0: Tu no tant. Tu, d'alguna manera, és al començar en Sollana, no sé per què. Te pilla al costat de casa o per lo que siga, però Mario sí que és dels habituals dels concursos. I jo a voltes pregunte, per què vos agrada tant?
1: Per l'harmonia, Vicent. L'harmonia dels companys, passes un dia molt a gust, raones en un, raones en altre, sempre deprens alguna cosa. Si guanyes, el joc sí que és més content, però moltes vegades no és per guanyar o no guanyar, és en l'ambient. És l'ambient que estem tots, i pràcticament concurs rere concurs en qualsevol població, allà on vas te traten molt bé per part dels ajuntaments i els organitzadors, i és un dia de festa, per nosaltres és un dia de festa. I això que és el dia de festa, que normalment són els dilluns, que tu aprofites per descansar després dels caps de setmana. Però no, pues, t'embarques i te'n vas al poble que siga.
0: Això me dia Borol de Setaigües, me dia Vicente, que... si no es así, no nos vemos nunca los colegas y tal. Digo, ahí estamos y echamos unas risas y tal y estamos de puta madre. Digo, pues muy bien.
1: Y ese es el verdadero premio, el momento y el ambiente.
0: Hombre, ni ha un concurso que, desgraciadamente, ha dejado de hacerse. Creo que en Wine no se recuperará tampoco, malgrat que me habían dicho que sí, que es el concurso nacional de Puchero Valencià.
1: És que la veritat que estan caient molts, molts concursos que estan deixant-se de fer.
0: Ese concurs és una llàstima, i a més, jo recordo que una de les bases quan anaves allí al concurs és que hi havia allí un almorzaret entre els cuiners, el teu col·lega granero portava una sobrassà picanteta de,
1: sí,
0: serra,
1: de serra,
0: que és una autèntica meravella, sí. O sigui que, i això dels concursos, per què en Sollana? Per què heu dit el amateur, el professional, el tastat, el menjat Sollana, per què eixa aposta tan decidida per la gastronomia?
2: Jo ahir te puc dir un poc més, perquè en entonces no estava. El menjat Sollana comença que anem a fer un concurs d'arròs en perol, que també és molt típic en Sollana, i estarem en aquell entonces, això seria el 2012 o 13 per ahir, m'ho recomanaren que anàrem a parlar en Salvador Gascó, que no sé, treballant de nosaltres.
0: Grande Salvador Gascó.
2: I bueno, anem allí al Salvador, estarem tot el matí allí almorzant, fem un almorzar dinar, perquè allí estarem tot el matí, i quan ja ho tenien tot parlat i digueren que volien fer un dissabte, i digué, això no pot ser, té que ser dilluns. I d'ahir va eixir el menjat. Pues canviarem la versió i començarem a fer el menjat. I una volta fet el menjat, la finalitat, una fira que anà creixent any a any, crec que serà, avui per avui, de les fires gastronòmiques que més acceptació té, perquè avui, este cap de setmana, tranquil·lament per Sollana poden passar 6.000 persones.
0: Claro. No, perquè el menjat s'inaugura esta vesprada,
3: sí.
0: No, Anna?
3: Esta vesprada, a partir de les 7:30.
0: A partir de les 7:30, i després tenim el dissabte i tenim el diumenge. Bueno, a veure, tinc que dir-los que este cap de setmana és un cap de setmana que el que tinga ganes de rodar i de veure coses se'n pot anar a la Fira de l'Oliva Trencada i la Garrofa de Borriol, allí a la Plana Baixa de Castelló. O, si vol, se n'apuja més cap a dalt al Calatén, perquè és de Llucena, Lucena del Cid, estan de festes patronals. El diumenge en Catarroja tenen la festa de la sega de l'arròs. En Godelleta, la fira del Moscatell que organitza el meu amic Galletero. I la gent de Llombai, sobretot Caladio i Salva, el de Tavic, fan eixa fira de l'arròs del caqui i la taronja de la Ribera. O sigui que poden triar molt. Llombai, Godelleta, Sollana... Che, un fin de setmana molt complit. Però quan diguem anar això de menjat Sollana, se la podem menjar sencera? Qui està allí en l'estand?
3: Pues n'hi hauran 14 locals participants, en els que n'hi hauran forns, carnisseries, hamburgueseries, restaurants, i la gent podrà provar qualsevol tipus de mitjar, inclús hasta una paella en xocolata.
0: Una paella en xocolata?
3: Sí.
0: A veure, això, aplica això, que no ho tenies callat ahir, no m'ho havies dit, com una paella en xocolata.
3: La xocolateria de Vero fa paella...
0: Que és un local.
3: És un local, sí, uno dels 14 fa una paella en xocolata pa qui vulga provar-la.
0: Bueno, pues ja vegeu, tenim absolutament de tot. Absolutament de tot. Però quan parlem del forn o de la carnisseria, anem a veure, allí tindran cosetes perquè la gent les taste, perquè les prove, però després poden comprar i emportar-se a casa. Jo puc emportar allí mig quilo de llonganissa i mig quilo de botifarra?
3: No.
0: O només és que patastar allí?
3: Sols és patastar. Tots els locals tenen 3 tapes menjat en un preu de 3 euros i després cada local pot fer més tapes diferents al preu que ells consideren. Entonces, per exemple, la carnisseria pues, fa hamburgueses.
0: O sea, cada local té 3 tapes distintes.
3: 3 tapes menjat en un preu de 3 euros.
0: De 3 euros.
3: I després té més tapes al preu que ells
0: que
3: ja
0: que
3: ells consideren. I fan arrossos, macarrons, lasanya, pambao, yoces, en guai tenim un puesto que farà una espècie de sushi. Després tenim pulpo, tenim zamuriñas, bueno, tenim de tot.
0: Mare meua. Mare meua, menjat Sollana. Jo sé que jo el menjat Sollana no l'he visitat, però uns amics meus sí que estagueren l'any passat i, vamos, ho passaren de lo més bé. Això perquè és per tota la feina que feu en xarxes, tots aquests vídeos que penxeu, que acribilleu al personal, això com se fa?
3: Sí, bueno, pues al final fem publicitat durant per lo menos un mes que portem i bueno, pues difundiendo lo més llum possible perquè la gent vinga a Sollana.
0: I alcalde, això que he dit jo és veritat, o sigui que a mi m'ha passat, eh? O sea, jo feia anys que no havia tornat a anar a Sollana perquè Sollana deixa de ser punt de pas. Això vos ha afectat tant localment?
2: La carretera segueix tinguent trànsit, però bueno, sí que afecta la majoria que gent, o sea, tot aquell que està de pas o no entra a Sollana. O sigui, ara Sollana, com a altres pobles de la zona de la Nacional 332, el que on està el desvio no va a posar aquest poble, pues no entra, passa de llarg. Per tant, sí que afecta, vulguis o no, pues afecta.
0: Home, vos ha donat moltíssima tranquil·litat, que això és de veres, però sí. Claro, d'alguna manera deixes d'estar en el mapa. El poble s'ha quedat ahí entre la AP7 i l'Albufera i la gent que passa per la carretera ja no sap que està ahí Sollana i ja no la veu.
2: Correcte.
0: Sollana, que a més ha tingut una riquea gastronòmica, perquè quan estem parlant de productes n'hi ha dos que mos han oblidat: les granotes i les rates de Marchal.
2: Correcte. No ho ha conegut jo, però jo ho sé.
0: No, però bueno, el suc de rata de Marchal era típic.
2: Jo, granotes en canata per carne per menjar-ne.
3: De fet,
2: això ho ha conegut.
3: Vicent, en el menjat Sollana n'hi ha tallers de cuina de les ames de casa i el diumenge fan arròs en granota.
0: Sí, això ja que anar a voreu. Això ja que anar a voreu. No, i ojo, i les paelles de rata o els guisaos de rata, que molta gent diu, ah, però això, com van a fer una paella de rata i tal. Claro, és que la gent està acostumada a la rata urbana, la rata que se poden trobar en els pobles, que ja estan les alcantarilles i minxa porqueria. Però la rata de Marchal, no, la rata de Marchal minxa arròs, minxa brossa, minxa, i a més té una carn molt, molt blaneta. Jo estic esperant que a Graner mos en faça una per anar a tastar-la.
2: Diuen no que crec. És com el conill.
0: Sí, un conillet, però sí, això és el problema. Que aixina com antes tu anaves a Sueca al mercat i allí ne compraves, això ara ja tens que trobar algú que baix mà se dediqui a caçar-les i tu després que fases una paelleta.
2: Jo no l'he provat mai. Els meus pares, per exemple, sí que l'ha provat, però jo no l'he provat.
0: La gent major, tots.
2: La granota, sí, que t'he dit que de xocotet ha anat a pescar granotes i ma abuela le feia freixidetes.
0: Això no veig, que feia freixidetes, saltejaetes.
2: Espectaculars.
0: Sí? Bueno, jo ne demane a voltes en el xino, que és l'únic puesto que ne trobe. I la meva dona me mira xino i diu, que asco.
2: Pues estaven molt bones. Jo ara fa temps que no menjo, però estaven molt bones.
0: No, a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt, que a més estem per això, estem per provar coses i per tastar coses. Perquè a més d'aixos dos productes que han quedat una miqueta arrinconats, però quin altre diríeu que és el producte típic de Sollana? En els forns. Què t'ofereixen els forns de Sollana? Quina és la pasteta?
3: El mostatxut.
0: El mostatxut? Sí. Això que és el mostatxo?
2: Això t'ho contava, no? que és més de dolç.
3: És tipo com si fos una magdalena, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí,
3: però feta en merengue i està...
2: En moniato, no?
3: Sí, per dins porta o crema pastelera o moniato i està crema.
0: Un mostatxut en merengue i moniato. No mos n'has portat cap avui, no?
3: No, això se'l sol fer per Nadal.
0: No, estem esperant.
2: N'hi haurà algun taller, no?
0: Mario sí que ha vingut carregat i ha volgut que ha portat.
1: Algun portat.
0: No, hi haurà taller, però n'hi haurà mostatxuts allí perquè la gent pugui comprar-los, no?
2: Es fan les ames de casa, solen fer-los, i en el forn sí que el fan. Entonces, lo que passa que el forn... Demà no està el forn de Sollana, no participen en la fira, però normalment se poden comprar.
0: Tots els participants són locals?
3: No.
2: N'hi ha de tot.
0: Teniu gent de fora?
3: Tenim gent de fora, sí.
0: Molt bé. I qui són els atrevitxos que han anat allí a Solana, a Sollana? Doncs
3: pues tenim el forn del Cristo i la carnisseria fina de Sueca, tenim l'Horta Mar de Massanassa, Shenlong de Sueca també, i després una food truck de pizzas
2: i l'hamburgueseria, no?
3: I l'hamburgueseria de Benifaió.
0: A més, tots homes en Sant Patricio tenen també una food truck. Això s'ho podeu plantejar l'any que ve.
3: Que ve, esteu convidats
0: a vindre. Tenen una food truck xulíssima. Escolta, que estem menjant tot de jalar, tot de jalar. I de beure?
3: Bueno, pues de beure tindrem una barra a preus populars per a tot el món que vulgui fer-se una tometa i després n'hi ha...
0: Això ho gestiona l'Ajuntament o els festeros?
3: No, ho hem tret a subhasta.
0: Ah, molt bé.
3: I després n'hi ha una caseta de vins.
0: Molt bé.
3: Per un comerç local, que se diu Impact.
0: Impact, però que té vins valencians,
3: sí,
0: vins de la zona.
3: Sí, ja treballa per a Vegamar.
0: Hombre, claro.
2: Vins de Vegamar.
0: Home, Vegamar...
2: Al final, tenen en compte que nosaltres allí tenim una, la zona de on estan muntant les casetes, de caires n'hi ha, és que n'hi ha 1.500 persones sentades al moment.
0: 1.500?
2: Sí, sí. Portem això, 1.500 caires i no n'hi ha prou.
0: Bueno, jo
2: o sigui,
0: tinc que dir que...
2: En el moment de dinar o d'almorzar o de sopar. Entonces, l'organització és molt important. Tenim un event que el portem molt controlat, molt net, o sigui, molt bon servici d'estaf, i al final això és el que està donant que la gent repetisca perquè ve i està a gust. N'hi ha molta gent, però no se nota...
0: Però, Vicente, és que en Sollana vos va molt a marxa.
2: Sí, massa.
0: Sí, no, és veritat.
3: Tenim massa festa.
0: Així la gent que tenim és molt jove, però allí hi havia unes discoteques en Sollana, la Hollywood, la Coino i tal, i funcionaven els dixosos per la nit.
2: Sí, sí, sí.
0: I els dixosos per la nit, que no hi havia cap discoteca de la contornada oberta, la gent anava a parar a Sollana i anaven allí de festa, vull dir que...
2: La Coneixen, la Hollywood, la Verónica...
0: No està mal, no està mal, tu fija't. Estem parlant de fa uns quants anys.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo no ho he conegut, no he conegut ninguna.
0: Tu ahir ja no s'ha plegat. Bueno, Mario i Gavi, entonces, què fem? L'any que ve tornem a participar?
1: La intenció és que sí. I a part que hem estat molt a gust, la veritat que sí.
0: Però anem a veure, això ho digueu de veritat? O sigui, mos traten bé en Sollana?
1: Sí, mos traten bé, la veritat que mos traten bé. A més, i com cada any és un arròs diferent, és la primera vegada que el fas. El meu fill me digué, papa, han guanyat perquè és la primera vegada que l'han fet. I l'any passat també. I quan anàrem amb Eliana, la primera vegada que guanyarem, també era la primera vegada que fèiem l'arròs de fetge de bou. Diu, el truco és ixe.
0: Ella li ha pillat. Sí. Bueno, anem a veure. L'oient no ho està veient, però el fill de Mario, Mario Júnior, el tenim així a l'estudi. Saluda, Mario. Digues algo. A la afició.
4: Bon dia.
0: Muy bien.
1: La verdad, ell és un apassionat dels arrossos. Qualsevol tipus d'arròs, ell li agrada.
0: Però damunt és el teu pinxe, el portes darrere a tots els llocs.
1: Li agrada molt, li agrada molt. Disfruta molt.
0: Sé que farà el dia demà. Ja n'hi ha... Tenim
1: ell, jo li dic que...
0: El relleu generacional de la Garrofera està assegurat o no?
1: Ell que estudie, que se prepare, que se forme, i el dia de demà ell sap que el restaurant sempre està ahí. Però ell que estudie, que se forme.
0: Bueno, jo a aquest respecte tinc que contar-te una anècdota. Esperança Cano, la filla de Paco Cano el Chato, el de la Nucía, fa tres estius acaba la carrera, plega a sa casa i li digui a son pare, diu, ahí tens el diploma i ja sóc abogà, estàs content? Sí? Pues ara vull entrar-me en ma mare a la cuina. I allí està Esperança Cano cuinant en sa mare, en Cristina Figueira, que és una estrella Michelin, i allí està. Vull dir que casos d'ixos en la cuina n'hi ha molts. Jo no sé què té la cuina que t'atrapa. També és de veres que n'hi ha molta gent que no vol saber res, que els pares són cuiners i ells no volen saber res de la cuina.
1: Nosaltres som la tercera generació. Des del 56 portem a Huerts. I la quarta està ahí. Està ahí, i ahí està.
0: Ahí està.
1: I ahí està. La no. Veritat que és un orgull.
0: Bueno, tu tens els dos xicons, xicona i xicona, i el teu germà José,
1: també té
0: la xiqueta. Un xiquet. Ixe un polvorilla, eh? Ixe perillós.
1: Exacte.
0: Ixe no hi ha que deixar-lo sol per la cuina.
1: Ell també li agrada molt.
0: Que vos se la lia.
1: Exacte, eh? Ell també li agrada molt.
0: Gavi, i què farem en Sant Patricio? Te vas a jubilar allí?
4: Bueno, és... Mai pots dir d'esta bueno beberé, però bueno, és un local que he de fer molt i estic molt a gust en ell. I, bueno, les característiques del local és tot el que a mi m'agrada fer. Estic com a xef i és una feina que a mi m'apassiona, la cuina. El local té totes les característiques que puguen reunir un bon local. Feina no se l'acabem ni per espillera, al contrari, cada dia més i més, i el volum de feina que tenim és bestial.
0: Sí, però fija't que, vull dir, independentment dels els salons de banquetes, els restaurants, jo en el xinet, quan tens algun compromís, alguna cosa de dinar o de sopar, un dels llocs que inevitablement utilitza és el restaurant de Sant Patricio. Té una carta molt apanyada, el servici és més que correcte, i això al final te fa que vagis creant un prestigi allí a la zona.
4: Correcte, Vicent. Sí, la gent està molt motivada, nosaltres en el restaurant, a més tindrem que habilitar un altre comedor perquè ens quedava curts els tres que teníem ja, i farem un quart comedor, per tant podem donar servici de carta a 300 persones, i és el que ens motiva cada dia més i més.
0: Mario, això són paraules majors.
1: Això és un altre...
0: Servici de carta a 300 persones.
1: I més si tinguin que fer tota llenya.
0: Bueno, a mi, Rosa, la jefa de Gavi, l'altra nit allí parlant amb l'alcalde i tal, m'hi deia, Vicent, és que...
5: Són de Sollana, eh?
0: Vosaltres tenim allí a 170 persones en plantilla, diu, dels quals 150... són fijos discontinuos, es donen de alta només que per l'ocasió i tal, però claro, allí és molta gent treballant, eh?
1: Ui, això, és, ui, això és molt
0: un
1: complicat.
0: Un xicotet exèrcit.
1: Ui, això és molt complicat.
0: Això és un xicotet molta exèrcit.
4: Complicat, perquè sabem el tema dels estres, com està cada dia, que està...
1: 150 persones, 150 problemes.
4: De mal a peor, perquè la gent, pues... No, no és com la nostra generació de cuina, pues la gent ara pues, pareix que li fusca un poc de treballar els caps de setmana, de... però en fi, és que estem ahí al front, ho defenem i tot avant.
0: I endavant.
4: I gràcies a Déu encara hi ha molta gent que aposta per la cuina i estem...
0: I anem a posar l'arròs d'espardenyà de Sollana, anem a posar-lo en carta?
1: Sí, la gent el demana, per supost. Correcte. Per supost.
0: Bueno, abans parlàvem que tu has guanyat el de paella de fetge de bou de Meliana i que hi ha gent que te'l demana.
1: Sí, nosaltres tots els que guanyem es fiquem en carta.
0: Per encàrrec.
1: Per encàrrec, per encàrrec.
0: Dir, claro,
1: perquè molts
0: no
1: són
0: els
1: ingredients
0: claro.
1: que no, de normal no, però sobre encàrrec, tots els
0: una
1: que
0: paella valenciana no cal que te l'encomanen, que tens avió.
1: Que tenim avió. Això
0: sí, l'únic problema és el temps, que te la demanen en temps.
1: Exacte,
0: perquè que no s'esperen.
1: Exacte. Però tot sobre una reserva, tots els concursos que guanyem, tots els fiquem en carta, tots.
0: Bueno, doncs alcalde, ja veus.
5: Jo, de Sant Patricio, soc client, vaig, no vas molt, però una vegada vaig entre setmana, perquè és un lloc on hi ha un bon lloc per aparcar i no te coneix ningú, així anar a diners tranquil.
0: M'ajuda.
5: Això és important, per lo menos jo el que busco sí. Moltes vegades és estar un rato tranquil. El restaurant de Mario no el conec, i el de Juan 23 també soc client, no soc assiduo, però bueno, el conec i vaig a vegades, no? Per tant, m'ho falta anar a la serra, però ara...
1: Com ho digueu?
5: La paella ja l'encomanarem en temps, perquè m'ho la faig.
3: I després,
5: bueno, ja anirem
0: serra,
5: a...
0: Serra és un espectacle, eh? És un,
5: ja
0: és un poble molt bonic.
5: A Sant Patricio, Juan 23 també. Però te dic, el més important, i el que deia ell antes del company de Sant Patricio, del personal, este concurs també fa que la gent se pugui aficionar a la cuina, nosaltres fem l'amateur per un altre interès, però tot això al final aficiona algú a la cuina, i el millor pues, també facilita que algú trobar un cuiner, trobar un camper, trobar un metre, perquè avui en dia tots sabem que això que a voltes està més complicat.
0: Però és que en Sollana,
5: i tot això ajuda, jo crec, sí, que tot això ajuda.
0: Clar, clar,
5: no?
0: Que ajuda. A mi me falta veure la nit de les paelles, però ja veient el concurs de paella amateur, que n'hi ha mig poble allí després dinant en el lloc eixe que teniu, tan, tan fantàstic, doncs pues m'imagino que també la hi haurà molta gent.
5: La nit de les paelles començava fa molt més anys, que la començava sent l'alcalde Gaspar Sastre, que ell és moliner, bueno, l'home falta allà, però és moliner, i se fa moltes paelles, però és una festa més festa. No, en anys darrere s'ha fet concurs, segons tinc entès, jo no ho recordo. Doncs a fer concurs. Ara no se va a concurs, ara lo que parlàvem l'altre dia, on hi ha una paella, qui fa la millor paella de tots? Pues suposo que cada un la de sa casa, no? O sea, i la millor paella és la de sa casa.
0: Sempre la de mon pare.
5: I si tinguérem que donar un premi, no sabíem a qui donar-li.
0: Mon pare o la de ma mare. I el que estem quedant molt ja sense temps, això se vens, per exemple, el concurs de paelles amateur, pot anar gent de fora a participar?
5: No, és amateur, no, és local.
0: Però en canvi sí que n'hi ha gent que estan convidats i que després estan allí mitjançant les paelles,
5: sí,
0: i són de fora.
5: Sí, sí, no hi ha problema. Van en companyia de la penya que s'ha apuntat o de cuiner.
0: Per exemple, Magraner, que és de fora, el deixareu quedar-se dinar.
5: No, Magraner és de fora.
3: És com si fora ja de casa.
5: No saps on és.
0: Bueno, això no ho sabem mai, perquè...
5: Sí. Perquè
0: Gavi, que no, de la Xineta, no, Gavi és de Benifalló, vull dir que cada un, per això...
5: Per això té un premi.
0: Jesús, o sigui que... El lloc d'on un naix, això marca molt.
5: Però al final,
3: se perd.
5: Una paella, ho diuen l'altre dia, al redor d'una paella sempre n'hi ha germà menor, i n'hi ha terroristes en família,
1: sempre n'hi ha convoi.
5: I això passa tots els diumenges en quasi totes les cases.
0: Això és un plaer, tant, això no n'hi ha que perdre. Plaer redó, bé siguen família o bé siguen amics.
4: Deixant, sempre s'ha dit que una reconciliació acaba sempre en una paella.
0: Home, doncs no està mal. No està mal. La meva dona no ho sé, perquè ella no és molt de paella valenciana, però bueno, no, però serà... algun altre arrosset o una fideuà, sí, la fideuà.
5: Una paella d'Espardenyà.
0: Home, la paella d'Espardenyà és una senyora paella, perquè estic jo intrigat en la de l'any que ve, a veure que Gavi ja diu que li ha fet alguna suggerència a Raül, a veure la cosa com acaba.
5: A l'any que ve el nivell ja el tenim difícil, perquè guanyeixi molt bé.
0: Molt bé.
5: Entonces el llistó ara està un poc més alt i serà més complicat.
4: El nivell va estar difícil perquè tots els cuiners que participen, tots tenen molt, molt gran nivell.
0: I damunt crec que s'acabeu d'enterar ara que havíeu quedat empatats i que tingueren que desempatar-vos.
1: Exacte.
0: S'aguantarà en directe. Bueno, en directe estem cada divendres de 12 a 1 del migdia, per a tastar la comunitat, per a portar-vos a pobles, a comarques, i que vegeu què és el que es guisa en cada lloc, quin és el seu plat típic i les seves receptes. Així és que el divendres que ve, de nou, així, a les 12.
6: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: A Punt Ràdio. A València, 102.2.
1: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada, així que ja és moment de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana. En Apunt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
1: Molt bona vesprada. Benvinguts a aquest espai econòmic d'Apunt Ràdio d'avui. És divendres, per fi divendres. En concret és 25 de setembre, un dia que a nivell financer ve marcat per les xifres del PIB espanyol que ha publicat avui l'INE per a este 2026 i que milloren. Però a més, en el programa també parlarem de pensions, de màrqueting i de finances personals. En primer lloc, l'economia espanyola va créixer un 0,7% en el segon trimestre de l'any, una dècima més que en els tres mesos previs, impulsada principalment, i això és el més interessant, pel consum de les llars i la inversió especialment en el sector de la vivenda. Són xifres que mostren un bon moment macroeconòmic a Espanya, però que ens fan preguntar-nos si això arriba també a les butxaques dels consumidors, si arriba a les nostres butxaques, vaja. Gran part de l'impuls de l'economia espanyola depèn del consum privat en un context inflacionari. Com s'explica això? Ho analitzarem de seguida. Per altra banda, comentarem també dos xifres de rècord. En primer lloc, el que s'ha recaptat a través de l'IVA, que supera per primera vegada els 100.000 milions d'euros. I en segon lloc, com ja ve siguent normal i habitual, el rècord en la despesa de pensions, que de nou torna a créixer. Però a més de tot això, parlarem d'un esdeveniment únic en el sector del màrqueting i que se celebra en la ciutat de València el pròxim dimecres, dia 30 de setembre, en el Teatre La Rambleta. Màrqueting és hoy, reunirà a professionals del sector a nivell nacional, així que coneixerem tots els detalls d'este esdeveniment. I ja en la segona part del programa entrevistarem a una de les principals figures del món de la inversió i les finances personals. Ell és Richard Gracia, creador del Mètode Rico, que este pròxim 3 d'octubre celebra a València l'Investor Day. Així que xerrarem amb ell sobre llibertat financera i inversió per intentar donar alguns consells pràctics que tots i totes puguem aplicar independentment del nostre sou i de la nostra renda. Amb tots aquests temes, amb el repàs a l'actualitat internacional a nivell econòmic i amb Rafa Largón al control tècnic, comencem Cadena de Valor.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I com sempre, per a fer este programa, m'acompanya Arturo Rico. Bona vesprada, Arturo.
3: Molt bona vesprada, Javi. Així estem per a tancar esta tercera setmana i ho fem avui arrencant amb les dades del PIB.
1: L'economia espanyola va créixer un 0,7% en el segon trimestre d'este 2026, mantenint així la seva taxa interanual en el 2,6%. Este avanç consolida 24 trimestres consecutius en positius i permet al PIB assolir un nou màxim històric per damunt dels 441.000 milions d'euros. I això es deu principalment a la demanda interna. Arturo.
3: Així és, Javi, el principal motor d'este creixement ha sigut el consum de les llars, que es va accelerar en un 1,2% en el trimestre i un 3,5% interanual, acompanyat també d'un augment de l'inversió, especialment en béns d'equip i en habitatge. A més, el mercat laboral manté aquest dinamisme amb un increment del 7% en la remuneració total dels salariats i una pujada de quasi el 4% en el sou mitjà, tot i que la productivitat per hora treballada va registrar una lleugera reducció, al voltant del 0,2.
1: Consum de les llars, inversió en vivenda, caiguda de nou en la producció. Ho analitzem tot amb el vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, Antonio Herrero. Antonio, bona vesprada.
4: Hola, molt bona vesprada. Encantat, com sempre, d'estar amb vosaltres.
1: Gràcies per atendre'ns, Antonio. A veure, l'INE destaca que el consum de les famílies ha crescut un 3,5% en comparació a l'any anterior. Com s'explica això en un context d'inflació acumulada?
4: Molt bona pregunta. Bueno, primer n'hi ha que aclarir dues coses importants. Mm-hmm. El 3,5% que dona l'INE, en aquest cas, és un consum en volum i deflactat. Vol dir, deflactat vol dir que descomptat l'efecte de preus. Per tant, realment, si foren termes nominals seria major. I per tant, no significa simplement que les famílies gasten un 3,5% més d'euros. Fer que les coses siguin més clares significa que el volum real del consum global de les famílies ha augmentat un 3,5% anual. És una dada forta, però anem a dir que no implica necessàriament que cada família consumisca un 3,5%. Hi ha més població, és a dir, hi ha més gent consumint, més ocupació i, per tant, més consumidors. A més, la remuneració total dels assalariats ha augmentat un 7% en termes nominals, resultat d'un 3% de treballs assalariats i després un 3,9% de remuneració mitja, com va tal. Per tant, així apareix la paradoxa, i és dir, anem a veure com augmenta el consum, com pot créixer el consum agregat mentre moltes famílies continuen percebent una pèrdua de poder adquisitiu. Pues, a més de la inflació, que no ha desaparegut, l'IPC d'agost aproximadament està en un 4,3%, sí. Si no recordo mal,
5: sí, sí.
4: El subjacent crec que està en un 2,9%, i encara més important parlar d'inflació acumulada, és a dir, des del 2021 fins ara, o 2020 fins ara, pràcticament ha augmentat un 22% d'inflació. No significa que els preus, i en el cas de que disminuïsca, no significa que els preus tornen enrere, significa que continua pujant, però a un ritme més espai o més lent en aquest cas. Per tant, és perfectament compatible que el consum real augmente i que moltes persones puguen dir això que diuen, que jo no note que visca, no sé, un 3% millor, un 3,5% millor en aquest cas.
3: Clar, i Antoni, a pesar d'este bon ritme de creixement, estàvem comentant-ho, i també d'ocupació, la productivitat, al contrari, ha baixat un poquet, un 0,2%. Què significa este indicador si mirem cap a la competitivitat de les nostres empreses i, sobretot, del nostre model productiu?
4: Sí, bueno, com ja hem parlat diverses vegades d'aquest tema, és la dada més preocupant estructuralment de tots els que estem comentant. Uh-huh. El PIB augmenta en termes anuals un 2,5%, però les hores efectivament treballades augmenten més, augmenten un 2,8%, vol dir, la diferència entre el 2,8% que augmenten les hores treballades i l'augment del PIB un 2,5% significa que la producció per hora treballada disminueix un 0,2%. Sí. Dic molt simplement, estem produint, anem a dir, més, però fonamentalment perquè n'hi ha més treball i més hores. No perquè cada hora de treball es produïsca substancialment. Això a llarg plaç, a curt plaç segurament no és un problema important, perquè inclús en un ritme normal d'augment de la productivitat poden donar-se picos en aquest sentit, que esta situació es puga produir de forma, anem a dir, temporal. El que podia ser més problemàtic és que aquesta disminució sostinguda es mantinguera per el temps, no? És a dir, aquesta caiguda de productivitat es mantinguera durant el temps. És a dir, i això faria difícil, a mig i a llarg plaç, un augment de salari real. Si no augmenta la productivitat real, és difícil que els salaris reals per persona puguin augmentar en aquest cas. Per tant, bueno, jo crec que anem per el bon camí, però respecte a lo que són la productivitat, hi ha que tenir molta cura i veure molt clar tots els agents econòmics quin és l'objectiu en última instància de l'economia espanyola.
1: Clar, perquè ho estàs comentant, Antonio, que al final, a nivell de xifres macroeconòmiques, tots els indicadors continuen en una senda més que positiva, deixant de costar la inflació, però, com estaves comentant també, la inflació subjacent sí que està una miqueta més controlada, ni ser 2,9%, sí. Sabem, per tant, sí, que la inflació ve d'on ve. En este sentit, si tenim en compte que la resta d'indicadors sí que funcionen, què es podria fer per a que la productivitat també anara a aquest ritme?
4: Bé, són canvis estructurals, vull dir, hi ha que invertir sobretot en formació. Formació, anem a dir, sobretot professional, per a que els nostres els treballadors siguin més competents a l'hora de produir més. Inversió productiva per part de les empreses, és a dir, inversió que a la llarga puga reflectir o puga comportar aquesta... Per tant, és un conjunt, uh-huh, és un conjunt d'elements que... I sobretot, bueno, pues una estructura fiscal, econòmic, una estructura fiscal i sobretot tributària en general que comporte, que incentive a més, pues, bueno, pues aquestes decisions tant per a la formació com per a que les empreses puguen entendre clar que la seva inversió pugui tindre un retorn econòmic suficient, com a tal.
3: I, Antonio, acabes de mencionar, no?, la inversió en altre àmbit, però a nosaltres també ens interessa mirar la inversió en habitatge, perquè és una inversió que creix a un ritme interanual al voltant del 4%. Però, sí, clar, com s'està unint aquesta dada amb aquesta falta d'oferta residencial que estem patint en ciutats com el cas de València o Alacant?
4: Sí, sí, molt bé, molt bé. Pues jo diria que perquè creix un 4% sobre una oferta que ja era insuficient no significa que s'estiguin construint les vivendes necessàries.
3: Claro.
4: Si no recordo mal, el Banc d'Espanya en el 2025 es va passar una informació que s'havien creat en Espanya 225.000 nous llars, mentre que vivendes noves en el 2025 s'havien creat 92.000. Per a 2026 s'espera que aquesta oferta augmente, però es considera que no serà, que serà un creixement modest respecte al creixement acumulat dels llars. Per tant, arrastrem des de fa anys una forta disparitat. I si això unim el que hi ha un augment de costos en la construcció provinent, bueno, pues des de la guerra d'Ucraïna hasta bueno, pues l'augment de progressiu dels jornals, més els materials propis de la construcció, fa que l'augment, en aquest cas, de vivendes noves siguin vivendes noves a un preu difícilment una economia mitja, un salari mig en Espanya i més en la Comunitat Valenciana puguen adquirir una vivenda. Tots sabem en aquest moment que parlar una vivenda de 90 metres, parlar de 250 o 300.000 euros està ahí.
3: Sí, sí.
4: I un jornal tots sabem per on està. Per tant, és difícil que en la situació que tinguem en aquest moment es pugui solucionar. Hi ha que augmentar l'oferta, evidentment, però hi ha que facilitar per part de corporacions locals, administració autonòmica i central, per a que el parc de vivendes pot incrementar-se conforme estan augmentant en aquest cas els llars. Si no és així, el problema que anem a trobar-nos i que estem trobant-nos ja cada vegada més és que els preus dels lloguers i de la vivenda, llei de l'oferta i la demanda, pues, bueno, pues, va seguir augmentant com ha passat en aquest últim any, si no recordo mal, que ha augmentat pues, entre un, si, crec que la vivenda nova, pues, no sé si un 2,2, un 12,2, i la vivenda usada, pues, inclusive més, quasi un 13 o per ahí.
3: Uh-huh.
4: És dir, que necessitem un canvi radical en les polítiques, que això al mateix temps va dificultar el creixement econòmic, per quan l'augment de la població vinga d'on vinga, i és el que està produint, pues, no va tindre llocs on residir d'una forma honesta i correcta, en aquest cas.
1: Clar, davant d'aquesta situació, Antonio, jo entenc també que molta gent fa este comentari, no? És a dir, sí, avui en línia pública té xifres del PIB de la riquesa espanyola, que creix un 0,7%, però al final això no s'acaba traslladant a la butxaca de les famílies en el nostre dia a dia.
4: És correcte, molt correcte. A veure, hi ha que diferenciar el que és el PIB, que efectivament ha crescut un 2,6%, el PIB per càpita i la renta disponible real de les famílies. Ja que tenen en compte diverses coses. Primer, ixe 2%, ixe 2,6% mesura quant augmenta la producció real a tota Espanya, en aquest cas. Però ja que tenen en compte, primer, l'augment de la població, que és un element que determina que el PIB, en aquest cas, per càpita, no hagi augmentat en els mateixos termes en què ha augmentat el PIB acumulat. Jo estic llegint un poc les últimes estadístiques i pràcticament estem en una situació un poc millor que la que estàvem antes del Covid, però no molt millor en aquest cas en quant a PIB per capita. Però és que si anem a la renta, a la renta disponible d'una família, estem en situació inclusive pitjor, perquè encara no han recuperat el PIB de l'any, la renta disponible de l'any 2020. Per què? Pues el mateix, augmenta la població, augmenta la productivitat, pues ha caigut, per exemple, en aquestes últimes medicions un 0,2%. Els salaris mitjans, encara que augmenta un 3,9% de l'IPC actual, per exemple, ha sigut un 4,3%.
3: Major, sí.
4: més, si tu mires si mirem el IPC acumulat dels últims 5 anys, sí, uh-huh. Estem parlant d'un 22%, un 22%.
1: En 5 anys.
4: Això hi ha que sumar-li un element important i que ningú ha tingut en compte, i és que ha pujat la tributació de les rentes mitges. Pues ha pujat pràcticament un 0,2% anual. Per què? Perquè hi ha un efecte falaz, i és que es graven les rentes nominals, no les rentes reals. És a dir, les tarifes de IRPF no estan deflactant-se al mateix ritme que puja la inflació.
1: Exacte.
4: Què comporta això? Que si això tot ho pugem, és de veres que hi ha hagut un augment del PIB, inclusive un lleuger augment del PIB per càpita, però en renta disponible estem per de baix, com a mitjana, evidentment, per de baix del que estava en l'any 2020. Uh-huh. Algo hi ha que fer per a que això es traslladi a les famílies i que, evidentment, i, bueno, està clar que la situació internacional, i més en inflacions com la que
1: sí, clar, ja
4: estem
1: que és
4: patint, és difícil, però tots els agents econòmics i, sobretot, els nostres governants tenen que ser conscients del que està passant en aquest cas, a llarg plaç.
1: Ojalà siga així. Estaves parlant de fiscalitat, ara anem a donar unes xifres també de rècord, però bueno, ahí queda esta reflexió sobre què és el que hauríem de fer per anotar este creixement també en les nostres butxaques. Antonio Herrero, vicesecretari del Col·legi d'Economistes de València, gràcies per atendre'ns esta vesprada.
4: Un plaer, com sempre.
1: Bona vesprada. Gràcies. Adéu.
4: Adéu, adéu.
3: Ho acabes d'anticipar, Javi, i és que tenim rècord de recaptació, precisament de recaptació de l'IVA, de l'impost sobre el valor afegit, que ha superat per primera vegada la barrera històrica dels 100.000 milions d'euros en sols un exercici. Això suposa un increment del 9,2% respecte a l'any anterior. Es tracta d'un tribut que reflecteix i l'evolució del consum de les famílies assoleix així la fita de que ja va aconseguir l'IRPF en 2022 i registra així el seu major augment des de l'inici de la guerra a Ucraïna.
1: Este repunt extraordinari en els ingressos fiscals s'explica principalment per la fi de les rebaixes fiscals aprovades pel govern per a combatre eixa inflació. La tornada als tipus habituals en els aliments bàsics, la pasta i els olis, i especialment en la factura de la llum, va elevar el tipus mitjà de l'impost fins al 15,2%, el valor més alt registrat des de l'any 2022.
3: Curiosament, el factor determinant d'esta recaptació rècord no ha sigut un gran augment del consum intern, sinó la pròpia normalització dels tipus impositius. Les vendes de les empreses van augmentar un 6,8% fins a arribar als 2,45 bilions d'euros, si bé part de l'impacte d'esta facturació va ser compensat per un major volum de deduccions en les compres d'insums.
1: I seguim parlant de xifres de rècord perquè la despesa en pensions puja un 6,3% al mes de setembre fins a un nou màxim de 14.500 milions d'euros. Este increment respon principalment a la revalorització general del 2,7% que es va aprovar per enguany i també a l'augment del nombre de prestacions que ja supera els 10 milions i mig d'abonaments per a més de 9 milions i mig de beneficiaris.
3: Les pensions de jubilació absorbeixen quasi 3/4 del total amb una prestació mitjana que situa al voltant dels 1.576 euros mensuals, un 4,5% més que fa tan sols un any. En el conjunt del sistema, la pensió mitjana va aconseguir els 1.374 euros, encara que es manté una bretxa notable segons el règim. Mentre que al règim general la mitjana supera els 1.734 euros, en el d'autònoms es queda per baix, en els 1.062.
1: Però compte en tot això perquè avui també FEDEA ha advertit que els models de la Seguretat Social, l'AIREF i Economia, el Ministeri d'Economia, per a projectar la despesa en pensions, tenen serioses limitacions, ja que no preveuen com canvia el comportament de la població davant les reformes legals. L'entitat assenyala que s'utilitzen ajustos ad hoc poc justificats i demana a l'administració pública major transparència en els seus càlculs, així com el desenvolupament d'eines que incorporen les decisions reals del treball, estalvi i jubilació de les famílies. Escoltem ara les notícies internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada, Reis.
5: Hola, molt bona vesprada, companys. Dir-vos que Qatar ha intensificat l'enviament de gas natural liquat a través de l'estret d'Hormuz, amb el major moviment de vaixells cisterna dels últims dos mesos. Almenys quatre bucs carregats han creuat esta ruta durant l'última setmana, un senyal de major confiança després de la paralització provocada per diversos atacs. Abans de la guerra, per Hormuz circulava prop d'una cinquena part del subministrament mundial de gas natural liquat. Els màxims responsables d'OpenAI i Anthropic han alertat davant del Consell de Seguretat de l'ONU dels riscos associats a l'avanç accelerat de la intel·ligència artificial. Sam Altman adverteix que aquesta tecnologia pot impulsar un nou renaixement creatiu o provocar una etapa de caos, mentre Dario Amodei reclama avançar a un ritme que permeta garantir la seguretat amb avaluadors externs, estàndards industrials i normes internacionals. I Brussel·les ha demanat a Donald Trump que mantinga el lliure flux de gasoil nord-americà cap a Europa davant l'amenaça de suspendre'n les exportacions. El comissari europeu d'energia adverteix que el continent podria afrontar el pitjor hivern en preus energètics des de l'any 2022, amb el dièsel prop de màxims històrics. L'escenari més probable no és el desabastiment, sinó uns combustibles tan cars que moltes famílies no puguem assumir-ne el cost.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: Tornem ara a la nostra economia. En concret, ens centrem en la ciutat de València i parlem de màrqueting. I és que el Cap i Casal acollirà el pròxim 30 de setembre en la Rambleta l'única edició nacional de Oyes Marketing 2026, el major esdeveniment del sector a Espanya i que organitza ESIC.
3: Baix el lema culpable, la cita reunirà destacats líders empresarials per a reflexionar sobre les tendències, reptes i oportunitats que transformen la relació entre marques i consumidors, així com l'impacte de la intel·ligència artificial. Durant les dues hores de jornada, els experts abordaran qüestions clau com l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial al màrqueting i els nous models de col·laboració entre persones i tecnologia.
1: Per saber més sobre aquest esdeveniment, parlem amb Paco Lorente de Elles.
3: Tendències, reptes i oportunitats que transformen la relació entre marques i consumidors, així com l'impacte de la intel·ligència artificial. Durant les dues hores de jornada, els experts abordaran qüestions clau com l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial al màrqueting i els nous models de col·laboració entre persones

0: ajudar a evolucionar la societat i les formes de consum en els últims anys?
1: Bueno, el marketing tiene mucha culpa, sí, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, siempre el concepto es culpable y después, bueno, las personas que hay detrás, que también desde sí, que es lo que también defendemos mucho, y por eso siempre decimos, formamos profesionales, pero también formamos personas, porque según esas personas, esos profesionales utilicen las herramientas que tengan a su disposición, pues se podrán conseguir unas cosas o se podrán conseguir otras. Es cierto que el marketing es culpable, ¿no? Pues de alguna manera de despertar deseos, de satisfacer necesidades, y yo creo que a eso no le podemos poner límite, pero sí que es cierto que esos profesionales que están en la calle pues liderando estas marcas sí que son de alguna manera los responsables también de utilizar, como digo, pues las herramientas que tenemos pues también para aportar, no solo para ese fin último que tiene toda la organización, que es vender, ¿no? Para ser sustentable, pero sí para hacer una mejor sociedad. Y creo que además hoy, y en esta época en la que estamos pues hablando mucho de inteligencia artificial, exacte, de cómo la vamos a usar o no, me parece que es un debate muy
0: interesante. Exacte, sí.
2: I Paco, òbviament, tot això va dirigit al vostre sector, però comenta'ns, com ens podem inscriure si estem interessats?
1: Bueno, pues todavía estamos ahí a unos días de llegar al evento y podemos inscribirnos desde la web que es hoyesmarketing.com / Valencia, y ahí podemos ver toda la agenda, todas las ponencias, y también tendremos ese formulario donde, bueno, pues poder inscribirnos y reservar nuestra plaza. El evento es, como decimos, el día miércoles 30 de septiembre en la Rambleta, en el Espai Rambleta, de 6 de la tarde a 8 de la tarde.
0: Prenem nota de tot això. Paco Lorente, Marketing Manager de SIC Business and Marketing School, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé esta nova edició de Marketing és Hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en el evento.
0: Ahí nos vemos, gracias. Adeu.
1: Adeu.
3: Demás será noticia.
0: No he donat una xicoteta pincellada dels esdeveniments que tenim per davant en este esdeveniment de màrqueting, però volem saber com ve la setmana i el cap de setmana de carregat, i per això parlem amb Pere Ferrer. Pere, com estàs? Bona vesprada.
4: Bona vesprada, companys. Doncs sí que ve carregat, però, però abans de mirar la setmana que ve, dos apunts encara d'avui que jo crec que són interessants, i per exemple citar que Yolanda Díaz, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, participa a un fòrum que porta per títol Impulsant l'economia social i solidària, i que té, que, bueno, que va tindre lloc a l'Institut Cervantes a New York, a les 6 de la vesprada, hora espanyola. I per altra banda, ja més a prop, a Córdoba, el ministre Planas continua, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, continua la conferència iberoamericana que acull Córdoba estos dies, i es reunís amb els seus homònims de països com Paraguai i Honduras. Si revisem un poquet el que tenim per davant al calendari, sí que m'agradaria reparar que, per exemple, el diumenge 27 de setembre és el Dia Mundial del Turisme, i uns breus apunts a partir d'este segment tan important per a l'economia. Per exemple, dir que aproximadament el 19% del PIB, del Producte Interior Brut de la Comunitat Valenciana, correspon al turisme.
0: És fonamental. Quasi
4: res.
0: És que és així.
4: I un percentatge que va pujant any rere any.
0: Sí, clar. I que a més també comença, vull dir-te que a banda del PIB, ja el sector comença també a crear una ocupació de major qualitat i sobretot que aporta més valor afegit.
4: Sí, també parlant de una qüestió també molt important, que és la desestacionalització.
0: Exacte.
4: També, que és,
0: sí.
4: Això és important. Per a donar un pari de xifres, o sea, parlem de més de 30.000 milions d'euros d'impacte en la nostra economia i més de 380.000 llocs d'ocupació. Aleshores, estarem pendents el diumenge per a celebrar aquesta data.
0: Exacte.
4: Al llarg del cap de setmana, en clau local també, continua aquesta fira del Moscatel, a Godelleta, tenim una fira del comerç ja més local al barri de Saidia, que organitza Unió Gremial, i tindrem també el diumenge un acte del gremi de forners, que jo crec que està calfant motors de cara a aquest dia de la Mocaura, de Sant Donís.
0: Correcte.
4: Que ahir també tenen un bon mos de facturació al llarg de l'any.
0: És una data assenyalada en el calendari per lo que tu dius, perquè al final
4: sí,
0: és important per a la facturació anual.
4: Aixina és. Mirant en clau global ja, per exemple, dilluns coneixerem l'índex manufacturer que publica la Federació de Dallas als Estats Units, l'índex manufacturer de Nord-Amèrica, bueno, dels Estats Units. El dimarts coneixerem dades de confiança del consumidor a l'eurozona i també tindrem dades en clau espanyola de les vendes minoristes al nostre país. Ja de cara al dimecres tindrem dades d'inflació ja general a països com Alemanya, França, Itàlia, i coneixerem també l'evolució del Producte Interior Brut del PIB al Regne Unit al final del segon trimestre d'enguany. I recordar que si estem canviant de mes la setmana que ve, pues, a la fi de mes tindrem, bueno, al principi d'octubre tindrem, jo crec que de cara a divendres, dades d'ocupació pel que fa al mes de setembre. Estarem ahí prou pendents.
0: Sí.
4: Estava revisant com cada divendres el preu dels combustibles per a aquells que puguen eixir a la carretera, i és que no hi ha una correlació entre el que puga ser el barril de Brent i els preus del combustible de la gasolinera a la que puguem anar cadascú. Mentre que el barril de Brent s'ha estabilitzat en ISOs 106-105 dòlars el barril, el preu mitjà de gasolina continua pujant, i avui per avui la podem trobar a un preu mitjà de 1,92 euros el litre, i el gasoil a 1,91 euros el litre. La gasolina és que resulta que ha pujat vora el 30% des del mes de juny. O sigui, que és una escalada que sembla que no té fi. O sigui, ja veurem.
0: De moment no té sostre, i això hem de descomptar també, o hem de tindre en compte que estan aquestes mesures del govern en marxa.
4: Sí, però que són unes mesures que, si continua ascendint el preu, de poc van a servir.
0: Correcte.
4: Per això venen aquestes queixes de sectors com el pesquer o l'agrícola, que estan quasi en peu de guerra, reclamant un suport més proporcional a les ajudes que requereixen. I l'IBEX, per tancar amb vosaltres, l'IBEX està també en una situació estable. Arrencava este matí en 9.700 punts i ara perd una miqueta, però està en 9.665. O sigui, ahí sí que es manté una certa estabilitat que no vem si anem a les gasolineres a plenar el depòsit.
0: Per desgràcia, no la veiem. Pere Ferrer, moltes gràcies, i que tinguis molt bon cap de setmana, company.
4: Igualment, vosaltres.
0: Fins a dilluns.
4: Bona vesprada. Adeu.
3: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A l'Alcoià, 98.7.

Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 6 de la vesprada. I este divendres tanquem una setmana plena de notícies, plena de convocatòries i mirant cap al dimarts que ve. Ja sabeu, perquè ho comentarem molt a fons, que les organitzacions agràries van tindre una reunió amb el ministre, que per cert està a Còrdoba, estem a l'espera de que iniciï una roda de premsa per a valorar com ha anat la conferència que arrencava ahir, i ha sigut tot el matí d'avui també, en les parts que ahir vos vaig contar d'enfocs i temàtiques, que hi va dir diàlegs ministerials. De moment no ha dit res, dilluns vos contarem, però el dimarts a veure si s'aproven mesures, un paquet de mesures per ajudar al sector i frenar en algo, que jo crec que no ho tinc clar, però bueno, també la conjuntura política pot ajudar a que el govern s'implique més, ja veurem què passa. Les famoses mobilitzacions que anunciaren Asacha, COAG i UPA. I també en la reunió va estar la Unió d'Unions, que va dir que es manifestaria, si no li agraden les mesures, a soles o acompanyada. Així que la pròxima setmana serà molt important per al voltant d'aquestes protestes o relacionat amb aquestes qüestions. I per altra banda, així, a la Comunitat Valenciana, tenim moltes accions promocionals, moltes fires, ens acompanyarà un horatge perfecte per a totes elles, més propostes institucionals i moltes preocupacions. I com este és el programa número 15, ja des del primer estem parlant de l'arròs, però feia falta donar-li un altre enfoc. I és que la festa de la sega, que és este cap de setmana també, ens va permetre aprofundir en com està la denominació d'origen Arròs de València. Així que de seguida parlem en l'ànima d'esta entitat. Després també tinc intenció a veure si podem de parlar en el gremi de forners i pastissers de València, perquè han tingut concurs, sé que tenen uns tallers infantils esta vesprada i bueno, la pròxima setmana per a ells ja arranca la campanya de Sant Donís. Bueno, i més coses, productes, gastronomia, fires, certàmens, nous reials decrets, noves ordres, un poquet de cada. Soc Sílvia Soria, en la part tècnica Tono Escribano i en producció Sílvia Alabort. Arranquem.
1: El Forcat, a punt ràdio.

0: El port de Catarroja, mira que jo passe hores ahí propet d'aquest lloc meravellós, tornarà a convertir-se este cap de setmana, el diumenge, si no m'equivoque, en el punt de trobada de tots els que adorem el cultiu de l'arròs. I és que tenim una nova convocatòria de la Festa de la Sega. També, si no m'equivoque, ja ara ho confirmarem, la número 13. La cita organitzada per la denominació d'origen Arròs de València proposa un matí complet obert al públic on tradició, cultura, gastronomia, història, arròs, tot es barreja. Tinc a mi a l'home que ja és per a tot sinònim de l'arròs valencià, Santos Ruiz. Hola, Santos, molt bona vesprada.
1: Què tal? Bona vesprada.
0: Gràcies per atendre-nos, que estàs per Sueca preparant detalls, arreplegant, jo què sé, tot el que se requereix per a una festa con la que tenim el diumenge. Què estàs fent? Que m'han dit que estàs liat ara.
1: Preparar el camp que hem de segar demà.
0: Veus?
1: Bueno, demà no, el diumenge.
0: El diumenge, estàs preparant tot. Sí. Bueno, sí. Quin és l'objectiu? Perquè jo he intentat explicar què és, però és que la Festa de la Sega és un poc de tot, no?
1: Sí, bueno, l'objectiu està molt clar, eh? És a dir, nosaltres durant molt de temps ens hem preocupat molt de donar a conèixer l'arròs, però me referís al producte definitiu, això que podem trobar en les botigues o en els supermercats, és a dir, l'arròs blanc en el que cuinem a casa. Ens hem preocupat molt de donar a conèixer, bueno, pues la seva qualitat, però també les seues varietats, és a dir, que la gent aprendisca a diferenciar Xènia Bomba d'Albufera. Ens hem preocupat també d'ensenyar-los a cuinar, perquè és una evidència que cada vegada cuinem menys en casa, uh-huh. que cuinar l'arròs, i més concretament la paella, no és gens fàcil.
0: No.
1: De normal, ens han ensenyat les mares i això s'ha perdut. Entonces, pues, hem inclús establit una escola de l'arròs per ensenyar a cuinar, però ens hem donat compte també que, a pesar de que els arrossars valencians estan molt propers de la ciutat, molt propers, donat compte que el primer camp d'arròs el tens a 5 minuts en uh-huh. cotxe, i un minut en cotxe també, 5 minuts a peu, de l'últim semàfor de la ciutat que està ahí en el centre comercial al costat de la ciutat de les Artes i les Ciències. Uh-huh. Sí, en el Saler. Pues tu a peu en 5 minuts arribes al primer camp d'arròs. Sin embargo, lo cert és que la gran majoria dels consumidors nostres, els que compren el nostre arròs en el supermercat, no han vist en sa vida un camp d'arròs i desconeixen tota aquesta cultura popular arrelada en les nostres zones arrosseres i que acompanya sempre este conreu. És a dir, que coneixen, crec que coneixen ja molt bé les varietats, que coneixen la cuina, però no coneixen tota aquesta cultura agrícola i això és el que volem transmetre.
0: Uh-huh. Clar, de fet, per això, Santos, és la Festa de la Sega, no només de l'arròs. O sea, és tot un recuperar imatges, formes de fer, no? Algo molt estètic de lo que ha sigut la història del cultiu.
1: Sí, és una manera també de reivindicar la nostra història, donar compte que nosaltres portem així 1.200 anys fent arròs. La gran majoria d'Europa està fent arròs pues, com a molt des de fa 100 anys. En el delta del riu Axios des de fa 60 anys, en Sevilla no arriba a 60 anys, en Extremadura menys encara. Vull dir-te que és una manera de reivindicar-lo i si ens ha ocorrit pues, que la forma de reivindicar-lo és mostrar com ho han fet els nostres avantpassats durant segles i segles, abans de que arribaren les grans segadores que tenim a dia d'avui. I entonces lo que anem a fer és hem demanat a 20 llauraors vells que s'achenollen, que es vestisquen com s'han vestit tota la vida, en pantaló llarg i camisa de mànega llarga també, perquè quan entres a l'arròs talla molt.
0: Sí, talla
1: molt. Entonces, si entres dins del camp en pantaló curt, pues acabes fet un Cristo. Bueno, pues ells se vestiran com s'han vestit tota la vida, en la seva faixa i tot, i entraran corbella en mà a segar l'arròs. I reproduirem com s'ha fet tota la vida, que és un ritual magnífic. Eh? Primer tallaran les plantes, després faran el bencí, que és una espècie de corda que se fa unint diverses mates o espigues d'arròs. Uh-huh. Després, en ajuda del bencí, faran garbes, que deixaran estendre perquè s'assequen. Després les desbarbaran i finalment les trillarem, com s'ha fet tota la vida.
0: Sí, sí, una imatge costumbrista total,
1: sí,
0: Santos.
1: Sí, és de veres que això ja no se dona. No. A nosaltres ens apetís rememorar-ho, no? Recordar-nos de tot això, perquè, com t'he dit, també és una manera de reivindicar que els valencians som el que som en el món de l'arròs perquè portem 12 segles contra guant arròs així, en València, cosa que no pot dir cap altra zona arrossera d'Europa.
0: És un homenatge, eh? Un homenatge als iaios, ma abuelo feia, mon pare també. O sea, que és emocionant, veure-ho, no? Mm. I la gent que encara té una, que ja té una certa edat, segur que s'emociona. Però també hi haurà, tinc entès, passejos en barca, tallers sí. infantils, o sea, quin és el sí. programa per Peixina
1: Pedra? Sí, home, al voltant de tot això fem una festa.
2: Claro,
1: una
2: claro.
1: Festa. Mira, fem una festa, a més, superbonica, una de les coses que a mi més il·lusió me fa, és un concurs de cant de batre.
0: Ah, mira.
1: Sí, el cant de batre és el cant de feina dels valencians.
0: Sí, sí, sí.
1: Totes les cultures tenen el seu cant de batre, el seu cant de faena, totes. Jo que sé, el sul, no? Per què el sul és a capella? I els cants estos que fan en les ingles, esglésies del Mississippi ahí, que canten a capella, i, pues,
0: sí, sí.
1: Són, és el seu cant de feina. I el nostre és el cant de batre, un cant que és a capella, perquè uno no va a treballar en companyia d'una guitarra, però sí que canta per acompanyar-se en que siga a si mateixa, no? I és un cant molt rítmic que damunt moltes vegades és pícaro o irònic, perquè
0: sí, molt, molt cantes, sí.
1: cantaven, ara no tenim vergonya per res, no? Però abans sí. cantaven coses que no se podien dir, no? Tu dies que no em volies, tu dies que no em volies, és la remuga, aixina, saps? És tot
0: favor,
1: molt rítmic, és, molt tranquil.
0: I ese fragment d'àudio que s'aguarde, per sí. favor, per als arxius de la història. Santos
1: bueno, però nosaltres fem un concurs per veure qui ha recuperat el cant de batre més bonico, més antic, i també qui el canta millor.
0: Que guai. Tu vas a participar, que t'has llançat aixina a capella.
1: No. Jo soc un gran admirador, però un mal executor. Jo el que sí que vaig a fer és agarrar la primera barca de totes, que no sé si quedarà alguna plaça o no, però a les 9 del matí és una barca per anar al tancar de la pipa per entendre les especials relacions que n'hi ha entre el camp d'arròs valencià i tota la avifauna que pobla l'Albufera valenciana.
0: Claro, qué bonico.
1: I en companyia de la seva Overlight, pues, dependran a diferenciar, per exemple, lo que diguem nosaltres en castellà, no sé si en valencià, la garza real de la garceta comú,
0: sí.
1: el cabussonet o el xarxet del coiber, i també pues, quina relació tenen aquests pardals en el camp de roses.
0: I una, sí, has dit que no queden plaça, o sea, ja s'han inscrit, diguem, no?
1: Sí, països jo crec que ja no quedaran. No sé si quedarà alguna o no, tindria que consultar-lo en la fulla web dels passejos en barca, perquè també a partir de les 9 i mitja seran barques per a donar una volta per l'Albufera valenciana. I gent del port de Catarroja, en la meva opinió, Sílvia, és el racó més bonico de l'Albufera.
0: Sí, preciós.
1: I se pan tan enorme que guarda la major col·lecció d'albuferenques de tota l'Albufera, que és superbonico caminar per aquest pantalà i veure que n'hi ha barquetes, el rabatxol, tenen una reproducció del rabatxol, perquè abans, ara totes les albuferenques ens pareixen iguals, però en aquell moment antigament cada una tenia una funció, i
0: sí,
1: ahir
0: sí,
1: el port de
0: Cala
1: Roja les trobes totes.
0: Totes.
1: Bueno, pues eixiran en diferents d'aquestes barques a les 9 i mitja, a partir de les 9 i mitja, pues a pegar una volta i conèixer l'Albufera.
0: I una cosa, quan se nomena el segador d'honor? Perquè tots els anys n'hi ha un...
1: Això és la guinda del pastel, això ho fem al final del tot, perquè per nosaltres és un moment... No, mos ho pensem molt, a qui li donem aquest premi.
0: Ja ho sé, ja.
1: Té que ser sempre algú que hagi aportat molt al món de l'arròs. No sempre és un cuiner, encara que con freqüència ho és, per exemple, ho ha sigut Ricard Camarena, ho ha sigut Begoña Rodrigo, però també ho ha sigut personatges de la vida social valenciana, com per exemple Arturo Valls, que no sé si ho saps, però és un forofo de l'arròs de València i un gran hacedor de paelles.
0: Sí, no? Lo que era hacedor no sabia, que li agradava.
1: Sí. Uf, és un loco de la paella. Tant que té la seva pròpia marca d'arròs, que es diu Socarrón,
0: sí,
1: i la comercialitza i tal.
0: Sí, això sí que
1: no crec que guanyem els diners, la veritat, però a dir-li fa molta il·lusió.
0: Però bueno, és una qüestió d'orgull propi, claro.
1: Clar que sí.
0: Escolta, i una pregunta, en guany que està tan mal el sector, este tipus de festa, suposo que els arrossos esteu agrairant el doble, no? Perquè és que més que mai necessitem potenciar l'arròs que duga etiqueta d'O.
1: Sí, és de veure que el moment és difícil, la collita no va ser excepcional, el preu tampoc. I sí, fa falta més promoció que mai. Per tal d'explicar-li al consumidor, les coses, el primer, home, no és necessari, no? Però amor, carinyo, el que és d'ací... Si ens agrada el paisatge de la Marchal i de l'Albufera, això està sustentat per uns veïns que són els llauraors, que són els que aguanten tot aquest ecosistema. Sense el llauraor, si el llauraor desapareguera de la Marchal, l'ecosistema que tenim avui dia en el Parc Natural de l'Albufera desapareixeria per complet, però per complet, perquè he donat compte que és un paisatge que té un ecosistema molt ric, però un ecosistema que està, es diu, antropitzat, és a dir, està modelat per la mà de l'home. Si tu lleves a l'home d'ahir, pues això col·lapsaria, sense dubte. Això, però també és una manera de reivindicar també la qualitat d'aquest arròs, no? És a dir, que pues que és arròs, l'arròs de València, que si tu vols arròs de València, si tu, tu tens molt clar que la teua paella és bona en arròs d'ací, que si haces arròs de fora, pues no va així igual de bona, està clar que no, perquè l'arròs de fora està fet per altres coses. Si tu vols arròs d'ací per fer la teua paella, perquè és el que a tu t'agrada i el que dona la cara perquè absorbís molt bé el sabor, entonces la millor manera de garantir-te que l'arròs és d'ací i és bo és la denominació d'origen arròs.
0: Sense cap dubte. Entenc que el segador que enguany no ho hem dit encara. No sé si ho pot dir. Jo suposo
1: clar,
0: que ja serà en públic, no?
1: No m'aguante les ganes de dir-ho.
0: Qui és? Qui és?
1: Te dic, perquè és una persona que jo personalment estime molt i estic segur que tu també, que es diu Vicente Rioja.
0: Hombre.
1: I Vicente Rioja dirigís un restaurant, una casa centenària, que bueno, porta tota la vida en dic centenària perquè enguany ha complit 100 anys.
0: Sí, sí.
1: No és una,
0: sí, sí, no, no és una forma de parlar.
1: Sí. No és una forma de parlar. És una casa que de sempre han fet paelles, però també perquè t'he dit una altra cosa, és que abans tots feien paelles en el restaurant, no? I el que passa és que el que té d'especial és que s'ha dedicat a intentar millorar la recepta que feia son pare. Fica't que sempre diguem que lo difícil que és fer una paella com la feien les nostres mares, que la tens ahí idealitzada. I ell no és que no s'ha conformat en això, és que ha volgut, a més, fer-la millor. I això com se fa? Pues mira, fica't-la al dia. Pues llevant-li una miqueta l'excés d'oli, que probablement siga un defecte habitual en les paelles casolanes, buscant una matèria prima que ja no existís. Perquè el pollastre que gastava ton pare i ta abuela per fer la paella era un pollastre lustrós que menjava l'aire lliure, que tenia un pes i un caràcter. I el que mengem ara de granja pues no és el mateix.
0: No és el mateix, clar.
1: Ell se fa criar pollastres de 8 mesos, que pesen més de 4 quilos i que tenen un sabor excepcional. Però és que agarra con ell i té que ser de capa parda i d'un negre.
0: És un purista.
1: Se fa ell el garrofó per les seues paelles. I el resultat és una paella meravellosa. Entonces, independentment de que aquesta paella està boníssima, volem agrair-li a aquesta persona que ha dedicat sa vida en fer millor el que més ens emociona als valencians, que és una bona paella.
0: Que guà, és el que ens agrada a tu i a mi. I sou cookings, qui comptes enguany? Crec que està...
1: Bueno, avui portem dos vessants molt diferents. Mira, per aquesta cuina de pitiminí, la cuina creativa, diferent, que dona molt bé les fotografies i que, escolta, i que està molt bé perquè també ens ensenya coses que mai ens hem imaginat, no?
0: Sí, claro.
1: Ve un tipus també excepcional que es diu Vicente Patino.
0: Ai, que bona gent.
1: Del restaurant Saïd.
0: Que bona gent, sí.
1: A més, ell en el món de la cuina de l'arròs ha fet coses que a mi m'han agradat molt, com per exemple construir tot un recetari de l'arròs al voltant dels peixos blaus. Quasi ningú s'atrevís a fer un arròs en peix blau.
0: Sí.
1: Qualsevol ho fa en escorpa, però n'hi ha molt poqueta gent que s'atrevís a fer-ho en una caballa, en aladroc, en peix blau. Per què? Perquè té aquest sabor potent,
0: claro,
1: que després has de saber
0: contrastar, moderar-lo, equilibrar.
1: Patinyo, per exemple, pues, ho fa a vegades en un toc cítric, a vegades en un toque de fenoll, que té aquest saboret, saps, una miqueta anissat, que refresca. Entonces, bueno, volem que ens conte aquestes coses, no?, de com se'n fan arrossos en peixos blaus, que a més són molt barats i en temporada n'hi ha...
0: De bons. No? Ahí està, el restaurant és Maravella, no? El restaurant.
1: Bueno, és que ell treballa ara en Saiti
0: i en Maravella. Exacte, és que això anava a preguntar-te, perquè jo tenia entès que havia estat. I Rubén Miralles de la Matandeta estarà al final? Que...
1: També va vindre per a mostrar-nos una altra cara.
0: Que estan d'aniversari.
1: La cara més tradicional. Donat compte que jo no sé si n'hi ha un altre restaurant que estiga més dins d'un camp d'arròs que la Matandeta, que està tot al voltant de camps d'arròs.
0: Sí.
1: I Rubén ve a fer-nos posicions arrossos tradicionals.
0: Que fan ells, molt bé. O sea que molt bé. El programa, per tant, comença en esos passejos, tindrem els cookings a partir de 10:30 a 11, tallers infantils, lo que és la demostració... Això és molt important per anar en xiquets, també, se pot anar en la família.
1: Sí, perquè donat compte que nosaltres tenim un museu que es diu Museu de l'Arròs de València, que és propietat de l'Ajuntament de València i està gestionat per la denominació d'origen. I és molt bonic, perquè anem a donar-los als xiquets l'oportunitat de que agarren l'arròs al qual ve del camp que tenen enfront d'ells i que l'elaboren allí mateixa perquè entenguen com passa l'arròs de ser una llavor a convertir-se en un gra que nosaltres ponem cuinat.
0: Sí, sí,
1: passa
0: educació.
1: Com passa l'arròs en corpa, l'arròs integral o cargo, per després ser blanc. Això és el que anem a ensenyar.
0: Molt bé. Santos, pues teniu feina, eh? La demostració per ser de la Sega és a les 12 i el concurs de Camp de Batre a la 1. És correcte,
1: efectivament,
0: no? Efectivament. I ja hi ha les dues, actuació de dansa, i ja a 2:30 tanquem la festa.
1: I, bueno, i arrossos, eh? També tenim sí, el passeig de l'arròs per a tastar els arrossos més tradicionals de la cuina valenciana.
0: Uai, pues, sí. Ja que anar, és lliure, pot anar tot el món, i convidem a tot el món a que vagi. Santos, te deixem continuar acabant tots els detalls, perquè de veres que manegeu ahí una quantitat de gent, de restauradors, d'esdeveniments, de visites, de barques, que requereixen el teu treball, claro.
1: M'has fet pensar, eh?
0: Sí?
1: Gràcies que estic més any, igual me presento jo al concurs de Can
0: Debat.
1: Oye, per favor. Mira lo que te dic,
0: Sí, per favor. I me cantes així una altra vegada. Jo ese audio va a fer història, eh? Sí. Ja ho veuràs, sonarà més d'una vegada. Cuida't, gràcies, Santos.
1: Una abraçada. Ah,
0: adéu, fins diumenge, adéu.
2: El altaveu del sector primari en Apunt Radio. El Forcat.
3: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: Apunt Radio. A Sagunt. 102.2 i 94.5.

0: Recordeu que parlarem fa no res de robatoris? Bueno, per desgràcia parlem massa sovint. Pues bé, el director general d'Indústria i Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández, va estar en la presentació al sector d'un protocol de col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat en la lluita contra robatoris que es produeixen al camp. És una nova ordre, ara vos explicaré lo del protocol, però el que passa és que estan treballant en una ordre de la Conselleria d'Agricultura que desenrotlla alguns aspectes d'un decret de l'any 2015 del propi Consell. Voleu saber un poc les línies? El propi director general ens les ha explicades.
1: Los robos en el campo son una preocupación real para nuestros agricultores y desde la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca queremos dar una respuesta útil y concreta. Por eso estamos reforzando la trazabilidad de los productos agrícolas desde su origen hasta la primera comercialización. La nueva orden permitirá identificar mejor quién produce, de qué parcela procede la mercancía, quién la transporta y dónde la entrega. Queremos facilitar así el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y al mismo tiempo proteger a quienes trabajan cada día en nuestro campo. Nuestro compromiso es claro: más control, más seguridad y más protección para los agricultores valencianos.
0: Este protocol que recull, bueno, és llarg, parlarem també algun dia d'ell, però aspectes nous que jo destacaria, el fet que la data o el data ha de ser conservat pel transportista durant tot el transport i pel destinatari una vegada arribi ja a destinació, i haurà de mantindre's a disposició de les autoritats competents si ho sol·liciten. Què és el data? El data és el document d'acompanyament i traçabilitat agrària. És un document, és oficial, que garanteix el seguiment i la traçabilitat del producte. Vamos, teniu que dur damunt en aquest procés per si vos el demanen, perquè ahí està durant tot el transport i pel destinatari una vegada arribi ja a destinació, i haurà de mantindre's a disposició de les autoritats competents si ho sol·liciten. Què és el data? El data és el document d'acompanyament i traçabilitat agrària. És un document, és oficial, que garanteix

0: d'un únic document data i només serà vàlid el model oficial. ¿Vale? Únicament l'oficial. Bueno, i evidentment, a banda de que siga l'oficial, té que estar correctament omplit i que cada any posi a disposició, com sabeu, la conselleria. Si el necessiteu, només en cridar allí, vos el faciliten. En qualsevol fase del transport, des del camp fins a la seva primera comercialització, es podrà, per tant, realitzar una inspecció per part d'agents de l'autoritat i del personal inspector competent per a verificar si aquest document és correcte i la mercaderia ve d'on diu el document i va cap on diu el document. Així que estem molt pendents d'aquesta ordre i a veure si entre tots aconseguim que lo del robatori es vagi solventant, que ja teniu prou problemes, però bueno, també sabeu això de que no és possible ficar-li portes al camp.
1: Cal consumir productes valencians, perquè així, el millor, ho tenim a casa.

0: Sí, ja sé que és lo de no ficar tanques al camp, però m'he així portes. No sé per què. O sí que tenen portes és en els forns. I tinc que dir-vos que tot i això tenen molts problemes. No robatoris, espere, però sí tenen problemes de relleu generacional, reptes de marca, problemes de matèria prima, sempre estan treballant i ja fa anys i anys i anys, que el gremi de forners i pastissers de València, si no és dels més antics, que jo crec que sí, serà un dels més antics. Pues bé, fa no res vos vaig contar que havia guanyat el concurs de pans tradicionals i de forma lliure, que era el forn Moreno Ponce, i el segon premi per a forn pastisseria Martínez. El tercer crec que és per a forn Coceca, Cocera, ara ho confirme amb el president d'este gremi, Juanjo Rausell. Juanjo, hola, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Que alegria escoltar-te, com estàs?
1: Bé, ara tornant-se locos tots en el massapà del dia 9, però bueno, bé, anem fent, com sempre.
0: Claro, claro, ara ve lo fort, ara comentarem. Qui és el tercer? És el Ford Cocera? És que no,
1: jo... Sí, Cocera.
0: És Cocera,
1: José,
0: no?
1: Cocera.
0: Cocera.
1: José Cocera.
0: A veure, no m'ha sorprès lo de Moreno Ponce i Martínez, tinc que dir-te. No m'ha sorprès.
1: Els tres són grans professionals, sí. De fet, són molt bons professionals ara mateixa.
0: Bueno, i què tal aquest concurs? Van millorant els pans? Jo he tingut la sort de ser xurat en alguna ocasió i és una meravella els productes que estàs tenint. Contents en el resultat de lo que esteu veient?
1: Sí, la veritat és que la panaderia valenciana s'espavila en el seu moment i perquè no tenim més remei, no? La veritat. Però bueno, ara mateix n'hi ha un nivell de panaderia molt alta a quasi tots els barris de València i això és una cosa que el consumidor diu d'aprofitar. Perquè, com tu comentes, pues les coses venen com venen i a poc a poc anem quedant menys i ja ho veurem. Però bueno, la realitat és que ara el que tenim que fer és disfrutar de la panaderia, que és, de l'alta panaderia que està fent a València.
0: A mi m'agrada destacar este concurs perquè, escolta, estem parlant de l'edició 55. No estic confosa, sí. No. 55 anys.
1: 55. 55 anys fent este concurs en
0: concret. Delita, eh? I a més té una part solidària. Que sempre me dona a mi la sensació, no? Crec que és per a caritat.
1: Sí, per a casa de la caritat. Quan s'acaben els concursos, igual que és de pan quemat, tot el que fem, se replega tot el que no s'ha tocat per part del jurat i se li dona, ven a replegar-lo, per cert, i se li dona a la casa de la caritat.
0: Així és. Bueno, pues felicitem, ara recordarem els guanyadors perquè la gent busque pa, perquè jo sempre ho he dit, Juanjo, la gent vol pa de deberes, o sea, la gent valora el pa. Ja les dificultats que vos trobeu ara comentarem, però jo crec que el consumidor cada vegada li fica més intenció, no?, de consumir este tipus de pa artesà.
1: Sí, la veritat és que anem a veure, nosaltres no se podem queixar dels últims anys l'acceptació que ha tingut el gran descobriment, entre cometes, per part de molts consumidors de forns de barri.
0: Sí.
1: I, de fet, no poden queixar-se perquè la gent accepta el nostre producte, busca el nostre producte, busca pans més saludables i és una oferta que se li està donant per part de la panadera artesana i la pastisseria artesana i bueno, i és una cosa que portem ja anys a mi investigant en el IATA, s'ha portat un treball molt dur des de fa molts anys, però pareix ser que això altaveu, gràcies a tota la gent com tu i altres periodistes i eventos que hem creat, pues bueno, hem arribat al consumidor, sí, així s'ha fet un treball entre tots i hem arribat al consumidor, el consumidor ara mateix ja sap fins a lo que vol, que era difícil fa un any darrere.
0: Jo saps en què ho note? Te va sorprendre, però

0: quan fas una invitació en casa, un dinar en casa, antes te duien, no sé, qualsevol detall, ara te duen bomba i algo de la pastisseria, però d'esta artesana. Antes te duien qualsevol altra cosa, però és com dur-te un bon regal. I dic, sí, bueno, sí, això sí, és sí, que li fiquen, la fiquen en valor, estem ficant-lo en valor.
1: Sí, la veritat és que tu pensa que moltes voltes nosaltres hem arribat a fer cistelles de pa envoltes en celofán.
0: Sí, com un regal.
1: Per a regals.
0: Sí, sí, regal. Sí, ja t'he dit que sí.
1: Bueno, no, i això a poc a poc entra ja en lo que és la dinàmica de la gent, dels consumidors i la gent del barri i els pobles també, aunque en els pobles és més complicat el tema de la panaderia, però realment estem entrant en un moment de que s'està respectant molt el pa. I això és molt important,
0: sí, sí,
1: sobretot per als consumidors.
0: Claro.
1: Home,
0: a mi m'encanta tot el que feu, però els tallers infantils, perquè crec que teniu d'ací, no res, esta mateixa vesprada, pot ser que en tingueu tallers infantils per als nanos, per el tema de l'elaboració de la mocaora?
1: Efectivament, esta vesprada estarem en aquestes pedanies de València, en
0: Foralcedo, la Torre i Castellar Oliveral.
1: I Castellar. Sí. I se ho han repartit, a mi no m'he tocat Ornolcedo, o sea que allà les tinc que estar per allí. O sigui, allí, bueno, sí, pues sí, la sort que tinc, la sort que tenim, la sort que tenim del gremi, entre cometes, és que hi ha un equip directiu que són fabulosos i estan anant a... Oye, on toca'm el pito, escolta que van faltar 6 persones, escolta que van faltar 5, que n'hi ha que fer este evento, que n'hi ha que allà... I ahí estem, i és molt important.
0: Hombre, que si ho és. Escolta, i com va... Ara vaig a anar-te directe al gra, no? Perquè sé que teniu un projecte per al reconeixement d'una marca, de la pataqueta. Mm. De com està aquest tema?
1: Pues aquest tema està entre Pinto i Valdemoro. Jo soc sincer, i quan ja saps que me coneixes i m'estires, pues tenen igual...
0: Claro, jo te tiré. Pues que no, a mi em pareix molt bonic que se reconega la pataca. De l'Horta.
1: Però, a veure, si és que en Espanya n'hi ha DEOs, n'hi ha IGPs, n'hi ha CVs, i, claro, i mostres que podem treballar amb el tema de la pataqueta des de fa 3 anys, perquè els únics dos pans que mos queden valencians són la rosca i la pataqueta.
0: Sí.
1: Val? Perquè el pallès és igual nostre que els catalans, però els catalans se van adelantar i ells tragueren la seva IGP, perfecte, no me fiquen aquestes tonteries. Però, claro, nosaltres començàvem a treballar des de fa 3 anys, i s'ha encontrat una lentitud, s'ha encontrat en
0: burocràcia,
1: que li han pegat 30.000 mirades al paper, quan nosaltres el que volem és que el pataqueta valenciana se puga vendre i tinga aquesta denominació, perquè de fet tu et pots trobar-te pans, crec que n'hi ha al voltant de 100 i pico pans en Espanya, i dels quals n'hi ha molts que són alguns pocs d'EO, perquè és molt difícil que el territori tinga el forment que s'utilitza i tot això, perquè valenciana, com és valenciana, no té forment.
0: No, clar.
1: És una realitat. Per a crear una DO. Però una IGP...
0: O una marca.
1: Per una CV. Claro. Que és calidad valorada. I després per arribar a la IGP. Però, bueno, mos han ficat tantes cosetes per el mig que, bueno, estem reprenint d'altra volta el tema, perquè està reprenint d'altra volta el tema, però...
0: De moment, entre Pinto i Valdemoro. A mi és que m'encanta la història de la pataqueta o pataca, jo li dic perquè jo sóc de l'Horta i en les falles sí que li tirem mà. Jo, una de les imatges que tinc en falles és en el casal, la pataqueta, en faves, llonganissa, pisto, o sea, sí que sí, sí consumís molt en moments festius, o sea, la tenim molt arrelada com a producte, no?, desbocates de falles, per lo menos en el meu cas, eh? No sé si és algo habitual.
1: Això s'ha perdut, la veritat. Ui. Poques coses se fan ara mateixa. Bueno, n'hi ha pues, events que se van a fer ara mateixa, que van buscant la pataqueta i estem fent les pataquetes i tot això. Però la pataqueta en farà 15-20 anys. Nosaltres fem moltes pataquetes per a les falles, per a les cofradies. Tots els dies n'hi ha pataquetes. En ma casa tots els dies n'hi ha pataquetes a la venda. Això és una cosa que no m'ho vaig llevar mai. Però, claro, es començaren les mateixes falles, les mateixes organitzacions, cofradies, bars i tal, es començaran a treballar en la barra de quart, passarem pel període del precuit i ara passem per los mega XL bocadillos que jo ja cada volta, pues bueno,
0: cada un, però que
1: cada
0: nos perga lo, sí, però que nos perga lo nostre, a mi que innoven me pareix bé, però no perguen lo nostre. Em té una història xulíssima la pataqueta. És de veres que diuen que va sorgir el segle XV o aixina, no? En berenars.
1: La pataqueta La pataqueta és la gran... N'hi ha que redescobrir-la, per una senzilla raó. Pot ser que sigui el segle XV, probablement, però tu pensa una cosa. Jo, cada volta, una volta que me varen donar una xerra sobre la pataqueta, jo m'agradaria pensar, ficar-me en la pell d'eixe forner que en aquell moment estaven fent-se bollos, pans redons, sí. Pans redons, uh-huh. I de repente, este senyor va decidir fer un bocadillo. Perquè, claro, passava a un formato més allargat, ah,
0: sí,
1: una mitja lluna.
0: Sí, una mitja lluna, que és comer.
1: I es comença a fer-se un pa allargat. Claro, en aquest moment d'inspiració, jo sempre vull que arribar a aquest punt, perquè, claro,
0: per
1: és el
0: què,
1: que,
0: no?
1: El que te connecta. Sí, per què ho feu? Per què ho feu
0: a saber,
1: en aquest moment?
0: A saber...
1: Ahí está, y entonces hay mucha gente como en Sagunto, que se té la tradició del tema de la pataqueta, y València, pues alguns restaurants, alguns bars, utilitzen la pataqueta, però està quedant-se residual i és el que no tenim que permetir, però ni els valencians, ni els forners, ni ningú, perdre part de la nostra cultura,
0: no,
1: ni la pataqueta és cultura.
0: Home, jo t'he escoltat, he vist alguna vegada i he escoltat alguna vegada lo que jo dic del segle XV per algo, segons recorde que quan començareu a demanar esto de la marca i a treballar-ho, sí. Enviareu unes notes on dèieu que l'origen podria estar en segle XV a Sagunt, en lo que diu com a dijous de berenar, que sí. Començaven després del primer dijous de la festivitat de Sant Anton, de Sant Antoni Abat, que sí. Estava vinculant, no?, el dimecres de la cendra, o sea, que té història, té argument darrere, no és una pataqueta bonica i punto, no, té darrere no. Patrimonialment vinculant les tradicions nostres. A veure si n'hi ha sort.
1: Sí, és que tu pensa que qualsevol dolç, qualsevol cosa de les que fem, tenen darrere una història.
0: Sí, per
1: això. I història és una celebració, normalment.
0: No és perquè sí. No és perquè sí. Per això jo estic ahí a veure si podem contar algun dia, que tenim ahí una marca, un reconeixement, un eje, no sé, lo que mos oferisquen, però de veres...
1: Pues vos que digues la veritat, ho tindrem.
0: Oh, yeah, així no m'agrada.
1: Ho tindrem. No, segur.
0: T'estic convençuda.
1: D'una forma o d'una altra, ho tindrem.
0: Ese dia mos menjarem així en directe un par de pataquetes com demana. Mossegant-los i tot.
1: Efectivament.
0: Bueno, i la campanya de Sant Donís com va? Què m'has dit ja? Bueno, ja estem ja preparant lo d'esta vesprada dels tallers, però que com ve la cosa?
1: Sí. Bueno, nosaltres sempre ho mirem positivament, les campanyes, perquè la mocaora és un producte que passa ja el seu camí roïn, entre cometes, i porta uns anys en què s'està revaloritzant, i de fet hem trobat a molta gent jove que era la que s'havia perdut a tornar a comprar les frutetes de
0: sí,
1: massapà.
0: Sí.
1: I entonces, pues bueno, sempre anem intentant, i de fet cada any ha anat un poquet més. També juguem en contra de que enguany pues, n'hi ha un megapont ahí que bueno, que algú aprofitarà, però jo espero que si no el compren en València, que el compren en algun poble, perquè de fet les frutetes ja no és un producte de la ciutat.
0: Bueno, poden comprar abans, perquè vosaltres comenceu a fer la venda molt abans.
1: Sí, home, el cap de setmana que ve ja estem en la venda. Perquè, claro, ara mateix, pues, entre que s'està comprant les armelles, molguent armelles, ja es començaran a passar el que té que reposar el massapà, pues bueno, ja es començaran... És 10 dies estos, des de final de setembre fins al dia 9, és la locura. Però bueno, jugarem, com sempre, i con xum en casa, crec que jugarem millor.
0: Animarem a tot el món. A mi lo de la mocaora és una de les coses que més m'agrada de l'any. Tinc que dir-ho públicament i que el meu xic s'espavile. Juanjo, moltíssimes gràcies, de veres, i molt d'ànim, que vaig a molt bé esta vespre d'estaller. Estàs, saps que estàs a casa, quan muigau, pugau, i si aconseguim alguna cosa, teniu qualsevol reivindicació, que sé que esteu peleant molt pel relleu generacional, tenim que parlar un dia d'aquest tema, de les dificultats que teniu, perquè esteu com tot el sector.
1: No, tots els sectors, jo estic sentint els agricultors, això que estàs comentant de la data, pues quan vinga la fruta de Nova Zelanda, de Marruecos, de Pumiquepan, que vinga en el paper de la data.
0: Sí.
1: I que vinga ben claret i que el client ho puga llegir. I el client puga llegir-ho, que això és el gran handicap que
0: n'hi ha. Ja farem un debat, una xerraeta, en diferents sectors que compartim problemàtiques semblants.
1: Segur.
0: Que vagi molt bé, aquest taller, disfruta i gràcies, de veres, de cor.
1: Res, a tu, Soria. Moltes gràcies per recordar-me a vosaltres. Adéu.
2: De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Porcat.

0: aquesta música vos traslladar, perquè a més Sílvia està ballant, a la borda està ballant. Pues si és que imagineu-vos enmig del camp. I més imagineu-vos el camp en la València dels anys 60. I si no vos podeu imaginar alguna cosa, i si no, molts dels oients ho han viscut, n'hi ha una manera de reviure-ho i de veure-ho, o de descobrir-ho. I està el Casino de l'Agricultura. Recordeu que l'altre dia va vindre Cristóbal Aguado, que s'havia implicat en la direcció i que el casino volia fer moltes coses vinculades al sector. Així tenim una mostra. I és que és una exposició, una mostra, que recupera la mirada d'un fotògraf amateur valencià, és ja Enrique Borredà. Ell és nascut, crec que va morir a Xàtiva, i crec que va néixer en 1921 per allà, per a Ecor, per aquesta zona. Tinc que dir-vos que l'exposició la teniu 2 mesos, m'ha dit una de les organitzadores. O sigui, ja vos diré la data exacta per a que no vos la pergau, però més o menys estaran 2 mesos. Tenim temps per davant. Però bueno, Borredà era un inspector de l'Institut Nacional d'Estadística i a mitjans dels anys 50 va descobrir la seva passió, que era la fotografia, per això dic lo d'amateur. En aquesta primera càmera va començar a retratar paisatges, persones, oficis, costums de la vida rural valenciana i, bueno, i fins i tot va arribar a tenir un laboratori fotogràfic propi a casa. Era una afició. Pues a finals dels 50 va inclús entrar a formar part d'un foro que feia, se deia Fotoclub València, que era una entitat de referència, no sé si ho havíeu, a la fotografia valenciana, i ahir va arribar a ser inclús president. Imagineu l'ofici si va donar de si. Bé, l'exposició que teniu a Casino d'Agricultura és una mostra, per tant, on veureu imatges de la gent treballant, de feines al camp, hi ha imatges de cultius de cítrics, collites, animals, camins, casetes, cases tradicionals, escenes quotidianes. Bueno, inclús, com no, hi ha un espai, alguna fotografia dedicada al Tribunal de les Àvies, hi ha plantacions severes, antigues, així històriques, moments de la vida diària, un parell i un fill, anant en mula, coses d'estes, no? Bé, però Borredà no es limita només a lo que és documentar fotogràficament. Les seues imatges tenen inclús una preocupació artística que si vos agrada la fotografia vos cridarà l'atenció, perquè mescla aquestes escenes quotidianes i propis del camp dels anys 60 en la llum, el joc de llums, de formes, de composicions, així que igual te trobes un aparell, una mula, que de col per pente una foto d'una tela d'aranya entre tarongers. És molt artístic i és preciós. Tinc que dir-vos que ha tingut la possibilitat de parlar en algun directament vinculat a aquesta història i m'ha contat de què va i què trobeu. Escolteu-ho.
1: Saludos, soy Enrique Borredà López, hijo de Enrique Borredà Puyo, el autor de las fotografías que están actualmente expuestas desde este pasado lunes en el Casino de Agricultura de la ciudad de Valencia. Al respecto de mi padre, me gustaría resaltar que él es estadístico, trabajó siempre en el Instituto Nacional de Estadística, se hizo inspector y eso le dio la facilidad o la posibilidad de viajar por toda la comunidad valenciana con el tema de censos agrarios, etc. Y ahí descubrió los paisajes, los lugares, las gentes de la comunidad valenciana y su interés por la fotografía se despierta ahí. Fue miembro del Fotoclub Valencia y presidente durante unos años, por los años 50-60, y lo que reflejan las fotografías que están expuestas es el campo en la vida de los 60 en nuestra comunidad. Son fotos en blanco y negro, reveladas por él mismo en el laboratorio que teníamos en casa. Algunas fotos reflejan también a mi abuelo, que fue el que expandió un poco también en su mente el tema del campo, ya que fue comprando terreno aquí en Xàtiva y plantando cítricos, y mi padre siempre tuvo una unión con el campo desde bien pequeño, ya que nacido en Ayacor, pedanía de Canals, pues siempre estuvo, ligado al campo. Y las fotografías reflejan otra vez la vida que se llevaba entonces, cómo se trabajaba, cómo se plantaba, y se marca muy, muy claramente la diferencia con nuestros días de hoy. Para mí es una exposición de fotografías muy romántica, aparte de la carga emotiva que lleva dentro de mí, porque yo recuerdo haber hecho algunas fotos con él en el laboratorio de casa, pero ver ahora expuestas las fotos de mi padre, pues para mí es un orgullo y espero que guste a todo el mundo que vaya a visitarlas. Agradecido.
2: El món agrari i ramader té la seva veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
0: Bueno, i correguem, que se mos acaba la setmana. Queden 12 minuts per arribar a les 4. Bonico, no?, lo de anar a veure aquesta exposició. Recordeu, a més, que tenim un fum, però un fum de cites. Ja mos contarem del 2 al 4 d'octubre Montanejos, este cap de setmana fins diumenge Giri a Morredó, Equaltea sí que serà per octubre, de l'1 al 25, la Matandeta tindrà el 3 d'octubre el seu aniversari, Torrendo Fest, este cap de setmana en Patraix, Dénia, també, perquè també és el festival de Dénia. A més, van estar allí els grans de la cuina. I com no, Godelleta, perquè evidentment el que és Dénia, festival de gastronòmic, està més focalitzat a l'alta cuina, tot i que ells defensen molt el producte, i trobareu inclús a Requena, com a ciutat del vi, en un espai propi, però podreu allí maridar i fer coses meravelloses. Però n'hi ha un poblet meravellós, que és Godelleta, que té una fira del Moscatell que jo tinc que contar-vos seu. I ha parlat en Francisco Cervera, que ha sigut més de 10 anys, crec que 13 o 14 anys, president de la cooperativa, concretament la cooperativa vinícola Sant Pedro Apóstol de Godelleta, i tinc al telèfon a Paco. Hola, Paco, buenas tardes.
3: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada, com estàs?
3: Así estic, escoltant-vos el programa.
0: Que alegria. Bueno, Godelleta, mira que vull jo a la gent de Godelleta. Mira que ha viscut jo coses boniques en Godelleta.
3: Molt bé, sí, uns anys ja.
0: A la pilota, a cantants famoses, a la Mistela, hi ha molts vínculs ahí. Molt bé. Bueno, Paco, què teniu este cap de setmana? Contam, quan és?
3: Pues este cap de setmana tenim la Fira del Moscatell, que la comarca és moscatelera, tant Xest com Godelleta, com Turís, com Montserrat, Xiva, i precisament és el Moscatell d'Alejandria, sí, la mare de pràcticament tot Espanya, del Moscatell, perquè no n'hi ha en altre puesto, així com en Mancha, Rioja, i no n'hi ha cap de Moscatell com este. I clar, pues és un honor per nosaltres tindre pràcticament el 70-80 del Moscatell així en la comarca.
0: Es diu pronte, eh? Es diu pronte. Sí, I comenceu esta mateixa vesprada, tinc entès, així unes hores.
3: Sí, esta mateixa vesprada, pues, entre ajuntaments, polítics, autoritats que venen, a les 7:30 comencen. És una fira també de maquinària agrícola, és una fira de moltes casetes, de embotits, de tot, de minxar, de bodegues que col·laboren amb nosaltres, també molt visiten i això.
0: També teniu inclús algun homenatge en nom propi.
3: Molt bé, sí que és de veres. Sí. És el fill del primer president que va haver, perquè se va inaugurar la bodega en el 39.
0: Ja ha
3: passat, ja plogut, ja plogut.
0: Sí, sí, sí.
3: I el pare d'este home, que són tres germans,
0: Hermenegildo Tórtola, no? Tórtola.
3: Hermenegildo Tórtola, molt bé, aixina és.
0: Aixina li diuen. Bueno, i què teniu, algo complementari? O sea, n'hi ha algun tipus d'exhibició, cocteleria?
3: Sí,
0: que
3: sí.
0: Sempre feu,
3: sí,
0: coses d'estes.
3: Ja te dic que també n'hi ha show cooking, de cucarella, del tema de...
0: Adolfo, dels millors, sí, arrossers. Mm.
3: Crec que és el diumenge pel matí.
0: Sí.
3: I també fan exhibició de cocteleria, visites a la bodega també guiades, i molt d'ambient.
0: Ai, Paco, pues ja que anar a Godelleta. A partir d'esta vespre,
3: tu ja
0: estàs allí.
3: Jo ja estic.
0: 14 anys de president, no? Crec que
3: sí,
0: tenia...
3: I 6 de conseller. Ja por la vintage, ara ja la dissabte, ara n'hi ha el jove, que no té ni a veure.
0: Que bien, que falta fa. Paco, enhorabona, gràcies, i ja sabeu, Godelleta, una de les grans alternatives del cap de setmana. Cuideu-vos molt.
3: Gràcies.
0: Adéu, artista, adéu, adéu. Bueno, pues ja veieu, jo he fet un repàs ràpid, però de veres que l'agenda és increïble, el cap de setmana va ser meravellós, l'horatge va acompanyar, i Godelleta és una de les moltíssimes alternatives, jo no me la podria. I ara, com me vaig comprometre la setmana passada, anem a escoltar algun dels moments, alguns dels testimonis que han marcat la setmana, i el dilluns, a veure què passa, perquè pot ser una setmana decisiva, com deia al principi, per al tema de les mobilitzacions. Així que, més que mai, i com sempre, cal consumir productes valencians, perquè nosaltres el millor ho tenim a casa. Bon cap de setmana.

0: ara en la PAC volen castigar a tots els agricultors majors de 65, però si són la majoria en la Comunitat Valenciana, estan locos.
1: Más de 2.000 millones de euros en superávit agroalimentario en el primer semestre, eso es espectacular. La Comunidad Valenciana tiene un ligero déficit comercial, salvo nuestros aguerridos agricultores, ganaderos, pescadores y los industriales como estos.
2: Des de l'organització reclamem millores i adaptació del seguro agrari a este cultiu, que és emergent i té projecció en la Comunitat Valenciana, perquè cada dia és més important tindre un bon mecanisme.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Keep it up. That's it.

0: No hi ha lliga de primera divisió, però sí hi ha Punt a Punt. Com cada cap de setmana, des de les 12 del migdia, viu tota l'actualitat esportiva valenciana. Amb el nostre partit de la jornada, des de Madrid, Supercopa d'Espanya femenina. I tot el futbol regional i el partit d'Espanya a Wembley. I l'elecció de l'acord d'honor a les Falles. Tot el seu espai al nostre Punt a Punt.
1: Darrere de cada ingredient de casa nostra hi ha una història, unes mans que el cuiden i un sabor que ens fa poble. Fem honor a la nostra cuina. Descobrim l'origen del producte que arriba a taula. Donem suport al comerç de proximitat i cuinem amb identitat pròpia. Tastem la comunitat. El nostre patrimoni dut al paladar. Els divendres de 12 a 13. El programa de gastronomia de Punt Ràdio. Amb Vicente Gil, tota una veu autoritzada. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
2: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els Xicotets Hàbits.
1: A Cuida't compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Hi ha històries que s'escriuen en la foscor. Delictes que desafien la lògica. Ments que amaguen els secrets més obscurs de la nostra societat.
3: Soc Juan Nieto. Cada setmana analitzem els sumaris més complexos, els crims que van marcar un abans i un després i les respostes que mai van arribar a la llum. Sense censura, amb rigor i des del lloc dels fets.
1: La crònica negra, com mai te l'havien contada. Els dimecres, de 12 a 13 hores, sintonitza el crim. T'esperem en la ràdio autonòmica. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
4: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
1: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
4: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
1: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt. La Lliga es viu al Punt a Punt. Cada jornada vivim l'esport ben a prop. Els quatre equips de primera, la segona divisió i tot el futbol valencià en marxa a la Ràdio Autonòmica Valenciana. Baix la direcció de Luis Urrutia. Amb Salva Folgado, Paco Polit, Clara Alcover, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Manolo Montalt i José Luis Gual a la redacció. Com sempre, amb els millors comentaristes. Viu amb nosaltres un clàssic de la Ràdio Valenciana. Punt a Punt. 100% esport en valencià. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
0: 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

0: Molt bona nit, benvinguts a 90 minuts, benvinguts a Punt Ràdio. Els que connecten ara i els que ja porten durant tot el dia, tota la vesprada, ja sabeu que hem tingut jornada del punt a punt, esta jornada de divendres en Eurolliga, en Primera Federació, i per tant saludem als que ja estaven escoltant esta sintonia i els que ara connecten per a este 90 minuts en el que ja sabeu que podeu participar en el programa i bueno, pues deixar la vostra opinió per a que s'escolte en el 90 minuts. Ja sabeu que teniu les nostres canals en xarxes socials per a enviar textos en X, en @90minuts, en Instagram 90 minuts ràdio i en TikTok @90minuts ràdio, en WhatsApp al 619 42 18 01, i ahir és on podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és si confies en que Braulio puga fer el seu treball en esta segona etapa en València. Si tu penses que Braulio tindrà la capacitat, la independència, està dient en les entrevistes, en les xerrades, en els mitjans de comunicació, que de moment sí, que ell el que de moment nota és que sí, però si penses que durant tota esta segona etapa Braulio va a poder tindre la independència o la tranquil·litat de poder fer el seu treball i que no passe com altres vegades en este València. És la pregunta que fem en el dia d'avui i és l'opinió, això de lo que vulgueu, que volem escoltar dels oients en este 90 minuts. Un 90 minuts de divendres en el que avui n'hi ha hagut futbol en la segona divisió, la Lliga Hypermotion, en la jornada 7 de Lliga. Recordem, no n'hi ha futbol en primera divisió, parada per seleccions, però en segona divisió sí que està en marxa la Lliga. Girona 2, Albacete 0. I en la Primera Federació, en el grup 2, també la jornada per al Villarreal B de David Albelda, que ha guanyat 1-3 a l'Atlético Madrileño de Fernando Torres, en una victòria important per als de David Albelda, que continuen al capdavant de la classificació. Això en quant al futbol. En quant al bàsquet, Eurolliga, primera jornada, i València Bàsquet ha començat en bon peu, encara que fem-nos patir en un partit que finalment ha decantat per 2 punts València Bàsquet davant Besiktas, 94-96. La resta de la jornada en Eurolliga, Fenerbahçe li ha guanyat 78-68 a la Virtus de Bolonia, i el Partizan ha guanyat 92-76 al Olimpia de Milano. Són els marcadors en el divendres d'avui, i a les 11 i 8 minuts anem a fer una pausa i al tornar amb els assumptes i temes del dia.
1: La informació esportiva en 90 minuts. Amb Salva Gómez i Carlos Urrutia.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. ¿Pasa siempre?
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Gómez i Carlos Urrutia.

0: 10 minuts, passen de les 11 de la nit i anem amb els assumptes i els temes del dia. Avui, en esta sintonia, en la de Apunt Ràdio, hi ha hagut protagonista de luxe, com és el cas de Braulio Vázquez, en la sintonia i en el programa del Partit de la Una, en companyia de Nacho Sánchez i de Germán Muñoz. I anem a rescatar algunes de les següents respostes. Després també recuperarem algun per al temps de tertúlia i, evidentment, debatrem sobre les paraules de Braulio i tot el que té que veure en la seva segona etapa en València. Però, precisament, parlava Braulio de la seva anterior etapa al València i feia un poquet la comparació i el que s'ha trobat respecte als, crec que són 13 anys que han passat entre una etapa i l'altra.
1: Seguro que hay cosas que modificar. Tampoco, cuando llegas a la dirección deportiva y tan joven como llegué yo, al final también crees que vas a descubrir tú el jugador de 19 años o 20 que no ha descubierto United, o que ahora mismo es muy difícil eso porque hay mil tu propiedades, está el Chelsea que no sé cuántos equipos tiene, el City, todos tienen equipos en Portugal. Entonces todo es muy difícil captar. Vamos a tener a los nuestros de la academia que son muy buenos y luego yo voy a tener sentido común. Yo no voy a, ni voy a ser mago, ni voy a que nadie espere. Pero desde la sencillez yo tengo cosas clarísimas y algunas situaciones que repetiré de mi etapa anterior porque creo que el escandallo, ¿no? Se dice, ha sido positivo.
2: ¿Cómo qué? ¿Qué quieres repetir?
1: No voy a darle las cartas al enemigo, pero hay situaciones que estoy seguro de que las volveré a repetir, cada uno que especule, las buenas, y seguro que las malas aprender también, alguna que me he equivocado por no entender quizás que en esa posición había otro, situaciones que me hacen ganar cuando salí del Valencia, digo, bueno, han salido cosas muy bien, pero en esta me he equivocado por esto. Pues obviamente sería absurdo no... seguro que me voy a equivocar, no el director deportivo mejor no es el que acierta todo, porque es imposible, es el que menos se equivoca, porque todos nos equivocamos.
0: Bueno, pues el aprenentatge, no?, d'estos anys també de Braulio, que no és el mateix Braulio que se'n va anar cap a Valladolid que el que ha tornat després d'uns anys a Osasuna. El que ha estat clau, i també ha parlat d'eixe nom per a esta arribada al València, i estava en l'anterior etapa en Braulio, és Javier Solís.
1: Bueno, pues para mí ha sido clave. O sea, yo entiendo que cuando los primeros espadas en el Valencia siempre son criticados, pero lo que te digo es que yo creo que haciendo una reflexión es mejor que el Valencia esté en manos de gente como Javier Solís, por ejemplo, porque es el hilo transmisor directamente con el presidente. ¿Y quién mejor que alguien de aquí para transmitirle sus inquietudes y cómo están las cosas? Entonces, imaginaros que fuera otro, quitamos a Javier Solís de la ecuación y viene un inglés o viene o el que sea, seguro que la forma de transmitirle esa situación del día a día del club no va a ser la misma, con lo cual se ajusta mucho más a la realidad a alguien que lo sufre y lo padece que no a alguien de fuera. Uh-huh. Es una reflexión muy evidente.
0: Bueno, pues ha estat clau i sobretot la seva relació, són amics, Javier Solís i Braulio, i també parlava de el present, perquè clar, estem parlant molt de futur, de lo que vindrà l'any que ve, però Braulio, i és algo que durant la setmana han fet molt de... molta cura, no? S'han parat en este assumpte, Salva i Manolo en el 90 minuts, és... Ixa intenció o la intencionalitat de Braulio de parlar d'esta temporada, de no parlar del futur, perquè, i Braulio dia, l'equip és el que fa d'Eneu en la classificació, és a dir, cal trobar una solució, no? I per tant, bueno, pues és acabar de la millor manera esta temporada i d'eixe final de temporada i de l'any passat també parlava Braulio avui en la entrevista en el Partit de la Una.
1: El problema es que no puedo perder el tiempo en el futuro cuando lo más importante es que se recupere César, que se recupere Sadik, que eso nos hace mejores. Que el futuro es espantador, obviamente, que el nuevo estadio cada vez que paso por ahí visualizas y dices, pero qué bonito va a ser. Pero ahora mismo vamos el 19 y la realidad es que, bueno, no me canso de... Sé que no es el sitio donde merece, pero no vivimos del pasado. El año pasado hubo 8 equipos que estuvimos en 3 puntos, incluido el Valencia, que peleó por Conference, pero si no gana San Sebastián estaríamos igual. O sea, que no nos olvidemos que el año pasado el Valencia también hasta el final estuvo cerca de poder bajar.
0: Paraules de Braulio, després, com estem dient, repassarem més de les seues declaracions en temps de tertúlia, però en quant al València, per a tancar la secció del València Club de Futbol, parlar dels internacionals que juguen este cap de setmana. Demà ho farà Estoli Dimitrevski en Macedònia del Nord en el partit de la UEFA Nations League a les 9 menys quart, horari peninsular, Macedònia del Nord, Suïssa. I avui ho ha fet Aliou Dieng en Mali, en la victòria 3-1 davant Cap Verd, en un partit que arrencava a les 9 i que, bueno, pues, ha tingut participació el jugador del València, ha entrat al minut 61 de xoc i la seva selecció ha començat en bon peu en esta classificació de la Copa d'Àfrica. La mala notícia era la que, bueno, pues, ens assabentàvem ahir a les 12 del migdia, era l'hora peninsular en la que jugava el Japó de Ryunosuke Sato, que es quedava fora de la llista de convocats. Això sí, en la victòria en un amistós internacional davant l'Uruguai 3-1 de l'equip nipó. Així que això en quant a la participació dels internacionals respecte al València Club de Futbol, respecte al Llevant, avui l'últim dia d'entrenament i este cap de setmana el tenen lliure els internacionals. Després li preguntarem a Ismael Algarra, però Axel Tapé en la sub-20 de França i Hifi en la sub-21 d'Àustria. Respecte a l'Elx, el dilluns es concentren fins al divendres, tota la setmana, en San Pedro del Pinatar. Estava previst, o està previst, que puguen jugar algun amistós durant estos dies, l'Elx de Martín Anselmi, i un dels assumptes del dia, i han pogut parlar amb el director esportiu, amb Pepe Contreras, els companys de la tele, en Apunt Televisió, sobre un dels assumptes que està preocupant més a l'aficionat de l'Elx, com és la continuïtat, en este cas la renovació de Germán Valera, que té un més un en el contracte que es compliria per nombre de partits, però que encara i així estan tractant de negociar un altre contracte. Escoltem a Pepe Contreras parlant de la renovació de Germán Valera.
2: Creo que lo de Germán es un caso totalmente distinto porque, bueno, ya estamos viendo que es un toro, que durante las temporadas que ha estado aquí, el número de partidos que lo juega y con la cantidad de minutos que hace y a la intensidad que lo hace, lo puede seguir manteniendo. Entonces, a día de hoy, lo normal es que Germán termine jugando esos partidos, pero bueno, como he dicho antes, creo que tampoco nos tenemos que centrar tanto en esos partidos de Germán, sino en intentar llegar a un acuerdo con él antes de esos partidos y que pueda seguir aquí más allá de ese 2028.
0: Seria fonamental que Germán Valera poguera continuar a les files del club franjaverd, perquè, bueno, pues s'ha convertit en una peça importantíssima, tant l'any passat en Eder Sarabia com esta temporada en Martín Anselmi, lo que portem de temporada en l'Elx. En quant als internacionals, Lucas Cepeda amb Xile, Revivo amb Israel i Adam Boyar amb la sub-23 del Marroc. Això en quant a l'Elx. En quant al Villarreal, tota la plantilla de vacances este cap de setmana, torna el dilluns al treball, perquè clar, n'hi ha fins 12 internacionals en la plantilla del Villarreal, és la meitat de la plantilla. Li pegem una repassada ràpida: Renato Veiga en Portugal, Mourinho en Uruguai, Mika Tauche en Georgia, 3 en el Canadà, com són el cas de Saliba, de Tani Oluwaseyi i de Buchanan, Freeman en els Estats Units, Nicolas Pepe en Costa d'Ivori, Logan Costa en Cap Verd, Pap Gay en Senegal, Ilias Acomach en el Marroc i en Espanya Subteneu està Carlos Macià. Això en quant als equips de primera divisió. Recordem, estem repassant els internacionals perquè n'hi ha parada de seleccions, però sí que es disputa la segona divisió i el Castelló jugarà el dilluns, ja el diumenge tindran la prèvia i el temps d'escoltar també a el nostre José Luis Gual, però el dilluns a les 8:30 el Castelló que s'enfronta al Leganés. El que juga el diumenge és l'Eldense de Javi Calleja, que ja està esperant l'arribada de Leo Messi com a nou propietari del club. Juga a les 6:30 davant el Burgos, fora de casa, i la prèvia ens la porta el nostre amic i company Álvaro Molina. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, companys, què tal? Arriba una nova jornada traïcida per al conjunt de Javi Calleja. Este diumenge a les 6:30 en el plantío, el Dense tractarà d'aconseguir una nova victòria a domicili. Recordem que l'única en aquestes 6 primeres jornades va ser com a visitant, fa 2 setmanes en el Molinón, i els d'Elda tractaran de continuar mostrant eixa bona versió i endur-se punts d'un camp que sempre és molt complicat. És cert que encara estem en inici de competició, però són 2 punts la distància amb el descens i, òbviament, cada punt ja comença a contar i molt. Davant estarà el Burgos, un equip molt equilibrat, amb Sergio Francisco a la banqueta i en una bona dinàmica. Són 11 punts, 2 victòries consecutives i arriba el partit en eixa zona de playoff en la 5a posició. Com a jugadors destacats podem citar a David González, que arriba amb 2 gols, Curro Sánchez o Javi Llabrés, ex del Mallorca i que va estar precisament en la temporada 24-25 en les files de l'Eldense. Pel que fa a les baixes, Calleja no podrà comptar amb David Ruiz, lateral esquerre que estava sent molt important en este inici i que es pot perdre mínim 1 mes i mig de competició, i veurem si recupera algun jugador com Ola Izola o Jordi Martín, que són 2 que estan integrant-se ja en dinàmica i seguiran de baixa segurament tant Mariano Carmona com Pau Cabanes. Així que, com diem, 6:30 este diumenge en el plantío i en el punt a punt, Burgos, Eldense.
0: Gràcies, Álvaro. El diumenge estarem pendents d'aquest partit de l'Eldense, a veure si també comença a remuntar en quant a resultats l'equip de Javi Calleja, i baixem cap a la primera federació perquè en el grup 2, ja sabeu, el líder és el Villarreal B de David Albelda. Avui li ha guanyat 1-3 a l'Atlético madrileño, i respecte a l'Hércules juga demà a les 4:30 davant el Àguilas. La prèvia, l'última hora, tota la informació ens la porta com sempre el nostre Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Salutacions, bona nit. Demà l'Hércules juga davant l'Àguilas i té un repte: sumar 3 victòries consecutives, el que no ha fet el conjunt alacantí en les 2 temporades que porta en primera federació, més l'inici de l'actual. Beto Company té molt clar que si l'equip vol estar en la part de dalt de la classificació, té que tindre alguna dinàmica prou positiva, i evidentment estarien davant d'un moment clau, perquè després del partit de demà l'Hércules torna a jugar 2 consecutivament al Rico Pérez, davant el Jaén i el Sant Andreu. Els pròxims 3 rivals del conjunt alacantí són 3 equips que acaben d'abastar l'ascens de segona federació a primera federació. Esportivament parlant, tot apunta que el tècnic pot repetir el mateix 11. Es queden fora Miqui Boig per un problema muscular, Guti i encara Sol de Vila no està al 100%. O Ben sí està ja en la convocatòria, i també Toril, tot i que el davanter no acaba d'estar al 100%. Hi ha disgust per l'horari del partit, a les 4:30 de la vesprada d'un dissabte. Hi ha disgust també per el preu de les localitats per a l'afició visitant, que és de 31 euros, evidentment prou car per a un partit de primera federació. Però tot i això, segur que l'afició a la cantina estarà al Rubial per a alentar el seu equip, i demà, per supost, a la sintonia del punt a punt, viurem este partit en el que l'Hércules per fi vol enllaçar 3 victòries en primera federació.
0: I parlava Gonzalo també dels horaris i de, bueno, pues lo que havia provocat un poquet ixos horaris en el club, i escoltem lo que deia Beto Company sobre els horaris.
5: No nos podemos cargar esta categoría tan bonita poniendo estos horarios que son absolutamente demenciales. Porque haya un señor, con todo el respeto, desde Lugo, que quiera ver el partido sentado porque a las 3 quiere ver otro. Es que eso no es nuestro problema. Es que
0: horaris y de, bueno, pues lo que había provocado un poquete y esos horaris en el club, y escoltem lo que deia Beto Company sobre los horaris.
5: No nos podemos cargar esta categoría tan bonita poniendo estos horarios que son absolutamente demenciales. Porque haya un

0: dins de l'Hèrcules, i bueno, pues escoltàvem ahir el tècnic Beto Company en desacord total amb els horaris de l'equip alacantí. Això en quant al futbol. Passem a el bàsquet, després parlarem també de la selecció espanyola, que este cap de setmana té partit davant Anglaterra, però passem al bàsquet perquè avui ha debutat en Eurolliga València Bàsquet, la seva 10ª temporada en Eurolliga, i ho ha fet amb victòria, ho hem contat així en el punt a punt, i en companyia de Nacho Rodilla. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Suposo que digerint la victòria d'avui, que ens han fet patir, València Bàsquet ha fet patir fins a la fi de l'encontre, guanyar de 2 en un partit que per moments anava guanyant de 10 i després Besiktas a retallar distàncies.
1: Sí, la realitat del partit és que en un moment, no?, que donava la sensació que València Bàsquet, sobretot en aquesta arrencada de tercer quart, no?, que no que aplastava, però que pegava un col damunt la taula, que mostrava autoritat, que mostrava jugadors diferencials, i quan semblava que estava tot en el camí, un poc la rotació d'inici d'últim quart, que també és necessària, eh? Nosaltres en la retransmissió jo comentava, ostres, el tema de TJ Shorts, però necessitava descans. Li dona aire un poquetet ahí Xavi Albert i Besiktas s'enganxa de la mà de Conor Morgan en eixa anotació des del triple, i bueno, i te voltegen i te fiquen en complicacions. Bueno, un poquet este València Bàsquet, no?, d'altibaixos, de moments que sí que dona la sensació que té eixa plantilla, que tots vegem que té en quant a jugadors de qualitat, però que encara li falta dins de l'engranatge, pues, la continuïtat del xoc, la serietat també, la responsabilitat de l'1 contra 1 defensivament, no?, i que tot això, evidentment, pues, fa que per moments pegues la reó, però després també tinga la capacitat del rival de voltejar-te el marcador i complicar-te la vida.
0: El nom de la nit per a tu és TJ Shorts o te quedes en un altre?
1: Mira, al llarg del partit, TJ Shorts semblava imparable, no? Però és cert que també moltes vegades aquests partits es determinen aquests jugadors que són capaços d'aparèixer en els moments decisius, no? I ahir València Bàsquet ha tingut un moment de Mirotić que ha anat al tir lliure en dos accions de veterania, de pilleria, com vulguis dir-ho, per a sumar, no? Mm. I després un cistello també espectacular de Cameron Taylor. Vull dir-te que al final hi ha molts jugadors que són capaços de tindre aquesta aportació. És cert que en el compu global, pues, TJ Shorts ha estat el home més resolutiu, el home més diferencial, però que donat aquest moment ja de jugar-te-ho tot a cara o creu, ahir València Bàsquet també ha tingut pues això, jugadors de qualitat, de veterania, que han sigut capaços de tornar a ficar la València Bàsquet en el partit i emportar-se la victòria.
0: No sé si te dona la sensació de que encara queden moltes coses per fer, però comentàvem al final, no?, que, clar, des de la victòria és molt més fàcil millorar i veure les coses que tens que millorar.
1: Salva, i este equip de la mà de Xavi Albert, però no perquè Xavi no tinga capacitat, sinó perquè al final València Bàsquet ve de ser el millor la temporada passada, sí, en Lliga ACB i el segon millor d'Eurolliga. Per tant, clar, tens molta obligació, entre cometes, i això a Xavi Albert, pues, el fica en aquesta tessitura, no?, d'obtindre victòries i de que la maquinària siga una maquinària guanyadora. Bueno, te dona la tranquil·litat, te dona una victòria en l'arrencada de la competició. Fixa com són els resultats, eh? El Madrid va palmar. Japoel en casa també se va deixar la victòria. Sí. Vull dir-te que al final sumar fora del teu camp no va ser fàcil, per tant sumes una victòria, arranques bé i li dones aquesta estabilitat, no al projecte, el projecte la té, però sí un poc a la figura de Xavi perquè tinga la tranquil·litat d'encarar aquest tram inicial de temporada.
0: Mira, precisament vull que escoltes al vestidor només acabar el partit en Xavi Albert. De dalt a baix l'han banyat en la seva primera victòria com a entrenador de València Bàsquet en Eurolliga, Nacho.
1: Sí, demostra coses també, eh? Vull dir, tu pots a nivell tàctic parlar o comentar o ficar un poquet en dubte algunes coses que tot el món pot valorar, però és cert que després, si afrontes això com s'ha produït en el vestidor, no?, este bon rotllo, esta bona sintonia, esta connexió, pues

0: Bona nit.
1: I a tots vosaltres, vos recomaneu que aneu al podcast, de si no res el tindreu disponible, si no heu pogut escoltar el programa, i recordeu fer-vos subscriptors. Nosaltres tornem demà a les 11 de la nit i també a partir de les 12 en el Punt a Punt. Gràcies, adeu, bona nit.

0: La preocupació de la humanitat per les màquines que ens puguen substituir, francament, no és cosa d'ara, tot i que estiguem ben preocupats. És una preocupació molt anterior a l'aparició de la intel·ligència artificial. De fet, la por que una màquina substituïsca l'ésser humà té, diria jo, 2 mil·lennis d'història. En l'antiguitat ja apareixien mites i relats sobre éssers artificials capaços de fer tasques humanes. És el cas de Talos, en la mitologia grega, un autòmat de bronze protector de Creta, de l'illa de Creta, construït per Hefest, una espècie de predecessor imaginari de criatura artificial que actua amb autonomia. Un mite molt bonic, llegiu-lo si podeu. Durant els segles XVII i XVIII, els autòmats mecànics van fascinar Europa. Eren figures capaces d'escriure, tocar instruments o executar moviments complexos. És quan apareix la pregunta de si una màquina pot imitar una activitat humana, què diferencia l'ésser humà de la màquina, no? Ja veieu, estem en el 18. I al segle XIX, amb la revolució industrial, apareix la preocupació en el sentit laboral. La màquina ens pot llevar la faena. El cas més conegut és el dels ludites, els artesans tèxtils britànics, que van destruir els telers, és a dir, les màquines perillosíssimes, perquè les consideraven una amenaça per als seus llocs de treball. No era una simple por a la tecnologia, en absolut, sinó a la degradació dels seus salaris, de les seues condicions laborals i les formes d'organització de la indústria d'aquell dèneu. Per cert, el ludisme va arribar a casa nostra amb la revolució del petroli a Alcoi, on els treballadors tèxtils, davant l'arribada d'aixòs telers mecànics, van seguir l'exemple dels col·legues britànics i van botar foc a fàbriques i telers, entre altres coses, perquè també es van carregar a un alcalde. Filòsofs com Karl Marx va estudiar com les màquines transformaven el treball i, de fet, en el Capital analitza com la introducció de màquines podia reduir la necessitat de treball humà i transformar el procés productiu. Vos sona? I arribem al segle XX, a la cibernètica, la informàtica i la robòtica, entre d'altres. I així seguim, ara, preguntant-nos, pot una màquina pensar? Alan Turing va plantejar el 1950 el Turing Test, justament quan els ordinadors començaven a obrir esta possibilitat. I en això que va arribar la IA per a fer un pas més. La màquina no substitueix el treball físic, sinó que és capaç de crear sistemes d'escriptura, traducció, composició musical, generació d'imatges i anàlisi d'informació. Complicat. El debat està servit, però si vos fixeu, fa 2.000 anys que ens preguntem si la màquina ens substituirà en algun moment. Un reflex d'este debat antic el trobem en l'art i la cultura, en obres com la del pintor d'Elx Sixto Marco, en pel·lícules com Metrópolis de Fritz Lang, Ruhr de Karel Capek, 2001, Odissea a l'espai de Kubrick, o Blade Runner de Ridley Scott, per posar uns exemples, no? I també en llibres com Frankenstein de Mary Shelley, del 1818. Acabava la revolució del moment, era l'electricitat. Com per a parar-nos a reflexionar un poc, no? Doncs mira, d'això en parlem avui al programa. Ens acompanyem?
1: Estàs en l'Hora de la Cultura.

I amb la brúixola de Ximo Tebas un dia més arrenquem l'agenda. Avui obrim amb ella perquè no se'ns quede res per dir. I és que demà, ben pront, a les 11 del matí, a l'Auditori de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Politècnica de València i dins dels cinquers encontres Mons per Vindre, hi haurà una trobada amb Yayo Herrero, que parlarà amb Miguel, conversarà amb Miguel Ángel Baixauli. Yayo Herrero és antropòloga, educadora social, enginyera tècnica agrícola i doctora en societat política i cultura, i és una de les dones que més ens ha fet reflexionar en conceptes com el decreixement, l'ecofeminisme, les maneres que tenim d'habitar el nostre món, no? D'altra banda, el Festival Bucles ens du demà a Picassent, on a les 12 del migdia a la plaça de l'Ermita actuarà la companyia Meraki amb Recreo. A les 12:30 serà el torn d'Edi Balboa, que presentarà Bounce Back. I a les 6 de la vesprada, a l'Artea Lab de València, serà el torn de Sociedad Doctor Alonso, que presentarà Noche Cañón. La companyia de teatre i titelles Disparatario presenta demà a les 5:30 de la vesprada en el Centre Cultural Octubre El fill del forner, un espectacle, com podeu imaginar pel títol, dedicat a Estellers i basat en el llibre La vida contada a un nen del veïnat, amb música d'Òscar Briz i protagonitzada per Lorena Comín. I a la mateixa hora, a les 5:30 i també a les 8, al Teatre Talia, Besos, d'Albena Teatre. És molt més, ho dèiem ahir, no? Molt més que una reposició. Repassa les cançons que ens emocionen i ens han emocionat, i aquells besos, que tots en tenim, que queden en la memòria per molt de temps. Això sí, fugint de la nostàlgia. D'altra banda, Russafa Escènica inclou les representacions, com sabeu, dels vivers, les peces breus, en espais no convencionals del barri, en matinals de 12 a 1, i els boscos, o les peces grans. Els boscos de demà, doncs mira, Solo quería bailar, de Olaya Hernández, a les 8 al Teatre Círculo, un colpidor monòleg de teatre i dansa sobre una ballarina a la presó. A les 12:30 i les 6, al Centre del Carme, de Marian Villaescusa. És un títol complicat per la ràdio, però és així com es diu l'espectacle. Serà demà i diumenge. Demà, 12:30 i 6, i diumenge a les 6 de la vesprada. Una proposta íntima, emotiva i commovedora sobre el retrobament personal. I ja diumenge, història d'un calcetín de la companyia La Canica. A les 11 del matí, al Centre Cultural La Beneficència, un bonic espectacle familiar infantil farcit d'objectes i de sorpreses que és perfecte per compartir amb tota la família. Recordeu que a la Rambleta tenim La Libertat se Toma i a la Sala Big Bang la comèdia científica El Bar de las Emociones, un espectacle del qual en parlarem dilluns al programa A l'Hora de la Cultura. D'altra banda, l'espai de la companyia de teatre Micalet, a les 7 de la vesprada, Bomba va, bomba ve. És un espectacle que ens recorda les bombes que va patir a sa casa l'intel·lectual de Sueca, Joan Fuster. A la sala Russafa, a les 8, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Un pintor d'èxit que passa per una crisi profunda, tant personal com creativa, obri les portes del seu estudi al públic. I acabem amb un concert, havíem de triar-ne un, no? Recomanem diumenge a les 12 del migdia que aneu al Movim, a la sala d'actes. Allà, Time Lapse, amb David Pastor a la trompeta, que estem escoltant, Francesc Capella al piano i Thomas Kent. Estem escoltant un fragment de Time Lapse a Madrid, en el Monumental de Madrid, amb l'Orquestra de Ràdio Televisió Espanyola. I ja em direu si no esperen ara el Movim.

0: Chichi està sempre ocupada. Avui mateix havia rellegit algunes obres.
1: Tot el que guarda relació amb el teatre és una cosa que m'apassiona.
2: Aquest vitant dos, que no m'ha degut de caure massa bé.

0: Escriviu vos, senyora marquesa.
1: S'entera amb ells la seua mort. La nostra pròpia mort.
0: Sentir un altre cop?
1: Sí, sentir!
0: Anei a participar per més temps al vostre joc. No m'agrada que m'insulte.
1: I disposeu-vos a començar. Quan tota aquesta sorra ja ha passat a la part...
2: El que estem escoltant, bueno, si la veureu, ho sabreu, l'haureu reconeguda de seguida perquè és difícil oblidar-ho. Escoltem un fragment del Verí del teatre en la versió que va fer la companyia de teatre El Micalet amb Cristina García i Pilar Almeria. La crítica va qualificar aquell treball com de formidable. Ja podia. Com tants altres que han fet, però és especialment esta versió d'estes dones que ho donarien tot pel teatre, fins i tot la vida, en eixe Verí del teatre de Rodolf Cirera. Més de 40 anys damunt dels escenaris i més de 30 al capdavant d'un dels projectes teatrals més importants del País Valencià, Pilar Almeria és actriu, directora artística, fundadora, junt amb Joan Peris i altres companys de la companyia Teatre Micalet. Ara inicia una nova etapa, ho hem estat dient estos dies al programa. Després de 3 dècades amb seu al Teatre Micalet del carrer Guillem de Castro, la companyia ha hagut de buscar un nou espai després d'aquella ruptura de la relació amb la Societat Coral El Micalet. La resposta ha estat obrir una nova casa al carrer Torn de l'Hospital, que és l'espai CTM, l'espai Companyia de Teatre Micalet. Una sala més menuda, més pròxima al públic, amb una capacitat flexible i recollida. I esta nova etapa arranca amb una programació, ho acabem de dir a l'agenda, que combina produccions pròpies com Bomba va, Bomba ve, que podeu veure ara mateix, o L'imperatiu categòric, ara parlarem d'això, amb propostes de companyies convidades com Pot de Plom, Triangle Teatre o Longaresa Teatre. Però darrere d'esta nova sala hi ha també una història de resistència, de defensa del teatre en valencià i d'una manera d'entendre les arts escèniques com una forma de vida, perquè així ho definia Pilar Almeria en la roda de premsa de presentació d'este nou espai, que va dir: no ens retirem perquè fer teatre és una manera de viure, no és un ofici, és la nostra vida. I ja està. No es pot afegir ni una paraula més, no? Parlem amb Pilar Almeria del passat, del present, del futur. Pilar, quin gust tindre't a l'hora de la cultura.
3: Moltes gràcies.
2: I a més per parlar d'un nou espai, vull dir, si és que estava... de veres, no li perdonaré a Diputació que tancara dimarts, perquè jo volia obrir el programa parlant del nou espai i se'n va anar tot pels aires. Vull dir, n'hi ha poques bones notícies, no? Darrerament, des de fa unes quantes dècades, quan parlem d'arts escèniques, i és una molt bona notícia obrir un nou espai.
3: Sí, és una molt bona notícia per a nosaltres, perquè a més significa la continuïtat del projecte. I perquè sí, perquè a més, com has dit molt bé, és la nostra vida i no entenem la vida sense fer teatre.
2: És increïble. Després de més de 30 anys tenint una seu amb el nom, com és, ara torneu a començar de nou, com si fóreu dos xiquillos, Joan Peris i tu, que mira, que ens hem embolicat en una nova aventura.
3: Sí, és una època en la que, home, una de les coses que es pot valorar d'això és que quan tens una edat, o sigui, hi ha una edat considerable,
2: estupenda,
3: considerable, tindre un projecte nou per davant és
2: el millor que pot passar.
3: És el millor que pot passar-li a un. I la veritat és que estem superil·lusionats. Ha sigut molt complicat perquè si heu fet alguna reforma a casa sabeu el que és. Això és una reforma
2: en una
3: casa molt més gran.
2: El dia que obríeu i brindàvem, no?, pel futur. Recorde que em vas dir alguna cosa així com: este matí estava llevant pols.
3: Així no és. I encara. Encara estem així.
2: Sí, perquè te diuen, sí, no, això està el dimecres que ve, i és el dimecres d'ací 3 setmanes.
3: Sí,
2: no?
3: Ha sigut una bogeria, perquè realment van decidir un pelet tard posar-nos a fer la reforma al nostre espai, que ha sigut l'espai on hem creat totes les obres, és el nostre espai d'assajos, és l'espai on tenim els vestuaris, on tenim tot, O sigui que estem a casa i a més en...
2: A més és molt bonic.
3: En les parets plenes de coses, o sigui, és un espai amb moltíssima màgia.
2: Eixe espai és molt més íntim, dèiem, vull dir, el públic està quasi a tocar, no?, de l'escena, no?, i això et planteja aspectes molt interessants, però també vos marca, d'alguna manera.
3: Sí, això marca, marca. De tota manera, nosaltres en el Micalet ja, com que sempre hem buscat que l'espai fora l'adient per a l'obra, i per exemple en Escupielo teníem un espai de la casa a tres bandes i nosaltres estàvem a voltes damunt del públic, vull dir que estem prop, un poc més prop que en el Micalet, però
2: tampoc tant.
3: Wow. A veure, l'espai és reduït, tenim prou menys aforament, però la distància entre el públic i els actors és menys que en el Micalet, però tampoc no tant.
2: És fantàstic, des del punt de vista de l'espectador és fantàstic, no? Allò de que t'arriba, que és com si tu estigueres dins, quasi, no?, de l'escena.
3: Sí, de fet, estos dies en l'obra de Bomba va, Bomba ve, que hem començat, tota esta bogeria que se m'ha acudit, ja ho hem notat, o sigui, es feia uns silencis, i clar, és que la gent està tan a prop que és molt reconfortant. Jo ara tinc ganes de provar-ho, perquè encara no ho he provat com a actriu, ho he provat ara mateixa des del públic i és molt gratificant.
2: En algun moment vos vau plantejar de, mira, lo que tu dius, no?, ja tenim una edat, anem a casa.
3: En algun moment he de dir...
2: Diu, però res, 5 minuts.
3: Cinc minuts o menys, perquè realment arriba un moment en el que dius, o sigui, va ser un col dur eixir del Micalet després de 30 anys i està un
2: I
3: poc...
2: I d'alçar allò.
3: Sí, perquè ha sigut molt complicat. Bàsicament, crear tot el públic que hem creat en el Micalet. El que passa és que jo crec que tenim la sort que eixe públic ens seguirà a la nova sala. Costarà, perquè crear públic i més crear públic en València és molt complicat a la ciutat de València, però estic convençuda que vindran, poquet a poquet aniran venint.
2: Sí. Ara parlem d'això, perquè
3: és quasi... La depressió, per dir-ho d'alguna manera, va durar
2: res,
3: 3 o 4 minuts.
2: No,
3: perquè aleshores van dir, no, hem de pegar-li la volta a tot això.
2: Què heu après d'una situació tan complicada, tan difícil? Perquè sempre hi ha algun coent que te diu, ai, es tanca una porta, s'obre una finestra. A mi me tocava molt els nassos, o coses així, no? Però s'aprèn d'una situació tan xunga com la que heu passat?
3: Home, la veritat és que tampoc és la primera vegada.
2: Això és de veres, perquè anem a enganyar-nos.
3: Estem tan acostumats a tornar a començar, ja no nosaltres, sinó les arxes.
2: Maria Àngeles Fallos deia això.
3: És que estem completament acostumats.
2: Comencem i tornem a començar.
3: Tornem a començar. És de veres que quan tens una certa edat et dius, altra volta, tornar a començar. Però sí, hem après coses... i sobretot el que ens guia ara mateixa és les ganes de que el projecte funcione i que ens doni la mateixa vida que ens ha donat sempre el teatre.
2: Ara parlem d'eixe públic, perquè tu has parlat d'eixe públic, i jo sempre he dit que allò més meravellós, i no és que no hagin fet espectacles meravellosos, hem escoltat un tast d'un d'ells només, no? Però allò més increïble que heu fet al Micalet ha sigut la fidelització del públic. Vull dir, quan ningú ompli, quan costa durar la gent a una butaca, quan el Micalet, segons quina siga la funció, penjava el rètol de no hi entrades.
3: Sí, realment...
2: Això com es fa? Com es fabrica el públic?
3: Això es fabrica amb coherència, amb continuïtat i amb qualitat. Jo pense que la gent, hi havia gent que venia per norma un diumenge al Micalet
2: a veure què hi ha
3: i no sabia què venia a veure i dia, què hi ha avui? Això vol dir que sabien que venien a un espai en el que anaven a veure coses que no anaven a defraudar-los i anaven a veure un valencià. Vull dir que la gent sabia on venia, però que no, fàcil no ha sigut des de que van començar en el Napos Milionària, que érem 15 a l'escenari
2: tremenda
3: i 10 de públic. Vull dir que això ha sigut... Això ha sigut
2: Durillo.
3: Això ha sigut el desert, creuar el desert durant 30 anys i espectadora, espectadora, espectadora, espectador, poquet a poquet, poquet a poquet, poquet a poquet, hem aconseguit fidelitzar un públic. I ara, ixe públic, esperem que vinga el nou espai.
2: I tant que anirà aquest públic i altre públic nou que esperem s'afegirà, no? Això ha sigut la recepta, si algú que estigui al front d'algun teatre volguera prendre nota, i allò de la coherència, la qualitat, i efectivament no hi ha més secret. Escolta, això més recorda l'Ovidi, no? Però si fareu teatre en castellà, pot ser vendríeu més entrades o no?
3: Sí, això jo penso que sí.
2: Per què eixa fermesa en la defensa del teatre en valencià?
3: És que jo sempre ho comento perquè realment no va ser cap propòsit. O sigui, no va ser allò de anem a fer-ho tot en valencià per militància. No, ho vam fer perquè pensàvem que era el que teníem que fer. O sigui, no pensàvem que es poguera fer teatre des de nosaltres. Clar, nosaltres en un principi érem Ximo, que és de...
2: Solano.
3: Solano, que és de Benicarló, Joan Peris, que és de Nules, i jo, que sóc d'Alcoi. I aleshores volíem fer teatre, però volíem fer teatre en la nostra llengua, en la llengua que és la millor, per a nosaltres, per a comunicar totes les emocions. Aleshores, no va ser una proposta de dir no, això ho hem de fer, perquè això s'ha de fer així. No, ho vam fer d'una manera natural. No pensàvem, sincerament, perquè com els tres érem de poble i no coneixíem massa la realitat de València, que anava a ser tan complicat. Però, bueno, vam seguir fins a passar.
2: Escolta, Pilar, quan l'altre dia en el còctel aquell, en el brindis aquell per el nou espai, ja no sé si ho comentava en tu o amb qui dia, però és que ja no n'hi ha teatre en valencià. Què ha passat? Perquè jo recordo èpoques que no éreu els únics. És a dir, la companyia de teatre Micalet sempre ha fet teatre en valencià, bé, això ho tenim claríssim, però des de produccions públiques, altres companyies...
3: Sí, sí que hi ha companyies que fan teatre en valencià, o sigui, està Albena,
2: Albena,
3: està l'Horta,
2: sí,
3: està la Dependent, o sigui, i després companyies joves que també, la gent de Maquinant també ho fan tot en valencià, vull dir que n'hi ha companyies. Ara, sales que només programen en valencià, només som nosaltres. Bueno, està l'Horta, però l'Horta no està en la ciutat de València.
2: Sí, sí, i bon treball. I a més l'Horta està especialitzada en teatre familiar,
3: un altre tipus de,
2: que és fonamental.
3: De projecte, és fonamental.
2: És fonamental fer aixòs nous públics. A l'espai, no només ho hem dit a l'inici, no només aneu a fer produccions pròpies. Hi haurà també companyies. No sé, jo no tinc ni idea de programar, Déu em lliure, val? D'haver de programar una sala, perquè no és cosa fàcil, allà ells que pensen que és una cosa senzilla, però m'imagino que no... Com és
3: molt complicat.
2: De la gestió?
3: És molt complicat, bàsicament també perquè molt poca gent produeix en valencià, i la gent que produeix igual no estan lliures, vull dir, fer una programació anual és molt complicat. Nosaltres en el Micalet intentàvem sempre que vingueren gent de Catalunya, que vingueren gent de les illes,
2: sí,
3: perquè tingueren totes les varietats de l'idioma. I realment és molt complicat, però és molt més complicat en este moment, i per això m'agradaria agrair moltíssim la confiança a tota la gent que d'alguna manera...
2: Les companyies han reaccionat.
3: Que han reaccionat a... O sea,
2: positivament.
3: On estigues, anirem. O sea, és el que em va dir Xavi Castillo, que vindria on estiguera el Micalet. Però no és fàcil, perquè quan vam parlar jo no sabia ni quina fitxa tècnica anàvem a tindre. Vull dir que això fa molt de temps, o sigui que ha sigut una confiança cega en el projecte, i ara és el moment d'anar provant la sala. Per això vam voler començar en una producció nostra, a banda de que el bomba va, bomba bé, volíem, perquè pensem que és un moment adient per a fer aquest espectacle.
2: Sí, aneu i veureu com és prou adient.
3: És molt adient per a aquest moment, i ens aprofitàvem molt bé per a fer el cant eixe contra la intolerància que vivim moltes vegades en les televisions i en el periodisme,
2: en
3: el món en general. I també és una producció pròpia, i era el moment de provar, de provar la sala, de provar tot el
2: testejar
3: material,
2: tot.
3: Sí, d'anar testejant abans de que entrara una companyia convidada. Pensàvem que era la millor manera.
2: El que passa és que Xavier Castillo actuarà ferit.
3: Ferit, coixo.
2: Coixo. Va vindre mitja hora tard perquè però el pobre està, venia poquet a poquet.
3: Està fent bolos, o sea, està fent bolos en Catalunya, està fent bolos pel món, perquè clar que Xavi realment assentaet i en una cadira ja...
2: No se l'imagina ningú. Això vindrà, no? Parlem de... En estos moments, fins a quan està? Bomba va, bomba ve?
3: Fins al 4 d'octubre.
2: Doncs fins al 4 d'octubre no deixeu d'anar a l'espai, que és, tornem a repetir, carrer Torn de l'Hospital. Jo tampoc sabia quin era. És un perpendicular de carrer, una perpendicular del carrer Hospital, que és molt fàcil de trobar. La vaig trobar jo, o sigui que...
3: a més, com deia l'altre dia en TV3, a 300 metres de la seu antiga.
2: És de veres, molt a prop.
3: És que jo realment no havien caigut en això. Clar, és el nostre local d'assajos, que ja el van buscar en el 95, que estiguera a prop del teatre. I l'altre dia en TV3 ens presentaven aixina, que havíem canviat de lloc i estàvem a 300 metres de la seu antiga.
2: Uau,
3: i ja és així.
2: És un bon eslògan, això.
3: És així.
2: Escolta, què et preocupa més actualment del teatre, no? Així, a casa nostra. El Teatre València, la falta de públic, el finançament, les condicions laborals, el que ens importa tot un rave, no sé, què és el que més et preocupa?
3: Em preocupa realment tot un poc, o sigui, la falta de finançament és una cosa important, perquè com altres coses importants en la societat estan finançades pel govern, perquè si no seria impossible.
2: Sense anar més lluny, les televisions que diem privades.
3: Les televisions privades, a més, o la Ford, o coses que el govern considera que són importants per a la ciutadania, no? Ahí es quedem curts, però estem curts de tota la vida, vull dir, això és una cosa que és aixina, però jo pense que... lo més important que ara mateix es podia pensar de la utilitat del teatre és que fronta tota la tecnologia, fronta eixa sensació de solitud absoluta que té una persona davant d'una màquina, que és un mòbil. El teatre el dona és una cerimònia ritual en la que compartixes amb gent en la intimitat, en silenci, una sèrie de coses, una sèrie de visions d'altres mons diferents al teu, de persones diferents a les teues. Aleshores, això és impagable.
2: Màquina.
3: Això és impagable. I és directe. Estàs en un moment en el que compartixes respiració. I la gent ja no està. No està.
2: No.
3: O sigui, ni tan sols parlem. El que tindria
2: no compartir,
3: i escoltar i compartir respiració és de les poques coses que queden al món que tenen esta cosa ritual, que jo penso que no desapareixerà mai en la vida. O sigui, no mos poden substituir. La IA
2: mai.
3: La IA no pot fer res amb nosaltres.
2: No. Què ha de fer la IA? On hi hagi un actor o una actriu que te poses pèls de punta, que t'emocione fins al punt de dir ai, que més escapa la llàgrima, no? O tot el contrari, que te fa riure, no? De quina manera? Eres actriu, sobretot, per a mi, l'actriu Pilar Almeria, i sempre és l'actriu, però eres gestora, no?
3: Sí.
2: Què li ha llevat a l'actriu Pilar Almeria el fet d'haver de ser gestora? I al revés, no? Què t'ha donat? Perquè pocs actors es passen per les mans tot el procés que tu et passes.
3: Cada vegada més. Perquè,
2: diu, perquè tenim l'equip de Juan Palomo.
3: Sí, és que és impossible si no t'ho gestiones tu. Nosaltres, els tres actors, ja sabíem, els que vam fundar el Micalet, ja sabíem que per nosaltres havia de passar part de la gestió, perquè si no és impossible.
2: És impossible.
3: També perquè d'alguna manera nosaltres volíem que les coses es feren de la manera que nosaltres volíem. I això o ho fas tu, o ho ensenyes, o... Però
2: sí.
3: la gestió ara mateixa passa per, si vols que el diga la veritat, jo crec que per, com a mínim per un 50% de
2: la teua ocupació.
3: De l'ocupació de tots els actors que es dediquen a això. Perquè és la manera de generar els projectes. Tampoc hi ha projectes públics tan sí. nombrosos com, pa, com per donar feina vages, per a tot el món.
2: Fases d'actor o d'actriu i ja està.
3: I ximpum. No, jo crec que tots tenim un plan B, perquè és que si no és impossible.
2: Anem a parlar ara de la Pilar Actriu. La Pilar Almeria Actriu, que al novembre vas estrenar a l'espai de la companyia Teatre Micalet, L'imperatiu categòric, de Victoria Spunberg. A veure, el dirigís Joan Peris, tu eres l'actriu. Què et va interessar d'este text?
3: Me'l va passar Joan. Estàvem en tot el procés de la sala i volíem triar una producció que, clar, era una producció per a la primera producció pròpia per a obrir un nou espai. Aleshores mos tenia que enganxar molt. Mos tenia que enganxar molt de
2: sí, arribar-te molt a dins.
3: Molt, molt des budells, perquè si no, no, o sea, tot ja costa, no? Joan sempre, jo a voltes li he passat a funcionar, ai, podíem fer això. I sempre em deia, no, és que no sé, no em motiva, n'hi ha algo que no. I és també, la va passar ell i em va dir, crec que és la funció per a ara mateixa, per a nosaltres, per a la sala, perquè parla de coses que ens toquen molt, parla de desnonaments, parla de l'habitatge, evidentment, que és el més candent, no pot estar el sí, tema.
2: De la soledat.
3: Parla de la soledat, parla de tots els problemes ètics que tenim en la vida, que o sea, reflexiona sobre l'ètica de funcionament que tenim els éssers humans, parla de moltíssimes coses que ara mateixa no puc resumir-te, no? Però estes jo sí, crec que són les bàsiques. Sí. Però sobretot ho fa des d'un punt de vista d'humor. Perquè nosaltres en el Micalet sempre, per marca de la casa, pel segell Micalet, sempre té un punt de vista humorístic, i si ja el porta l'obra, com en este cas, que és
2: bueno,
3: sarcasme absolut.
2: El Premi Nacional de Literatura 2005.
3: Sí, és una meravella, és una meravella d'obra. O sigui, és una meravella, està molt ben escrita.
2: És una professora de filosofia que té la cinquantena, la passadíssima,
3: Sí. I encara no ha solucionat la seva vida i la tiren de sa casa.
2: No ha solucionat la seva vida, és curiós.
3: Sí.
2: No ha aconseguit treure plaça en la universitat.
3: Exacte, no, solucionar la seva vida, que és la... Clar, és un món que jo desconec, però
2: donaria
3: bueno,
2: per a molt, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Especialista en cant, és a dir, és la dona... Haguera pogut ser la dona ideal i és una dona carregada de traumes, de crisis, de dubtes...
3: I està en un moment perquè li falten 2 dies perquè la tiren de casa. O sigui que és un moment...
2: Ostres!
3: És un moment molt límit... i molt interessant, perquè en el teatre, si les coses són límit, són molt més interessants.
2: I tant, imagina't, era notícia esta setmana mateixa, no? Fa 2 dies era notícia el desnonament d'esta dona gran, de la Mari Carmen. Doncs imagina't si ni fet aposta. Bueno, malauradament l'haguereu fet com l'haguereu fet i haguera dugut un desnonament, perquè això és la pura realitat. I ara conta'ns de la protagonista, perquè abans, quan hem començat dient la frase de Pilar Almeria, de no, és que nosaltres no podem fer una altra cosa, això és quasi una malaltia.
3: Sí, és un poc de malaltia. Jo, quan ho explique, de fet, jo, per exemple, totes les meues amigues estan, com són totes de l'ensenyament, estan totes jubilades.
2: I tu vas de cap.
3: I un dia comentava, no, és que jo no puc quedar, i em miraven així com... En un poquet d'enveja, a voltes, inclús.
2: Home.
3: O sigui, un poquet d'enveja.
2: Home.
3: I l'altra també de dir, pobra, no té una hora per ella. Per un pel·liu més d'enveja, crec jo, perquè de moment tindre projectes nous en una edat avançada és fantàstic.
2: Doncs ja firmaríem la meitat per tindre un projecte tan engrescador com puga ser obrir una sala. Vull dir, en jubilar-me vos tiro un cable.
3: Home, allí estem.
2: Val.
3: Pintar ja no pots.
2: No, és que em vaig oferir a ajudar-los a pintar.
3: Pintar ja no pots perquè ja ho han pintat. Si vols repintar, que segur que ens farà falta en algun moment.
2: No, no, no, però és que és de veres. Vull dir, que quina meravella complir anys en compte de dir, ai, no tinc res a fer, de dir, no poder parar en tot el dia. Clar, que les coses no són blanques ni negres i que haurà sigut complicat, però és el que diem esta setmana. Sobretot, a banda d'alegrar-nos perquè torna una companyia que porta dècades oferint bon teatre, ens alegrem perquè és una victòria, una de les poques victòries socials, culturals, sobre les moltes misèries que ens envolten en esta societat nostra. Pilar Almeria, quin gust has.
3: De totes maneres, he de dir que nosaltres no se n'havíem anat.
2: Ah, no, clar.
3: Estàvem fent bolos.
2: El ballant, ballant, de fet...
3: Se'm passa fent bolos tot l'estiu.
2: Com no teniu prou feina, sí, llevant pols, pintant i arreglant el local, continueu fent bolos del ballant, ballant.
3: Sí, estem fent bolos del ballant, ballant i de l'Oroneta, encara.
2: Encara?
3: Sí, sí, sí. I encara ens en queden prous. En fem, a finals de gener, principis de febrer, anirem a l'Olímpia, estarem 3 setmanes en l'Olímpia, en el ballant. Vull dir que tenim un faenón. Vull dir que no se n'havíem anat...
2: No, el que se n'havia anat era la sala.
3: Estàvem fent bolos.
2: La sala, que ha desaparegut. Mm. Pilar Almeria, ha estat un plaer. Quin gust tindret a l'hora de la cultura, sobretot per parlar de coses tan boniques, tan engrescadores. Una abraçada. I se n'anem, en seguirem d'Obrim Pas, com no? No?

0: I anem a fer-li cas als Obrim Pas i anem a seguir en l'hora de la cultura. Mireu, el Museu Comarcal de l'Horta Sud a Torrent s'ha celebrat una formació sobre l'aplicació de la IA a les indústries culturals. Venim de parlar amb Pilar Almeria de com és de complicat, no?, gestionar una empresa cultural, no?, i que, bueno, la situació fa que siguin els mateixos actors qui porten la gestió, l'administració, preparen projectes, etc, etc. En aquest curs s'ha parlat de les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial en la gestió, en la comunicació o en la producció cultural. Les empreses culturals, normalment molt menudes, han d'afrontar, a més del procés creatiu, el que dèiem, molts treballs de gestió que compliquen l'existència normalment. En aquest sentit, la formació abordava com incorporar unes eines que poden transformar processos de treball preservant el criteri professional, la creativitat i els valors propis de la cultura. L'impacte de la intel·ligència artificial va molt més enllà de la gestió. El teatre, la música, l'edició, les arts visuals o l'audiovisual ja es troben davant d'un canvi que afecta la manera de crear, de produir, de distribuir, de consumir cultura, com no. Conscients que no podem negar que la IA s'ha esgolat en tot allò que fem, avui volem parlar-ne a l'hora de la cultura i, a més, si pot ser, amb tota l'amplitud de mires, no? Arrencàvem el programa mirant com des de la cultura grega i des dels mites gregues ens preocupa la màquina que puga substituir-nos, i fins aleshores no hi ha, home, hi ha determinats humans que serien fàcilment substituïbles per una màquina, però normalment les màquines no han substituït, no ho han aconseguit fins ara. Parlem amb Xavier Ferrer i Serra sobre este canvi, no?, de paradigma, sobre les oportunitats i els riscos també de la intel·ligència artificial, i sobre una pregunta que probablement marcarà el futur de les indústries culturals. La IA serà una aliada de la cultura o pot acabar convertint-se en un dels seus principals competidors? Que bonic, eh? Bona nit, Xavier.
1: Bona nit, com estem?
0: Escolta, fa no res, parlar d'IA en cultura semblava, no sé, una qüestió de futur, i va de retro, Satanàs, no? Vull dir, és com sí. Si estigueren tremendament enfadades, no?, contraposades, i foren incompatibles. I sembla ser que no és del tot així, no?
1: A veure, ha sigut una qüestió d'anatema, no? Del cert modo...
0: Sí, no, encara ara te trobes qui te faia, no, la IA no, eh? I dius, home, la IA no, depèn de per a què, a veure.
1: Efectivament. A veure, jo penso que... A veure, sí, efectivament hi ha una part que, de la IA que ens qüestiona, i que ens qüestiona des del punt de vista de que, bueno, pues l'únic ser que tenia capacitat de pensar i de ser creatiu en teoria...
0: I de generar pensament.
1: I de generar pensament, clar. Ha sigut el ser humà, no? D'alguna manera s'interpel·la això i ens deixa un poc en una situació un poc d'inseguretat davant d'aixes màquines que fan que pensen, no? O pareixen pensar. Bueno, per una banda, això és una qüestió que ens deixa un poc dubtant sobre si cal o no introduir una intel·ligència artificial, és a dir, un ens pensant damunt d'una capa de producció cultural que en teoria és el més humà que existeix. Que pràcticament
0: ara ho dia Pilar Almeria, no? És a dir, aquesta cosa de compartir respiració en una sala de teatre, això no ho pot igualar cap tecnologia, no? No? I cap intel·ligència.
1: Per tant, jo crec que hi ha dos punts. Per una banda, la creació i la situació que pot arribar damunt la situació de la creació, és a dir, que com creem o com podem compartir la creació en intel·ligències artificials, que jo puc parlar des del punt de vista de creador perquè també utilitzo la IA per a crear, i per una altra banda, la gestió. Jo dic als meus alumnes que han d'adquirir competències sobretot per a fer allò que no ens agrada fer als gestors culturals o als artistes, que són, en definitiva, moltes voltes tràmits administratius, qüestions de màrqueting, a lo millor parts que no són gens
0: creatives,
1: no? Que es allunyen realment del core, del centre del nostre treball. Per tant, ahí jo crec que hi ha dos vessants.
0: Però és que vull dir, clar, és que a veure, Xavier, és que Estem en un món que, en el que tot el món és opinòlogo, i avui soc vulcanòleg, demà sé de danes i l'endemà jo pontifique sobre la IA. Diu, estic demanant als meus alumnes que agafen eines, és a dir, que es formen.
1: Sí.
0: Tenim una assignatura pendent. No esteu, no la gent que vulga dedicar-se a, en general, estem opinant massa sense saber res del que és la IA?
1: Home, jo penso que sí, però bueno, també estem construint una IA en aquest moment, estem construint la IA. És a dir, que la IA és un poc un espill de nosaltres mateixos. No?
0: I
1: és dir
0: com que ens imite, anem apanyats.
1: Exacte. Ahí hi ha una part també de dir, bueno, pues és que nosaltres tenim que construir dia a dia ferramentes d'IA que siguin útils i que estiguin al servici de l'ésser humà. Hi ha un problema també de definició del que és la IA, no?
0: Clar.
1: I això és un cos que està evolucionant tots els dies i tots els minuts, pràcticament, i cada dia descobrim noves possibilitats i noves ferramentes, i els mateixos models de llenguatge evolucionen tots els dies, pràcticament. És dir, les mateixes empreses es donen sorpreses pràcticament cada mes, un nou model.
0: Sí.
1: Inclús ahir, per exemple, estava una jornada en la que estàvem parlant de la possibilitat de combinar IEs que estan en els nostres ordenadors, IEs locals i IEs en red, en xarxa. És a dir, la possibilitat de que hi hagi IEs que, per raons, per exemple, que és una cosa que sí que ens deu de preocupar, és a dir, el compartimentar les dades i el salvaguardar les dades que compartim en la xarxa, no? És a dir, en el núvol de les intel·ligències artificials. I per lo tant, hi ha que fer d'alguna manera compartiments segurs per a tindre les dades en IEs locals i, per una altra banda, compartir i poder utilitzar
0: allò que tu decidixes compartir.
1: Exacte.
0: I sabent el per què.
1: Exacte. Clar. És dir, anem a models, és que això evoluciona tots els dies, o sigui, hi ha que estar damunt del tema.
0: Jo crec que
1: això
0: és el concepte que més ens costa d'entendre a la gent que no estem posada, els oients diran, no? Però és a dir, com que una cosa pot evolucionar al mateix temps que jo faig, que al mateix temps que jo compartís, que al mateix temps, és a dir, tu cada volta que entres a la teua IA i li estàs donant una informació per a demanar-li, eixa ja està aprenent de tu.
1: Evidentment, i és un poc el que també hem de pensar, és dir, que moltes voltes estem un poc reticents a compartir les dades, però és que les dades ja estan en el núvol, és a dir, Google té les nostres dades, els correus electrònics estan ahí.
0: Però, si gastem, però tot és absolutament.
1: Tot, és a dir, Microsoft té, a través d'Azure, qualsevol software té informació sobre les nostres dades. On hi ha el problema realment és les IAs el que estan fent és aprenent les iteracions que estem fent constantment. Ahí és on està la batalla. És a dir, com preguntem, com investiguem, com treballem, com gestionem la mateixa intel·ligència artificial. Això és el que és interessant per a elles, realment.
0: Sí. Va, que se n'anem, perquè jo necessito que ens ho explique tot de la IA, i en uns minuts és impossible, i volem parlar-ne en concret, no? De dir, què és això d'aplicar la IA a les empreses culturals? Vull dir, perquè ens ha quedat molt clar, i a més acabem de parlar amb una productora i una gestora d'una companyia de teatre, amb Pilar Almeria, ens ha quedat clar que és complicat. I de fet és la part més engorrosa, probablement, no? Per a un equip de gent creativa, no?
1: Té a veure fonamentalment en simplificar procediments que són complexes i que són repetitius i que són anodins.
0: Per exemple, presentar un projecte a unes ajudes.
1: Això treballem precisament en este curs que estem fent, fent a la Mancomunitat de l'Horta Sud i que fem l'Associació Viver Creatiu. Ens preocupava molt quan vam fer el disseny de la formació, perquè nosaltres diguem precisament la professionalització de les indústries culturals, es preocupava què és el que havíem de posar damunt del plat, quin havia de ser el menú, no? I el menú, pues, al principi ja ho vam pensar molt clarament, és dir, hem de fer un aprenentatge per projectes, és dir, donar-li a l'alumne la possibilitat de que porti un projecte i que el porti a terme amb la IA, és dir, és un curs que es planteja des de la IA first, és dir, com tinc que gastar, com tinc que pensar quines són les parts que jo en reserve i quines són les parts que li dono jo a la IA. És a dir, repartir des del principi, mentalment com un mapa, que això és molt important. És a dir, això hem de treballar tots així a partir d'ara.
0: Ai, mare. Que soc molt caòtica, no sé si endurem massa
1: vida. Bueno, el primer és fer ordre tu mateix, és a dir, és partir d'un ordre mental. És a dir, hem de saber què hem de delegar, tindre claretat respecte al que anem a executar, primer lloc.
0: Que depèn d'aclarir... de mi i no vull deixar-li a ningú que decidisca i que pot ajudar-me en què pot ajudar-me
1: la IA. De fet, és un dels problemes, una de les qüestions que es plantegen els alumnes des del primer moment, no? És a dir, jo moltes ho dic als alumnes, el primer que tens que fer és aclarir-te tu. Si no t'aclarixes tu, la IA no va ajudar-te, va fer-te més lío, perquè realment l'embolic, la itineració del que estàs parlant en la IA va portar-te a camins, al millor, que està bé, perquè al millor replegues idees creatives que no tenies, o de repent es donen, al millor connexions sinàptiques que no t'esperaves, de repent descobrixes algo que tu no t'imaginaves que podies fer. No?
0: I tant.
1: Però, per l'altra banda, has de tindre clar el mapa de delegació. És a dir, això és una cosa molt important que jo dic en el curs i que es aprofita tant per a indústries culturals com a per a la gestió mèdica o el que tu vulguis. És a dir, tu has de saber discernir quina és la part que tu reserves i per què te la reserves, i una part delegues i per què la delegues. I una volta que tens el resultat, d'alguna manera vas obtenir resultats, has de saber filtrar aquesta informació, si és útil o no és útil, i a més si està contrastada o no, o si t'interessa o no.
0: Xavier, tu tens una idea més o menys d'en quina situació respecte del tema que estem parlant, la IA, no? L'aplicació de la IA a la gestió cultural, a les empreses culturals, quina seria la realitat valenciana?
1: La realitat és que la gent està utilitzant la IA per a preguntar com si fora Google, val? Que no és Google, ese és el problema.
0: Per favor, aclarim-ho. No, és Google.
1: No
0: si
1: és
0: vols
1: Google.
0: Fer un Google, fes un Google.
1: Exacte.
0: Però no
1: si vols buscar una dada, inclús n'hi ha que busquen molt bé. Vés-te'n a Perplexity i busquen Perplexity. Sí. Però no... la IA, estàs gastant el 1% o el 0,5% del potencial de la IA. Això és el problema, que estàs... la gent diu, no, és que a mi m'agradava molt perquè vam fer una enquesta abans de començar el curs i després vam fer un poc un seguiment de com estaven els alumnes, i la veritat és que hi havia persones que venien la idea de que sabien d'IA, no? I arriba un punt en el que dius, mira, saps d'IA, però saps el 5%, el que queda el 95% de les possibilitats que té esta eina.
0: Això passa en totes les tecnologies, quan va així, no sé, qualsevol... I quan tot el món tenia un sintetitzador, i dius, xica, quina llàstima, un sintetitzador en mans d'un músic o d'algú que en sàpiga, li traurà molt de partit, no? I així tant... I ara en la IA està passant això.
1: Igual. Tenim un problema de formació per a nivell de societat en general, ho hem de solventar, tenint en compte, a més, que els models... És que això és com un globo, si la societat no s'aproxima, el globo se'n va, o sigui, que l'han d'agarrar, l'han d'agarrar les mans quan avanci. Ja si hi ha dos postures o tres postures, jo crec que... Perquè sempre la gent diu, no, la pèrdua de llocs de treball, que si no sé què...
0: Eixa és la gran crítica, una de les grans crítiques a la IA. La IA, de fet, hem començat el programa fent un recorregut des de la Grècia clàssica fins ara, per totes aquestes màquines que anaven a llevar-nos el treball, no? I a substituir-nos. No és de veres, això?
1: A veure, hi ha professions que, evidentment, i això no ho dic jo, sinó en estudis molt consensus d'organismes internacionals i d'universitats que diuen que estan molt expostes a l'automatització. Jo en les indústries culturals tinc molta esperança per una raó, perquè si anem poc a poc a societats en les que diguem, la quantitat d'hores de treball a la setmana va reduint-se perquè s'augmenta la productivitat i no anem a poder consumir tot el que es produeix perquè anem a viure una explosió de productivitat per raó de la IA, costes l'automatització. Jo en les indústries culturals tinc molta esperança per una raó, perquè si anem poc a poc a societats en les que diguem, la quantitat d'hores de treball a la setmana va reduint-se perquè s'augmenta la productivitat i no anem a poder

0: una nova època dorada. I es vull pensar així, no?
1: Vull pensar així, Xavier, no sé tu com ho veus, però és difícil veure una empresa cultural, siga una xicoteta editorial o un grup de música o una companyia de teatre, que no treballen totes les hores de les que disposen perquè no donen l'abast. No estaríem parlant de reduir llocs de treball, sinó de que aquestes persones, no sé, fins i tot pogueren viure.
0: Vull dir,
1: tindre vida, no? Tindre un
0: conciliació. Poquet... Sí. Però estic parlant a nivell inclús de la societat en general. És dir, quan les jornades vagin reduint-se, perquè de fet a mi em passa, jo l'utilitzar la IA, la meva jornada, diguem, laboral va menguant també. És dir, jo tinc més temps lliure perquè...
1: Vaig a posar-me a gastar-la.
0: Som més productiu.
1: O sent Arturo. Sí, però vaig a gastar-la per reduir jornada i poder-me fer de tant en tant un cafè.
0: Bueno, pues jo el dic perquè a mi em passa, no? Jo produir, o sigui, al ser més productiu tinc més temps també per a dedicar-me a pensar, a organitzar, a fer estratègies, a un altre tipus de feina totalment diferent al que feia fins ara. És a dir, la part monòtona o la part de redacció de mails o la part de gestió, a lo millor de lo que estàvem parlant abans, no? De paperassa administrativa, que totalment és molta part de la nostra feina,
1: sí, sí,
0: això se'n va, vull dir, se'n va no, però està supervisada i està controlada, i el que antes el costava, a lo millor, una jornada sencera ho fas en 10 minuts.
1: Clar, o encara que fora una hora, ja veus, quina meravella.
0: No, vull dir, a mi m'ha passat això, és dir, coses que són molt complexes.
1: Escolta, aquestes formacions, estem parlant d'indústries culturals, però clar, jo ara estava pensant, si és que tenim tots un desconeixement de la IA, qui pot apuntar-se?
0: Pot apuntar-se qualsevol persona que siga membre, diguem, vull dir, això ho hem dissenyat realment des de les indústries culturals i per a les indústries culturals.
1: I és una situació... I molt ben fet que està.
0: Sí, i estem molt contents perquè és una situació pràcticament pionera en tot l'estat i jo diria que quasi Europa. No n'hi ha tant, en aquest moment tu mires exactament, vols fer una búsqueda d'internet i no hi ha pràcticament apareix algun màster per ella, o sigui, començarà l'any que ve, sobre precisament intel·ligència artificial aplicada a les indústries culturals. Jo crec que hem tingut una visió, avui parlava precisament la Direcció General d'Innovació, que és el que paga la festa, i és a dir, no, és que teniu en compte que estem fent un gran bé, perquè primera, som una... Ahir vaig estar en una jornada, o després ahir en la BAC, precisament, la precarització que tenim és horrorosa. És a dir, estem en una situació tremenda, de malestar i de ganes i d'inquietuds, però a la vegada d'una situació molt difícil econòmica, no? I posar a l'abast de gestors o de artistes eines que, bueno, pues que poden impulsar molt millor la seva carrera, sí, i la seva gestió i el seu treball, pues és que és una bendició. En aquest moment és una cosa molt necessària. Estava dient-nos precisament la Direcció General d'Innovació, escolteu, és que estem fent un projecte realment singular i pioner d'aplicació real. D'aplicació. No de donar un curs de ChatGPT, no, estem fent en projectes, estem treballant en projectes, seriosament.
1: Xavier, és que el problema, això la IA no ens ho soluciona, i l'hora té 60 minuts, el dia que inventem una IA, el que siga, que faça que una hora s'estiri i ens condisca més, seria fantàstic. Però tu tornaries? Això de la IA dona, és que ara tinc 24 temes més que trauria, no? Perquè sí, avui, per exemple, Anthropics i OpenAI demanaven a la Comissió Europea que regule la IA. Clar, quan tu llegis aquestes notícies, tu t'espantes i dius, oh, que la IA ve a per mi, que estem a altra volta, el deus ex machina, no?
0: Ja, vull a veure... És que, clar, també hauríem de pensar si al final el que vol ser regulat, el que vol és que el regulen precisament per a controlar millor, per a tindre més espai oligopòlic.
1: És que,
0: clar...
1: Veu com dona molt el tema?
0: És que, clar...
1: Dona tant que haurem de convidar al nostre convidat, a Xavier Ferrer, un altre dia, sempre que les seues formacions en eixes empreses culturals li ho permeten, per a que també, així, a l'hora de la cultura, ens explique eixes relacions que té la IA i que pot arribar a tindre amb les empreses i la indústria cultural. Xavier Ferrer, moltíssimes gràcies per estar. Llàstima de 60 minuts en una hora. Nosaltres ens n'anem. Ja sabeu que tornem dilluns, quan siguin les 12:30, i que fins aleshores, doncs, que heu de fer bondat. O

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: No hi ha lliga de primera divisió, però sí hi ha Punt a Punt. Com cada cap de setmana, des de les 12 del migdia, viu tota l'actualitat esportiva valenciana. Amb el nostre partit de la jornada, des de Madrid, Supercopa d'Espanya femenina. I tot el futbol regional i el partit d'Espanya a Wembley. I l'elecció de l'acord d'honor a les Falles. Tot el seu espai al nostre Punt a Punt.
2: Si al lloc on estàs neva, extrema la precaució i evita els viatges a primeres hores del matí. Reduiràs així el risc de circular amb capes de gel a la carretera. En cas que et disposes a transitar per ports de muntanya, informa't si estan oberts o tancats. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
3: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a Fem Banda. Ja noteu eixa frescoreta del matí? És perquè tenim ja la tardor, sí? L'estació va començar oficialment este dimecres passat, el 23 de setembre, a les 2 i 5 hores de la matinada. Sabeu que a les Illes Canàries, una hora abans. Anomenada com l'equinoci de la tardor, és el moment de l'any en què el Sol creua l'equador celeste en direcció sud i que marca astronòmicament el canvi d'estació. La tardor d'este 2025 s'allargarà durant aproximadament 89 dies, fins el 21 de desembre, quan donarem la benvinguda a l'hivern. Una nova estació que ens porta dies més curts, nits més llargues, colors ocres i temperatures que a poc començaran a baixar. Però si fem una ullada a algunes de les commemoracions que es porta el dia d'avui, avui 26 de setembre se celebra el Dia Internacional per a l'Eliminació Total de les Armes Nuclears, una jornada impulsada per les Nacions Unides per l'objectiu de conscienciar sobre l'amenaça que representen les armes nuclears i sobre la necessitat d'avançar cap a la seva eliminació. I també celebrem el Dia Europeu de les Llengües, una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa per posar en valor la diversitat lingüística i cultural del nostre continent i per animar-nos a aprendre i conèixer algunes llengües. A mi ja em fan falta. I deixem les commemoracions per endinsar-nos en la història de la música. Tal dia com avui, l'any 1898, va néixer George Gershwin, un dels grans compositors i pianistes nord-americans del segle XX, autor d'obres, per exemple, conegudes com La Rapsòdia en Blue, Un americà en París o l'òpera Porgy and Bess. I també, tal dia com avui, però l'any 1945, moria Béla Bartók, una altra figura fonamental de la música del segle XX. Però nosaltres, en este primer dissabte de tardor, continuarem posant-li música, ritme i molta banda sonora a cada moment. Imma, bon dia.
4: Pots bon dia.
3: Contar als nostres oients quin és el programa que hem preparat per avui?
4: Pues clar, doncs en el programa d'avui ve carregat de molta música, entrevistes i molts continguts interessants.
3: Superbé.
4: Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui. I ja a partir de les notícies de les 8 arribaran les entrevistes amb la nostra secció Joves Talents, on parlarem amb la compositora Raquel Sánchez i coneixerem de prop els seus projectes i la seva trajectòria. A més, serà ella mateixa l'encarregada de descobrir-nos el suggeriment de la setmana.
3: Molt bé.
4: Després, continuarem amb la secció Educació Musical i viatjarem fins a ASP, on coneixerem tots els detalls d'una masterclass de bateria aplicada. I després de les notícies de les 9, entrarem de ple en el rebost de la banda, amb l'Orquestra Simfònica de Castelló, de la mà del seu director, Pablo Márquez. I per acabar, com sempre, repassarem totes les propostes de l'agenda musical, perquè així no es pergueu res. Així que ja ho saps, música, entrevistes, educació, actualitat, tot això a Fem Banda.
3: M'encanta el programa que hem preparat per avui. Doncs comencem Fem Banda.

Que pas doble més bonic. Una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Música i vinos. Avui hem preparat un concert molt interessant. Començarem escoltant dues obres interpretades per l'Orquestra Simfònica de Castelló. I per començar el nostre concert d'avui, ens acostem fins a finals del segle XIX amb una obra plena de color, ritme i energia, El Capricho Español, opus 34, de Nikolai Rimsky-Korsakov. El compositor rus va escriure esta obra l'any 1887, inspirant-se en melodies de tradició espanyola, especialment del folclore asturià. Curiosament, Rimsky-Korsakov havia pensat inicialment en una fantasia per a violí i orquestra, però finalment va convertir-la en una autèntica exhibició de les possibilitats de l'orquestra. El Capricho Español està dividit en 5 moviments, 2 alborades, unes variacions, una escena i cant gitano i un espectacular fandango asturià. Al llarg de l'obra, els diferents instruments van prenent protagonisme amb una gran varietat de timbres i una important presència de la percussió. Una música brillant, festiva i plena de color que es mostra com un compositor rus va saber recrear a través de la seva pròpia mirada els sons i els ritmes d'Espanya que tant el van inspirar a ell.

Ja està, i l'orquestra preparada. Aleshores, anem a escoltar ja el Capricho Espanyol interpretat per l'Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida pel seu director titular, Pablo Marqués. Anem a escoltar.

Qué bona interpretació de l'Orquestra Simfònica de Castelló del Capritxo Espanyol de Nikolai Rimsky-Korsakov. Una autèntica explosió de color, ritme i energia. I continuem el nostre concert viatjant ara fins a l'altra banda de l'Atlàntic, fins a les grans extensions de la Pampa Argentina. Escoltarem la suite Estancia d'Alberto Ginastera, una obra que el compositor argentí va escriure entre 1941 i 1942 i que està inspirada en la vida rural del seu país, especialment en la figura del gaucho. Originalment, l'obra Estancia va ser concebuda com un ballet, però posteriorment Ginastera va seleccionar quatre dels seus números per crear una suite orquestral que avui és una de les seues obres més conegudes. Al llarg de la suite trobarem diferents escenes de la vida en una estància, des de la feina dels treballadors del camp fins a les danses tradicionals argentines. Arribarem a un final espectacular amb la dansa final El Malambo, una dansa tradicional dels gauchos caracteritzada per la seva força rítmica i la velocitat dels seus moviments. Una obra plena de força, ritme i color que es permetrà descobrir una part de la identitat musical argentina de la mà de l'Orquestra Simfònica de Castelló. Doncs, escoltem-la.

Uau, quina autèntica explosió de ritme, força i energia, especialment en este malambo final. Acabem d'escoltar la suite Estancia d'Alberto Ginastera. I ara continuem amb una obra molt especial i està molt vinculada al món de les bandes valencianes. Banahue Symphony, de la compositora Raquel Sánchez. Una obra que serà la peça obligada de la tercera secció en este certamen, en el 46 certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre al Palau de la Música de València. Però la història de Banahue Symphony va començar molt abans. Raquel Sánchez va compondre esta obra originalment per a Orquestra Simfònica l'any 2018, amb motiu de la Banahue International Music Composition Competition celebrat a Filipines. L'obra va quedar finalista d'este concurs internacional. Banahue és una localitat de la regió d'Infugao, al nord de Filipines, famosa sobretot per les seues espectaculars terrasses d'arròs construïdes al llarg de les muntanyes. Un any després, el 2019, Banahue Symphony va tornar a rebre un reconeixement important en convertir-se en obra guanyadora del concurs de composició de la Jove Orquestra Intercultural de Melilla. Posteriorment, va ser transcrita per a banda. I per això la versió que anem a escoltar és la interpretada per la banda Unió Instructiva Musical L'Esmeralda d'Almassora en un concert celebrat l'any passat. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar l'obra.

Acabem d'escoltar Banaue Symphony de Raquel Sánchez, una obra que ens ha portat musicalment fins a les muntanyes d'Ifugao, a Filipines. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra de Raquel Sánchez, Alma Mia, una obra concebuda com banda sonora i que té, a més, una gravació molt especial perquè va ser enregistrada als Air Studios de Londres, un dels estudis més prestigiosos del món, amb la pròpia Raquel Sánchez al capdavant de l'orquestra. Aleshores, esta és la versió que anem a escoltar, així que escoltem ja Alma Mia.

0: Que bonica és esta peça. Acabem d'escoltar Alma Mia de Raquel Sánchez, una obra nascuda en el món de la música per a la imatge i que ens ha mostrat una altra de les facetes creatives de la compositora. I fins ací el concert d'avui. Ara, com sempre, farem una breu pausa, però no us mogueu, que continuem ací en Fem Banda.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Emprende després de la dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.

0: Un Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part de Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
1: No hi ha lliga de primera divisió, però sí hi ha Punt a Punt. Com cada cap de setmana, des de les 12 del migdia, viu tota l'actualitat esportiva valenciana. Amb el nostre partit de la jornada, des de Madrid, Supercopa d'Espanya femenina. I tot el futbol regional i el partit d'Espanya a Wembley. I l'elecció de l'acord d'honor a les Falles. Tot el seu espai al nostre Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença fent banda. Amb Imma Mateu.
3: Ja ho crec que és la banda sonora de la nostra terra. Allò que es identifica moltíssim, la música. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes tota la gent que a partir d'ara s'incorpora fent banda. Ja tenim així la tardor. Avui venia en el cotxe i esta setmana ja es nota la frescoreta al matí, perquè l'estació, la tardor ja ha començat oficialment el dimecres passat, el 23 de setembre, a les 2:05 de la matinada començava la tardor. Sabeu que a les Illes Canàries una hora abans. Anomenada com l'equinoci de la tardor, és el moment de l'any en què el sol creua l'equador celeste en direcció sud i que marca astronòmicament el canvi de l'estació. La tardor d'este 2026 s'allargarà durant aproximadament 89 dies, fins el 21 de desembre, quan donarem la benvinguda a l'hivern. Una nova estació que ens porta dies més curts, ja es nota ja. Nits més llargues, colors ocres i temperatures que a poc començaran a baixar. I si fem una ullada a algunes de les commemoracions que es porta esta jornada, per exemple, el 26 de setembre, se celebra el Dia Internacional per l'Eliminació Total de les Armes Nuclears. Una jornada impulsada per les Nacions Unides amb l'objectiu de conscienciar sobre l'amenaça que representen les armes nuclears i sobretot la necessitat d'avançar cap a la seva eliminació. I també celebren el Dia Europeu de les Llengües, una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa per posar en valor la diversitat lingüística i cultural del nostre continent i per animar-nos a aprendre i conèixer altres llengües. I deixem les commemoracions per endinsar-nos en la història de la música, perquè tal dia com avui, l'any 1898, va néixer George Gershwin, un dels grans compositors i pianistes nord-americans del segle XX, autor d'obres com, per exemple, La Rapsodia in Blue, Un americà a París o l'òpera Porgy and Bess. I també, tal dia com avui, però l'any 1945, moria Béla Bartók, una altra figura fonamental de la música del segle XX. Doncs, fetes aquests recordatoris, seguim el programa d'avui de la mà d'Imma Santana. Imma, bon dia.
4: Bon dia, Imma.
3: A partir d'ara, què és el que tenim preparat?
4: Pues, a partir d'ara, en el programa d'avui, com he dit abans, ve molt carregat de música, entrevistes i molts continguts interessants. Acabem d'escoltar el concert d'avui dissabte. Vos recorde que el podeu tornar a escoltar en acabar el programa, tant siga Spotify o a la plataforma d'A Punt. A partir d'ara seguim en la secció Joves Talents, on anem a parlar amb la compositora Raquel Sánchez i coneixerem de prop els seus projectes i la seva trajectòria. A més, serà ella mateixa l'encarregada de descobrir-nos el suggeriment de la setmana. Després continuarem en la secció Educació Musical i viatjarem fins a ASP, on coneixerem tots els detalls d'una masterclass de bateria aplicada. I després de les notícies de les 9, entrarem de ple en el rebost de la banda, on parlarem de l'Orquestra Simfònica de Castelló, de la mà del seu director, Pablo Márquez. I per acabar, com sempre, repassarem totes les propostes de l'agenda musical, perquè aixina no es perd res. Així que ja ho sabeu, música, entrevistes, educació i actualitat, tot això a fer en banda.
3: Superbé, fas careta de fred. Estàs aixina un poquet arrupideta, Emma.
4: És que...
3: és que comença una frescoreta al matí, eh?
4: La geloreta és molt mala.
3: Posa't un poquet al solet, que fa bon solet. Superbé. Doncs, a la tardor, ni fred ni calor, però en fem banda, sempre hi ha música i molt bon humor. Tira-li, Òscar.

0: Avui, dins de la nostra secció Joves Talents, tenim el gust de tornar a parlar amb la compositora i directora musical Raquel Sánchez. Raquel ha desenvolupat una trajectòria molt diversa amb obres per a banda sinfònica, orquestra i audiovisuals. És una compositora jove amb molta creativitat i amb una manera molt personal d'entendre la música. Raquel va començar els seus estudis musicals a la Unió Musical de Llíria i posteriorment va continuar la seva formació al Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, on es va especialitzar en composició. També ha completat la seva formació amb un màster de la Film Scoring a la Berkeley València, una especialització que connecta directament amb una de les seues grans passions, la música per a la imatge. Autora de bandes sonores com Els dies clars, Vidres a la piscina, Eixam o El mal padre. Però amb ella parlarem també d'una realitat que moltes vegades queda darrere de les càmeres: les dificultats amb què es troben els compositors i compositores a l'hora de treballar amb les productores i de defensar els seus drets i la seva música. I la tinguem així. Raquel, molt bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu, de saber que estàs fent moltes coses, de saber, per exemple, que després parlarem d'aquesta obra, en el suggeriment de la setmana, perquè el 6 i el 7, crec que és el dia 7, una obra teua s'interpretarà en el certamen de bandes de la Comunitat Valenciana en el mes de novembre. És així, és a dir, sí, l'any passat sí. Crec que també van interpretar una obra teua, sí. la de...
1: com es deia? Substitution.
0: Correcte. Me se n'havia anat ja el cap un poquetet. Però bé, a veure, començant un poquetet, recordant un poquetet, com és la teua relació amb la música?
1: Bé, la meva música és part de mi. I part del meu dia a dia i de la meva vida.
0: I quan descobreixes que, a més d'interpretar-la, el que realment volies crear-la?
1: Pues jo vaig començar a composar al Conservatori Professional ací a Llíria, una assignatura que teníem d'audiovisuals i després de fonaments també de composició.
0: I diguem que ahir vas descobrir, no?, ixe cuquet, no?
1: Sí. Ahir em vaig donar compte que m'agradava molt i passava moltes hores cara a l'ordinador i cara a la partitura fent coses.
0: I ahir estaves feliç, com una perdis, no? En quin moment decideixes, perquè tu crec que eres violoncel·lista, vas començar el violoncel, no?
1: Sí.
0: En quin moment decideixes seguir els teus estudis, però en vez d'estudiar violoncel, fer composició?
1: Bueno, jo vaig començar les dues coses. Vaig presentar a les dues especialitats al Conservatori Superior i no vaig entrar a cello, que n'hi havia molt poques places
0: sí.
1: en aquell moment, i vaig entrar a composició, però vaig seguir estudiant cello per entrar, i vaig entrar uns anys després. El que passa que per coses de la vida, pues mira, al final no podia tocar, una molèstia que tenia i...
0: Sí.
1: I ho vaig deixar a part i vaig seguir més en la composició.
0: La veritat que la composició també, diguem, abarca molt de temps i deixa a l'hora d'estudiar un instrument, perquè un instrument també requereix moltes hores i el dia només té 24 hores. És així, no n'hi ha més.
1: O una o l'altra, tot també.
0: Correcte.
1: Hi ha gent que ho fa i fa direcció i tot.
0: Bueno. Bé, anem a escoltar una sintonia. Una sintonia que nosaltres la tenim així en el suggeriment de la setmana. Després veuràs com, quan jo donaré pas al suggeriment de la setmana, escoltarem aquesta sintonia. Però ara anem a escoltar-la, ara, en este moment. I és esta.

0: Aquesta sintonia, nosaltres la tenim cada vegada que suggerim una obra d'un compositor o una compositora, i és la sintonia de capçalera. Però jo la tinc ficada com a aburriana, però això pertany, crec que, no sé si era un documental, no me recordo si era una... Això m'ho expliques tu, que dia "No es poaleig", crec que, o algo això, o algo així, no? Pot ser?
1: Sí, és la banda sonora de "No es poaleig", un documental de Laura García Andreu.
0: Quan la vas compondre, tot això? Quan ho vas fer?
1: Això va ser 2024-25, sí, no fa parellans. I és un curtmetratge que està basat en les Alqueries, en el poble de les Alqueries, i la problemàtica que van tindre amb els poales de reciclatge que va dividir el poble.
0: Sí. En molts pobles hi ha problemàtica en els poales del reciclatge. Sí, és veritat, és així. I aleshores vau fer esta banda sonora, no? Bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
1: Sí, són peces molt curtetes perquè forma part d'un curtmetratge, un curtmetratge documental, i és tot en mode molt irònic, perquè el que busca Laura és buscar-ho còmicament, un poc la gràcia de la guerra que hi ha en el poble.
0: Ja ho crec que sí. Tu alguna vegada tens comptabilitzades les obres que t'has compostes?
1: Sí, clar, bueno, tinc tot comptabilitzat.
0: Ah, sí?
1: Menos les que fas, que es queden un caixó, que ja a vegades obri
0: l'ordinador. I si no les contes? I si no vas contar-les?
1: Eixes no les conté, no, les tinc ahí, les que tinc pujades i estan ja per un projecte, sí que les tinc comptabilitzades. Les altres, no, a vegades obri que me sorprèn, dic, ostres, això ho havia fet i ho vas deixant ahí i tinc milions de coses.
0: I tu te'n recordes la primera que vas fer?
1: Ostres, pues no.
0: No la tindràs ni comptabilitzada. Quantes en tens? Quantes en tens ja? Perquè...
1: No ho sé.
0: D'obres, en número.
1: D'obres...
0: No ho saps.
1: No te sabria dir ara un número, però moltes.
0: Moltes.
1: Entre banda i música de cine...
0: Jo t'he dit que en total, sí.
1: Pues no ho sé.
0: Entre elles està esta obra que no sé si va ser... Igual clave la pata, eh? No sé si va ser estrenada en la banda de dones. Dirigia en el 2018, crec que Merche Femenia. Escoltem un poquet d'esta peça.

0: Àngels i demonis, els àngels que tenim tots i els dimonis que tenim dins de les persones. És una de les teues primeres obres, per a banda?
1: No. Bueno, per a banda, més o menys, sí.
0: Però... I va ser una estrena aquest any o ja l'havies estrenat?
1: No, no, va ser una estrena. Va ser per a un concurs que va fer la federació.
0: Sí.
1: I sí, va guanyar i per això la van estrenar a... amb la banda de dones de la federació.
0: Correcte.
1: Al Palau.
0: Al Palau.
1: Sí.
0: Què és el que més t'agrada quan composes? Per a quina agrupació t'agrada més composar? Per a banda, per a orquestra, per a bandes sonores? És a dir, quin és el format que més t'agrada?
1: Per a tot, depèn de què siga.
0: Sí. On estàs tu més còmoda, diguem?
1: La corda perquè és el meu instrument, no? I a mi la corda m'encanta. M'encantaria fer més coses d'orquestra, en casa, que si no és per a cine és un poc complicat. Però sí, la corda m'encanta. I bueno, la banda també.
0: Sí,
1: sí, tractar la banda com un instrument també m'agrada molt.
0: Sí, perquè a l'hora de, per exemple, n'hi ha obres teues que primer les has fet en orquestra, després han passat a banda, no?
1: Mm-hmm.
0: Ixa transcripció, diguem, canvia molt quan és per a banda o quan és per a orquestra?
1: Sí, a veure...
0: Perquè les sonoritats canvien, no?
1: Sí. Vull dir, els instruments no són els mateixos, encara que es poden fer les coses, però al final tens que pensar-ho... És una altra sonoritat, és un altre plantejament i una altra tècnica.
0: Sí.
1: Que canvia totalment de l'arc al vent, no? Moltes coses que tu penses per a l'arc després sonen d'una altra manera, no? N'hi ha que pensar-ho bé.
0: Doncs anem a escoltar també un altre momentet d'una altra obra teua, també per a banda, que crec que la va estrenar la Pamplonesa. Escoltem un poquetet.

0: The Open Window també és més o menys de la mateixa època, és a dir, 2018-2019, o estàs posterior?
1: Sí, és 2019, jo
0: 2019.
1: Crec.
0: I te la va estrenar la Pamplonesa?
1: No, me la va estrenar la banda municipal de Vitoria.
0: Ah. Hola.
1: Lo que passa que després sí. El director era el mateix i me lo va estrenar també amb la Pamplonesa.
0: En els últims anys, Raquel, has treballat molt en música per a cinema.
1: Sí.
0: Què és el que més t'atrau de compondre per a una imatge?
1: I contar una història, el ajudar, no sé, és com me fico dins d'un món que sí. Ja sonoritzar el que estic veient.
0: Sí.
1: I traure-li la música al que estic veient i ajudar, posar-li color i això m'agrada molt, me submergir dins d'aquella història.
0: Aleshores, a veure, què és més complicat? Compondre una obra que tu tens llibertat per orquestra o per a banda, ¿vale? o fer una història, muntar una banda sonora, una història que tens unes imatges i tens unes indicacions del director.
1: Tot té la seva complicació. Perquè posar-te des de ser a fer una obra de banda també és complicat. És que saber cap a on vas, què vols fer, i també té molta complicació. La complicació de la música de cine sempre és que mai va ser el que tu vols. Sempre tens que dialogar amb una altra persona, amb el director i entendre què vol fer aquesta persona i en les millors possibilitats fer-ho.
0: Doncs anem a entrar en aquesta temàtica, però abans vull que escoltes una peça que a mi m'encanta. La veritat és que m'agrada molt, que és esta, Alma Mia.

0: Que muntes soles d'esta peça, Alma Mia. Els nostres oients la poden escoltar quan acabi el programa en el concert, perquè l'última peça que escolteu en el concert d'avui, que ja està, ja l'han retransmès, ja l'heu escoltat, és Alma Mia. Raquel, quan reps una pel·lícula o un curtmetratge, què és el primer que fas? Mires les imatges i comences a imaginar la música, o necessites conèixer primer la història, o parlarem amb el director? Com és aquest procés?
1: Veig si em passen ja un muntatge previ que tenen, o si no em passen el guió, i trates d'imaginar-te la història i què faries tu en aquesta història, com veuries, i que on li veuries tu els punts, on podria entrar la música, on no, quins instruments, quanta música, quin volum, si requereix que molta presència, si simplement és una música que anirà de fons i acompanyarà i potser passi molt desapercebuda. Clar, intentar buscar ahí un poc què faries, no? I sí, plantejar-li-ho també al director. Encara que el director ja te va plantejar el seu plantejament, l'escoltaràs i...
0: Sí. Aleshores, tu tens que anar més o menys trobant l'equilibri entre la música que ha d'acompanyar la imatge, no? Però al mateix temps té que tindre una personalitat pròpia.
1: Sí.
0: És a dir, que escoltem i digues... Sona Raquel, qui ha fet això, no? Eixa personalitat que quan escoltes una banda sonora dius, ostres, qui ha fet esta banda sonora, no? Com, per exemple, esta peça que estem escoltant, no? A mi sempre, és a dir, jo escolto esta peça i dic, qui és el compositor o la compositora, no? Perquè atrau.
1: Bueno, esta peça és que és molt carinyo.
0: Sí. A veure, tu has treballat en un projecte que és El mal padre, que ha sigut seleccionada en la secció oficial del Festival de Sant Sebastià.
1: Sí.
0: Aleshores, això jo crec que què significa que una... on has treballat tu, una banda sonora, on tu has treballat, arribi a aquesta dimensió, no?
1: Pues és molt d'orgull, no? El que passa que just amb aquesta producció la col·laboració és molt mínima, més que en altres pel·lícules, però, bueno, ja és... Bueno, és molt de...
0: Però ja és. Tota la gent no arriba fins ahir, Raquel. Així que ja és. Però ara seguim, perquè ara sí que vull parlar d'una temàtica que jo crec que és molt important. Però primer escoltem una intro. Mm.

0: estem escoltant Eixam, una producció d'un... Bueno, ara ens dirà Raquel exactament. I darrere de tota aquesta part creativa també hi ha una realitat professional que potser el públic desconeix. Raquel també comentava que existeixen determinades problemàtiques en què la relació entre els compositors i les productores, no? O, per exemple, la importància que es dona a la banda sonora, els pressupostos o els drets dels compositors. Raquel, des del teu punt de vista, quina és la principal dificultat que s'enfronta actualment un compositor o una compositora a una música per al cinema, és a dir, a una banda sonora com, per exemple, esta, Eixam?
1: Bé, pues, a veure, hi ha problemàtiques, hi ha moltes. Però, bueno, començant perquè jo crec que, no se li dona el valor que té realment.
0: Però no sé, perquè, per exemple, tu fas... això és un curtmetratge, és una pel·lícula, Eixam, què és?
1: No, documental? Un llargmetratge.
0: Estarà
1: al cinema, sí.
0: Sí. I a tu t'encomanen, tu fas la banda sonora i aleshores arriba això, la productora o el director, i a partir d'ahí ell pot modificar, canviar i fer tot el que vulgui. No sé.
1: Clar. Bàsicament nosaltres tenim un contrat, cada compositor té un contrat. El problema és que hi ha ara molt, el que sol passar moltes vegades, no dic el 100%, però dic, moltes voltes és que sempre els contrats van quasi sempre molt a favor de la productora. El que vol dir això és que estàs molt lligat a poder fer pràcticament res si passa qualsevol problema. En este cas de que s'han modificat moltes músiques, una volta el procés estava finalitzat, estaven donades com a bones i clar, es modifiquen i no tens ninguna possibilitat a poder fer res d'un treball que val un nom.
0: Perquè els nostres oients ho entenguen, és a dir, tu firmes un contracte, que en aquest contracte, per exemple, tu perds pràcticament els drets d'autor, no? I poden,
1: sí,
0: ells,
1: bueno,
0: per exemple,
1: perquè tu seguis, fas una sessió de drets en el contracte.
0: Perquè, clar, vols treballar, no? Vols treballar i dius, vale. I ells poden
1: treballar.
0: Agafar, clar.
1: El problema és ixe, clar, tu... que com molts compositors hi ha molt poca feina, entonces molts compositors diuen, he de treballar, he d'acceptar el que em donen.
0: I aleshores firmen aquest contracte i ells mateix, en el tema, per exemple, de l'IA que n'hi ha ara, ells mateix posen, contenen les partitures, és a dir, ells mateix posen en l'IA i poden modificar i tu,
1: bueno,
0: no, i tu no saber.
1: En l'IA ja no ho sé, perquè en molts contractes sí que posa que està prohibit utilitzar l'IA. L'IA és un cas a part que... és un cas
0: que
1: a part
0: això, ja,
1: que
0: això està... tindreu que vindre i explicar als compositors,
1: sí.
0: perquè és un tema que m'interessa.
1: No, així bàsicament és, bueno, per decisió pròpia de productora, de director, el que siga, pues es modifica el treball a posterior del que tu has entregat i el que és la teva obra que prèviament ja ha sigut acceptada. Vull dir que nosaltres fem un treball expressament per al que ens han manat, no? Per al que és la pel·lícula i per al que hem estat ajustant moltes voltes i hem estat treballant perquè siga el més fidel a la pel·lícula i estiga ajustat. Entonces, quan tu envies un treball que està, consideres que ja s'està bé, i que després es modifica sense tu poder fer res.
0: Sense consultar, diguem, no?
1: Sense que et consulten, sense tindre ningú...
0: Sí.
1: Pues estar de fer-les, que això va al cine, després això va a totes les plataformes, amb el teu nom i et quedes...
0: I és a dir, Raquel, per a posar en context, tu passes moltes hores fent una feina que normalment, si comptaren les hores que feu, està per baix del pressupost, perquè és així.
1: Sí, moltes voltes sí.
0: I damunt van i te la canvien i no avisen. Això sol passar.
1: Sí, sol passar. A mi m'ha passat en dos casos, però bueno, ho he comentat amb l'associació de compositors i és una cosa que nosaltres s'està lluitant i des de l'associació també s'està lluitant per fer coses, no?
0: Sí.
1: Els mateixos compositors pues, comenten tots els casos i totes les problemàtiques que hi ha i aquesta és una d'elles.
0: Aleshores, creus que encara fa falta valorar més la feina que fa un compositor dins d'una producció audiovisual? Clar, que li donen tot el valor.
1: Falta valorar, sí, i respectar. Jo crec que respectar,
0: correcte,
1: és la paraula.
0: Correcte.
1: Vull dir, igual que es respecta la feina d'un altre, nosaltres estem així com una part més,
0: sí,
1: com és la fotografia, com és el vestuari, com és tot, que cada cosa és igual d'important, jo crec, per a que la suma siga el final del que és el projecte, la pel·lícula, no?
0: Sí,
1: i que
0: sí.
1: Tots sumen i tots treballen per a que la pel·lícula doni el millor de si.
0: Entonces, sí,
1: jo crec que és respectar la feina que ha fet aquesta persona i com a mínim preguntar.
0: Correcte,
1: preguntar
0: com a mínim, si n'hi ha canvis, preguntar el que volen fer i tot això, no fer el que... Perquè la feina, sí, ja està feta, és a dir, el gros de la feina ja està feta. I aleshores,
1: clar,
0: si n'hi ha
1: la
0: canvis...
1: Feina està feta, clar, i tu et signes com a compositor,
0: clar,
1: vull dir,
0: correcte,
1: no és un treball anònim, és un treball que va firmar per una persona,
0: uh-huh,
1: i que, precisament en el meu cas, jo tampoc tinc tants projectes com per a que això se passi per desapercebut. Si aquesta cosa que, bueno, no ha quedat tan malament, haguera quedat pitjor i jo no haguera estat tan... haguera acceptat això.
0: Clar que sí.
1: Això repercutís en la meva feina, en el meu futur. I a aquestes persones es dona igual, perquè això ho passen per alt.
0: Raquel, però...
1: És el que jo em referisc al respecte.
0: Sí, ho entenc, perquè és el teu mitjà de vida i és comprensible, però el teu futur, diguem que la vida és així, dona de sal, de com és, de cal i d'arena, i anem a escoltar una obra, el Solstitium, que va ser una de les obres obligades, crec que va ser en este certamen passat o en el 2025?
1: Sí, en el certamen passat.
0: En el certamen passat. Escoltem un trosset. És la banda de la Unió Musical de Tres Forques.

0: una cosa que estan fent, jo crec que bé, és organitzador de certàmens, és apostar per música de banda composta per compositors i compositores. Crec que és una eixida, encara que n'hi ha molts compositors i compositores, però és una eixida, no? I a l'hora d'interpretar. Esta te la van interpretar enguany, sí. I ara després parlarem de...
1: No, és en el 2025.
0: Ah, en el 2025. Sí. Ara després parlarem de la que va interpretar-se ara, al mes de novembre, la Banaue Symphony. Però el que vull que, abans de passar al suggeriment de la setmana, que no vull que te'n vagis perquè anem a seguir, pots parlar de quins són els projectes que tens ara damunt la taula?
1: Ara estic en la producció d'una altra pel·lícula que es diu La Dona Invisible. I bueno, no puc parlar molt més, ja. Però sí, estic amb aquest projecte ara.
0: En aquell projecte ara. I suposo que estaràs també il·lusionada de que una altra obra teua s'interpreta en el certamen autonòmic.
1: Clar, sí, sí, sí.
0: Aleshores no te'n vagis, perquè ara sí que va el suggeriment de la setmana. Raquel, no te'n vagis, que estem de seguida parlant de Isha Banaue Symphony.

0: I arribem al suggeriment de la setmana. Una obra que ara mateix està tenint un protagonisme molt especial és la Banahue Symphony, i que serà interpretada en la tercera secció del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, que se celebra el pròxim mes de novembre. Raquel, quan sí. vas compondre esta obra, la Banahue Symphony?
1: Banahue Symphony va ser composada 2017, sí, per al concurs de composició internacional de composició de Banahue, de Filipines, i va quedar finalista. I després també va ser guanyadora del concurs internacional de la Chamber Orchestra de Melilla. I això és una obra que li tinc molta estima, també. Era una obra per orquestra.
0: Sí. Una obra per orquestra que després la vas transcriure a banda, perquè la versió que escoltarem és per a banda.
1: Sí. La vaig transcriure perquè poguera tocar-se, bàsicament, perquè tocar una obra d'orquestra és complicat, que toquen una obra d'orquestra, però la banda sinfònica de Barcelona,
0: sí.
1: Amb Antonia Luengo, voler estrenar l'obra per a la transcripció de banda.
0: Sí.
1: I la vam estrenar a Barcelona, a les festes de la Mercè.
0: Esta versió no és la de la banda de Barcelona, sinó és la de l'Esmeralda.
1: Sí, després va ser interpretada per la banda de l'Esmeralda de Almassora.
0: Aleshores, diguem que, no sé, una de les problemàtiques més importants a l'hora de transcriure d'orquestra per a banda possiblement siga la sonoritat. Ixa sonoritat que te fa la corda, que és molt complicada passar, per exemple, els clarinets. És que sempre se diu, mira, els violins, els clarinets. I moltes vegades és molt més complicat. Això és complicat.
1: Bueno, es pot passar perquè ho poden tocar per tessitura. Sempre pots buscar instruments que tu van a tocar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: El que no va ser diferent és la sonoritat o els recursos que té la corda, que és més difícil que pugui fer un instrument de vent. Però, bueno, s'han fet moltes transcripcions,
0: sí, tota, sí, la vida, sí, sí, tota la vida, tota la vida.
1: I quina
0: és l'estructura d'esta obra? És a dir, si té un moviment, si té dos moviments, tres moviments, quina és la seva estructura?
1: Té dos moviments. El primer moviment, que és el despertar de la selva, i després el cor de Banahue, de la tribu. El primer moviment és molt més melòdic, cantable, i que te submergeix un poc en el color i en les profunditats, i el segon moviment és un moviment molt rítmic.
0: Banahue és una zona, una regió, diguem, de sí. Filipines, no?
1: Sí, sí, sí. Està plena de terres d'arròs.
0: Sí.
1: I és molt, molt, molt bonic, molt bonic. És un paisatge molt idíl·lic.
0: On es vas enterar que hi havia un concurs de composició allà a les Filipines?
1: Buscant a internet en una pàgina que sí, posa sí. moltes coses de concursos, i tindré sort.
0: I què significa per a tu que una altra obra dins del l'any següent s'interprete en un certamen, en este cas l'autonòmic, què significa per a tu?
1: Pues és una satisfacció, no? I un orgull de que compten amb tu i en la teva música, però en una cosa important, i que després siga interpretada i s'escolte en el Palau de la Música, no?
0: I
1: per tres bandes diferents, que no és una obra que s'escolte una volta, sinó que s'escolta tres voltes. I
0: jo crec que no sé si igual ho tinc equivocat, però jo crec que van interpretar-la per la província d'Alacant, la Unió Musical de Polop de la Marina, per València, la Unió Musical de Montcada, i per Castelló, l'Associació Musical Filarmònica Rossellana de Rossell. Eixes tres bandes. Tu, a un mes vista, bueno, un poc més de mes, perquè crec que la tercera secció crec que és dia 7 a les 5 de la vesprada, crec, igual m'equivoque, eh?
1: Sí, és tercera secció, sí, per
0: de novembre.
1: De vesprada, sí.
0: Correcte. Tu, a més d'un mes vista, tu, què es diries als directors que en aquest moment està assajant-la? Que tinguin en compte què?
1: Moltes coses, però sobretot que es deixin emportar per la música. Vull dir que el més important és que sapien transmetre el que hi ha dins, que no es queden en les notes, sinó que transmeten les melodies i la sonoritat que té aquesta obra, que és com molt profunda.
0: Té parts molt complicades? Aixina molt...
1: El segon moviment, sí. El primer no, però el segon sí, és un poquet complicat.
0: I hi ha una està editada? Perquè està editada, és la primera.
1: Està editada tot per l'aire.
0: Sí.
1: I molta sort també que Sergio amb tot per l'aire sempre compten amb mi per a l'edició i la veritat que estic molt contenta.
0: Aleshores, han de tindre en compte la sonoritat, però tu, quan l'escoltaràs tres vegades, tres versions diferents, imagina't.
1: Sí.
0: Què els demanes als músics que van a interpretar-la?
1: El mateix que he dit, que miren bé la música que hi ha dins. No, no demanem molt més, sinó que...
0: No. Sí.
1: Que la interpretació que es basen en la interpretació, que no es queden amb les notes.
0: Correcte. Doncs, Raquel,
1: jo crec que això marca un poc la diferència.
0: Sí. Raquel, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar-nos de les teves obres, per parlar-nos de la dificultat que té un compositor i una compositora de viure d'allò que li agrada, no? De la passió que li agrada. I res, jo donar-te l'enhorabona que torni a interpretar-se una obra teua en el Palau i que la interpreten bandes d'ací de la Terreta. Moltes gràcies, Raquel, per atendre'ns. És un plaer parlar amb tu.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies, Raquel.
1: Moltes gràcies.
0: Un beset ben fort, vinga.

0: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpés afront el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Són les 9 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: Continua ingressat a l'Hospital Clínic de València el jove marroquí víctima d'una agressió racista i xenòfoba a Tavernes de la Valldigna. En les últimes hores l'han operat de la mandíbula pels colps que va rebre en una pallissa dissabte passat per part d'un grup d'adolescents. A més d'ell, també van apallissar un altre jove senegalès. Els dos són veïns del municipi de la Safor. La Guàrdia Civil continua investigant-ho. S'ha identificat un dels agressors, però encara no hi ha cap detingut. El veïnat de Tavernes de la Valldigna es va concentrar a nit en rebuig de les dues agressions racistes. Lara Romer és l'alcaldessa.
3: Són la família del xiquet senegalès agredit. I vull que es mostrem entre tots i tots que no estem sols, que esta família no s'ho mereix, no s'ho mereixen, i demane un fort aplaudiment per a tots ells.

0: students.
1: L'Ajuntament de Madrid descarta la proposta de l'empresa Urbagestión perquè Mari Carmen torni al seu pis d'on ha sigut desnonada. La immobiliària volia cedir el pis a l'empresa municipal perquè l'il donara a la dona de 87 anys, saltant-se tota la llista d'espera de persones vulnerables que també necessiten una vivenda. L'Ajuntament rebutja, per tant, la proposta, però es mostra disposat a fer de mediador. El sindicat d'inquilines considera l'actitud d'Urbagestión de cínica. Després de 8 anys pressionant-la i 4 intents de llançar, ara, diu el sindicat, es mostra disposat a cedir l'habitatge a l'Ajuntament sabent que no se'l poden donar. Esta vesprada hi ha noves manifestacions convocades arreu d'Espanya. La més multitudinària serà a Madrid. I mentrestant, el Ministeri d'Habitatge assegura que treballa perquè dimarts que ve s'aprove un decret de vivenda al Consell de Ministres. La pressió del soci de govern, Sumar, augmenta perquè tire avant el decret incloent expropiacions. Així, a casa nostra, el Consell ha aprovat el projecte de llei del sòl per a reduir la burocràcia i facilitar la construcció d'habitatge nou. Reservarà un mínim del 50% dels terrenys públics per a la construcció de vivenda protegida. Vicente Martínez Mus és el conseller de Territori.
2: Simplificar no significa desregular i tampoc significa rebaixar la protecció ambiental. La llei del sòl posa l'urbanisme al servici d'un objectiu fonamental, que és facilitar que hi hagi sòl disponible i que aquest sòl pugui transformar-se realment en vivenda, especialment en vivenda protegida. Com a mínim, el 50% de l'edificabilitat residencial haurà de reservar-se per a vivenda protegida.
1: La jutgessa de la Dana sol·licita informació sobre dos xiquets trobats morts a Torrent per si van ser arrossegats per les barrancades de fa 2 anys. Els han trobat en un camp de tarongers al costat de l'A7. La magistrada de Catarroja, que instruïix la causa de la gestió de la Dana, ha demanat a la Guàrdia Civil de Picassent tota la informació sobre els cadàvers d'estos dos menors. En la Dana del 2024 van morir 232 persones, però el nombre de víctimes no ha parat de créixer a poc a mesura que avança la instrucció judicial. Si es confirma que els dos xiquets trobats a Torrent van ser arrossegats per la barrancada, la xifra pujaria a 234 víctimes mortals. En els esports, avui juga la selecció espanyola, que estrenarà la segona estrella de la camiseta a l'estadi de Wembley. S'enfronten a una Anglaterra que voldrà la revenja de la final de l'Eurocopa de fa 2 anys, quan Espanya es va proclamar vencedora. Poques variacions presentarà la Roja, que ha patit la baixa obligada de Pedro Porro per lesió. De la Fuente deixa clar l'esperit de la nova etapa.
3: Yo sé cuál es la manera en la que están hechos estos futbolistas. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora. Ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra la que tenemos muchísima ilusión.
1: Primer cap de setmana de tardor i canvis a la vista. Javi Miró, bon dia.
4: Bon dia. Situació meteorològica que tendeix a canviar durant aquestes pròximes hores. Ja ho notem. Tenim més humitat en punts del litoral, inclús algun núvol baix, alguna boira que s'esvairà durant les pròximes hores. I sobretot, mínimes una miqueta més fresquetes. Substitució de masses d'aire que fa que avui el termòmetre no siga tan elevat com les temperatures que van registrar ahir, que van ser completament excepcionals, completament inusuals, amb valors de més de 35 graus en moltes localitats, moltes comarques, inclús això és 38,2 de lo capitán a Orihuela. Per tant, situació meteorològica que tendeix cap a la normalitat, però quedarem amb temperatures encara elevades per a l'època de l'any. Màximes week quedaran entre els 30 i els 32, 33 graus pràcticament a tot el territori, inclús una miqueta més baixes en punts de litoral, quan entre la brisa, i sobretot pinzellades de núvols alts de vesprada amb nous núvols baixos de cara a la pròxima nit i matinada i temperatures una miqueta més fresquetes. Així que ho notem, canvi en la situació meteorològica que tendeix cap a l'estabilitat. Continuem amb estabilitat, però baixada de les temperatures destacable.
1: De moment és tot. Tenen més notícies a les 10 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua la tercera hora de Fem Banda.
5: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
0: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
5: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. El rebost de la banda.

0: I ara, dins del nostre rebost de la banda, obrim un espai per a una formació que ja forma part de la història musical de les nostres comarques, l'Orquestra Simfònica de Castelló, fundada l'any 1998 amb el suport de la Diputació de Castelló. L'Orquestra Simfònica de Castelló va néixer amb la voluntat de reunir músics professionals i oferir una activitat orquestral estable i de qualitat. Al llarg de més de 25 anys, la formació ha desenvolupat una programació molt diversa, amb música sinfònica, òpera, sarsuela, música de cambra i concerts amb solistes, des del barroc fins a la música contemporània. Des del seu director fundador, Vicent Simó, han passat per la batuta de l'Orquestra Simfònica de Castelló directors com Gonçal Comellas, Michael Tomàs, José Rafael Pascual Vilaplana, Enrique García Asensio, Rubén Jimeno o Cristóbal Soler. Una orquestra que, a més de treballar vol acostar la música als joves amb concerts didàctics i que ha consolidat la seva presència en la programació dins de l'Auditori Palau de Congressos de Castelló. I avui volem conèixer un poc més esta orquestra de la mà del seu director titular, que és Pablo Marqués, que ens acompanya avui així a l'estudi. Bon dia, Pablo.
1: Bon dia, Imma. Un plaer estar així.
0: I jo també he de tindre't així, la veritat que sí. I per altra banda, tinc a l'altra part del fil telefònic a Clàudia Alós i a Borja Giberà, que són els encarregats de la gerència i el bon funcionament d'esta orquestra. Bon dia als dos. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Bueno, encantada bon de tindre-vos així i de... Ja vos dia abans, que la setmana passada vaig parlar en José Vicente de Hobby de la banda municipal i que esta setmana tenim l'Orquestra Simfònica de Castelló, és a dir, per a donar ressò de tot el que es fa a la província de Castelló i que té grans agrupacions com és l'orquestra que anem a parlar avui. Com ha anat el mes de setembre? Abans de començar en l'orquestra, Pablo, com ha anat el concurs allà per Guadassuar?
1: Bé, molt bé, vam tindre la tercera edició que fem del concurs de direcció amb l'Ajuntament de Guadassuar, que organitza la banda, però realment és el patrocini de l'Ajuntament. I bé, cada any anem, la veritat és que pujant el nivell.
0: Sí, sí, sí.
1: De fet, vam acabar el concert i músics professionals de la banda, que coneixes, no?
0: N'hi ha molts.
1: Venien a felicitar-nos o a compartir la seva satisfacció, no?, de que enguany millor que l'any passat. Bueno, sí, estem millorant.
0: Això
1: que
0: és important, és important, perquè sí, si fa ressò sí. I dones importància sí. A un concurs que està ahí, que ja són tres. Però bé, anem a la feina. I va ser fundada l'orquestra en el 1998 i ja porta més de 25 anys. Avui en dia, què representa l'Orquestra Simfònica de Castelló i quin és el seu principal objectiu?
1: Bé, l'Orquestra Simfònica de Castelló va néixer per tindre aquest lloc on poder fer música clàssica i poder compartir amb la societat castellonenca aquest art. Avui en dia segueix mantenint el mateix objectiu, perquè al cap i a la fi som l'única orquestra professional que existeix en la província. Llavors som una plataforma per a poder desenvolupar músics, per a desenvolupar artistes i per oferir als nostres el que millor sabem fer, que és música clàssica. Llavors, de fet, sempre m'agrada dir que, en certa manera, jo soc un poc eixe producte.
0: Sí.
1: Soc un director que ha tingut l'oportunitat de dirigir una orquestra sinfònica com a director titular gràcies a l'Orquestra Sinfònica de Castelló. Llavors, crec que l'objectiu se complís al 100%.
0: Ja fa algun any que estàs allí?
1: Sí, ara ja fan 3 anys.
0: Sí, sí, sí, sí. Clàudia, era necessària crear una orquestra professional a la província de Castelló?
3: Sumament necessària, perquè, com comentaves abans, Imma, l'orquestra es crea en l'any 98 i, sobretot, es crea amb la voluntat i amb la necessitat de comptar amb una formació sinfònica estable dins de la programació amb la que compta l'Orquestra Simfònica de Castelló i sobretot integrada per músics professionals, a més de projectes didàctics i educatius que fem, que després comentarem, i sobretot amb aquests músics especialment vinculats en gran part, pràcticament la majoria, a Castelló i a la Comunitat Valenciana, no? I una orquestra que podrà desenvolupar una programació pròpia i contribuir, com deia Pablo, a difondre la música sinfònica.
0: Tu estàs allí des del... Tu eres molt jove. És que ja se me n'ha... Tu eres jove, tu no vas començar en el 98 en l'orquestra. Jo recorde quan Vicent Simó estava en la creació de l'Orquestra Simfònica. Jo tinc... Bueno, és un company d'assignatura, es coneguem de sempre, i recorde eixos anys de la creació de l'orquestra. Aleshores, Borja, des del 98, com ha evolucionat tota l'orquestra?
2: Doncs ha canviat molt al llarg d'aquests anys. Recordem que d'ací dos anys complís 30 anys de música, en els quals han passat diferents directors, músics i també gestors que han fet projectes molt diferents. Crec que tot això ha anat fent que l'orquestra cresquera any i any i agafar experiència. Ara, en aquests moments, estem donant-li continuïtat a tot aquest treball i continuar creixent amb un projecte cada vegada més consolidat i cada vegada més gran. Recordem com has anomenat...
0: A
2: Vicent Simó, que va fer una orquestra des de zero,
0: sí,
2: i que poquet a poquet s'ha anat creixent. Crec que recordar que en aquells anys fent música més clàssica, més repertori clàssic, sí, més xicoteta, i ja ara, per exemple, al mes de juliol, crec que va ser la primera vegada on l'orquestra es va fer molt gran.
0: Sí.
2: Això és molt important també.
0: Heu tingut directors i titulars importants, eh? Perquè per
2: ell hi ha
0: passat José Rafael, Cristóbal Soler, i us ha nombrat abans,
2: sí.
0: Jimeno, és a dir, és que sí. Rubén Jimeno, és a dir, gent que té la... O ara actualment Pablo, per què és?
2: Correcte.
0: És així, és així. Bé, anem a escoltar-la. Jo crec que els nostres oients el que volen és escoltar, però ja vull que recordar a tots els oients que el concert, hem escoltat un concert, i la primera peça que hem escoltat a les 7 del matí ha sigut aquesta.

0: No sona. No us penseu que eixa orquestra quina serà? Serà de París? Serà de Viena? No, és de Castelló. És de Castelló i la tenim així. I és de la terra. Pablo, què significa a un músic com tu portar la direcció d'una orquestra com la que estem escoltant?
1: Doncs, com comentava abans, quan estudiem direcció d'orquestra, tenim una il·lusió, és dirigir, no? Una il·lusió i de vegades diria quasi que un somni, perquè és de vegades quasi inassumible, no? Irreal. Clar, el dia que tens l'oportunitat no sols de dirigir una orquestra sinfònica, sinó ser titular de l'orquestra sinfònica de la teua ciutat, de la teua província, és més que una il·lusió, és una responsabilitat. I la veritat és que dia a dia treballem per consolidar-la, per fer que artísticament siga més que interessant. I bueno, crec que d'alguna manera els resultats parlen per si mateixa.
0: Ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí, si no, escolteu el concert. En el concert poden escoltar el Capricho Espanyol i la suite estancia
1: de Ginastera.
0: Correcte. Quan assageu? On assageu? Com t'organises per als assajos?
1: Bé, l'Orquestra Sinfònica tenim un conveni amb l'Institut Valencià de Cultura des de fa molts anys, uh-huh. I llavors som eixa part, podríem dir, entre cometes, oficiosa d'orquestra resident, d'alguna manera, de l'Auditori de Castelló, i tenim al voltant de 4-5 projectes a l'any dins de l'Auditori, i llavors, doncs, quan tenim un concert, els dies d'abans també fem servir aquests dies per assajar justament dins de l'Auditori. Per això dic que tenim aquest component quasi de residencial, no?, de l'orquestra. Sí. I funcionem per encontres. I he de dir que sempre comento els encontres, i no ho faig a propòsit, sinó n'hi ha algun moment de l'encontre que me ve al cap perquè ho note. Sí. I sempre agraeix als músics que això funciona gràcies a vosaltres, a la vostra implicació. Perquè l'orquestra sona molt bé, independentment de que no treballem totes les setmanes junts. I això és gràcies a la implicació, a la preparació dels músics. Nosaltres, el primer assaig no és de llegida, és de treball. I s'agraeix molt que tingués una orquestra que de primeres ja toque tot. I, evidentment, molt bon per fer el primer dia, però no estem llegint, anem realment a treballar des del dia 1. I això fa que tinguem èxit en tots els projectes que fem.
0: I aleshores té una plantilla més o menys, la corda és el que més fixe tindrà, segons el repertori que programeu, que ara parlarem del programa, no? Però normalment quina és la plantilla de l'orquestra?
1: Bé, l'orquestra, diguem com plantilla d'una manera estable, perquè és complicat dir estable quan tens aquest tipus de funcionament, però sí, n'hi ha un corpus de gent que estan habitualment al capdavant dels primers faristols de corda, també, evidentment, altres faristols, i també els solistes de vents. Solen ser les mateixes persones.
0: Sí.
1: A vegades n'hi ha alguna qüestió que canvia, però en general sol ser certament estable. Això fa que, clar, evidentment, ens coneguem bé de fa anys. En aquest moment, que ja porta 3 anys, ja sé més o menys com van a reaccionar algunes qüestions, i això fa que el treball siga fins i tot millor.
0: I per a que quede clar, formar part de la plantilla no és un requisit que siga de Castelló.
1: No.
0: Formar un professional de qualsevol...
1: Sí. No obstant això, és de veres que l'Orquestra Sinfònica té un dels principals objectius és servir de plataforma a Museu de Castelló. Evidentment s'intenta també que hi ha gent de Castelló que està acabant un màster d'interpretació o ha marxat fora, el que siga, que puguen també tindre aquesta plataforma.
0: Bé, Clàudia, Borja, darrere d'un concert hi ha moltes hores de treball que no veu el públic. Què implica organitzar i posar en marxa una temporada com la de l'Orquestra Sinfònica de Castelló?
2: Doncs això és una cosa de les coses que el públic i alguns músics no veuen. Quan la gent va veure un concert, els músics pujant de l'escenari, però darrere sí que és de veres que n'hi ha molt de treball, molts mesos de treball, inclús anys de treball. Sí. Nosaltres estem des del passat mes d'abril, des de maig ja estiguem treballant, i ja estem programant i estem organitzant idees per a d'ací 2 anys. Aleshores, això és una de les coses que sobretot a nosaltres ens agrada molt, organitzar i ficar en marxa la temporada.
0: I alhora...
2: es coordinen moltes coses perquè el dia del concert ho funcione.
0: Sí, sí, sí. I alhora, per exemple, vos preguntes tres, no? Què pesa més a l'hora de construir una programació? Les obres, els músics, els solistes, el públic? Què és, com decidiu, no?, una temporada? Com barregeu ixe ventall de possibilitats?
2: Doncs sempre, la veritat que des de que estem, hem format bon equip, els tres, i sempre els tres donem les tres idees i sempre arribem a una conclusió. Aleshores, per exemple, Clàudia diu una sinfonia i una altra, i en Pablo ja la consensuem. Per
0: sí,
2: a
0: sí,
2: que
0: sí, sí. Fent reunions i aneu, sí, aneu decidint. Bueno, la peça que aneu a escoltar ara, jo clavé moltes vegades la pata, Jo no sé si la vau programar l'any passat, perquè això no ho tinc així, però és un concert per a piano, el segon de Rachmaninoff. Escoltem un trosset.

0: ¿Cuántas maravillas n'hi han en música? Pablo, esta es una, el concert número 2 de Rachmaninoff. Leonel Morales és el solista. Quan es poseu a programar, sempre busqueu un repte, sempre busqueu un concert per a un solista. Què és el que cada any busquem?
1: Bé, com comentava Borja, estem reunits constantment, no físicament, però moltes vegades pel grup que tenim de WhatsApp, consensuant, parlant, idees. Evidentment, hi ha molts factors que influeixen, no? Un primer factor, evidentment, és l'econòmic. Som una orquestra privada. Llavors, diguem que no tenim un pressupost sí. molt, molt ampli. Tractem de decidir quin seria el millor... El primer concert o el segon concert en importància en quant a plantilla, i en base a això comencem a distribuir la resta de temporada també en base als recursos. També els solistes depenen moltes vegades de la programació amb IBC, perquè evidentment l'Auditori Castelló pertany a l'IBC i nosaltres d'alguna manera contribuïm a construir aquesta temporada. Actualment estem en contacte constant amb Beatriu Traver, sí. ja Núria Felip, són la delegada de música de l'IBC i la delegada de Castelló,
0: sí, sí, sí.
1: I amb elles és un plaer treballar, i constantment estem pensant programes i col·laborant conjuntament.
0: I aleshores vos faig una pregunta, Borja o Clàudia, com es sustenta, com aguanta una orquestra professional que és privada? És a dir, quines diríem societats o quines organitzacions aporten ahir per a que seguiu treballant?
2: Pues sobretot el que nosaltres fem per a poder sustentar-nos i sí. també per continuar,
0: és complicat.
2: Exacte, perquè és complicat, i sobretot en el moment en el que ara en general la societat es troba, no? Perquè tenim tantes coses al nostre abast que hem de lluitar per aconseguir oferir algo variat, que siga d'interès, no? I la veritat que també volem aprofitar este canal que ens sí. brindes, Irma, per agrair a tots els que col·laboren amb nosaltres, i també perquè el que fem, sobretot ara que hem començat amb aquesta nova línia de l'orquestra, és que busquem, no? La cosa és no parar, continuar buscant i donar a conèixer a l'orquestra per a que cada volta hi hagi més gent interessada en poder contribuir en... Bueno, pues això, que aporte, que es vulga donar suport, recolzar, i que d'una forma o una altra pues estiguen al nostre costat, no? Jo crec que sobretot és el nostre principal objectiu, a més, òbviament, de tot el tema musical,
0: sí.
2: per poder donar a esta orquestra, que nosaltres diguem que és un diamant en brut, sí. a l'Orquestra Simfònica de Castelló, més eixida, que es doni a conèixer, que sàpiguen que estem ahí, que estem oberts a tot. I bé, que ara pues, en aquest equip de treball el que volem és explotar-la.
0: Correcte. Ara parlarem de la programació, però primer escoltem esta peça, que és d'un compositor valencià.

0: Elegia de Vicent Ortiz. Dins de l'Orquestra Simfònica també aposteu molt per compositors i compositores valencians. Quin paper ocupa el talent de la música de compositor d'esta gent valenciana dins de la programació?
1: Bé, la proposta de fer compositors valencians i compositores sempre està damunt de la taula per tal de defendre, no?, i apostar per aquesta nova creació. Moltes vegades és complicat. En este cas estem escoltant l'Elegia de Vicent Ortiz. Va ser un concert molt especial que vam poder fer aquesta obra i vaig, evidentment, en primer lloc. De fet, va ser de les primeres que vaig pensar per aquest concert. I he de dir que, com després parlarem, enguany també tenim alguna sorpresa d'algun compositor valencià.
0: Sí, per què va ser especial este concert?
1: Sí, aquest concert va ser fa 2 anys. Bé, anàvem a fer en un principi un Carmina Burana, estava programat amb molts cors de la cuita valenciana, i arrel de la dana que vam patir fa 2 anys, molta gent no podia vindre a cantar com a tal, i tampoc els ànims estaven per a fer un Carmina, estaven per altres coses. Vam decidir canviar totalment el rumb del concert, i va ser un homenatge a tota la societat valenciana, evidentment a les persones que van faltar i a totes les persones que ens van ajudar també.
0: Durant l'entrevista d'avui escoltarem algunes de les peces que es van interpretar en aquest concert. Ara sí, parlem de la programació, i la primera, diguem, el primer concert important que teniu, entreu per la Porta Gran, no? No sé si és el primer, espero que sí.
1: Sí.
0: El 24 d'octubre. El Requiem de Brahms. Amb quin cor, amb quin solista es contareu perquè entreu per la Porta Gran?
1: Bé, sí, comencem el 24 d'octubre amb, bueno, efectivament, una de les obres de la història de la música clàssica, potser més important, sobretot en la vida de Brahms, que va ser que li van llançar a la fama, no? És una obra sinfònico-coral, amb tot el que du aquest tipus d'obres. Tindrem la sort de comptar amb el cor jove de la Cuita Valenciana, que dirigeix José Balaguer, i els solistes tindrem a 2 persones que també estime molt, Sebastià Peris i Quiteria Muñoz. Així que va ser un gran concert, un gran inici de temporada.
0: Jo crec que... Què en digueu per ahir? És a dir, què dius, Clàudia? Què digueu, Borja? Jo crec que entrem per la Porta Gran, Si algú vol, per exemple, aconseguir ja les entrades, ja estan a la venda?
2: No ho recorde quan es fiquen a la venda les entrades,
0: sí.
2: Però sí que és un dels grans títols de repertori sinfònic i ens fa molta, molta il·lusió programar aquest Requiem a Castelló.
0: Sí, serà en el Palau de Congressos, no?
1: Sí,
0: en l'Auditori Palau de Congressos.
2: Sí, a l'Auditori, sí.
0: Ah, no sé si era a les 7 o les 8 de la vesprada. Així que eixa és la primera data que tingueu en l'Orquestra Simfònica de Castelló.
2: I d'aquesta temporada, de la nova temporada.
0: Sí. De la nova temporada, de la temporada 2026-2027.
2: Correcte.
0: Vale? Que vau fer la presentació, jo crec que no vau fer una presentació fa poc.
1: Setmana passada.
0: La setmana passada.
2: Sí, setmana passada.
0: Doncs,
3: exacte, el dimecres.
0: Seguim, perquè jo vull que escolteu primer esta obertura, que també va ser interpretada en aquest concert que estava anomenant abans, que és esta obertura tràgica.

0: Estem escoltant Brahms.
1: Brahms, de nou.
0: La tràgica, l'obertura tràgica de Brahms. Diguem que la primera data a recordar és el 24 d'octubre i després passem al 17 i al 27 de desembre. Què n'hi ha ahir en aquests concerts?
2: Bé, es van proposar des d'IBC fer un programa per a Nadal, algo diferent. I sempre que algo diferent és veure què pensem, no? Bé, en Castelló tenim la sort de tindre la Universitat de Jaume I, com bé coneixeu, i una de les activitats culturals més importants que té la Jaume I és la Big Band de la UJI, dirigida per David Pastor.
0: Sí. Clar, no ho sabia, m'ha enterat quan m'ho va sentir.
2: Sí, doncs la Big Band té una... També no sé quan va ser creada, però jo quan estudiava al Conservatori de Castelló, jo formava part de la Big Band, per tant feia molts anys perquè ja sóc un poc major. Llavors, bé, vam pensar què podem fer conjuntament, i bé, vam parlar David i jo, vam arribar a un concert de repertori i combinarem orquestra de cordes amb Big Band de la UJI el dia 17 al Paraninf de la UJI i el dia 27 a l'Auditori de Castelló, obert per a tots els públics.
0: És a dir, que ahir ja tingueu dos dates més per a convidar a la gent.
2: Totalment, i passar bons Nadals.
0: Abans de començar estàvem parlant, Pablo i jo, perquè estàvem parlant així fora i em preguntava quan descanses, no? I jo ara pregunto a tu, Pablo, i tu quan descanses? Perquè en eixes dates un pardalet m'ha dit que vas a l'Artística de Bunyol i crec que vas, no recordes cert si era primer en la banda o en l'orquestra del Conservatori Superior on tu dones classes.
2: Sí, des de l'any passat vam signar un conveni Conservatori Superior de Música de Castelló amb la Societat Artística de Bunyol, en què col·laborem assíduament per diversos factors. Per exemple, sense anar més lluny, ara en octubre alguns alumnes de direcció van anar a fer alguns assajos allí a Feos, i l'altra línia d'actuació és la participació en la seva temporada de concerts. Llavors, al principi de desembre, el dia 4 de desembre, farem concert de l'orquestra allí en l'auditori, fem entre altres la Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, i després al tornar de vacances fem amb la banda un programa també molt interessant de música de Miguel Asensarbó, de música també de Vicent Ortiz, llavors també molt, molt interessant.
0: És a dir, ahir n'hi ha feina.
2: Sí, la feina que fem amb els alumnes.
0: Ja crec que sí. Si seguim en la programació de l'Orquestra Sinfònica de Castelló, en febrer li toca el torn a Beethoven.
2: Efectivament.
0: I què aneu a interpretar de Beethoven?
2: Bé, l'any que ve és any Beethoven i sempre que és any Beethoven s'ha d'aprofitar. És una excusa boníssima.
0: El problema és que tries de Beethoven.
2: Sí, de fet, sí, és certament complicat perquè n'hi ha coses interessants però un poc més complicades de dur a terme. I també, com comentava abans, pensem molt en el públic, algo que es pugui atraure d'escoltar en directe, no?
0: Sí.
2: Bé, anem a fer una primera part amb el concert de violí, molt famós, com sabeu, i segona part anem a fer la sèptima sinfonia en la major de Beethoven.
0: Sabeu el dia ja?
2: No recorda de memòria. Jo crec que Borja i Clàudia me poden apuntar ahí.
3: Sí, 26 de febrer.
2: Exacte.
0: Doncs una altra data. Serà en el Palau de Congressos, també Auditori Palau de Congressos. Vale, i per maig, per ahir, què teniu?
2: Bé, deixe també pas a Clàudia i Borja que ho expliquen millor ells, que és el gran concert de l'any.
0: Sí.
3: Exacte, en maig tindrem un altre dels nostres grans concerts en el que, com comentàvem abans, tindrem el plaer de comptar amb un compositor de la terra. Serà el dia 8 de maig, una obra de font coberta, i a més després també culminarem amb una de les grans obres de Sostakovich, així que allà estarem dissabte 8 de maig a les 7:30 també en l'Auditori de Castelló.
0: Diguem que això és el colofó, no? Qui és el compositor? No has nombrat el compositor,
2: sí,
0: es pot nombrar?
2: Carlos Fontcuberta.
0: Ah, vale. Perdó, no ho he sentit.
3: Exacte, sí.
2: Carlos Fontcuberta és unes cançons que ha composat expressament que estrenarem aquest dia, per això abans comentava que sí que n'hi ha una certa aposta, no? I també predilecció per la música valenciana, de compositors valencians i compositores, i la segona part, com deia Clàudia, anem a fer la sinfonia número 7, Leningrado.
0: Puguem dir que estava rient perquè ahir n'hi ha feina, molta feina. Puguem dir que sempre intenteu en la programació fer un concert que siga un repte, no? Encara que per a mi tot això és un repte, perquè sí, Brahms és un repte, Beethoven és un repte, és a dir, tot el que esteu fent és un repte, però diguem que és el colofó, no?
2: De fet, he d'apuntar, com comentava abans, no, que això funciona gràcies a la implicació dels músics. Nosaltres habitualment massatgem 3 assajos sols, perquè, clar, una orquestra professional cal pagar tots els serveis, sí, i el pressupost és el reduït. Llavors tenim aquest tipus de funcionament i el resultat
0: els
2: oients estan escoltant-lo.
0: Seguim escoltant a l'Orquestra Simfònica de Castelló en una petite suite. Esta.

0: Petit Sull de Debussy. Pregunte, Clàudia Borja, la plantilla que tingueu sempre més o menys és la mateixa gent, perquè això fa que funcione millor l'orquestra? És a dir, que no tingueu que anar buscant ara no ve el flauta, o ara no ve l'oboe, o ara no ve, sinó que tingueu una plantilla més o menys estable de la gent que confieu.
1: Nosaltres sí que de veres que quan plegam l'orquestra ja té una plantilla fixa, no, diguem, i sí que passa aquestes coses que acabes de demanar, quan la persona que sempre ha vingut no pot per altres coses, per altres problemes.
0: Sí.
1: Però sí que intentem mantenir la mateixa plantilla, perquè això també fa que el treball sigui més fàcil. Clar. També per a Pablo.
0: Clar que sí, per a tota la gent. Encara no hem parlat dels concerts didàctics. No sé si ho tingueu programat, no ho teniu programat, però sé que treballeu prou en fer concerts didàctics per apropar a la gent que vagi a escoltar un concert simfònic. Ho teniu?
2: Sí, el que esta temporada ho estem enfocant també pegant una volteta, no? Perquè el que volem és apropar-ho, com dius, a la gent jove i a les escoles, no? O sigui, que diguem que aquesta educació musical ja no sols és d'aprendre música en si, sinó d'anar a un concert, com es diu aquest moment, perquè el concertino s'alça i afina, quan s'aplaudir, quan no... Que aquesta educació també vinga des de xicotets, no? Aleshores, que el que fem també és convidar a les escoles i als instituts a que formen part dels nostres assajos. I bueno, que al final visquen pues, una experiència musical, ja no sols el dia del concert, sinó què es fa abans, no? Com es prepara tot, inclús com és un poquet la vida i el dia a dia pues, del nostre director, dels nostres professors de l'orquestra, i crec que això també és molt important. I a més, tenim una altra disciplina, no? Una altra vertient que també farem ara al Requiem de Brahms. Mm. I és que comptarem amb la participació d'estudiants que estan formant-se allà en el Conservatori Superior de Castelló i formaran part de la nostra plantilla oficial, no? Entonces, un poquet per a compartir aquest moment amb els professionals de la nostra orquestra, el vore com és un dia a dia de formar part d'una plantilla oficial, no? de l'orquestra simfònica, i a més que, bueno, pues posar en pràctica tot el que per sort s'estudia al conservatori, donar-li vida un poc amb la possibilitat de formar part d'aquesta organització.
0: Jo crec que és una iniciativa molt bonica perquè el que fan és això. Jo crec que tindria molta il·lusió de formar part en un moment donat d'una orquestra professional, no? I saber tot el funcionament, com funciona, que jo crec que és importantíssim.
3: Sí, de fet, molts conservatoris a nivell europeu fan aquestes col·laboracions. Jo recordo quan estudiava en Estònia,
0: sí.
3: N'hi havia un concert a l'any que compartia l'orquestra del conservatori, l'orquestra sinfònica d'Estònia, la nacional. Llavors hem fet un poc aquesta dinàmica, tractar de que més o menys en cada faristol hi hagi un professional i un estudiant, sobretot en instruments de vent. Llavors va ser una experiència realment completa,
0: no? És a dir, això és...
3: Clar, completa, de formar part d'un projecte sencer, i a més amb el Requiem de Brahms. Realment és, si jo fos estudiant, seria de les majors oportunitats
0: de viure aquests nervis, no?
3: És a dir, aquesta
0: responsabilitat que està davant d'una orquestra. Quins són els principals reptes que té actualment l'Orquestra Simfònica de Castelló? Quins són els reptes? Clàudia Borja.
1: Sí, el principal repte és continuar creixent. Musicalment sempre volem fer un pas més i continuar creixent, treballar amb solistes, programar amb obres grans i sobretot donar a conèixer l'orquestra fora, no sols en les províncies de Castelló, sinó fora de la ciutat de Castelló.
0: Ixa és la pròxima pregunta, és a dir, heu pensat traure l'Orquestra Simfònica fora de la província de Castelló? Teniu alguna gira prevista que esteu treballant, per exemple, si pugueu avançar-ho, alguna gira prevista que esteu ahí treballant per a que isca, per a fer uns quants concerts per altres llocs, altres territoris de la província de Castelló?
1: Sí, l'objectiu és sobretot ja és per a l'any 2027, amb el repertori de Beethoven, fer una xicoteta gira, diguem, fer el concert 26 a Castelló, el dissabte fer a una altra província que estem encara tancant,
0: sí.
1: I el diumenge sí que se pot dir estarem en Llíria.
0: Molt bé, és a dir, ja...
1: Amb el repertori de la Sèptima de Beethoven.
0: És important eixir fora de frontera.
3: Totalment, totalment.
1: Sí, totalment, totalment.
0: És important perquè sí. Es donarà a conèixer i visibilitzar l'Orquestra Simfònica de Castelló, que ja porta els seus anys, però sempre n'hi ha que visibilitzar-la, no? I que isca fora de la província.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és totalment.
0: Dime que no me
3: sí, que no, que estem, com bé comentava Borja, estem treballant en aquesta línia. L'Orquestra Sinfònica serveix a la província, serveix a la ciutat de Castelló, faltaria més, però sí, estem ja en un moment artístic que hem de desenvolupar aquesta exportació de la nostra tasca. I, evidentment, els canals de YouTube, de Facebook, se poden escoltar, mostres dels nostres concerts, però en directe va ser sempre molt millor.
0: Sí, si busquen Orquestra Simfònica de Castelló en el YouTube, en Spotify, poden trobar de seguida moltes coses.
3: I tot en directe.
0: Correcte, tot és en directe. El que escoltem són concerts en directe. Bé, Clàudia, Borja, des del punt de vista de la gestió i la programació, cap a on voleu portar l'orquestra en els pròxims anys?
2: Pues el que volem és, sobretot, a més de consolidar el que ja s'ha aconseguit, volem obrir una nova etapa de creixement, no? Perquè, bueno, creguem que és superimportant reforçar tot el tema de la programació, arribar a nous públics, com comentàvem, per donar visibilitat a l'orquestra. També, com hem estat parlant abans, l'obrir les portes a noves col·laboracions, apostar pel talent valencià i sobretot el que volem és aconseguir que l'orquestra sigui cada vegada més un referent cultural de Castelló, tant dins com fora de la ciutat, de la província sí. I també de la comunitat valenciana, per suposat.
0: Ja ho crec, i esteu aconseguint-ho molt, molt bé. Vos llance una pregunta i aneu pensant. Si haguereu de definir l'Orquestra Simfònica de Castelló en tres paraules, quines triaríeu? Comencem, Clàudia.
2: Uf! És complicat i interessant. Jo, sobretot, el que diria seria passió, compromís, que per a mi aquesta paraula és molt important,
0: sí.
2: I excel·lència, buscar l'excel·lència. Crec que tenim la sort de comptar amb uns músics, amb uns professors i amb Pablo, que aquestes tres paraules vindrien a la perfecció, perquè és gent que sempre busca l'excel·lència, és gent molt compromesa i que la seva passió dona el resultat que podem gaudir sempre als concerts, no?
0: Borja,
2: Borja,
0: Pablo, vos ho ha deixat difícil.
3: Sí, difícil.
0: No, vos ho ha deixat molt difícil.
3: És que havia pensat les mateixes paraules.
0: Tu saps que en el certament d'Artea se diu ixa pregunta i no pots repetir-la?
3: Ah, no,
0: no vaig a fer això, No podeu repetir-la.
3: De veritat, però bé que havia pensat les mateixes tres paraules.
0: Sí.
2: Perquè, en sèrio, que fort?
0: Sí, quan estava sentint, jo estava pensant, mare meva, si ho tenen
3: no,
0: complicat.
3: És que defineixen totalment sí. El que som. Ser sí, passió, sí. Dedicació i compromís. És que de veritat que són realment el que... I excel·lència.
0: Doncs, vull afegir en alguna altra o ja deixem aquestes tres?
3: Clàudia, no, ha estat molt bé. Jo crec que les podíem incloure en la missió de l'orquestra, en l'acció.
2: Sí, exacte, en l'eslògan.
3: Efectivament.
0: Sí. Ja ho crec que sí. Ja has dit que no sabíem encara si estava, però suposa que les entrades i tota la informació n'hi haurà un moment que estaran penjades en una pàgina web, no sé si de l'Orquestra Simfònica,
1: sí,
0: si el Palau de Congrés...
1: Sí. A les xarxes socials de l'Institut Valencià de Cultura.
0: Ah, val.
1: I nosaltres també fem, a la nostra web també creem un enllaç per a que tota la gent que vulgui vindre els envien directament a aquesta pàgina per comprar l'entrada.
0: Doncs ja saben els nostres oients que la primera data és el 24 d'octubre. El Requiem de Brahms. I ja abans d'acabar, després de tants anys de música, què vos continua fent il·lusió quan pugeu allí dalt de l'escenari?
3: Bé, per a mi, com comentàvem abans, Imma crec que m'entès perfectament, tu eres directora, d'orquestra, de banda, i ser cuquet, que diguem, no? Que, sí, que ens entra, això no mai desapareix. En aquest cas, a més, tinc l'oportunitat de poder mirar cara a cara, no? A sí. Beethoven, a Rachmaninoff, a Mahler o a Shostakovich.
0: Sí.
3: Llavors, sols això fa que siguin endavant.
0: I dius en ells.
3: Totalment. I els entens, o tractes d'entendre'ls, sí, els fas teus, i això fa que també els músics tinguin la mateixa sensació. És algo que cada concert, quan acaba cada concert, sí, com comentava abans, el meu cor d'alguna manera reacciona, i me reacciona quedant-me a saludar cadascú dels músics per donar-li enhorabona, perquè realment hem compartit algo realment infinit, algo realment transcendental.
0: Jo m'agradaria, abans de que vosaltres en digueu eixa reflexió, no? que vos fa il·lusió de pujar a l'escenari, jo vaig a reivindicar una cosa que feu les orquestres, que a mi m'encanta. Quan acabeu un concert, s'abraceu.
3: Sí.
0: Jo no sé per quina raó la banda no ho fa, i mira que jo ho intento en la meva, abracem-nos, però però no, ixe moment d'abraç és una cosa que jo crec que s'havia de fer en totes les agrupacions. No cregueu així, Clàudia? Borja?
2: Totalment. A mi, sí, sí, a més...
0: És una part que és important.
2: Sí, sí, sí. És una cosa que m'ha emocionat sempre quan, sí, he estat dins fent-ho, i quan ho veig de fora,
0: sí,
2: inclús jo crec que m'emociona més, perquè jo ho penso un poc en altres treballs, i jo dic, la gent, per exemple, que treballa pues, en una oficina, en una fàbrica o el que siga, quan acaben el treball s'abraçaran, sí, no crec, saps?
0: No.
2: I això és com, després d'haver estat ahir donant-ho tot amb els pèls de punta, que dic jo, sí, és com, s'acaba tot, ens abracem i ens felicitem. Jo crec que és algo molt bonic del nostre treball, i que no hi hauria que perdre. O sigui, que tenim que extrapolar-ho a qualsevol agrupació musical.
0: Ja ho crec que sí, i això seguís donant-vos il·lusió a cada un dels dos, Clàudia, Borja. És així,
2: totalment,
0: no?
1: Totalment.
0: Sí. És així. Bueno, no sé si tinc un somni per desitjar, no sé si n'hi ha per ahir un dels tres que diga en algun moment vull fer esta.
3: Bé.
1: Bueno, crec que a poc a poc estem aconseguint el somni. És molt complicat, és el que hem parlat durant l'entrevista, és molt complicat la programació, i sobretot programar amb una orquestra gran. I l'any que ve, bueno, aquesta temporada, ja dic l'any que ve, 2027, tenim la sinfonia Shostakovich número 7, que jo, sí, crec que ha sigut de moment el somni que estem complint.
3: Totalment.
0: Ja ho crec jo. És així, és així. Bé, jo vos deixo, sí, en una altra peça que per a mi també és un somni des de la primera vegada que la vaig escoltar, que és esta, la suite Estancia de Ginestera. Gràcies per haver vingut, Pablo. Gràcies per estar ahí, Borja, Clàudia, per apostar per la música, per apostar per l'excel·lència, per apostar per la cosa que més es unís, que és la música, més que el futbol, encara que hi hagi gent que més encara en esta terra és així. Així que moltes gràcies als tres per compartir este rato que hem passat així.
3: Moltes gràcies a tu, Imma, per
2: davant d'aquest projecte
3: i donar-nos veu.
0: Gràcies als tres. Vinga, un abraç als tres.
2: Un abraç.

0: Agenda musical.
1: I arribem ja a l'última part de Fem Banda del programa d'avui. És moment de repassar l'agenda musical, un espai on vos acostarem a algunes de les activitats, de concerts i propostes musicals que tindran avui arreu de la nostra terra. Per exemple, avui en Contra de Bandes, a partir de les 6 de la vesprada, a Pedreguer. Avui també, a les 10, a partir de les 10, taller d'estiraments i postura corporal per a músics al pavelló municipal del poble de Tírig. Avui també se celebra la trobada de bandes de la comarca del Baix Maestrat, en el poble de la Jana. Dins del quart cicle de concerts de música de cambra de les societats musicals, este dissabte li toca el torn a Percuam, de la Societat Artístico-Musical d'Ontenyent, avui a les 12, a l'Alqueria Julià, Casa de la Música de València. Avui també se celebra la quarta gala dels Premis de la Música, Premis Pentagrama de la Ribera Alta, avui a les 8 de la vesprada al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió. I com això és un sin parar, avui també se celebra a Llombai una trobada de bandes juvenils. I ara anem a fer ahir una parada en el camí, perquè avui hi ha un concert anomenat Som Patrimoni, des de la campanya Som Patrimoni, per la Societat Fomento Musical de Navarrés, avui a les 7:30 a la Casa de la Música de Navarrés. Per a parlar-nos d'este concert, que és un poquet especial, tinc a l'altra part del fil, del telèfon, a Francis Durà, que és el director. Francis, bon dia.
2: Buenos días, Inma. ¿Qué tal?
1: Molt bé, jo encantada de que ens comentes este concert, perquè està dins de la campanya de Som Patrimoni.
2: Sí, el ciclo de 25 conciertos.
1: Correcte.
2: Som Patrimoni, som
1: sí,
2: música.
1: Correcte. Però és un concert especial perquè ahir ni al darrere, és a dir, jo sé que el dimecres passat vau fer un concert, el mateix concert, al Palau de Congressos, però per un motiu, és a dir, perquè n'hi ha un metge important a Navarrés, un metge físic molt important. És a dir, per què vau anar ahir al Palau de Congressos?
2: Pues resulta que era el sexto Congreso Europeo de Física Médica y estaba coorganizado por el navarresino José Pérez.
1: Sí.
2: Que es una eminencia en el tema de la física médica. Y claro, él, al ser nacido en Navarrés, que iba a aportar él a nivel organizativo, pues a la banda de Navarrés. Hicimos una especie de acto concierto,
1: sí,
2: vale, que duró unos 45 minutos y iba sobre música tradicional típica valenciana, porque casi todas las personas que acudieron al evento eran de todas las partes del mundo, porque estuve hablando con un brasileño también luego,
1: sí, pero la
2: gran mayoría eran de Europa. Y el programa pues que hicimos pues pasó de tres un poco más serios, como La Flor de Tanoncher,
1: sí,
2: el paso de Navarrés, que bien conoces tú,
1: sí,
2: el de Sichat, y luego pasamos a un poquito más festero del Toral Moro, ya le dimos un tinte más movido, hicimos una marcha mora, una marcha cristiana para que la conocieran, claro, un Amparito Roca, un Paquito Chocolatero, simularon una mascletá,
1: sí.
2: Y teníamos con Valencia, vamos. Fue una delicia, les encantó porque el Palacio de Congresos estaba lleno, la verdad.
1: Sí, es una
2: experiencia muy bonita para todos.
1: Yo voy a pasar
2: todos.
1: ¿Y es el mateix concert que fareu esta vesprada?
2: No, no es el mismo, no.
1: ¿Y esta vesprada, por ejemplo?
2: Esta tarde vamos a hacer un concierto de temática de zarzuela, ¿vale? Es un concierto descriptivo.
1: Ah.
2: Es decir, vamos a hacer dos partes en las que hay un hilo conductor que es el sereno.
1: Sí, y esa el sereno de Spobles.
2: Esa figura del sereno va a ser la que presente todas las piezas, ¿vale? Y él cuenta un poco una historia a través de cada pieza.
1: Qué chulo.
2: Y luego hay una serie de sorpresas, porque claro, cada zarzuela tiene un tinte. Tenemos el tambor de Granaderos, que es más militar.
1: Sí.
2: Tenemos la Dolorosa, que es un poco más emotiva, el sentir de cada uno, el... Uh-huh. La Revoltosa, tenemos la Gran Vía, tenemos Agua, Azucarillos y Aguardiente.
1: Superxulo. És a dir, que veniu de un concert ja emotiu, perquè hem de dir i remarque que José Pérez Calatayud és un dels millors metges físics, és a dir, des de la física, que hi ha a nivell mundial. I resulta que és de Navarrés i és valencià. És a dir, és que això... Sí, i és vam fer el 6è congrés de la física mèdica, que va del 23 al 26, fins ahir va ser, i es va celebrar així a València, que això ja és important. I avui teniu aquest concert tan xulo que heu buscat, la temàtica de Sarsuela, perquè d'ací pronto són les festes, no?
2: Sí, el 26, o sea, esta tarde tenemos el concierto, ¿vale? Sí. Y la semana que viene tienen ya lo que es la coronación, sí, y la otra ya son las fiestas.
1: Sí, sí, sí, és que recordant. Ja. I avui teniu aquest concert tan xulo que heu buscat, sí, la temàtica de Sarsuela, perquè d'ací pronto són les festes, no?
2: Sí, el 26, o sea, esta tarde tenemos el concierto, ¿vale? Sí. Y la semana que viene

0: Siete tenemos un pasacalle de acompañamiento
1: ¿Sí?
0: desde el ayuntamiento con las autoridades municipales, los festeros y la comisión, hacia la Casa de la Música, donde a las 7:30 empezará el concierto. Animamos a todo el mundo a que...
1: Ja ho crec que sí, que serà...
0: Que va estar superxulo, va estar superxulo.
1: Sí. Molt entretingut,
0: xulo. I luego también hay una parte, perdona que te conté,
1: sí.
0: También hay una parte que es... hay imágenes, al mismo tiempo que el Sereno hace la presentación, hay imágenes sobre la época de Madrid, de la época. Y luego hay como una transición con diapositivas a la época actual de Madrid, de la Gran Vía antigua a la Gran Vía moderna.
1: Sí.
0: Lleva trabajo, para el poco tiempo que tú sabes que hay, lleva trabajo.
1: Sí, perquè ells venen de moltes festes, així que sí, és veritat.
0: Claro,
1: bueno,
0: claro.
1: Francis, moltes gràcies. Convidem a tota la gent que vagi a Navarrés, al poble de Navarrés, la zona de la Canal de Navarrés és molt bonica, per a visitar-la. N'hi ha molta aigua i gràcies per dir-nos tot el que aneu a fer esta vesprada i enhorabona per anar a eixe event del Palau de Congressos. Moltíssimes gràcies, Francis.
0: Gràcies a ti, Imma. Gràcies a ti.
1: Ai, i fins així el programa d'avui. És que tot passa molt ràpid. Un programa molt variat. Hem parlat amb la compositora Raquel Sánchez. Ella mateixa ens ha dit el suggeriment de la setmana. Hem parlat d'una masterclass de bateria que està impartint-se a ASP. Hem sabut moltes cosetes de l'Orquestra Simfònica de Castelló i hem informat d'alguns dels concerts d'avui dissabte. Nosaltres sols ens queda donar-vos moltes gràcies per haver estat ahir acompanyant-nos. Vos deixem escoltant una obra fantàstica, l'obertura tràgica, opus 81 de Brahms, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Castelló. Que passeu molt bon dissabte. Fins demà. Sigueu feliços. No falteu demà, eh? Vinga, adéu.

0: Són les 10 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
1: La jutgessa de la Dana sol·licita informació sobre dos xiquets trobats morts a Torrent per si van ser arrossegats per les barrancades de fa 2 anys. Els han trobat en un camp de tarongers al costat de l'A7. La magistrada de Catarroja, que instruïx la causa de la gestió de la Dana, ha demanat a la Guàrdia Civil de Picassent tota la informació sobre els cadàvers dels dos menors. En la Dana del 2024 van morir 232 persones, però el nombre de víctimes no ha parat de créixer a poc a mesura que avançava la instrucció judicial. Si es confirma que els dos xiquets trobats a Torrent van ser arrossegats per la barrancada, la xifra pujaria a 234 víctimes mortals. Continua ingressat a l'Hospital Clínic de València el jove marroquí víctima d'una agressió racista i xenòfoba a Tavernes de la Valldigna. En les últimes hores l'han operat de la mandíbula pels colps que va rebre en una pallissa dissabte passat per part d'un grup d'adolescents. A més d'ell, també van apallissar un altre jove senegalès. Els dos són veïns del municipi de la Safor. La Guàrdia Civil continua investigant-ho, s'ha identificat un dels agressors, però encara no hi ha cap detingut. El veïnat de Tavernes de la Valldigna es va concentrar a nit en rebuig de les dues agressions racistes. Lara Romer és l'alcaldessa.
2: Són la família del xiquet senegalès agredit. I vull que es mostrem entre tots i tots que no estem sols, que aquesta família no s'ho mereix. No s'ho mereix.

0: mereixen, i demane un fort aplaudiment per a tots ells, perquè són veïns nostres.
1: Més assumptes, bombers forestals i la Generalitat han arribat a un acord per a millorar les condicions laborals i ampliar la plantilla d'efectius. L'acord inclou una partida de més de 15 milions d'euros per a millorar el salari uns 300 euros al mes i per a reforçar també la plantilla amb 64 nous llocs de treball. Un pacte que arriba després de mesos de reivindicacions. El mateix cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, participava ahir en l'última sessió negociadora.
2: Un acuerdo donde van a mejorar mucho sus condiciones laborales, pero también vamos a aumentar la plantilla de personal. 64 nuevos compañeros se van a unir al equipo, porque los incendios también se apagan en la prevención y en la preparación. Es la mejor forma de agradecerles el fantástico trabajo que han hecho este verano en la extinción de los incendios forestales de la Comunidad Valenciana.
1: El sindicat de policies i bombers ha felicitat per l'acord, però recorden que encara es negocia el conveni col·lectiu i la creació d'un tercer torn per a la brigada helitransportada. Toni Aroca n'és el portaveu.
3: El acuerdo lo valoramos positivamente porque se ha hecho un esfuerzo económico sustancial y por primera vez se reconoce la penosidad y la peligrosidad en el servicio de bomberos forestales. Esto es un paso en el que sí que nos motiva para desconvocar las movilizaciones, pero queda pendiente la negociación del convenio. La mesa de negociadora sigue abierta.
1: En els esports, avui juga la selecció espanyola que estrenarà la segona estrella de la camiseta a l'estadi de Wembley. S'enfronten a una Anglaterra que voldrà la revenja de la final de l'Eurocopa de fa dos anys, quan Espanya es va proclamar vencedora. Poques variacions presentarà la Roja, que ha patit la baixa obligada de Pedro Porro per lesió. De la Fuente deixa clar l'esperit de la nova etapa.
4: Yo sé cómo es la manera en la que están hechos estos futbolistas. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora. Ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión.
1: I primer cap de setmana de la tardor, amb canvis a la vista. Javi Miró, bon dia.
5: Bon dia. Situació meteorològica que tendeix a canviar durant aquestes pròximes hores. Ja ho notem. Tenim més humitat en punts del litoral, inclús algun núvol baix, alguna boira que s'esvairà durant les pròximes hores. I sobretot, mínimes una miqueta més fresquetes. Substitució de masses d'aire que fa que avui el termòmetre no siga tan elevat com les temperatures que van registrar ahir, que van ser completament excepcionals, completament inusuals, amb valors de més de 35 graus en moltes localitats, moltes comarques, inclús això és 38,2 de lo capitán. A Orihuela, per tant, situació meteorològica que tendeix cap a la normalitat, però quedarem amb temperatures encara elevades per a l'època de l'any. Màximes week quedaran entre els 30 i els 32, 33 graus pràcticament a tot el territori, inclús una miqueta més baixes en punts de litoral, quan entre la brisa, i sobretot pinzellades de núvols alts de vesprada amb nous núvols baixos de cara a la pròxima nit i matinada i temperatures una miqueta més fresquetes. Així que ho notem, canvi en la situació meteorològica que tendeix cap a l'estabilitat. Continuem amb estabilitat, però baixada de les temperatures destacable.
1: Gràcies, Javi. De moment és tot. Tenen més notícies a les 11 i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Fora de Cobertura.
6: Apunt Ràdio, notícies. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. ¿Y ahora? ¿Muchísimas ayudas? La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
8: Ante un aviso de preemergencia por lluvias, prepárate. Si te sorprende una lluvia intensa, evita zonas inundables como barrancos, sótanos o pasos subterráneos. No atravieses zonas con agua ni a pie ni en vehículo y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capi Casal en colaboración con la Universitat de València.
9: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Apunt Radio. A Cocentaina, 103.0.
10: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Bon Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura, i benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Són les 10 i 7 minuts d'este dissabte 26 de setembre de 2026. Mira, 26, setembre, 26, no sé, que avui és un dia d'això que dius... Ai, qué chulo, qué bonito, ¿no, J. González?
1: Sí, Denis, un día muy bonito, claro que sí. Nuestro primer programa de otoño, ¿verdad?
0: Además.
1: Sí, señor.
0: Además. Hoy, elección de corts de honor de la Fallera Major de València, también, de les 70 tantes señoretes y a tres tantes chiquetes. Serán 13 les que quedarán, y de ahí eixirà la Fallera Major de València y la Fallera Major Infantil de València 2027. Manuel Andrés Talavigo, com estàs vivint este moment?
2: Bon dia, pues bé, pues com tots els anys, és un canvi de
0: cicle
2: total i absolut. Acaba un, perquè se despediran també les Falleres Majors de 2026, i direm hola i saludarem a les que ja, de veritat, seran les candidates definitives a Falleres Majors de València.
0: Claro, que no acabarà el cicle exactament fins a la proclamació.
2: Sí,
0: no?
2: Però d'alguna forma, avui fan la despedida davant de les quasi 13.000 persones que estaran en el Roig Arena esta vesprà i diran adeu, elles i les corts d'honor, a tot un any. Des de que també en el Roig Arena varen ser les escollides, i coneixerem a les 26 que van a viure en un any fins al, si no m'enganye, 13 d'octubre, que serà quan l'alcaldessa de València, Maria José Català, cride per telèfon a les dues escollides, a la gran i a l'infantil.
0: Lo que significa que encara les queda per viure com a Falleres Majors de València la professió cívica del 9 d'octubre.
2: Sí, ese és l'últim acte que tindran les Falleres Majors d'enguany. Normalment és l'últim acte, és la professió cívica en motiu del Dia de la Comunitat Valenciana el 9 d'octubre en el Capi Casa.
0: Manuel Andrés Talavigo, parlem de cine també avui, veritat?
2: Sí, sí, anem a parlar, evidentment no podíem ser menys, i anem a parlar de la pel·lícula de la temporada, que és La Bola Negra, però anem a fer-ho per mig d'un record a totes aquestes pel·lícules que ja ens han portat a la gran pantalla i a la xicoteta pantalla, La vida i l'obra de Federico García Lorca.
0: Gràcies, Manuel Andrés Zarapico. Fernando Pena, ¿cómo estás?
3: Aquí arrancando la mañana, después de haber trasnochado ayer un poquito.
0: ¿Cómo en el Congrés?
3: Exacto, vamos a hablar un poquito de eso. Terminamos ayer tarde y la verdad es que no voy a decir un éxito, voy a decir el mayor éxito de AEPSIS, de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, en cuanto a número de asistentes.
0: Hablamos
3: de
0: un evento histórico.
3: A nivel mundial, incluso. Estamos hablando de que ningún congreso hasta la fecha había conseguido tantísima asistencia. El tema también lo requería. Hablamos de prevención del suicidio, intervención en conductas suicidas y autolesiones y crisis, y tuvimos más de 28.000 asistentes. Estamos hablando de que no es el congreso de psicología más grande de España, es el congreso de psicología más grande del mundo, y lo organizó AEPSIS.
0: Sí, señor presidente de AEPSIS, un aplaudimiento. De verdad, enhorabuena, Fernando Pena. Parlaremos de ese congreso y algunas pinceladas de otras cosas también. Dani Teruel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, hacía mucho tiempo que no estaba por aquí.
0: Sí que te has de rogar.
4: Este verano me lo he tomado de vacaciones completamente, ¿eh?
0: Hay cosas muy virales, ese estío.
4: Mucho, y de eso vamos a hablar hoy, del estío viral.
0: Del estío viral. Que pensar, también hay un evento muy chulo, ¿no? Que va a donar, se va a donar a Tarme Wii.
4: Sí, en Benicàssim.
0: En el que vas a estar presente.
4: Sí, es un directo de 24 horas limpiando Benicàssim. Y ahora luego te comento un poquito más.
0: Gracias, Dani Teruel. Amics de Fora de Cobertura, amics de Bon Ràdio, sumari i comencem.

0: Saps qui és?
1: No sé qui és, no?
0: Pepa Flores.
1: Hombre.
0: Marisol. Estem parlant de Bodas de Sangre, la pel·lícula de Carlos Saura de 1981, primer capítol de la seua trilogia flamenca, en coreografia de Antonio Gades, que ja s'havia estrenat en el 74. No n'hi ha ni un diàleg parlat. És tot ballant. Gades, Cristina Hoyos, i això, esta nana, esta apertura de la pel·lícula que canta ni més ni manco que Pepa Flores, Marisol. Hi ha tres versions de Bodas de Sangre. La més antiga, la del 38, és una pel·li argentina. És la primera adaptació cinematogràfica de Lorca, rodada en l'exili i dos anys després just del seu assassinat, protagonitzada per la seua actriu fetitxe, ni més ni menys que Margarita Xirgu. És una de les actrius més sobrisents d'aquella època. També tenim La Nòvia, de l'any 2015, en 12 nominacions als Premis Goya. És una adaptació lliure de Bodas de Sangre, està dirigida per Paula Ortiz i Imma Cuesta i Asier Echandía. La pel·lícula és una passada, jo la recomane a tot el món, bueno, recomane totes, perquè totes aquestes pel·lícules tenen menys una, que anem a dir, totes tenen un denominador comú i és la seua qualitat. Seua qualitat espectacular. Com té esta pel·lícula.
2: Avallà! Ala! Campanya!
0: Es Fernanda de Utrera. Cantejondo pur. Per a la casa de Bernard Alba. Película de l'any 1987 de Mario Camus, venia de habernos portat a la gran pantalla La colmena i Los santos inocentes i ara va traslladar la obra, una de les obres magnes de Federico García Lorca, en Irene Gutiérrez Cava, en Ana Belén. Es va dur el Goya, la millor direcció artística, i la banda sonora és una joia que reuneix obres de Cantejondo, per exemple, d'esta intèrpret que estem escoltant, que és Fernanda de Utrera. Una altra pel·lícula, en una altra història de Federico García Lorca, és Yerma, de l'any 98. Està dirigida per Pilar Tábora, en Aitana Sánchez Gijón, en Juan Diego, en el guió està José Luis Garci. Això és una... Això és una meravella. I ja te dic que totes aquestes pel·lícules, ja vos dic que totes aquestes pel·lícules, al meu criteri, tenen el denominador comú de que tenen una qualitat i una unanimitat de la crítica. Més o manco, en tot l'unànim que pot ser la crítica cinematogràfica, perquè a uns li agrada molt i a altres diuen, no, això no m'agrada. Val, però n'hi ha una unanimitat. Algo no va passar, lo mateix no va passar en esta pel·lícula. Esta pel·lícula, que igual no haveu sentit parlar d'ella, se diu Sin Límites, però és més coneguda pel seu títol anglès, Little Ashes. Està basat este títol en un quadre de Salvador Dalí que se diu Cenicitas. I de què tracta? De la relació mítica i mitificada. Mítica per una banda i mitificada per una altra banda, perquè n'hi ha molta discussió en els historiadors en com va desenrotllar-se ese triàngul, no? Esa amistat entre Federico García Lorca, Salvador Dalí i Luis Buñuel en la residència d'estudiantes. Estem parlant dels anys 20, estem parlant d'història d'Espanya en mayúscules, eh? Ojo, perquè quan parlem d'ells estem parlant de tres dels més grans artistes que ha tingut Espanya al llarg de tota la seua història. Jo no vaig a limitar-me al segle XX. Estem parlant del cineasta Luis Buñuel, de l'artista polifacètic i pare del surrealisme Salvador Dalí, i de Federico García Lorca, que ja ho he dit, si és un dels millors poetes i dramaturgs de la història d'Espanya, si no el millor. Val? Bueno, pues esta pel·lícula, que és producció espanyola, val? Reconstruís la relació entre ells i té la curiositat, així ho deixe, si no ho sabeu, si no l'haveu vist, que probablement no l'haureu vist per les cares que m'esteu ficant, és que Dalí li fica carn i ossos Robert Pattinson abans de Crepúsculo i abans de tot el que va vindre després.
1: Té la marinera, eh?
0: Robert Pattinson fent de Dalí en els bigotets.
1: Mare meua.
0: Bueno, pues, per què dia lo de la crítica? Perquè la va reventar. La crítica va reventar esta pel·lícula en Rotten Tomatoes.
1: Per a mal.
0: Però mal, però mal. En Rotten Tomatoes, que sabeu, que ja ho he explicat moltes voltes, no? Que és un acumulador, un aglutinador de crítiques que hi ha en internet molt cèlebre i que totes les productores tenen els seus ulls ficats en Rotten Tomatoes quan ix una pel·lícula, va tindre un insuficient 24% de crítiques. O sigui, va ser una cosa tremenda. Cosa que no passa en La Bola Negra.

0: sos una delícia. És el tema La Nieve, interpretat per Guitarrica de la Fuente, tema de la pel·lícula La Bola Negra, i tot és igual. És una delícia de pel·lícula. La crítica, com dia, costa que siga unànime en algo, no? Perquè sempre hi ha gent que li troba coses que altres no, però en global la crítica ha dit que los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, han fet una obra magna, una pel·lícula enorme, immensa, magnífica, i que el seu punt de partida és una obra inacabada de Federico García Lorca de 4 pàgines que va deixar escrita abans de que l'assassinaren, i que també unís una peça teatral de Alberto Conejero, La Piedra Oscura. Se tracta d'una vida, o sigui, una, la, creua la vida de 3 homes en 3 moments distints de la història d'Espanya, en 3 èpoques distintes, i el que unís, els llaços que unís en aquestes vides són el desig, el dolor i l'herència. En el repartiment està Guitarrica de la Fuente, que fa el seu debut en cine, està Miguel Bernardó, Lola Dueñas, Glenn Close, En pie y saluden, senyores i senyors, la mítica Glenn Close, i Penélope Cruz, la nostra actriu més internacional. Això és, la, se diu La Bola Negra, però jo, això és un pelotasso. Això és un pelotasso, perquè, bueno, ja té el premi a la millor direcció en Cannes, el premi del públic en Toronto, la ovació que va tindre de minuts i minuts de gent en peu quan se va projectar, la candidatura espanyola als Oscars com a millor pel·lícula internacional. Anem a parlar molt, molt de La Bola Negra, però jo volia que, bueno, que la seua inauguració en cines vingués era acompanyada, pues, d'un repàs, no? Una memòria a totes aquestes pel·lícules i peces que ja mos han portat a l'etern poeta García Lorca, i que ara ells ho han ficat més de moda que mai en La Bola Negra.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.
2: A l'altra costa del fil telefònic, gràcies, Manuel Andrés, te lo digo.
0: De res.
2: Gràcies i enhorabona. A la de vostra fil telefònic està Carolina Quilis en Casa Borràs, Pinedo, València. Com estàs, Carolina?
3: Què tal? Molt
0: bé. I a Lorca, i que ara ells ho han ficat més de moda que mai en La Bola Negra.
1: Fora de cobertura, Donís Salvador.
2: A la de vostra fil telefònic, gràcies, Manuel Andrés, te lo digo.
0: De res.
2: Gràcies i enhorabona.

0: Carolina, la vida pa tu. La vida pa tu.
1: I a més, debutant de la tercera temporada, xafant fort. Arròs melós de marisc.
2: Exactament. Avui he volgut començar per este arròs perquè, jo que sé, estem ja pegant les últimes coletes a l'estiu.
1: Bueno,
2: i que
1: ja,
2: més...
1: oficialment ja ha acabat.
2: Bueno, pues no pareix.
0: No s'havia enterat. Carolina no s'ha enterat perquè encara està de vacacions.
2: No, Carolina encara està en el otro mundo, en Marte.
1: No, oficialment s'ha acabat, però la veritat és que a nivell temperatures, pues, pues, lògicament encara estem en estiu i ben dins.
2: Exacte, pues per això volia dir, volia referir-me a això, que sí, oficialment sí, però en temperatures pareix que no. Pues res, és un arròs mariner que és molt present en la comunitat valenciana. No existeix una receta tradicional idèntica en les tres províncies. Pot canviar el que ves el fondo, o que és el fumet, o bé el tipus de sofregit. El melós és un punt mitjà entre el sec i caldós, que s'obté de el que és el caldo i l'almidó que solta l'arrosset i se fa aixina meloset. Pues, tots podem tindre este, tipus d'arròs.
1: Jo soc del team melós, sempre sent,
2: Sí, senyor, jo també, A mi també m'agrada més
1: en entretemps, a veure,
3: en estiu.
2: Bueno, però el ser meloset tampoc molesta. De vez en cuando, no tots els dies, Sí. Jo, per lo menos,
3: vaig a dir una gorrina, però és que te fiques un melós quan hi ha calor i melós te fiques tu també, però de la sua que pegues,
1: Sí.
3: Te pegues meloset.
2: També, sí, senyor. Carolina, tota la raó.
1: Anem als ingredients, perquè ens queda un minut per anar a l'informatiu.
2: Vale, els ingredients porta la sèpia, calamar trossejat, i les gambes, almejes, cigales, tomata, oli, safrà, pimentó dolç, sal i arròs. Són els típics en Alacant. Tinc que dir que en Alacant, a banda dels ingredients que hem dit, allí és molt típic en els arrossos alacantins, és la samorreta, que és un tipus de sofregit, que no té res a veure el sofregit que fem així en Castelló i València. Són els típics en Alacant.
1: Gràcies.
2: Alacant Centro... Dime, perdona.
1: Que serà nom en Carolina, no me dius les zones típiques avui. Però bueno, ahí queda la recepta. Gràcies, Carolina Quilis, Casa Borràs, Pinedo, València.
2: Adéu,
1: amics. Seguim fort de cobertura i anem al boletí informatiu. Tornem ràpidament. Fins ara.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
5: La valenciana és la segona comunitat on més desnonaments es fan a tot Espanya, només per darrere de Catalunya. Un total de 741 famílies o persones han hagut d'abandonar els pisos o les cases per ordre judicial en procediments de desnonaments al nostre territori enguany. Darrere de les xifres hi ha persones i casos, la majoria, de vulnerabilitat, com Amèlia. Té 75 anys i fibrosi pulmonar. Viu en un pis de lloguer des de fa 11 anys al barri de les Carolines Altes d'Alacant. Una empresa ha comprat els blocs de vivendes i ella, com la resta del veïnat, 11 famílies, estan amenaçades de desnonaments perquè els nous propietaris no volen continuar llogant-los els pisos.
6: No quieren pues arreglar eso de que uno se quede o aumentarle un poco, no, ellos no quieren eso, solamente que ya se desocupe. No, yo tengo la no contributiva, la pensión, que ahora pues me he ido subiendo un poquito, era 6.625, 28.
5: El desnonament de Mari Carmen a Madrid ha generat una forta contestació social al carrer esta vesprada, noves manifestacions. La consellera d'Educació ha fixat els objectius del departament per al curs escolar en la Comissió d'Educació de les Corts. Mari Carmen Ortí posa en el centre el professorat i l'alumnat.
7: I esta administració en el que està és en que cada docent recupere el temps que se li ha furtat per poder ensenyar. Recupere l'autoritat perduda i tinga garantits els seus drets i llibertats. Que cada alumne o alumna reba la millor educació i l'acompanyament que es mereix.
5: El diputat del PSPB, José Luis Lorenz, ha demanat la dimissió de la consellera per a no haver negociat amb els sindicats del professorat en el conflicte amb educació des del curs passat.
8: I a més això fa i motivarà que demanem la dimissió de la consellera. Per què? Perquè vull recordar que en el mes de juny se va ajornar una vaga indefinida i van dir que negociar

0: Dient, no s'ha negociat res, no s'ha avançat res.
1: El diputat de Compromís, Gerard Fullana, demana a la consellera que escolte les reivindicacions dels directors dels centres concentrats a Ira, a les portes de les Corts.
2: Por favor, diputado.
3: Están los alcaldes y alcaldeses que volen parlar amb vostè.
4: Y els ha denunciat els centres educatius.
3: Que t'ha denunciat els centres. Està denunciant obres.
1: Canviem d'assumpte. La mateixa setmana que tanca el Teatre Principal de València, un altre espai teatral estrena a casa, el Micalet. Després de 31 anys en la històrica seu de Guillem de Castro a València, inicia ara una nova etapa en l'antiga sala d'assajos. Maje Jorge.
5: El públic a escassos centímetres dels actors. Així es viu l'experiència en el nou espai Teatre Micalet. La relació molt més directa amb el públic. Per a Joan Peris, fundador de la companyia Teatre en estat pur.
6: Però sempre pensàvem, quan assajàvem, perquè són a la sala d'assajos, que fer coses més íntimes així que estaria molt bé. I és un teatre al mateix temps que tu vius en l'espectador, és molt familiar.
5: Per inaugurar la nova vida han triat precisament Bomba va, Bomba ve, Joan Fuster. Una obra que recupera, vista a través de la mirada de dos joves, l'atemptat a l'escriptor en 1981. Laura Sanchís és l'autora de l'obra.
7: Comencen a investigar i veuen que el cas està tancat i no s'ha esclarit i comencen un poc a tirar dels fils i investigar qui era, què havia fet, d'on vivia, tota la vida de Joan Fuster, no? I volem representar aquesta mirada més jove per a conèixer la vida de Joan Fuster, que no es coneix el suficient.
1: De l'exterior, un apunt. Donald Trump estaria preparant una acció militar a Cuba, segons publica la CBS. El president nord-americà està avaluant amb el Pentàgon la capacitat logística i sanitària del comandament sud per a poder llançar l'operació. Des de l'Havana, el govern cubà no veu motius per a l'atac i demana als Estats Units que alce les sancions. En els esports, parlem de bàsquet i en clau taronja, Raül Pina.
8: Comença la temporada oficial per a València Bàsquet amb les semifinals de la Supercopa Femenina a Torrejón de Ardoz amb el duel contra Saragossa, primer títol en joc. I esta és la visió de l'entrenador Javi Torralba en la seva estrena després de l'etapa de Rubén Burgos a la banqueta taronja.
9: Supongo que este primer partido va a ser una idea de ver cuál es nuestro punto de partida. Pero bueno, uno de los favoritos este año para estar en lo más alto de todas las competiciones que vamos a participar.
8: El partit contra Saragossa començarà a les 5 i quart de la vesprada. Recordem que en l'altra semifinal s'enfronten Leganés i Jairis.
1: De moment és tot. Tenen més notícies a les 12 i sempre en apuntmedia.es. Ara continua Fora de Cobertura.
10: Apunt Ràdio, notícies. La ràdio que batega el teu ritme. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
11: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
12: Valencia se anticipa a cualquier emergencia. Aprender a actuar es protegerte a ti y a los tuyos. Súmate al plan de formación ciudadana en valencia.es más segura. Una ciudad preparada es una ciudad protegida. Ayuntament de València, con la colaboración de la Universitat de València.
13: Davant un avís de preemergència per pluges, prepara-t'hi. Si et sorprèn una pluja intensa, evita zones inundables com barrancs, soterranis o passos subterranis. No travesses zones amb aigua ni a peu ni amb vehicle i tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
14: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
15: Per les especials característiques climàtiques i orogràfiques de la Comunitat Valenciana, es poden produir fenòmens de nevades intenses en les parts altes del nostre territori. Per això, no deus descuidar la informació que t'arriba de la ràdio i la televisió sobre l'estat de les carreteres, amb la col·laboració de Pont Ràdio. A Pont Ràdio. A València, 102.2.

0: Dissabtes i diumenges amb bona companyia. Donis Salvador.
1: En fora de cobertura avui encenem la flama, perquè tenim un convidat especial que porta anys recorrent les nostres festes i ara conta també des del seu programa en Apunt Ràdio les tradicions, la gent que les manté vives i aquests moments que no eixen a voltes en el programa oficial, val? Així és que, dames i cavallers, donem la benvinguda al nostre convidat especial del dia, presentador de La Flama en Apunt Ràdio, el senyor Loren Donat.
2: Bravo.
1: Què tal, Loren, com estàs?
3: Què tal, Donis? Bona vesprada. Pues mira, jo te puc dir que avui La Flama està fora de cobertura, perquè n'hi ha una tensió, n'hi ha, vamos, uns nervis, ara mateix, en el Roig Arena i en totes i cadascuna de les candidates, perquè avui anem a escollir a les 13 senyores i 13 xiquetes que van a representar les Falles 2027, eh?
1: Ja va ser la segona volta, la segona tanda en el Roig Arena. L'any passat va ser una cosa...
3: I jo crec que l'última.
1: Tu creus?
3: Jo crec que sí.
1: Per què?
3: Jo crec que tornaran a algun lloc per així a prop.
1: A la Fonteta?
3: Jo t'ho dic així, ja veurem què passa.
1: De veritat?
3: Bueno, jo no sé si a la Fonteta dic a prop d'ací.
1: A prop d'ací?
3: Sí.
1: A prop de Burjassot.
3: Imagina't. Tu creus que serà l'últim? Jo t'ho deixo ahir, a partir d'ahir pensa.
4: Exclusiva.
1: Fira de mostres.
3: No sé, tu pensa. No sé, si tens...
1: Home, però si acabes d'arribar i m'has donat la primera exclusiva, però això és sort. Això és sort, xata,
3: N'hi ha coses així i tornar a llocs emblemàtics on s'ha fet també l'elecció de l'Escort d'Honor.
5: Espera, bon dia, Loren. Espera, li vaig a ajudar.
3: Sí, per favor.
5: Tu eres molt veloç...
1: A Lluís Puig?
5: Jo he dit que si eres molt veloç. Jo no dic res. Jo continuo en lo de Loren.
1: A veure, dia fira de mostres me referia... Però...
3: A més, és que n'hi ha un gag. N'hi ha un gag en esta Fonteta. Que és tornar a lo que era al principi i ho han dit en les rodes de premsa. No sé si ho agarrar les rodes de premsa. Que han dit... Estem recordant lo que varen viure al velòdromo. Quan les eleccions se feien al velòdromo. La gent que cap en el velòdromo també és prou gent.
1: Estan deixant d'ahir caure...
3: Estan deixant caure perquè l'any que ve a lo millor es complís algun aniversari puntual, que pot ser, i tornen al velòdromo.
1: Ahí queda eso.
3: ¿Cómo está la cosa? ¿A que queda bonito arrancar ahí sin fora de cobertura?
5: Hombre, eso es de categoría.
1: Absolutamente. Bueno, Loren Donat, con todo el mundo sabe, quien escolta Punt Radio, pues conéis a Loren Donat sobradamente como presentador de La Flama, pero también como presentador en esta casa desde fa muchos años. Pero Loren Donat, té més coses que contar. ¿Per qué? Porque podríem recordar y hablar de quan fos Mr. Valencia, por ejemplo.
3: Sí, estaba guapo y todo. Ahora no tengo moño.
1: ¿Qué te vale? ¿No tienes moño?
5: ¿Que hombre, no tienes moño?
1: Manolo no està d'acord.
5: Ja comencem el dia, jo mal si me'n vaig.
3: Anem a matisar-ho. El moño posat. Jo estava com tu.
4: Hay varios en esta mesa, ¿eh?
3: Claro, y...
5: Si es que sou machoría.
3: Te dic una... Eso es el estrés de estar tot el dia pendent de la notícia, ¿eh? Això és el... Jo no sé com vas tu, Donis.
1: No, com me veus?
3: Tu vas sobrat, eh?
1: Com me veus?
3: Jo te veig bé.
4: Bueno.
3: Jo te veig bé, però ves en compte que eres jove.
1: Home, no tan jove, però bé, però sí. Bueno, ha plogut molt des d'aquell moment de Mr. València, Loren, però
3: sí.
1: Ja recordem que jo crec que per aquesta època ja treballaves en esta casa, Canal 9, en aquell moment.
3: Sí, en el cor de festa.
1: Efectivament, també parlant de festes i tradicions.
3: Com bategava el cor de la festa, eh? Això, pegàvem voltes per tota la comunitat valenciana de dilluns a diumenge a separar.
1: I no, efectivament, i des d'aquell moment tampoc has parat i no t'has desvinculat mai de la festa.
3: La veritat és que no, ja són el fill a la... Jo crec que estem ja 20 anys des de que vas començar en València TV. En València TV, això, 20 anys sense parar i fent el mateix, perquè no sé fer altra cosa que anar de festa, saps?
1: En tots els aspectes,
3: mira, de nit, saps? El mateix, entonces, són 20 anys fent festa, de fet, ahir me van tocar en Assemblea Extraordinària, i això ho vos dic així, perquè a més va ser ahir per la nit a les 10:30, 10:33 minuts, i me van tocar per a donar-me el premi Periodista Gil Subiela.
4: Bravo, de la bravo, bona,
1: sí senyor.
5: La
1: crida del president.
3: La crida, i ahir va ser el moment que jo no sabia res, la meva dona estava ahí con pinxar i uns amics i tal, i me diu, agarra el meu mòbil, i jo dic, mira, este Juan Falla, Juanjo Falla, este de Onix, que li toca el telèfon a ella, tal, no sé què. No, cógelo, agarra el telèfon, te toquem de la falla periodista Gil Subiel, i jo dic, així se sent una fallera major de València. Sí, estava nerviós i tot, la pella porrona, i després, clar, no sabia què dir, perquè no sabia què dir, i dic, això és com la targeta de l'Hormiguero quan te toquen, saps?
1: ¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿No?
3: Però en un premi, pues mira, un premi que bueno, jo crec que qualsevol...
1: Un premi que reconeix la llavor informativa en termes fallers,
3: sí, senyor.
1: Concretament, i sempre pues, se li otorga a una persona destacar en la comunicació.
3: Pues este, content no? I feliç de rebre el premi. De 7 anys, si no recorde, va ser esta edició la número 10, o sea que molt bé.
5: De 7?
3: De 7, de 7.
5: O
3: no,
5: més.
3: No més, ja no me'n recordo.
5: Igual és
3: més, eh? De 7? Ja no sé, eh?
5: No ho sé. Jo tinc el 13.
3: Tu tens el 13?
5: Però això t'he dit. I jo crec que fa molts anys.
3: Sí?
5: Molts anys.
3: Pues
5: sí,
3: t'ho dic ara perquè... Anem a buscar-lo en Instagram.
5: Sí. Pues igual se va deixar de fer alguns anys. Lo que la falla periodista Gil Zumbiela és una falla magnífica i que premie la llavor és el...
3: De set.
5: Pues ho han deixat de fer alguns anys.
3: Sí, algo. Sí. Si jo llegis bé els números romans...
5: Segurament sí.
3: XV palito palito
4: 17,
5: sí. Pues sí, viene siendo un deset, sí. Sí.
1: Señor. Molt bé, Loren, ¿en qué ha cambiado la fiesta desde aquel momento en que comenzares en València TV fins ara?
3: Pues la veritat, en moltes coses ha canviat prou, jo n'hi ha que dir-ho, perquè la festa... Jo crec que hem viscut, està Zarapico, que ja porta més anys que jo, a més damunt de la festa, ha canviat molt. Jo crec que hem viscut l'època dorada de la festa, i ara és l'època revolucionària. Entonces, és diferent, perquè abans no n'hi havia les xarxes socials, i ara estan les xarxes socials. Abans se parlava al carrer...
1: Teníem una altra edat, també, eh? Teníem una altra edat...
3: No, però jo no sé si estàs d'acord amb mi o no.
5: Totalment.
3: Saps? Jo crec que ha canviat, perquè abans se parlaven en el carrer, era diferent, i d'una forma constructiva. I ara hem arribat a un moment en què lo que ven és lo destructiu. I no està bé, i això, per exemple, sense anar més junt, lo que ha passat en les fotos en Wine, en les xarxes socials, fa 10 anys o 15 anys no passava. I si en Junta Central Fallera se parlava al carrer, se deia això, i no passava aquesta destrucció que a nivell nacional s'ha ficat de volta i mitja.
1: A nivell nacional.
3: Al fotògrafo i damunt, a col·lació, a les senyoretes que poden representar, que van a poder representar a la ciutat de València en este 2027. I això fa mal a la festa. Igual que fa molt bé els influencers perquè fiquen de moda, que jo crec que les falles no és una moda, és un mito, no?, que sempre està... crec que fan bé, això fa mal. Doncs n'hi ha que equilibrar les coses i n'hi ha que entendre, perquè per unes coses són molt, molt avançats i per altres són molt retrasats, mai millor dit, perquè la votació se fa tota mà encara, i en sobrets i tot això, saps? Doncs no sé, jo crec que nosaltres, Zarapico i jo crec que hem viscut l'època d'or més grossa, més gran i més bonica de les falles. I ara està en l'època revolucionària. Després no sé jo si s'assimilarà tot això i tornarem una altra vegada a l'anterior.
1: Des de la tele, des de la ràdio, inclús des de les publicacions electròniques, com es viu el món de les falles, el món dels moros cristians, fogueres, Magdalena, festes en general?
3: Si és que està tot igual, si és que al final les xarxes socials són les que invadixen, no?, ara mateix la festa, i està tot igual quan és la bellesa del foc, quan és un capità moro cristià de qualsevol festa, quan és la reina de la Magdalena, que fa dues setmanes va ser la seva imposició de la seva banda verda, i d'ací res serà la galania. Pues la veritat és que festes de localitat, si és que abans tu una processó anaves i s'afardeixaves al carrer, i avui en dia la processó la parles a les xarxes socials. És que ha canviat. I n'hi ha que entendre-lo, però ha canviat.
1: Es comenta tot. Però d'entre... Clar, és que tenim tantes festes, Loren, i tenim, al final, una forma de comunicar i de deixar-nos veure una finestra a internet que, no mos enganyem, té molta repercussió. No té fiabilitat. No.
3: Bueno, segons.
1: Però té... Bueno, no té la fiabilitat.
3: Jo estic enamorat, per exemple, del Nino Chivato, que
1: sí,
3: és de Falles.
1: Val, però...
3: Una gràcia especial.
1: Però la credibilitat d'una comunicació per internet no és la credibilitat des d'un mig oficial, en una repercussió real i en un contrast de les notícies. Per això, per lo que les redes socials o les comunicacions, les publicacions, hi ha que veure d'on venen abans de creure-les i difondre-les.
5: Hi ha una cosa que està molt clara, i és que el que ha dit Loren no és a soles en les falles, sinó ni en les festes de la Comunitat Valenciana, tinc que dir, podem extrapolar-lo a tot el territori nacional, perquè, per exemple, jo no sé si sabeu lo de les xirigotes d'enguany en Càdiz i Celu García Cosido, que va estar fa molt poc en la Rambleta, si no m'enganye, fent un espectacle, va arrasar, la xirigota té molta afició així en València. Bueno, pues Celu, que és una de les grans estrelles del carnaval de Càdiz, enguany no ha participat en el concurs del Falla, i una de les raons ha sigut el hate brutal i absolut de molts aficionats, entre cometes, que han destruït per les seues... En cada festa n'hi ha uns codis, i no tenim tampoc temps per a explicar els codis de les xirigotes, però allí parlen d'unes coses, d'unes altres, tal. Bueno, pues el exemple de Celu. Celu és la gran estrella i ha deixat d'actuar en guany en el Fallà perquè no ha pogut aguantar tant d'odi, tant de hate, i de fet, una de les xirigotes, la del Yuyu, li va dedicar un trosset, una de les seues intervencions, a parlar del Celu i de com les redes socials han fet que no estiga avui damunt de les taules del Teatre Falla. Tu fija't, o sigui que no és un patrimoni només de les falles, sinó que és una cosa social mundial. No vaig dir ni espanyola, és mundial.
1: Bueno, del Falla anem a acostar-se a les falles, i més que a les falles, a Loren Donat, que és el nostre convidat especial del dia, perquè Loren Donat...
3: Estic encantat, ahir el Premi Gil Subiela, avui convidat especial en Fora de Cobertura. I
1: escolta,
3: això és... Quin cap de setmana m'espera per davant.
1: Te venen els reconeixements així a dos mans.
3: No, vamos, sí.
1: Loren Donat, a banda d'haver sigut Mister València, a banda d'haver dedicat també una part de la seva vida a la moda, a desfilar, a presentar moltíssims events, les campanades en la plaça de l'Ajuntament de València, entre altres coses.
3: Sí, això va ser el primer any que se va fer la retransmissió, que estava, a més, en un company d'ací que ara està treballant en Apunt, damunt d'una grua, que jo dic això, una grua d'aquestes telescòpiques rares, d'aquestes que pugen, que jo tinc vèrtigo, jo no puc pujar a més de 3-4 metres, i estava ahí dalt i bufava el vent, i mare meva vida, vas passar un cap d'any fotut, la veritat.
1: A què més dedica Loren Donat la seva vida?
3: Bueno, pues la veritat, tot el que me puga donar de minxar, no? Perquè al final tenim complir
1: la
3: nevera, sí, o sea que... Pues bueno, fent de tot, al final festes per tota la Comunitat Valenciana, al voltant també pues, concerts, estem ahí en Palau Alameda, perquè al final n'hi ha que fer una miqueta de tot en esta vida, i com a mi el dia, la nit, la festa i tot el que siga diferent m'agrada, pues mira, ahí d'artista per la vida, com no, la Pantoja.
1: Però portes la direcció de vents, Loren, en
3: sí, Palau, bueno, portem la direcció de tot el que és la Palau Alameda, però bueno, com els negocis d'avui en dia, tot canvia i també va més ràpid i n'hi ha que evolucionar, pues n'hi ha que pensar productes i tal. Avui en dia ja en mane poc, perquè en manen altres, saps? Jo pense, pues a lo millor se m'ocorre, pues mira, portem art de Bogotà, pues portem art de Bogotà, o un concert este, o anem a fer això.
1: I al final, art de Bogotà? O...
3: Al final, no, lo que va arder és València. Quan vinga art de Bogotà. Però molt bé, sí, ahí estem, se separar, saps? O sea que donem de mitjar a la gent, que és lo bo, que tenim la part del restaurant, que també està molt bé. Però bueno, és una part que a lo millor la gent que me coneix de festes no sap que treballen això. I
1: al
3: la
1: final
3: gent...
1: s'ha anat de festa en festa, perquè està tot un poc lligat, no?
3: Sí, però jo com sempre he separat, o sea, la gent que me coneix de les festes no me coneix de que treballen a l'hostaleria, a lo millor, i la gent de l'hostaleria no coneix, li sorprèn, no?, que estiga jo treballant en les festes. O sea, que és bo, són dos mons totalment diferents, i així a cadascú pues, agarra el que vol.
1: Tenim salseo viral en Fora de Cobertura i en Loren Donat, Manuel Andrés Tarapico.
5: Sí, anem a veure què passa a les reds, no? Què és el que està passant? Bueno, pues,
1: què està passant? Què està passant? Hem parlat molt de redes socials,
5: informació de servici, el primer, informació de servici, l'altre dijous, el 10 de setembre, en Estrasburg, la Comissió Europea va adoptar la EU Kids Act. Saps el que és això?
1: No.
5: Vale, una proposta de reglament per a protegir els menors en internet, i ho presenta la presidenta Ursula von der Leyen.
1: A veure, això pinta bé, no?
5: Sí, bueno, en principi, perquè és només una proposta de moment, cal passar pel Parlament Europeu pels Estats. Com funciona? És una escala per edats. Més de 13 anys, no tens compte. No tens compte de res. Menys de 13 anys no tens. De 13 a 15, un compte limitat que obri i controla el pare o la mare. En les ferramentes parentals, sempre enceses, un límit diari màxim d'una hora i contactes aprovats per l'adult encarregat de la supervisió. Des del 15, ja, des dels 15 anys, ja pots obrir, ja poden obrir-se els cells, però en servicis que per llei han de ser segurs. I, a més, li prohibís a les plataformes per als menors, per als menors, l'autoplay infinit, l'escroll sense pauses, les notificacions per a fer-te tornar i els streaks. O sigui, ses ratxes que et castiguen si un dia no entres i no... Els menors tampoc, però lo de la verificació d'edat té molta gràcia, perquè la llei exigís tecnologia de prova per a de coneixement zero. Què vol dir això? Que la plataforma només sap si estàs per damunt o per baix de l'edat, però no saps qui eres, no sap qui eres, no te demana el DNI, no te diu, a veure, vaig a comprovar realment si aquesta edat legalment és el que m'estàs dient.
1: O sigui, realment no sap tampoc l'edat que tens si estàs per damunt o per davall.
5: Efectivament, o sigui, és un control, però clar, és un control descontrolat, podem dir-lo així, no? En això, a on i des de quan, val? En tota la Unió Europea i quan s'aprove. Les plataformes tindran 6 mesos per a revisar els comptes que ja existeixen. Però bueno, això encara està per veure. Val? Això és el plan, però està per veure.
1: Li han fet la ITV digital al senyor Laurent Donat?
5: No, anem a fer-li la ITV digital.
3: Això me dona por, eh?
5: No, no te preocupes. No duele.
3: No?
5: No, segur.
3: Perquè n'hi ha de tot, eh?
5: Lo primer és, estàs al dia dels trens? T'has fet el tren de la setmana?
3: No, el cercanías.
5: El tren no, ah. Pues no ho agarres tampoc. Vale. Això també, Lo de fer la paròdia dels Caño, ho has fet? Ho heu fet algú?
4: No.
5: La
4: verdad no. Que no.
5: Hem parlat abans de lo dels Caño, sabeu lo que són els Caño, sí. No? La família que ha cantat, la canció de Maya Vagabundo. Bueno, pues és el tren de la setmana, eh? Qui no ha fet és que no té redes socials o que no té temps. Que, també és veritat, eh? Sí. O sigui que...
1: Estava ahí la velada de Ibai Llanos.
5: Escolta, jo vaig pel carrer i de tant en tant me pega la bola i faig "I a veces se me olvida", com el patilla de... Que te ho xure, eh? "I a veces se me olvida". I no puc parar per això. Loren, no tens lo del Caño, no has passat per lo del
3: Caño. No he passat per lo del Caño.
5: Bueno, no passa res. Bueno. Ara, sí, comencem la ITV digital. Quines són les tres aplicacions que més gastes?
3: Instagram, Facebook i te podria dir que TikTok. LinkedIn no la gasta. No,
1: Instagram,
3: no.
1: Facebook, vale. I TikTok.
5: Tot redes socials. Sí. Tot redes socials.
3: YouTube també. Algunes coses, sí, però bueno.
1: Però per a publicar o per a consumir?
3: No, YouTube consumir, no per a publicar.
5: Quina aplicació has borrat del mòbil per salut mental i per què l'has tornat a instal·lar?
3: Pues vas borrar Instagram, vas borrar-lo. Y después, bueno, la verdad es que va a ser el WhatsApp primero.
1: Y ¿van a borrar WhatsApp
3: e
1: Instagram?
3: Sí, WhatsApp e Instagram, sí.
1: Ostras.
3: En Steve. Y después vas a tornar a cargarlo porque, claro, una semana guay. Pero era una miqueta de desconexión.
5: Tenía FOMO. Sí. Tenías FOMO. ¿Cuántas plataformes de streaming? Moment,
1: FOMO es un palabra que mola.
5: Això pel Museu Millennial un
1: sí.
5: dia.
1: Sí, bueno, FOMO. Veure, és por a perdre les coses.
5: És por a perdre les coses. I està el FOMO i està l'altra, que és la de voler perdre-te les coses, que és el que te passa quan tens saturació, que també se l'han inventat.
1: Val.
5: Ja parlarem d'ella. ¿Cuántas plataformes de streaming i música utilices?
3: Una. Bueno, dos, perquè YouTube i Spotify...
5: Ajá.
3: Sí, les dos.
5: Sí, pero les de streaming de continguts tipo Netflix y tal, ¿no? Pero te van a preguntar...
3: Sí, sí, de Netflix tot, yo tinc tot.
5: ¿Cuántas series tens a mitges?
3: Yo creo que pues igual 20 o 30, ¿sabes?
1: Vale.
3: O
1: sea, 20 o 30 a mitges?
3: A mitges, agarres un capítol, la dices, agarres un capítol. Yo sí. Si no m'enganxa el primer capítol, la dices.
1: Ah, bueno, però no, esa no tens a mitges, esa l'has descartat.
3: No,
1: mitges,
3: no, la tinc ahí, per si de cas un altre dia se m'ocurris vore-la. Saps? O sea, mai saps que tens a la dona al costat.
5: I no t'acordaràs de lo que va passar en l'anterior episodi.
3: No, clar, com vaig saber si sol un episodi.
5: Claro,
3: és que sóc un desastre.
5: Quines redes socials utilitzes? Ja ho sabem, que són ISES, ¿vale? I hem estat escodrinyant i un poc tafanejant. 23.300 seguidors tens en Instagram, 32.000 seguidors en Facebook. Tens X, pero no lo utilices.
3: Sí, señor.
4: Sí. Que lo sepas.
5: ¿Vale?
1: ¿O qué pensabas?
5: El timeline.
4: Yo creo que nadie ya. Es un límite. Nadie usa X.
5: Entres pavor el hate.
1: Sí. X, yo creo que se va a convertir Twitter en ese momento, ahora X, sí. Creo que se va a convertir en la red social del odio.
4: Del odio, sí.
1: Porque
4: sí.
1: Ya había molta gente amagándose darrere d'una IP per insultar i per malficar. Però ara és veritat que també les notícies ràpides és una forma d'enterar-se ràpid de les coses o de tindre algú d'informació. No necessàriament contrastar a voltes.
5: El timeline d'Instagram el té Loren monopolitzat per les entrevistes que li va fer a les candidates a Falleres Majors de València de 2027 abans d'estiu. Té tot el timeline. Tu agarres tota la graella, són candidates.
1: O sigui, quan parla de les fotos, ho fa en coneixement de causa.
5: Sí, sí. I el vídeo en més visualitzacions, per si no ho saps, que ho sabràs, perquè sempre estem pendents d'aquestes coses, però tu, per si no ho saps, és l'arribada al barco, al ferri, el fi de setmana passat, de totes les candidates rumba Menorca, que té 81.000 visualitzacions a dia d'ahir, crec, abans d'ahir.
3: Pues mira, que jo sóc tal i pensava que era el de l'entrar a la Mare de Déu de Berta Peiró en Plutxa en el moment de l'ofrena.
5: Sí, sí, no, el que més visualitzacions tens en un temps moderat, clar, perquè si mos tirem parrere ja podem, vamos, però sí que és veritat que ixe quantes tindràs, aquestes visualitzacions?
3: Pues estarà al voltant, jo crec que de quasi mig milió, més de mig milió. Ara. O sea, jo crec que estarà, estarà en el millor llarg, segur.
4: Que
3: barbaritat. Ara t'ho diré.
5: És que l'ofrena de Berta
3: va ser espectacular.
5: Plovent.
1: No plovia.
5: I ella sense paraigües. Eren llàgrimes del cel. Sí,
3: eren les... Ai, Lucía Gilraga, com me recorda jo.
1: 2006.
3: Sí, sí. Lucía era meravellosa. Jo, fija't, te vaig a dir, és que és veritat que tu fiques una càmera, passen candidates i la gent és feliç. Perquè van veure totes les candidates, una darrere l'altra, i un xurret. Jo li dic, el xurro marinero. I ahí anaven passant una darrere l'altra i la gent ho consumís en xarxes socials perquè estan veient i la mare, el pare, tal. Lo que és veritat que les xiquetes mos han deixat en guany menys proves per a gravar. No hem pogut tindre l'oportunitat de tindre les xiquetes. I les xiquetes són un bombonet, en guany va estar difícil. En les xiquetes el xurat ho té difícil,
1: Anem a veure què passa. De moment que sabies que t'amagarra la matrícula de les redes socials.
3: Sí, no, me la quede. Que Zarapico t'agarra la matrícula de tot en la vida, clar que sí.
1: Busquem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament més fora de cobertura i en Loren Donat.
0: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llença la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
0: A Punt Ràdio. A la Foia de Bunyol, 102.2.
7: Fora de cobertura. Donís Salvador.
1: Tornem estem en fora de cobertura i tenim, atenció, rànquing en el senyor Loren Donat, perquè tenim un... rànquing no. Tenim el Consell d'Espares primer, no?
4: Sí.
1: El rànquing era
4: abans. No m'assustes.
1: Ja te destava la conya després, Loren. Encara que, bueno, és lo de tots els programes. És que el Consell d'Espares vol ser partícip d'esta entrevista i vol preguntar-te algunes coses que els col·laboradors no s'atrevissin. Estàs disposat a replicar el guant?
3: A veure, sí, però a veure si me tinc que ficar fora de cobertura.
1: A veure què passa. Primera pregunta del Consell d'Experts fora de cobertura per a Loren Donat.
8: Hola, Loren. Quantes festes diferents coneixes?
3: Festes diferents? Pues jo te dic que...
1: Les de Palau a la Meda no valen.
3: No, però jo crec que al voltant... Bueno, pues si la Comunitat Valenciana és la comunitat que més festes té en tota la en totes les comunitats d'Espanya, que podem fer al voltant de dos festes i mig al dia. Jo crec que és que més de 200 festes. L'altre dia, per exemple, era el septenari de Vallanca, sí, que són cada 7 anys. O sea, és que d'ací res vol tornar a Morella, que són cada 4 anys. Els moros i cristians, falles, fogueres, gallates, festes patronals...
1: No te poses a enumerar que...
3: És que, clar, és que són moltes, entonces jo crec que més de 200, i segur que me dice perquè n'hi ha localitats a lo millor que se m'obliden coses, però sí, jo crec que més de 200.
1: Només en la ciutat de València, vora 70.
3: No, en la ciutat de València? Clar, sí, home, València és una barbaritat, les festes que...
1: Només en la ciutat, no te parles d'àrea metropolitana, sinó ciutat de València. Jo crec que...
3: Tu saps que en la Comunitat Valenciana crec que n'hi ha al voltant de 2.000 i pico festes.
1: Wow.
3: O sea, imagina't.
1: Segon pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
9: Bon dia, Loren. Per què els moros i els cristians no porten a una princesa de color rosa?
3: Pues té tota la raó, perquè jo ho havia pensat.
1: Faltava...
3: On està la princesa?
1: De color rosa.
3: Jo quan treballava en Julio era ella la princesa. Però ara mateix no n'hi ha princesa. De fet, mira, una salutació a Julio Tormo, que m'ha escrit ara mateix.
1: Un salut, Julio.
3: Pues te dic, per què no té una princesa? Pues no lo sé, no ho sé, però que m'agrada la proposta i jo crec que deberien d'agarrar-lo. Des del coll deberien d'agarrar la princesa.
1: Però ha dit, ha demanat que sigui de color rosa.
3: Rosa. És veritat que en el coll tenen a Sant Jordi, que no és una princesa, però és un tio que va en arquet, que tira unes fletxes
1: maravillosos. Molt lluïdor, sí, molt lluïdor.
3: És com si fora... pues això, el dia de setmana també, el Sant Valentí, saps? O sea, tira les fletxes i cada prenantinyent tenen el Santíssim Crist de l'Agonia, o sea, cadascú té, però totes les festes van vinculades a un sant, a un patró, totes.
1: I la proposta és que moros i cristians siga una princesa...
3: Que siga una princesa, pues buscarem la princesa, que bueno, serà la Mare de Déu, la princesa. Lo que pasa es que n'hi haurà que ataviar-la en gales roses. I no està mal tirar.
1: Anem a... Això és la proposta de la nostra mini col·laboradora. Tercera pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
10: Hola, Loren. ¿Te mola més vestirte de saragüés o de contrabandiste?
3: A veure, contrabandista i saragüey van molt a la part. Jo pensava que era, estan ahí, perquè els dos porten el calçó prou ample i jo sóc d'anar ample, saps? De que entre l'aire, saps? Tranquil. Però de contrabandista és diferent. De saragüey a contrabandista, pues jo crec que segons en falles de saragüey, i si me vaig als moros i cristians, en este cas als cristians, pues de contrabandista, que porten la marxa i el ritme més ràpid que els moros van més lentos, pues mira, aniríem de les dos, estaria bé.
1: Són festes molt distintes, eh?
3: Sí, són totalment diferents. Jo crec que és bo fer un barrejat ahí entre els moros i les falles, o sea que... I realment les falles, jo és que m'agrada anar com un torero, no? Com de Torrentí, ben apretadet. A mi és que m'agrada anar apretadet.
1: O sigui, no de Saragüey, sinó...
3: No, a veure, en la ofrena a mi m'agrada anar bé apretadet, però en el dia a dia, quan vas a la falla i vas al final als passacarrers, pues anar... Perquè fa calor, eh?
1: A veure, al final fa calor en Sant Joan. En falles, lo més fàcil és que te ploga.
3: Avui en dia, sí, segons... Per exemple, Carmen ha sigut la del sol, Berta la de l'aigua i Maria Estela la del foc. O sigui, que té igual, no sé, segons l'any, a veure què mos toca en guany.
1: Mare meva. Quarta pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
11: Bon dia, Loren. Quina és la festa més rara que has vist?
3: Mare meva, com rara, me'n recorde jo que vaig anar a... en Utiel, si no... Utiel, que omplien tot el poble de ciris i apagaven la il·luminació i tot el poble estava il·luminat en ciris al carrer fent formes.
1: Que xulo.
3: En un dia puntual que si bufa el vent o el que sigui està ple de turistes i te dic que me va sorprendre prou i me'n recorde jo perquè era una imatge on tota la localitat sencera, és que no me'n recorde bé si és que és el dia de les veles, tinc que buscar-ho, perquè estic rovellat.
1: Ho vaig veure també, l'any passat tinguem l'entrevista perquè es va fer en un poble de la Serrania.
3: No, n'hi ha pobles que ho fan, n'hi ha més pobles, però jo me'n recordo d'anar per totes les... ho buscaré, però sí, que anaven tots, o sigui, estava tot decorat...
1: Al Cules, va ser? No estoy seguro.
12: No recuerdo, Rodríguez. No. ¿Titaguas?
1: No. ¿Titaguas? Podría ser también.
12: Podría ser.
3: Ahora buscaré, miraré así y tiraré. Pero que
1: el
3: sí.
1: Poble,
3: el Poble, tot engalanat en Siris. En Siris, Veles, tot, n'hi havia de tot. Mm-hmm. O sea, brutal.
1: A la llum del Siris. Sí. Qué chulo, qué bonito. Molt romàntic, la veritat, y molt bonito. Quinta y última pregunta del Consell d'Experts de Fora de Cobertura per a Loren Donat.
13: Bon dia, Loren. Ja has enganyat algú en això de que vas a treballar i sempre estàs de festa, bandido?
3: Bueno, espectacular, i és veritat. És que és el que me deia ma abuela i ma mare, que encara estàs enganyant, dient que vas a treballar i estàs tot el dia de festa, saps? I tu passes de categoria. I jo dic, mare meua, pues la veritat és que tinc la sort de treballar i anar de festa, mai millor dit, no? Vas de festa, de poble en poble, de localitat en localitat, i tenim esa sort. No mos podem queixar, cadascú, pues n'hi ha gent que està treballant en un despatx i jo tinc la sort de treballar en bons companys, en bons amics, i treballar al carrer, que és el que més m'agrada a mi. Jo dic, jo faig el carrer. I jo faig el carrer com ningú.
1: Un aplaudiment per al Consell d'Experts, per favor, que s'ha portat molt bé.
3: Sí.
1: No,
3: m'ha flipat lo del Consell d'Experts. És que te ho dic, que això és per robar-ho, tu. Meravellós.
1: Si
3: m'agrada molt, la secció.
1: Si necessites, pues bueno.
3: No, m'agrada molt la secció, m'agrada. A més, és que ells són el present i futur de la festa, de qualsevol. Entonces, escoltar-los...
1: De la festa i de la ràdio.
3: Bueno, també, de la ràdio, no ho havia pensat. Sí,
1: la festa de la ràdio.
3: Tenim que jubilar-nos ja.
1: Tenim el Museu Millennial, Malandrés Tarpico, no?
5: Obrim les portes ja del Museu Millennial.
14: Que susto.
5: Es un susto. És que luego te voy a explicar el susto.
1: Haber elegido muerte.
14: No te esperaba, sí. No te esperaba.
5: Obrim les portes del Museu Millennial. Avui tenim una cosa que si no la conegueu és que no teniu cor. Ni haveu vingut. Loren, te ho explique. És un museu que tenim en el programa en el que fiquem totes les coses que és de la generació X, els millennials, els baby boomers, vamos, els vells, ¿vale? Sí que coneguem, i la gent d'ara, la generació Z, els alfa, pues no sona molt, val? I comencem avui per l'objecte, val? Per l'artefacte, el mòdem.
1: Buah.
5: No, això és, el mòdem, vos en recordeu del mòdem?
1: Home, claro,
5: que tenia una edat,
1: Te l'acabes de reproduir.
5: Per a entrar a internet, gent jove que mos escolteu, l'ordenador feia una cridada de telèfon. Això, jo crec que li ho contes ara a un xaval i no s'ho creurà. Marcaves un número, l'altre costat contestava i durant 20 segons el 2... aparats es cridaven en un idioma que pareixia una batalla de robots. Si ese soroll acabava bé, estaves dins i connectaves l'ordenador a internet a una velocitat que tornaria loco un caragol.
1: De veritat que sí, De no veritat que sí. Tornaria loco un caragol perquè tenia que amainar.
5: Però vamos, una cosa...
3: Jo estic pensant-lo, És que era una barbaritat, Connectar-se a internet, ara anem molt ràpid, però abans...
1: Quant de temps tardaves en descarregar una cançó?
3: No, en connectar-se el mòdem.
5: En connectar-se.
3: 5 o 6 minuts. T'anaves a sopar i tornaves.
5: Ara veureu. Tres coses que segur que heu viscut, i si no les heu viscut, com he dit i com ja sabeu que pense, no teniu cor. Vale? El primer de tot, la frase que sentia en tots els pisos d'Espanya quan se connectava el mòdem. Penja el telèfon, que estic connectat. Vos en recordeu?
1: És clàssic,
5: que si algú cridava per l'altre telèfon, s'anava...
1: La connexió.
5: La connexió, sí. I ja no te... O sigui, estaves tirant-te 20 minuts per descarregar-te algo i ton germà agarrava el telèfon i t'havies quedat sense això perquè se penjava la connexió.
1: Ha passat.
5: La segona, connectar-se de matinada, no per gust, sinó perquè era de nit més barat. ¿Cómo se recordeu?
1: Claro,
14: sí, porque tenías el emule bajando a ver si te había bajado la...
5: El emule, Fernando, el emule. ¿Qué estás parlant del emule, Fernando?
1: El emule, esto me tengo una cabezada, 250 por lo menos.
5: Hombre.
1: Sí, y tardaba molts días en baixar una película en una cualidad razonable. Tardaba molts días.
5: Mira, he buscat, ¿vale? En Infovía, la red que va a llançar Telefónica en el 95,
1: wow.
5: L'hora de día costaba 139 pesetes. I per la nit, 106. Cota, hi havia 30 pesetes que te podies ahorrar.
1: Estalviar,
5: Si cridaves per la nit.
1: En tres hores tenies una de baix, clar.
5: Home.
1: Sí.
5: I ara tercer, això és un mal comú. La factura del telèfon i se sobre que arribava a casa i que ton pare abria com qui desactiva una bomba. A veure quan sona la tragèdia. Pam! I no n'hi havia DSL.
1: Hi ha hagut sorpreses,
5: En l'any 2000, més del 90% dels usuaris domèstics mundials, més del 90%, utilitzava el mòdem telefònic. La seua desaparició de les cases espanyoles se va cristal·litzar en el 2005 per la generalització i baixada de preus i per l'aparició d'aquestes quatre lletres ADSL.
1: Almorzar, dinar, sopar i lo que vinga.
5: És correcte. En el qual, però bueno, la curiositat, American Online va fer públic en el 2015 que encara tenia més de 2 milions de clients en els Estats Units pagant religiosament el mòdem de telèfon.
1: ¿En el año?
5: Ni a gustos para todos, 2015.
14: Wow. Bueno, eso es un estudio interesante porque dicen que mucha gente estamos suscritos a cosas que no nos acordamos que estamos suscritos y que nos están cobrando de la cuenta del banco cosas con las suscripciones.
1: Sí, sí, devoro 400 millones. Devoro 400 millones de habitantes que de Estados Unidos, ¿no?
5: Sí, sí. 2 millones de clientes.
1: ¡Ostras!
5: En el mòdem... en el 2015.
1: Vale,
5: en l'any 2015. Però bueno, continuem en el Museu Millennial i és que també tenim un diccionari en el qual definim coses que els vells no entenem perquè els joves ho diuen. RIS.
14: Con una partida de RIS.
5: RIS, un trivial i un parxís. Això també és de Millennials, el tonxu.
1: ¿Eso qué es lo que es?
5: El RIS, ¿no sabes lo que es?
1: No.
5: Pues tú tens RIS, y Loren té RIS, y Jota, y Fernando. Yo no tinc RIS. Ni RIS, ni RAS.
1: ¿Eso qué es? ¿Com RIS com Laura?
5: Aura? Ve de l'anglès i vol dir tindre ixe do per agradar, per lligar sense esforçar-se massa, lo que diríem tindre làbia,
1: flow,
5: tindre ixe punter, tindre
1: aura,
5: mojo, carisma, magnetisme...
1: Aura, no?
5: Aura.
1: Aura.
5: Aura. Sabeu d'on ve la paraula RIS?
1: Com el senyor director.
3: Com el senyor director.
5: Exacte. La paraula RIS se creu que ve de carisma en carisma... En anglès, carisma va vindre i ser RIS. Val? Però la prova de comprovació de que això és un fet és que l'Oxford University Press la va triar paraula de l'any per damunt de Swiftie i Situationship. Dos paraules que explicarem en pròximes edicions de Museu Millennial.
1: Gràcies, Manuel Andrés Tardico. Per cert, la nit de les veles, que comentava Loren Donat, es celebra en Titaguas des de 2013, i en què el municipi de la comarca de la Serrania, província de València, on la il·luminació pública s'apaga per a donar pas a més de 30.000 veles enceses en carrers, finestres i balcons. Quasi res, porta el diari.
3: Sí, molt bonic, n'hi ha que anar a Titaguas.
1: Sí, senyor. Tenim rànquing, ara sí, en Fora de Cobertura.

0: Sí, però a veure, guanyador moral, eh? Este tema és guanyador moral.
1: Sí, sí, Raquel, sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Me l'ha ficat en el 2 i a veure, la del número 1... Home, pues a veure, bé, entenc, sí, ho entenc. M'entenc.
2: Sí que és expectant qui serà el número 1.
0: Quin podria ser? Quin diries tu que és?
2: Del fuego, del foc. Pues no ho sé. És que m'has deixat aixina...
0: O de les flames, el foc o les flames. Al final és la flama.
2: Sí, la flama, no sé.
0: El fil conductor.
2: No sé. M'has deixat ahí despistat en tot el que has dit.
0: Bueno, pues anava a posar la de Superestrella.
3: Jo no.
0: D'Aitana. Anava a posar-la i li vaig fer canviar-la perquè... Perquè hi ha un moment que diu... Está en la barra y viene directo a mi foc. I dius... Però això, si té foc, obre flama, me diu. Bueno, pues al final no està fora del rànquing per inadequat.
3: Gràcies a Dios, sí. Hiciste canviar-la, Donis.
0: Però, quina diries que podria ser, Loren, la número 1?
2: No ho sé, t'ho juro.
0: Vols pistes?
2: Sí, per favor.
0: Pista número 1 del rànquing. Este tema bé podria ser un himne.
3: Totalmente, vamos, totalmente.
2: No sé, dona'm un poquet més, perquè jo en música de festes sí, però de música
0: pista
2: vaig un poquet curtet.
0: Número 2. Ho diu el senyor director d'una sala de festes, eh? Vale. Pista número 2 del rànquing. És una declaració d'amor en clau valenciana.
2: En clau valenciana i flama.
0: I bé podria ser un himne. O sigui, ja t'he dit que la cançó
2: flama al cor, no sé.
0: Tenim pista musical.
2: Quina hora és? Sí, a veure.
0: Això ja com el 50.
2: No. Mira, vaig a cridar i vaig a tocar a veure si me diuen algo.
0: El de la cridar.
2: Senyor Zarapico, me pots dir, per favor, per on van estirs? Per favor.
0: Pista musical.
3: Hombre.
2: Ah, bueno.
3: Si no l'adivina ja.
2: Podria ser un himne, no. És un himne, ja. És un himne, home. El himne de la nostra comunitat... Ai, mare meua. A veure, no, ja m'he anat jo. Com tinc el matí? El fallero. No, m'havia anat jo de música, mare. Mare meua, m'havia anat jo. No, és que no, he escoltat el principi, ja m'anava jo. El carrer és la mà.
0: El culpat... No mos la sabem en la taula o què?
2: Te dic una cosa, jo és que en música soc molt roïn, en el nom de la música. Molt, clar. Molt roïn.
0: I esta no l'havies escoltat mai,
2: no
0: veritat?
2: No l'havia escoltat mai. Fina, que era... La caïda del meu voler,
0: reineta, fallera... Quantes voltes heu cantat este trosset? Que

0: falso.
1: Te digo una cosa, la idea es buenísima, ¿eh?
2: Sí, sí.
1: Buenísima.
2: Para desarrollar, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: En Palau un día, ¿no?
1: No, hay que hacerla.
2: ¡Se la anem! Dames i cavallers, així acaba fora de cobertura. Tornem demà i, entretant, vos convidem a tots a continuar en sintonia en A Punt Ràdio i en Punt a Punt en tota l'actualitat esportiva de la Comunitat Valenciana. Gràcies, Fota González.
0: Gràcies, hasta mañana, Donís.
2: Gràcies, Fernando Andrés Talapico.
1: Terres.
2: Gràcies, Fernando
3: Pena. Un gusto.
2: Loren Donat, gràcies per estar amb nosaltres, per ser el nostre convidat especial, que no s'apague la flama. I avui, a partir de les 6 i mitja, tenim la connexió en A Punt Televisió.
1: A les 6 i mitja tenim la connexió en Ferran Cano i en tot l'equip que va fer la retransmissió de lo que va ser la elecció de les Corts d'Honor.
2: Mare meva, pues ahí estem pendents de lo que passe en el Roig Arena. Entretant, també podem tindre informació puntual en La Flama els...
1: els dilluns a les 12, de 12 a 1, i el dijous de 12 a 1 del migdia.
2: Gràcies, Porto Diari. Gràcies, Torrent Donat.
1: Gràcies.
2: Adéu, amics.

0: És migdia. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Nova manifestació a Madrid en suport a Ceuta. Dirigents del Partit Popular i de Vox participen a esta hora en una manifestació que recorre els carrers de Madrid amb el nom de Marxa per la Dignitat.
2: ¡Es una mafia! ¡No es un gobierno! ¡Es una mafia! ¡No es un gobierno! ¡Son españoles! ¡Es mentira! ¡Son españoles!
1: Seguint la marxa a Madrid està Susana Fuster. Bon dia.
3: Bon dia. Banderes espanyoles, crits de Sánchez, dimissió i proclames en defensa de Ceuta estan sent els protagonistes d'esta protesta, la segona que convoca esta plataforma civil espanyola en només 4 mesos. La manifestació ha començat a les 10 del matí a Cibeles i finalitzarà a l'Arc de la Victòria, molt a prop del complexe de la Moncloa. En esta protesta estan participant els dos principals partits de l'oposició, així ha estat el president de Vox, Santiago Abascal, i també el secretari general dels Populars, Miguel Tellado. Entre d'altres qüestions, reclamen, recordem, la convocatòria d'eleccions generals abans del 15 de novembre, tornar al Marroc els migrants que van entrar il·legalment a Ceuta i que Sánchez siga jutjat per un presumpte delicte de traïció en relació amb la seva gestió de la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Sobre aquest últim punt, el Partit Popular no ha volgut pronunciar-se.
1: Gràcies, Susana. Anem a escoltar el líder de Vox, Santiago Abascal, i el secretari general del PP, Miguel Tellado.
4: Ceuta sigue invadida, y Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos. Y porque parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirlos. En esta misma semana hemos comprobado cómo incluso los narcos tienen más escrúpulos que el presidente del gobierno y que la mafia de Sánchez porque se negaron a aceptar sus encargos.
5: Hoy el Partido Popular se suma y apoya la manifestación convocada por distintas entidades de la sociedad civil española para exigirle al gobierno de Pedro Sánchez elecciones inmediatas. España está desprotegida. Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi 2 meses y el gobierno de España no actuó, y eso que tenía información.
1: Nou incident relacionat amb la intel·ligència artificial. Diversos bots han accedit sense permís a pàgines web d'agències del govern nord-americà, incloent-hi la Comissió de Borsa i Valors. També s'han infiltrat en llocs vinculats al Departament de Comerç per accedir a dades del cens electoral.

0: també haurien intentat entrar, però sense èxit, en el Departament d'Educació. OpenAI diu que ho està investigant. Recordem que ara fa uns dies es va informar d'un altre incident semblant a Austràlia. La revista National Geographic destaca la cova Dones de Millares com un referent mundial després que s'hagin descobert, atenció, 120 inscripcions de l'època romana. És la major quantitat detectada mai en una cova, Sònia Silvestre.
1: La cova avança 500 metres davall de terra i a cada pas es necessita una mirada experta que traga la llum testimonis del passat. Aitor Ruiz, profesor de prehistoria de la Universitat de Saragossa.
2: El que tengamos restos tan importantes, no solo de una época, sino de varias épocas distintas y tan diferentes como puede ser el mundo romano y el mundo paleolítico, la convierte en un testimonio verdaderamente único.
1: Alguns gravats passen desapercebuts entre pintades de fa pocs anys. Altres no es poden mostrar fins que no avance la investigació, com les inscripcions romanes de la Sala Santuari, que parlen d'un culte organitzat a una deessa en un lloc sagrat i amb presència femenina.
2: Les mujeres tenien un rol, i un rol protagonista. Ellas mismas escribían en la pared y eso es absolutamente excepcional dentro de estos santuarios en cuevas romanos que están dominados por epigrafía i nombres masculinos.
1: Així perdura un patrimoni que cal preservar. Ricardo Pérez, alcalde de Millares, i Trini Martínez, arqueòloga.
3: Todavía queda mucho por investigar. Son tesoros que tenemos dentro y, por lo tanto, tenemos que evitar que sea visitada.
4: Tancar-la, protegir-la, per a després posar-la en valor i difondre-la.
1: La investigació no descarta que este jaciment excepcional puga amagar més sorpreses.
0: En els esports parlem de motor, Raül Pina.
5: Avui tenim Fórmula 1 amb el Gran Premi de l'Azerbaijan. La carrera comença d'ací a poc més de 55 minuts. Els tres primers llocs de la graella els ocupen, per este ordre, Russell, Leclerc i Piastri. Respecte als espanyols, no canvia la decoració de la temporada. Carlos Sainz partirà des del lloc 14 per una finalització de 5 llocs i Fernando Alonso des del penúltim lloc. En el cas de l'Asturià, Aston Martin ha fet canvis al motor i la bateria. Esta situació ha provocat també penalització i per això partirà des d'aquest escenari en la carrera al circuit urbà de Bakú.
0: De moment és tot. Tenen més notícies a les 12:30 en l'informació, en l'informatiu migdia i sempre en apuntmedia.es. Ara comença Punt a Punt.
6: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5. Si vius en un lloc on sol fer molt fred, desconnecta els aparells elèctrics que no siguen necessaris. Ventila la casa a les hores de més sol, ja que l'ús de calefaccions i llars disminueix considerablement l'oxigen ambiental. Amb la col·laboració de Punt Ràdio. Respira profund. Dedica't una hora només per a tu.
7: Hola, vols millorar la teua qualitat de vida? La clau està en els xicotets hàbits.
6: Cuida't. Compartirem consells, nutrició, psicologia i trucs per a viure millor i amb més calma. Cada dimarts a les 12, els millors experts ens ajuden a connectar amb el nostre cos i la nostra ment. Cuida't, el nou programa d'autocura presentat per Sílvia Soria. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
9: Hola a tots, hola a totes, molt bon dia i benvinguts al Punt a Punt d'este dissabte 26 de setembre de l'any 26, des d'ara fins les 12:30 de la nit, amb moltes, moltíssimes coses que tenim avui per a oferir-los i que se les contarem d'ací a poquet, perquè este és un programa de transmissions esportives de directe, i ja tenim un partit, què dic un partit? Un partidàs en joc entre dos filials que juguen d'allò més bé, Villarreal C i Llevant B del grup 6è de la Tercera Federació. I en la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza, partit que començava a les 12 del migdia, ara són les 12:08, ja està Luis Urrutia. Hola, Luis, Villarreal, molt bon dia.
10: Hola, què tal? Salutacions i molt bon dia. Si estem en el camp 6 de la Ciutat Esportiva del Villarreal, on fa 5 minuts ha començat este partit de la jornada en el grup 6 de la Tercera Divisió, en este cap de setmana sense futbol de Primera Divisió, on el futbol regional agafa el pols que mereix. Estem veient com juga el Villarreal, ser el líder de la categoria, que plega amb ple de victòries després del triomf aconseguit el cap de setmana passat en el Camp Nou de Morvedre davant del Atlético Saguntino amb un gol de Mauro. 3 de 3, 9 punts, únic equip que ha aconseguit tots els punts d'esta categoria. S'enfronta l'Atlético Levante, que aplega després d'aconseguir la primera victòria de la temporada davant del Ontinyent 1931, 2-0, amb els gols de Calatrava i d'Hugo Goñi. Així que el Levante, que té 4 punts després de 3 jornades, el Villarreal sé que és líder, el partit que ja ha començat amb una graderia quasi plena de seguidors per a presenciar este superatractiu encontre entre els filials, el segon filial del Villarreal, el primer filial del Levante Unió Esportiva. Així que amb un sol que trenca les pedres així en la plana, estem en els primers compassos de partit, sense xuts a porta, només un córner per a l'equip visitant. Estem en el marcador de Villarreal C 0, Atlético Levante 0.
9: 22 protagonistes que han començat fa 7 minuts a jugar en ixe camp 6 que ens deia Luis, de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. 22 són, anem a veure, anem a saber els noms del porter al davanter, dels grocs, dels granotes, Luis, quins són els 11 inicials de tots dos equips.
10: Per part del Villarreal C, David Cifuentes, que repeteix la mateixa formació que va guanyar en segon, és a dir, amb Pablo Polo en la porteria, defensa per a Jaume Ibars, Daniel Rodríguez, Gastón Íñigo i Saúl Rodríguez. En la medular, Aran Lidal, junta a Owono, Henry i Caares. La davantera per a Mario Cervera i Mauro Roca. Per part del Atlético Levante, juga Asier Herrera en la porteria. En defensa juguen Moya, De Castro, junta Anoka i Marc Santos. Al mig del camp, Rosón, Calatrava, Cervera i Nurgali. L'atac és per a Javi Alonso i per a Jorge de Asís. L'àrbitre del partit és Vicente Gabriel. Cornelles Vicente és del col·legi de Benicarló. Va baixar de segona federació fa un parell de temporades. Així que esperem que tinga una bona actuació en la jornada d'avui.
9: Per als oients que, a més d'estar escoltant el partit a través del punt a punt, estiguen seguint-lo pel canal de YouTube del Villarreal, podran veure que este camp 6, ara mateix té, diguem-ne, un quart de camp encara lliure darrere de la porteria, perquè s'està fent una reforma, anava a dir faraònica i espectacular, Luis, en la Ciutat Esportiva de Villarreal, que porta sobretot aquest sistema de grada amfíbia per a veure dos camps que també, per a desenvolupament, per a gravacions, per a tot, varen ser pioners a Espanya el Sevilla i el Betis.
10: Sí, i així la té, crec que Getafe també, eh? I jo crec que estem veient com les obres estan fent-se, com estan funcionant, i el cert és que la Ciutat Esportiva, bueno, que el progrés continua, no? Així en la Ciutat Esportiva del Villarreal, on juga el Villarreal, on juguen també les escoles del Roda, sí. I on a poc van tractant de pues aconseguir ixa modernitat, ixa ampliació, que cada volta el futbol siga més important en esta ciutat de Villarreal, i que té la seua més gran demostració en esta Ciutat Esportiva del Villarreal, així en Miralcamp, que és un lloc magnífic per a presenciar esport. Així està jugant el segon filial del Villarreal, a la meva dreta està jugant el cadete del Roda, en el camp que tinc enfront crec que està jugant el juvenil, en fi, poc a poc tots els equips d'esta magnífica pedrera de futbol en la província de Castelló, que és el Villarreal, estan disputant els seus encontres en esta ciutat esportiva.
9: Magnífic la pinta, l'aspecte, Luis, de l'herba, perquè és una catifa per la tele, un peliu blaneta, s'alça un poquet, però la sensació visual és òptima. El que no és òptim és la calor que fa, perquè en València fa, en Alacant també, i en Castelló, en Villarreal, i sempre li tens que afegir per el calor que de l'humitat és de terra, més 4, més 5 graus. Molta calor avui per a jugar a futbol, eh?
10: Sí, sí, fa calor, està clar. Així també en Castelló, però vaja, és un calor suportable, la brisa que fa és també agradable, així que res a dir, sí que fa calor, sí, però no és el calor que hem patit en la fi d'agost o en l'inici de setembre. Jo crec que les condicions són magnífiques per a jugar a futbol en este horari de dissabte a les 12 del matí. Estem ja en el minut 10 de la primera meitat i això continua amb l'empat a 0 inicial, sense acostament, sense oportunitats de gol ni per al Villarreal C ni per al Llevant B, quan ara hi ha un xoc en una pilota aèria, el jugador del Llevant que ha quedat tombat en terra, així que el joc està interromput. Així en mira el camp, empaten a 0, Villarreal C i Llevant B.
9: En el primer partit de tots els que farem en directe en la jornada d'avui, així, en el punt a punt. How did you know I was open for the sign? Perquè este és el partit d'este matí, però esta vesprada alerta que a partir de les 4 tenim futbol femení, la jornada 3 de Primera Federació, Villarreal femení davant l'Atlètic de Bilbao des del José Manuel Llaneza. També a les 4 en futbol ja la jornada 4 en el grup 6 de Tercera Federació, el Dense B davant del Torrent des del Pepico Amat. Mitja hora més tard, a les 4 i mitja, tindrem la jornada 5 en futbol de Primera Federació, grup 2, Àguilas Hèrcules des de el Rubial. A partir de les 5 i quart, protagonisme per al bàsquet. En el femení, la primera semifinal de la Supercopa que enfrontarà els nostres al València Bàsquet davant del Casa de Mont Saragossa. En seu comptarà Salva Gomis des del pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón. Tindrem també una pincellada fallera des de les 6. Les eleccions a candidates a falleres majors 2027. Al llarg de la vesprada i poqueta nit d'avui sabrem quines són les triades per a ser candidates a fallera major de València i a fallera major infantil. L'escenari no pot ser millor. El Roig Arena, el Punt a Punt, a Punt Ràdio, estaran en directe també des d'allí per a parlar de tot. També de futbol sala, des de les 6 i mitja. La jornada 3 en primera divisió, Servi Grup Peñíscola d'abans del Valdepeñas, des del poliesportiu Juan Vizcarro. Des de les 6 i mitja també, la jornada 4 en futbol del grup 3 de segona federació, Orihuela contra la Unión Atlético de Murcia, des del municipal Los Arcos. A partir de les 8, la segona semifinal de la Supercopa de Bàsquet femení entre el Innova Leganés i el Ozono Global Jairis. Des de les 8 i mitja també tindrem handbol, jornada 3 de la Lliga Asobal, juguen l'Orneo Eón Alacant contra el Granollers des del PTU Rochelle. I a les 9 menys quart, futbol, la jornada 1 de la fase de grups de la Nations League, juguen Anglaterra i Espanya el partit de la jornada Bijusa, en el punt a punt que ens contaran Luis Urrutia, Fernando Gómez i Charlie Egea, partit que es disputa en el míting i ultramodern estadi de Wembley, en una jornada en la que recapitularem i repassarem pràcticament tot i molt en clau valencianista en els últims 90 minuts d'un punt a punt en el que sempre mana el directe 12 i 17 tenim futbol de tercera federació, de filials, en la Ciutat Esportiva. José Manuel Llaneza i Ains Enanem per a viure este partit entre groguets i granotes amb la veu, amb la gola de Luis Urrutia. Com van les coses, Luis?
10: Continúa el 0-0 en el marcador en este camp de la Ciutat Esportiva. A poc a poc el líder de la categoria, el Villarreal, que va agafant-li el pols al partit i ara tracta de progressar per el perfil esquerre, però apareix per a tallar la circumstància Alejandro Moya per al llevant i provocar la falta en atac per part de el Villarreal. Així que és pilota parada per a el llevant d'una esportiva. El partit té un ritme baix, les precaucions defensives són grans per als dos conjunts, així que les oportunitats de moment són 0. Sense xuts a porta fins ara ni per part del Villarreal ni per part del Llevant en este primer quart d'hora d'encontre. La juga el filial del Llevant, ho fa en zona defensiva. Allà va tractar de treure la pilota el seu central, Asier de Castro. La pressió en zona mitjana per part del Villarreal se fa que controla la pilota el Llevant. De Castro cap a la dreta, la té Moya, camp propi, obri cap a la dreta, per així tracta de progressar Rosón, però torna a buscar el seu lateral per aquest li la torna. Ara sí que la passada en llarg que espera Jorge de Assís, Assís que agafa la pilota, però ja falta per espenta del davanter que es quedava ja davant del porter del Villarreal. L'àrbitre del partit diu que ja falta en atac del tanc, en atac per al Atlético Levante, així que la pilota serà per al Villarreal. Possessió de pilota per al grup de David Cifuentes. Continua l'empat a 0 en el marcador. La toca el Villarreal des de la defensa. Daniel Rodríguez xafa la pilota, espera que se li acosten els jugadors del Llevant i busca en el mig del camp a Owono. Este obri cap a la part esquerra. Saúl Rodríguez tracta de progressar però recuperarà el mig del camp de l'Atlético Levante. La juga per la dreta, de nou passada en llarg per a buscar la progressió de Jorge de Assís, que és la referència d'atac en cadascuna de les accions d'atac de l'Atlético Llevant. En el mig del camp la torna a tindre el Villarreal, la passada avançada, posició correcta, perill a favor del Villarreal. Allà la té Mauro Roca, tractava de buscar la carrera vertical de Lidal. Tot i això, el baló que és directament per a el porter de l'Atlético Levante. Juga per el perfil esquerre, la pilota endarrerida per part del filial del Llevant, Cervera, tocat per a que la jugui Marc Santos i este busca el central per a encetar de nou l'acció. Pues la pressió és molt alta per part del Villarreal, en tot cas el Llevant ix sense cap complicació, sempre mitjançant el seu central de Castro, pilota per la dreta, busca l'atac Javi Alonso, està en el lateral de l'àrea, Javi Alonso espera que li doble el lateral, allà va la pilota per a d'ell, va buscar la passada de la mort, quin gran retall, continua el lateral del Llevant però col·lidix amb el jugador del Villarreal i finalment l'acció continua en servici de porteria. Reclama el jugador del Llevant que hi havia córner, però l'àrbitre assistent diu que la pilota serà per al Villarreal perquè l'últim en tocar havia estat el jugador del Llevant. La qualitat tècnica alta per part de tots els jugadors, però el que fa falta és que puguen acostar-se amb cert perill. De moment les defenses estan dominant este encontre, que ja ha superat el primer quart d'hora, sempre amb empat a 0 al marcador. El punt a punt en esta jornada de dissabte, vivint este primer dels molts partits en esta jornada, en este primer dels dos caps de setmana sense futbol de primera divisió, però en molts partits interessants, com és este el del líder de la tercera divisió, de la tercera federació. L'està jugant de nou el Villarreal, pilotada llarga, la tracta de baixar amb el pit el davanter del Villarreal, però finalment rescata la pilota el Llevant Unió Esportiva. La va jugar Marc Santos per a buscar els centrals. La passada llarga era per a Mario Cervera, el davanter del Villarreal C, però no ha pogut fer-se amb la pilota, que la torna a tindre l'Atlético Levante. L'està jugant el seu central, és Hassan Nakoa. Està ja en la separadora, però no progressa. I este tria jugar de nou cap al company en l'eix de la rereguarda. Continua el central, Asier de Castro. Pilota en la medular, Marc Santos per l'esquerra. Progressa l'Atlético Llevant, però no hi ha bona entesa entre interior i lateral, i finalment la pilota que sí que pot recuperar l'Atlético Levante, la pilota dins l'àrea, i no hi ha opció de rematada per a Jorge de Assís, que en tot cas la pot traure per a buscar la centrada des de la lateral de l'àrea. El rebús de la defensa del Villarreal torna a ser per a Calatrava, per al mig del camp de l'Atlético Levante, que ara té una gran possessió de pilota. Obrint Rosón cap a l'esquerra, així l'espera Santos, la centrada molt passada cap al segon pal. El rebús de cap és molt bo per part del lateral esquerre del Villarreal. Són els millors minuts de l'Atlético Levante fins ara en el partit. Camí del 20 de la primera, 0-0, li conté el punt a punt de Punt Ràdio. El balón que torna a ser per a l'Atlético Levante, la juga en la medular, pilota per a Rosón. Este busca en la frontal de l'àrea, la pilota per a Cervera. Cervera que es gira, va a buscar marxar. És munyir dels tres jugadors del Villarreal que li envoltaven. El llançament des de la larga distància ara per part de Nurgali. El rebús de la rereguarda del Villarreal, així que continuen sense aplegar. El xut a porta. Estem camí del 20 d'esta primera meitat. Així en la ciutat esportiva del Villarreal. Empaten a 0. El Villarreal se i el llevant bé quan tindrem la primera groga del partit. Serà per al Villarreal, per una entrada a destemps de Mario Cervera. És la primera groga del partit. Ja dic, continuem sense gols, amb empat a 0 al marcador. Quan s'acosta cap així, Juanfra Roca, el nostre amic. Què tal, Juanfra, com estàs? Bon dia.
11: Bueno, pues siempre tiene calor. Es que o te bañes o patices calor, una cosa de les dos. Pero bueno, ya queda menys de calor, pero n'hi ha que amagar-se una mica.
10: Bueno, és el partit de la jornada en esta tercera federació. El líder, el Villarreal C, davant d'un Atlético Levante que aplega després de... També invicte en aquestes tres primeres jornades. Una victòria i dos empats. El partit fins ara sense oportunitats. Els dos equips juguen bé, no?
11: Sí, a mi m'ha sorprès molt la sortida de Levante, que ha sortit a per el de Levante B, sortint pel Villarreal B, deixant-li poc de valor. Ara quizà hi ha un fa 5 minuts que el Villarreal s'ha centrat una miqueta, però era quasi que un monòleg del conjunt granota. I bé, de moment poques ocasions de gol, però el partit és molt, molt bo entre dos plantilles que tenen molt bona disposició. La posició, t'ho dic tot, 46-54 a favor del Levante B, i queda molt encara, eh? I així hi ha que menjar moltes fitxes i veurem un bon espectacle.
10: Bueno, de segur que el veurem. Ara tornarem en Juan Farroca, perquè m'ha promès que té que contar-nos 3 o 4 històries bones de del món del futbol, que és el que li agrada, però així continuem. El xut que se'n va molt fora per part del Llevant l'ha fet Cervera, així que estem ja superat el 20 de la primera meitat. Així en mira el camp, continua Carlos, l'empat a 0 entre Villarreal C i Atlético Llevant.
9: I sempre n'hi ha moltes coses que comentar en un Villarreal Llevant, siga de primera divisió, com el de diumenge passat, siga dels primers filials B i B, o com este entre el C del Villarreal i el B de Llevant, perquè el filial groguet està en primera federació. Ahir, per cert, li va guanyar de manera brillant 1-3 a l'Atlético madrileño en Alcalá. Per cert, parlant de coses que passaren ahir, també tingueren partides de pilota, escala i corda pro 1 en el trinquet de Vilamarxant, i guanyaren de la Vega Salva i Carlos a Salva Palau, Pere i Bueno. A la mitja part d'este Villarreal Llevant sentirem els protagonistes. Però t'anava a dir que n'hi ha moltes coses en les que parar atenció. Nomenaves abans a Cifuentes, el entrenador del Villarreal C. Era la xolla de la cantera, perquè ha sigut també formador d'entrenadors el Villarreal. N'hi ha noms superil·lustres com Javi Calleja, com Molina, com Corberán, bueno, alguns menys il·lustres, però sí que és veritat que se l'esperava molt d'ell, però quan se li va donar l'oportunitat, Luis, a David Albelda, que a molts, i més pel seu passat valencianista, tot i que havia sigut també jugador del Villarreal, se quedaren un poquet sorpresos, però la veritat és que no saps lo bé que juga el Villarreal B. Bueno, sí que ho saps perquè ho has vist, Luis, però com de bé s'ha acoplat en lo que al final és, per exemple, el pivot intermig entre el primer equip i estos del C, que són els que estaran més de la meitat l'any que ve en el filial, en el B.
10: Sí, com cada any, no? Sí. Cada any el moviment entre els juvenils, el C, del C al B... No hi ha problemes, no? Per a arriscar a tots estos jovens en les formacions dels equips, així que estem acostumats, no? A veure, avui, per exemple, en el Villarreal C tenim tres camisetes per damunt del 25, no?
9: Sí.
10: És a dir, són jugadors que no tenen ni tan se vol fitxa del tercer filial. Són jugadors juvenils que acudixen a jugar, i perquè ho estan fent bé, vull dir que ho fan sense mirar el DNI, este David Cifuentes, que des de luego, com tu dius, és un magnífic entrenador, però que s'ha trobat amb el tap que li ha col·locat David Albelda amb el seu bon treball per a accedir al primer filial del Villarreal. Minut 23, estem ja d'esta primera meitat, així en Mira el Camp continua l'empat a 0 entre el Villarreal i l'Atlético Levante. Continuem sense llançaments entre pals. Els porters fins ara són mers espectadors. Alguna entrada d'estems com el que acaba de produir Oguono, el jugador del Villarreal, però m'està encantant l'Atlético Levante. Està jugant molt bé el conjunt blaugrana en este tram inicial de partit. Que ara té la pilota és Alberto Calatrava, juga cap a l'esquerra, així la va esperar Nurgali, Andújar Nurgali, que juga de nou cap al mig, fa que puga bascular la pilota mentre des de la banqueta del Levante es demana una targeta groga per als jugadors del Villarreal per eixa entrada, la groga que demanen per a Oguono, i continua tocant-la el Atlético Levante, però està super endarrerit el Villarreal, és molt complicat trobar espais, sí. Tot i que ho intenta ara per les bandes, ara ho fa per la dreta, però hi ha superioritat numèrica claríssima dels jugadors del Villarreal, sí, tocant-la en la medular, allà va a buscar-la de nou Rosó, obri cap a la dreta, pilota llarga per a De Assis, i este que tractava de descarregar, perd immediat la pilota per a que la torna a tindre el filial del Villarreal quan hi ha pilota en servici de banda favorable al conjunt visitant. Quan hi ha groga, efectivament, la que recorda la banqueta, la trau l'àrbitre del partit, targeta en diferit per a Roberto Oguono. Així que camí del 25 de la primera meitat, així en la ciutat esportiva, continua l'empat a 0 entre Villarreal C i Atlético Levante.
9: Roberto Oguono, un jugador de 19 anys, nacionalitat espanyola, perquè això és de les altres bones coses que està fent, a banda de Pape Gueye en el primer equip, Txell Cara en el filial, la presència d'un jugador potent però amb bon peu africà és ja habitual en la filosofia del Villarreal, però és que, a més, administrativament estan fent, Luis, les coses bé, perquè a quasi tots, per a complir anys de residència i gràcies al tractat de Cotonou, li s'estan traguent el passaport espanyol. El cas, per exemple, de Roberto Oguono, el migcampista que és del 2007 i que té tindre passaport de Guinea, també el té el d'Espanya. També és veritat que molts d'ells ja han nascut així, però és que fixa que a la fi dos centrals sempre en envergadura, poderosos, contundents i en bon peu, els dos laterals sempre de recorregut, els dos pivots, un en més múscul, l'altre en més bon peu, els alers o els extrems que siguen punyals i que siguen molt combinatius i efectius els davanters. I això ho fa el Villarreal B. El que volem és que Íñigo Pérez, Luis, en el primer equip també donen la tecla per a que funcione aixina, que és com caldria.
10: A veure si ho aconseguís, efectivament, claro. El primer equip, i ara contraatac per part de l'Atlético Levante, però la recupera molt bé el Villarreal, que ara és el que vol córrer la pilota, però queda dividida i apareix amb molta força el lateral del Levant, Alejandro Moya, per a recuperar ixe baló. No ha estat fi en la passada el jugador del Villarreal, que podria haver entregat l'avantatge. En tot cas, la recupera el Villarreal, que torna a tindre espai per a córrer. Allà va el llançament des de la llarga distància de Roberto Oguono i el valor que eix molt per damunt de la porteria de l'Atlético Levante. Bueno, Juanfra, això continua més o menys igual, amb el 0-0 al marcador i sense oportunitats.
11: Sense oportunitats, però t'he dit que el Levante està molt en les línies avançades, les idees una mica més clares. Al Villarreal, el centre del camp no li acaba de funcionar com altres voltes. Jo he vist tots els partits i este és el que més incòmode està en el terreny de joc, l'equip de David Cifuentes, però és un equip que té moltíssima qualitat, en qualsevol moment pot crear una ocasió i marcar un gol, però ja t'he dit que el Levante avui també possiblement estigui oferint la seva millor versió i ha sortit valent, i això també és d'agrair per als aficionats que també han el partit.
10: Estava parlant, Carlos, de la presència de jugadors juvenils, no?, en la alineació de l'equip de Cifuentes.
11: Sí, està Mauro Roca, que està allà en aquell costat, a la dreta. Així tenim a Arana, el xaval de Cornellà, que també és del juvenil. Hi ha un jugador que crec que és escocès, que està per ahí, un rubio, Arenes, és un xaval que també té molta força. Jo l'he vist jugar en el juvenil i m'estranya que porta ja dos partits en el Villar C. Bueno, David Cifuentes està donant oportunitats als que s'ho mereixen, i si estar en el juvenil ho fas bé, te dona l'oportunitat i ho fas bé així, te quedes i jugues. I la veritat és que de moment pues, està mantenint una base molt important setmana darrere setmana, que li està donant resultat. Busquen la que seria la quinta victòria consecutiva, no sé si l'aconseguiran o no, però de moment tenen que espavilar molt, perquè el Levant, tu ho has dit, està molt, molt ben ficat en el terreny de joc, deixa pocs espais i això incomoda molt al C.
10: Ara hi ha hagut una errada per part de l'home d'aquí, parlava Juan Ferroca d'este Andreas Caares,
12: que ha endarrerit la pilota quan tot el Villarreal estava ja volcat buscant la zona d'atac. En el mig del camp la torna a jugar el segon filial del Villarreal per a que es produïsca la pèrdua i la recuperació de Calatrava per a l'Atlético Llevant. Sí que tindrem posa per hidratació, no?
11: Jo crec que sí, ara porté mitja horeta. Bueno, ja l'haguessin tingut que fer, crec jo, però jo crec que sí que se la mereixen, perquè a tot i que fa una briseta molt bona, però calor ne fa molta ja a ras de camp.
12: Ataca el Atlético Llevant, però que bé ha aguantat la posició per al Villarreal. Se Aran Vidal per a rebutjar la pilota que torna a ser per a l'equip laurana. Atacant per l'esquerra el filial del Villarreal, però la pressió defensiva fa que es produisca el bloqueig sobre la centrada i el servici de banda favorable a l'Atlético Llevant. Jo crec que la pausa per l'atenció la mereixen, però fins ara no ha plegat. 30 ja complits d'esta primera meitat.
9: Ara sí.
12: Mira, el camp continua l'empat a 0 entre Villarreal C i Atlético Levante. El servici de lateral que torna a recuperar, a rescatar l'equip que vestix de groc. Però després en la lluita la pilota se'n va fora.
11: Que volia afegir antes que hi ha un jugador que és de família futbolera, perquè és Saúl Rodríguez, que juga ahí al centre del camp, que l'any passat era juvenil, en el dorsal número 8. L'any passat era juvenil, té un germà que li diuen Joel Rodríguez, que juga al cadete del Castelló, i un altre germà, Ivan Rodríguez, que juga al cadete del Llevant. Així que és un problema per al pare, per al cap de setmana, portar-lo tots a jugar és un problema molt gran, però són tres germans que se duen, crec que són dos o tres anys de diferència entre els tres, i estan els tres jugant en diferents equips.
12: I són tots xiquets, no? Vull dir que el cap d'ells conduïs.
11: Que ningú, no? Este és el major, que ara crec que té 18 anys, però crec que no l'he vist conduir jo, encara no tinc el carnet. I els altres pues, són encara de categoria cadet, però és curiós que tres germans estiguen jugant al futbol a equips de cert nivell i que, bueno, pues que d'així poc que quan jugaran el Llevant i el Castelló en cadetes, pues s'enfrontaran, tot i que fa dos anys ja coincidiren en el Castelló, però des de dos hi van estar en el cadete del Llevant i se tornaran a veure esta temporada. Però tres germans jugant a futbol i ja tenim un problema per als pares a l'hora de portar-los a jugar.
9: Els pares i les mares de xiquets que juguen a futbol, dels xiquets de formació que juguen a tenis, que juguen a bàsquet, que juguen a pàdel, és que a més de tindre que ser patrocinadors de ser esponsors, són Cabify, són els taxistes i els que més matinen els caps de setmana i els que també tenen molt de mèrit. Quin minut complim a Mira el Camp, Lluís?
12: Estem en el 32 de la primera meitat. Continua l'empat a 0 entre el Villarreal C i l'Atlético Levante.
9: Això és el punt a punt, això és A Punt Ràdio. Són les 12 i 34 minuts.
6: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
13: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito. Y ahora, muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
14: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: A Punt Radio. A Alacant, 96.5.
8: Punt a punt. Esport en estat pur.
9: Esport en directe, com el que estem vivint des de les 12 del migdia, hora que es començava el partit a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza en tercera federació, duel de filials, el segon filial groguet, el Villarreal C, el filial primer granota i el Llevant B. Estava pensant jo, Lluís, que per a que tinguin clar els xiquets que juguen, pues, des de que estan jugant ara, els xiquets que puguen sentir el partit de la ràdio, per la ràdio en 6, 8, 10 anys, que això té premi, eh? Per què dic això? Perquè fa dos anys, Lluís, en este Llevant B, el pivot era Aaron Mayol, avui titular en primera divisió amb el Valencià, i el davanter del Llevant B era Carlos Espí.
12: Pues sí, tot el treball, tot l'esforç sumat a una gran dosi de sort és el que permet als jugadors accedir fins l'elit del futbol, no? Té que aparèixer un entrenador que confia en tu, que te col·loque, que te posa a jugar, i després la fortuna de fer les coses bé, no? De que no te puguen els nervis en el debut, que a poc a poc pugues, en fi, tindré el que ha tingut Espí, que li ha portat fins la selecció espanyola sub-21 amb la que va jugar en la jornada d'ahir. Així que, tot el treball té a la fi fruit, i de segur que tots aquests joves que tenim ara mateix davant del terreny de joc, pues, algú d'ells el veurem en primera divisió, però vaja, jo crec que no més enllà d'un 10% són els que solen aplegar fins l'elit del futbol. Hem vist el primer xut a porta, ho ha fet el Llevant, ho ha fet Daniel Cervera, el xut llunyà des de fora de l'àrea i directament a les mans del porter del Villarreal C, que ha agafat el baló sense cap complicació quan ara hi ha una falta en el mig del camp, la falta feta per Marc Santos sobre el jugador del Villarreal C, sobre Cares, així que hi ha una pilota parada favorable al Villarreal C, que la juga des de la seva zona defensiva. Superat ja el 35 d'esta primera meitat, continua l'empat a 0 entre el Villarreal i l'Atlético Levante. La juga en el mig del camp l'equip local, és Owono, un dels jugadors amonestats, dos grogues totes dos per al Villarreal. Pilota filtrada que pot ser bona, però no, el control la torna a guanyar el lateral del Llevant, que està fent un partit redó magnífic, Alejandro Moya. La torna a tindre l'equip blaugrana, però ara no hi ha hagut bona entesa, parat de córrer, no sé per què, però Daniel Cervera parat de córrer i no ha pogut aplicar a la passada quan li feia la diagonal l'home de banda esquerra, que tractava de buscar posicions centrals per a la rematada. Així que el servici de banda va ser de nou per al Villarreal C, que traurà des del costat esquerres Aran Vidal. La pilota aèria, la lluita de cap, la guanya el Llevant. Pilota avançada que és molt bona per a que puga progressar Nurgali arrere cap al seu lateral, és Marc Santos, i este buscarà els centrals. El Villarreal C, de nou molt tancat, només ha rebut un gol en tota la temporada, i no m'estranya, l'equip de David Cifuentes, perquè el Villarreal és un equip que està mostrant-se defensivament molt fort. La possessió de pilota, com ens deia Juan Frarroca, majoritàriament per al Llevant. La toca Daniel Cervera, però el partit no té ritme, el partit va molt a espai, són moltes les precaucions defensives que hi ha en els dos equips. Sabem que és un partit de molta importància per als dos conjunts, és un duel de filials. La torna a tindre en el mig del camp l'equip blaugrana, jugant-la Rosón. La pilota avançada la recupera des del lateral esquerre del Villarreal, Jaume Ibars, per a que force el servici de lateral, servici de banda favorable al Villarreal, encara en camp propi, acostant-se al 37 de la primera meitat. 0-0 en el marcador de Miralcamp. Servici de banda per al filial del Villarreal. Des d'allí la treu cap a la zona medular, on la va controlar Saúl Rodríguez. Este canvia cap a la dreta, ataca el Villarreal C. Va Vidal que filtra la pilota, la passada que és bona, la va jugar Caares lateral de l'àrea, amaga amb la centrada, la toca arrere, la pilota que queda per al Llevant, que ha recuperat molt bé per a de nou tindre el baló, i s'assenyala falta en atac del jugador del Villarreal. Li està faltant una miqueta d'espenta a l'equip de Cifuentes, que està tenint una tàctica, jo crec que, de jugar al contraatac, no? D'esperar darrere a que el Llevant tingui el baló i llançar contraatac, sempre buscant a Mario Cervera, el seu home referència en la zona d'atac, amb la mitja punta de Kevin Henry. La toca de nou el Llevant Unió Esportiva. Estem en el 37 de la primera meitat, 0-0 al marcador de Miralcamp. L'està jugant el Llevant, que és l'equip que més té la pilota descarregada molt bé per al Llevant. Ho ha fet d'assís per al llançament, que se'n va fora. El xut des de la frontal de l'àrea, buscant el llançament Pablo Rosón, però el baló serà anat a la dreta de la porteria del Villarreal. Així que ho torna a intentar l'equip blaugrana. El filial del Llevant, que continua buscant el gol que li posa per davant en el marcador, però necessitarà una miqueta més de punteria per a aconseguir els gols. Baló per al Villarreal, puntelló del porter de Pablo Polo cap a la zona medular, on tracta de guanyar el baló Mario Cervera, que de Mario va a terra, però li recupera la pilota amb molta força al central del Llevant, i amb molta diferència d'envergadura a favor del central amb el davanter del Villarreal. La juga el Llevant Unió Esportiva, la pilota que queda en la zona medular Daniel Cervera busca la centrada molt passada, impossible de rematar. El rebuig aeri és magnífic de la defensa del Villarreal, que tracta de construir en el mig del camp. La pilota espera que la puga jugar Henry, però hi ha falta tàctica del Levante Unió Esportiva en el mig del camp, així que anem camí del 40 d'esta primera meitat sense novetat. En la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza, empat en a 0, Villarreal Z i Atlético Levante.
9: Partit que estem vivint en directe en la sintonia del punta a punta, sí, en Apunt Ràdio. En la mitja part tindrem temps de sentir els protagonistes de la partida de pilota d'escala i corda d'ahir, també de repassar el que va passar ahir divendres, el que té que ocórrer avui en tots els partits que tenim en directe en una jornada que, com totes, ha començat per a l'Esport Valencià en Apunt Ràdio a les 12 del migdia i es prolongarà fins a les 12 i mitja de la nit ja en dissabte, en diumenge. Per ara, el que tenim és futbol en directe. Sembla que Luis Urrutia accelera un poquet el ritme de partit.
12: Bueno, però no tant, eh? No tant. Ara la pilota estava dins l'àrea del Villarreal C i finalment la recuperació ha estat per a l'equip local després de que lluitaren el porter Pablo Polo amb el davanter del Levante Jorge de Assís. En tot cas, la pilota és per a l'equip groc, que la juga amb parsimònia des de la zona defensiva. Des d'allí tracta de créixer Ibars. Ibars que xafa la pilota. La pilota està parada, però completament parada, mentre no es fa l'àrbitre el Villarreal d'atacar, i en quant ho fa, ve la falta tàctica. Falta del Villarreal en el mig del camp. De nou valor per al equip de Cifuentes. Sense pressa cap dels dos equips. Sembla que contents amb este 0-0. La juga el Villarreal ben al mig del camp, però hi ha una nova falta. Moltes faltes les que està fent en este tram de partit el mig del camp del Levante, de l'Atlético Levante. Finalment pot alçar-se el lateral esquerre del Villarreal. Totes són camp propi, eh? Vull dir, és molt complicat veure el Villarreal travessar el mig del camp i jugar en camp del Levant. La torna a tindre en zona defensiva. Falta. Altra falta del Levant. Ara es queda tombat, molt queixós, a la banqueta del Villarreal, eh? Després d'este recital de faltes que està fent l'Atlético Levante en la zona medular, mentre el cronòmetre va caminant cap al descans amb este 0-0 que reflecteix el marcador d'esta Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. Pilota per al Villarreal, que juga en el mig del camp. La toca Mario Cervera, jugant darrere. La pressió del Levante és molt forta, pilotada llarga per a buscar l'enviament que protegís el jugador del Levante, i serà córner. La tocada amb la cuixa el jugador del Levante, però hi ha queixes de Marc Santos cap a l'àrbitre. En tot cas, l'acció que s'assenyala com a córner favorable al Villarreal. És el primer córner que trau el Villarreal en tot el partit. Preparat per al colpeig des de la part dreta l'equip de David Cifuentes, que com sol habitual en aquesta coreografia de les banquetes, l'entrenador es senta i el segon entrenador és per a dirigir esta acció. Pilota parada, el baló que ja vola directe a meta, té que col·locar el puny el porter del Levante, Asier Herrera, per enviar el baló altra volta al córner. Semblava gol olímpic el que tractava de fer el Villarreal amb el llançament des del cantó.
9: Entrava, eh?
12: Sí. Que havia fet el seu jugador.
9: Perquè estava molt, molt pel centre, pel mig, i no ha tingut que fer tant d'esforç el porter, però sí estar atent, eh?
12: Allà va Saúl Rodríguez a buscar el colpeix de nou des del cantó, cap allà també va Caares. Així que veurem quin dels dos és el jugador que colpeja. És treta en curt. Així que jugada d'assaig per al Villarreal. La centrada de Caares serà de nou córner. Colpejada, hem dit, en el minut 42, que el Villarreal no havia tret cap córner. Al descans almenys ja plegarà en 3, perquè han estat consecutius els llançaments des del cantó per a l'equip de David Cifuentes. Minut 43. Continua el 0-0 al marcador i el córner és per al Villarreal, que no té pressa, eh? Sense cap agobi, sense cap pressió. Va a buscar el llançament des del cantó del córner, que ja vola cap al segon pal, erra el porter en el rebuig, tampoc hi ha rematada, i hi haurà un quart córner. Diu l'àrbitre que sí que ha fregat amb la seua mà el porter de l'Atlético Levante Així que hi haurà de nou llançament des del cantó per al Villarreal. Està fent més quilòmetres per a treure els corners cares que en tot el partit.
15: Sí,
12: ha anat de cantó a cantó per a treure els llançaments des del córner. És el quart consecutiu per al Villarreal. Preparat cares, en este cas obrirà la pilota en esta acció d'estratègia. 7 homes del Villarreal dins l'àrea. El córner no està massa ben tret, però hi ha un llançament entre pals que feia Gastón Íñigo i finalment atrapa el porter del Llevant. Així que estem ja en les acaballes d'esta primera meitat. Quina patada. Quina patada ara de Cares i hi haurà groga. Groga per a Cares, la tercera per al Villarreal, i tota la banqueta a protestar. Groga també per a la banqueta del Villarreal, però el segon entrenador que li diu que no està ben justícia. Tres grogues per al Villarreal, cap per a l'Atlético Llevant. Hi ha hagut algun tram del partit on hi ha hagut moltes faltes per part del filial blaugrana. Bueno, pues això va acabar en esta primera meitat. Crec que han donat un minut afegit en esta primera part i estem ja esgotant este temps extra que ha donat l'àrbitre Cornelles, àrbitre de la delegació de Benicarló de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.
15: Està cridant, Lluís, també l'atenció abans de fer el resum del partit, les prestacions i el colpeig que té el xiquet Rubiete, Andero Cares, és juvenil, bueno. Encara és 2009, i és curiós perquè, clar, tant Rubiet, com que és estoni, d'Estònia, estava en el Càlio, Estònia és la lliga on estava, recordem, Curro Torres entrenar i va ser campió l'any passat amb l'Evadia.
12: Però el colpeig és perquè arriba. Sí. Perquè per direcció no serà.
15: No, però té molta potència.
12: Això sí.
15: Potència té.
12: Allà va l'atac del Llevant. Pilota dins l'àrea. La centrada cap al segon pal. Impossible de plegar per a Jorge de Assís. Final. Conclou la primera meitat. Així en Miralcamp tenim descans. Sense gols, sense novetats en esta primera meitat. Villarreal 0, Atlético Llevant 0. Pausa.
15: Grup 6 de la tercera federació, ho han viscut així en directe. És moment, abans de donar-vos també un respir, que es pugueu refrescar, Lluís, de fer el resum d'esta primera meitat.
12: Pues una primera meitat en futbol molt lenta, en un Llevant que ha tractat de dur la iniciativa, un Villarreal sé que no ha pogut mostrar, però que aguanta la seua porteria a zero. Només un xut entre pals l'ha fet el Llevant. La resta, poca cosa. Partit de ritme lent, de molt de control, d'intent de mantindre la porteria a zero. Així que jo crec que objectiu complit per part dels dos, perquè cap dels dos s'ha encaixat. Així que el 0-0 al marcador reflecteix molt bé el que ha passat en esta primera meitat.
15: Gràcies, Lluís. Tornem en la segona part. Des de Miralcamp, des de la ciutat esportiva, José Manuel Llaneta. Són les 12:50, és a dir, l'una menys 10 del migdia. Estem en directe en Apunt Ràdio, estem en directe en El Punt, Apunt, avui dissabte. Ahir era divendres, passarem coses, jugar el València bàsquet, partit d'Eurolliga a Turquia. Al camp del Besiktas li va guanyar per 2 punts de diferència. Partidàs 94-96 que ens van contar Salva Gomis i Nacho Rodilla. També poguérem viure el partit del Villarreal B, del filial de Primera Federació, davant del filial del Atlético de Madrid, del Atlético madrileño, perquè 1-3 conjunt en Matalafer davant el mini submarí, la qual cosa fa encara més líder al equip de David Albelda. Passaran moltes més coses esta vesprada, però ara mateix el que està passant són els classificatòries, les classificatòries del Gran Premi de Bakú a Azerbaiyán de Fórmula 1. De moment està super interessant volant el italià Antonelli, i està entre els 10 primers està Carlos Sainz. La Q, el millor temps per a Antonelli, tot i que al final va errar, i Russell és el que va lograr la pole position del Gran Premi d'Azerbaiyán de Fórmula 1. I què tindrem esta vesprada? Moltes, moltíssimes coses, però primer protagonista. De què? De pilota, que també va succeir ahir al trinquet de Villamarchant,
9: la partida de Escala i Corda Pro 1 que ens conta el nostre company Matías Oliver, que va enfrontar a Salva Palau, Pere i Bueno contra De La Vega, Salva i Carlos, que va ser el trio que al final es va imposar, va obtindre la victòria. Amb un d'ells, amb Luis De La Vega, parlava després del partit Matías Oliver.
16: Pues punt a punt parla amb Luis De La Vega. Luis, victòria que m'estàs dient que al final quasi vos peguen un eslallet, però teníeu aquest marge de diferència i crec que ha estat clau, no?, per a controlar la partida i també no precipitar-vos, estar segurs, estar sòlids com heu estat des del principi.
17: Sí, ens dona molta confiança, no?, i sirve. Crec que som un equip que ens fa falta això, tant a Salva com a mi, sobretot, que som dos jugadors que ens costa calfar i avui ho han fet superbé des del principi, i sí, molt bé, els tres, i crec que és algo que en la Copa fa falta, perquè al final hi de 20, i si se puntuen 45 són pocs xocs al final i hem d'estar bé des del principi.
16: També important, dies, la Copa, pensar en números, el coeficient era de menys 30, ara l'heu tombat un poquet, però també primera victòria i són 3 punts, són 3 partides, només entren 4 i el que te vas deixant al principi després n'hi ha que recuperar-ho.
17: Sí, sí, no, així hem de guanyar, eixir a guanyar totes les partides. Sabem que està molt car, no?, arribar a quart de final, si a semifinals, i hem de donar-ho tot per a poder estar ahí. Els demés equips són molt forts, però nosaltres també creguem molt en les nostres possibilitats. Crec que si juguem com avui som un equip molt fort i molt sòlid, que té tant 15 davant com darrere seguretat, i crec que això és, en un equip i una campana llarg, està molt bé.
16: I per l'altre costat, temporada fotuda a nivell de lesions. Me comentaves que estaves ja molt millor, però jo vull que li ho digues als nostres oients, que de segur que estan pendents de com està Luis De La Vega.
17: Sí, així no és. Partida a partida me vas trobar millor. Al final és una lesió en la que tinc que conviure, però sí que és cert que, bueno, cada partida a mi és més la pilota. No me fa mal, que és el més important, i bueno, al final a per totes i a seguir avant, que bueno, les lesions hi ha que conviure, som jugadors professionals i això és la carrera d'un deportista professional, això és aixina.
16: Un missatge que pareix que no se conega, però és que és aixina, o sigui que està molt bé també que ho digues. I no res, a continuar així i molta sort en les partides que us queden.
17: Moltes gràcies, moltes gràcies.
9: La conversa que va tindre Matías Oliver amb Luis De La Vega, guanyador juntament amb Salva i Carlos de la partida d'Escala i Corda Pro 1 que es va disputar ahir al trinquet de Vilamarxant. És la 1:05, n'hi ha moltes més coses per a contar-los. Avui juga Carlos Alcaraz en la Laver Cup i avui, sobretot, n'hi ha partits internacionals. Recorden que el nostre partit d'Ijusa, el partit de la jornada, serà el Anglaterra-Espanya, la jornada 1 de la fase de grups de la Nations League, que ens contaran Luis Urrutia, Fernando Gómez i Charlie Egea. Però és que en la Nations League, a més d'este Anglaterra-Espanya que comença a les 9 menys quart, n'hi ha un altre partit en la Lliga A, a la mateixa hora, el República Txeca-Croàcia. Mentre que en la Lliga B, a les 3 de la vesprada comença l'Eslovènia, Escòcia, i a les 9 menys quart el Macedònia del Nord, Suïssa. En la Lliga C, un fum de partits, n'hi ha 4 que comencen a les 6 de la vesprada. De la vesprada són el Bulgària-Luxemburgo, el Islàndia-Estònia, el Islas Feroe-Kazajistán i el San Marino, Finlàndia. També en este grup C de la Nations League, a les 9 menys quart, l'hora de l'Anglaterra-Espanya, comencen l'Albània, Bielorússia i l'Eslovàquia-Moldàvia. Moltes, moltíssimes coses que tenim que contar-los a partir de les 4. Recordem que tindrem avui la jornada 3 en Primera Federació de Futbol Femení. El Villarreal rep a l'Atlètic de Bilbao B. Ens ho contarà Toni Galindo des del Miniestadi de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. També a les 4 tindrem la jornada 4 en el grup 6 de Tercera Federació. L'Eldense B rep al Torrentes, el mateix grup, mateixa categoria que el Villarreal C, Atlético Llevant, que estem transmitint-los ara en directe. Des del Pepico Amat ens ho contarà Álvaro Molina, des del vell Pepico Amat. A les 4 i mitja tindrem en Primera Federació, en el grup 2, la jornada 5, el partit entre el Àguilas i l'Hèrcules. Ens ho contaran Gonzalo Blanes amb els comentaris de Toni Cabot des de el Rubial. A les 5 i quart tindrem la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de bàsquet femení, que jugaran València Bàsquet i Casa de Mont Saragossa des del pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón, i ahí ens ho contarà Salva Gomis. A partir de les 6 obrirem una finestra també de la nostra festa de les Falles, perquè des del Roig Arena seran les eleccions a candidates a falleres majors 2027. Avui sabrem Jorge Garbajosa de Torrejón, i ahí ens ho contarà Salva Gomis. A partir de les 6 obrirem una finestra també de la nostra festa de les Falles, perquè des del Roig Arena seran les eleccions

0: Des de les 6 i mitja tindrem la jornada 3 de primera divisió, que enfrontarà al Servigroup Peñíscola davant del Valdepeñas. El seu contarà José Luis Gual des del Juan Vizcarro. A les 6 i mitja també tindrem la jornada 4 en el grup 3 de segona federació de futbol. L'Orihuela rep al Castelló B. Abans m'he enganyat, havia dit que contra la Unió no. L'Orihuela rep al Castelló B, partit que ens contarà Javier Vicente Lozano des de Los Arcos. A les 8 tornarà a ser protagonista el bàsquet, la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina entre l'Innova Leganés i el Ozono Global Jairis des de Torrejón, des del pavelló Jorge Garbajosa. A les 8 i mitja, partit de la jornada 3 de la Liga Asobal, d'handbol, que jugaran l'Orneo Eón Alacant i el Granollers des del pavelló Pitiu Rochel, que ens contarà el nostre company Gonzalo Blanes. I com els hem dit, el partit de la jornada Bijusa, el que comença a les 9 menys quart de la vesprada, la primera jornada de la fase de grup de la Nations League, que des del estadi de Wembley, al nord de Londres, en Anglaterra, jugarà la selecció britànica, la selecció anglesa, davant de l'Espanya del recent renovat Luis de la Fuente, el nostre partit de la jornada, el nostre partit Bijusa, que ens contaran Luis Urrutia, Fernando Gómez i Charlie Egea. És la una, a esta hora, deuria descomençar la segona meitat del partit de tercera federació entre el Villarreal C i el Atlético Llevant, però Luis Urrutia, des de Miracambio, per la tele, de moment, veig herba, públic, però jugadors encara no.
1: No. De fet, estan tancats a pany i clau en els seus vestidors, sense compareixer els jugadors del Atlético Levante i tampoc els del Villarreal. I així estem, en Juan Ferroca, parlant de les coses de la vida, no? De les coses del futbol, en fi, de les coses que passen. En una primera meitat on no ens ha agradat massa el final del Villarreal, no?
2: No, jo tinc així les estadístiques de la primera part i són molt igualades, perquè la veritat és que tot i que es comença a mover el Llevant, després s'ha nivellat una mica, tot i que sempre la iniciativa la porta del conjunt granota. La posició és de 49 a 51, l'ha nivellat una miquinya el Villarreal. Tira la porteria, el Villarreal se ha tirat dos voltes, una entre tres pals, i quatre el Llevant B, que una entre tres pals. Els atacs perillosos, que m'he definit, tu atacs perillosos, què és? Pues un atac perillós és que tu cruces el camp teu en el baló i arribes a l'àrea, això és un atac perillós. Ahir guanya clarament el Llevant 61 voltes a 25 del Villarreal. En quadren a tretes de racó, 4 el Villarreal, 1 el Llevant, però en línies generals el partit ha estat molt igualat, i si fora un partit de boxa, doncs, els punts possiblement el Llevant mereixeria endur-se el partit, però queden encara 45 minuts, suposo que hi haurà canvis ara en la segona part, i jo crec que si hi ha un gol pronter se revoluciona el partit, perquè és el que li falta al partit, un gol i que guanyen revolucions.
1: No podrem dir que l'àrbitre és amic teu. Què t'ha semblat en esta primera part, l'àrbitre?
2: Home, li ha tret 30 targetes al Villarreal, sé, cap al Llevant, i jo estava per aïna, gent del Villarreal que està molt empipat. Bueno, això que és un còmput general. Quan apito el final, diríem si ha estat bé o ha estat malament. Jo els àrbits els jutge molt poquetes voltes, perquè com a exàrbitre roïn que vaig ser, me sap mal, i damunt si són de la meva zona, doncs encara menys. Les conec a tots personalment.
1: Clar, així que és francament complicat. Així que, bueno, doncs així continuem en el descans, sense cap protagonista. Tampoc el veiem acostar-se des dels vestidors, així que encara tardarem algun minut en començar la segona meitat en este fins ara, en el descans, empat a 0 entre el Villarreal C i l'Atlético Levante.
0: Gràcies, Luis. És la 1 i 2 minuts del migdia, i també tindrem avui i a poqueta nit, quan s'acosta el partit d'Espanya, de parlar de futbol professional. No n'hi ha lliga en primera divisió, perquè es juga la fase de grups de la Nations League de seleccions, però segueix sent molt protagonista el València, el terratrèmol que va sacsejar el club la setmana passada, l'anterior. Ara n'hi ha nou entrenador, Javier Aguirre, n'hi ha nou director esportiu, Braulio Vázquez, en la seua segona etapa. Braulio va passar pels micròfons d'Apunt Ràdio. Anem a rescatar tres pildoretes, tres talls del que va dir el nou i esperar

0: director esportiu espanyol del València. Primer, Braulio, referint-se a la seva anterior etapa al club de Mestalla.
1: Seguro que hay cosas que modificar. Tampoco, cuando llegas a la dirección deportiva y tan joven como llegué yo, al final también crees que vas a descubrir tú el jugador de 19 años o 20 que no ha descubierto United, o que ahora mismo es muy difícil eso porque hay mil tu propiedades, está el Chelsea que no sé cuántos equipos tiene, el City, el todos tienen equipos en Portugal. Entonces todo es muy difícil captar. Vamos a tener a los nuestros de la academia que son muy buenos y luego yo voy a tener sentido común. Yo no voy a ni voy a ser mago ni voy a que nadie espere. Pero desde la sencillez yo tengo cosas clarísimas y algunas situaciones que repetiré de mi etapa anterior porque creo que el escandallo, ¿no? Se dice, ha sido positivo.
2: ¿Cómo qué? ¿Qué quieres repetir?
1: No voy a darle las cartas al enemigo, pero hay situaciones que estoy seguro de que las volveré a repetir, cada uno que especule, las buenas, y seguro que las malas aprender también, alguna que me he equivocado por no entender quizás que en esa posición había otro contexto, situaciones que me hacen ganar cuando salí del Valencia, digo, bueno, han salido cosas muy bien, pero en esta me he equivocado por esto. Pues obviamente sería absurdo no... seguro que me voy a equivocar, no el director deportivo mejor no es el que acierta todo, porque es imposible, es el que menos se equivoca, porque todos nos equivocamos.
0: Está clar que el discurs de Braulio està trufat de espontaneïtat, realisme, humilitat per a tractar de tindre credibilitat. S'ha referit també al director general de València, Javi Solís, l'advocat que ha vist com eixien Gurli i Corberán i ara arribaven Braulio i Aguirre.
1: Bueno, pues para mí ha sido clave. O sea, yo entiendo que cuando los primeros espadas en el Valencia siempre son criticados, pero lo que te digo es que yo creo que haciendo una reflexión es mejor que el Valencia esté en manos de gente como Javier Solís, por ejemplo, porque es el hilo transmisor directamente con el presidente. ¿Y quién mejor que alguien de aquí para transmitirle sus inquietudes y cómo están las cosas? Entonces, imaginaros que fuera otro... quitamos a Javier Solís de la ecuación y viene un inglés o viene o el que sea, seguro que la forma de transmitirle esa situación del día a día del club no va a ser la misma, con lo cual se ajusta mucho más a la realidad a alguien que lo sufre y lo padece que no a alguien de fuera. Uh-huh. Es una reflexión muy evidente.
0: Braulio, que també parlava en la seva conversa amb el nostre company Nacho Solís de la situació del València, que no és bona, que és de descens.
1: El problema es que no puedo perder el tiempo en el futuro cuando lo más importante es que se recupere César, que se recupere Sadik, que eso nos hace mejores. Que el futuro es esperanzador, obviamente, que el nuevo estadio cada vez que paso por ahí visualizas y dices, pero qué bonito va a ser. Pero ahora mismo vamos el 19 y la realidad es que voy a repetir, no me canso de... Sé que no es el sitio donde merece, pero no vivimos del pasado. El año pasado hubo 8 equipos que estuvimos en 3 puntos, incluido el Valencia, que peleó por Conference, pero si no gana San Sebastián estaríamos igual. O sea, que no nos olvidemos que el año pasado el Valencia también hasta el final estuvo cerca de poder bajar.
0: Braulio Vázquez, que de seguro... Demà diumenge de matí ja tindrà també un report, un anàlisi del partit que estem veient en directe, que estem transmitint-los a través del punt a punt des de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Miralcamp, entre el Villarreal C i el Llevant B, tercera federació, i ahí estan els micròfons de Apunt Ràdio, el micròfon del punt a punt i Luis Urrutia. Luis, comença la segona meitat.
3: Encara no, per a anunciar un canvi en cada equip. Per part del filial del Llevant entra en el terreny de joc 11 a l'esquena Luis Miguel Pérez. Per part del filial del Villarreal entra amb el dorsal 6 Serín Indiaye. Així que aquestes són les dues permutes que els dos tècnics realitzen en este llarg descans que hem tingut en el moment en el que comença la segona meitat. Ha estat el filial del Llevant, l'Atlético Levante, el que ha posat el baló en moviment. Així que segona meitat ja en marxa amb una permuta per cada equip en el... Villarreal canvia en el doble pivot. Qui ha marxat del terreny de joc és Roberto Owono. I per part del Llevant Unió Esportiva, amb el dorsal 11 i sent un jugador de banda esquerra, com és el cas d'este Luis Miguel Pérez. Ataca el Llevant, així que esta segona meitat comença més o menys amb els mateixos paràmetres que el primer acte. El baló per al filial del Llevant, mentre resisteix en defensa el Villarreal quan hi ha contacte en la pilota per la banda dreta, i sí que tindrem servici de lateral Pilota per al filial del Villarreal. Trau des del costat l'equip groc, que la juga en la zona medular. Té que vindre a rebre entre línies, però molt lluny de l'àrea rival. Ho fa Kevin Henry. I finalment la construcció fa que la pilota plegui fins a Saúl Rodríguez. Comença a correr per el perfil esquerre. És Jaume Ibars. El baló per a que busque la centrada el Villarreal, que ve, s'esmuny del seu parell, va a buscar la continuïtat, la centrada per a la rematada, la millor oportunitat del partit l'acaba de tindre el filial del Villarreal. Quina opció de gol més clara, favorable a l'equip groc, la jugada per banda esquerra i la rematada des de l'interior de l'àrea de Mario Cervera, que ha provocat la parada d'Asier Herrera, el porter del Llevant, amb el peu, parada d'handbol que ha impedit el primer gol del partit per al Villarreal C. Una gran oportunitat la que acaba de tindre l'equip groguet per a buscar avançar-se en el marcador. Aplega en el minut 2 d'esta segona meitat, així que continua l'empat a 0, però primer avís seriós del líder de la categoria, del Villarreal C, que pot col·locar-se quant abans per davant al marcador. Pilota llarga per a l'Atlético Levante, la guanya en el joc aeri el recent incorporat al terreny de joc, però finalment la pilota que aplega cap al porter del Villarreal C. A veure si capgira o no l'encontre, i és l'equip que vestix de groc el que té l'oportunitat de posar-se per davant en el marcador. Les ordres per part de Del Moral en la banqueta de l'Atlético Levante, que dona en fruit perquè recupera la pilota en la pressió l'Atlético, llevant la pilota cap a la frontal de l'àrea. Allà va buscar el llançament des de la llarga distància, al travesser. Al travesser l'acaba d'enviar Pablo Rosón per a l'Atlético Levant, en el xut des de la llarga distància, des de la frontal de l'àrea. I jo crec que ha plegat a fregar amb el guant Pablo Polo per evitar el gol, per enlairar una miqueta la pilota i que s'estavellara amb el travesser de la seva pròpia porteria. Així que comença molt diferent esta segona meitat, amb una clara oportunitat per al Villarreal C i amb este llançament al travesser per a l'Atlético Levante. En tot cas, el 0-0 que continua en el marcador. Ara la pressió era alta per part del Atlético Levante, de l'equip d'Álvaro del Moral, com ho ha fet al llarg de tot l'encontre. Servirà des del costat el filial groc. Allà va buscar el llançament Jaume Ibars, la pilota que no pot controlar Kevin Henry, però serà servici de banda de nou per al Villarreal, just davant de la banqueta de David Cifuentes, el tècnic local. Així que des de la banda esquerra, posició de lateral, ja la trau Jaume Ibars. Va a buscar Mauro Roca en el mig del camp, tacte de progressar el Villarreal, però immediatament apareix el parany que col·loca en cada jugada el Atlético Levante per a recuperar la possessió del baló. Pilota en defensa per a l'equip laurana, que s'acosta cap a la medular del Villarreal. Des d'allà va a progressar el seu central, la pilota de Naoka, per a que la jugui Rosón, que s'ha tingut la millor oportunitat del partit. Ara qui s'enroca és el Villarreal C, per a buscar que no puga avançar el Atlético Levante, construint en el mig del camp el filial blaugrana, i finalment té que endarrerir fins el porter. Pilota per a Asier Herrera, la juga el Llevant. Camí del 5 de la segona meitat, el punt a punt de Punt Radio en esta matinal de dissabte, vivint el partit de la jornada en tercera federació. Empaten a 0 Villarreal C i Atlético Levante. Pilota aérea en el mig del camp, tracta de guanyar-la el Llevant, però apareix el 2 contra 1 immediatament i l'àrbitre assenyala falta favorable a l'Atlético Levante. Hi havia una doble pressió lateral i mig centre que s'havien acostat cap a l'home de banda de l'Atlético Levante, i esta pressió ha provocat que siga pilota parada favorable a l'equip levantinista, això sí, molt lluny de l'àrea. Escorat cap a la part dreta, així està Dani Cervera al costat de la pilota. També se'n ve el juvenil Marc Santos per a buscar el llançament, amb la sensació de que enviaran la pilota directament cap a la frontal de l'àrea. Preparat per al colpeig Daniel Cervera, les ordres des de la banqueta del conjunt levantinista. Allà té la pilota, que va cap a la frontal de l'àrea, va a buscar el joc aeri La direcció de la cabotada, que no és bona, en tot cas continua l'Atlético Levante amb la possessió del valor, juga cap a la part d'esquerra. Finalment endarrerixen per a que la tinga Alejandro Moya, el lateral dret, que és l'home que tanca esta acció defensiva i que provoca el servici de banda de nou favorable a l'Atlético Levante, que està jugant molt bé ara. La pilota penjada, la rebuja de cap, així és un fortí l'Atlético Levante. Quina capacitat de Daniel Rodríguez per a cada rebuja aeri. Hi ha lateral per a l'Atlético Levante. La té Javi Alonso, no, la deixa finalment perquè siga Alejandro Moya qui la pose. Ataca el filial del Llevant, ho fa per banda dreta. Altra volta Alonso, però l'àrbitre diu que està mal tret el servici de banda, així que tindrà que fer-ho el filial del Villarreal.
0: Aquestes coses, Lluís, són també d'entrenadors. Tens que treure bé perquè si no pes la possessió. Sembla una tonteria i no ho és.
3: No ho és, no. Treure bé de banda és molt important, sobretot ja en aquestes categories. Vol dir que els benjamins i tal tinguin problemes per a treure de banda, perquè en tercera federació ja... ja és que els jugadors que no saben treure de banda, en fi, pues és una complicació, sí.
0: Jo sempre me recordava, a més, el meu benvolgut Benito Floro, l'importància que li donava, perquè, clar, la treta de banda és una acció a pilota parada on no n'hi ha fora de joc. I, tàcticament, se poden fer moltes variants originals i efectives.
3: Rebuig a la defensa del Villarreal C per a buscar la seva zona d'atac. Però la pilota serà de nou per a l'equip llevantinista, que està jugant molt millor ara que el Villarreal C. Javi Alonso la juga per al Atlético Levante, juga per la dreta. És Alejandro Moya, està carregant molt el filial del Levante, el seu atac per banda dreta. El Villarreal C ni és del seu terreny de joc. De nou la té Moya, avança la pilota, però va recuperar, és fortíssim en la seva zona central defensiva. El Villarreal C... ataca Llevant, ho fa Moya per la dreta, cau a terra, demana falta, no la lliuren des de terra, tracta de recuperar la pilota i ara la falta és favorable al Villarreal. Després de la lluita entre els dos, finalment apareix l'àrbitre per a decidir que serà pilota per a l'equip groc, que vol treure el recent incorporat al terreny de joc, Serín Ndiaye. Ahí la té, Ndiaye, que vol ser el clon de mig centre que té tant, exacte, el primer equip com el filial, no?
0: Pap Gueye i Cheik. Sí. La veritat és que...
3: Diatà, no?
0: Diatà. Els jugadors africans, és que si tàcticament li s'ordenes un poquet, Lluís, clar, l'ADN tenen una genètica espectacular i si tenen bon peu, el físic ja el porten de fàbrica, el porten de casa.
3: Però jo crec que estos tres els col·loques un al costat de l'altre i te costaria de diferenciar-los, en quant a física. Altra cosa és l'edat, no? Que,
0: no,
3: que un té més que altre, però...
0: I sobretot perquè es nutrixen molt de la cantera de Senegal, també un poquet de la d'Ivori, però més de la de Mali i la de Ghana. Però de Senegal moltíssim,
3: Mentre la juguen llevant, estem acostant-nos cap al minut 10 de la segona meitat. Continua el 0-0 entre Atlético Levante i Villarreal C. Ara tots parats. No es mou ningú, ni la pilota. Ara sí que l'avancen per a de nou el rebuig aeri de la defensa del Villarreal C. Pilotada llarga per a buscar la carrera de l'equip local, Mauro Roca, però apareix per a guanyar l'acció el central de Levantasier de Castro i buscar el seu porter. La pilota torna a ser per al Villarreal C, que la té en la zona medular. Jugant-la per l'esquerra, Marc Santos. És un monòleg de l'Atlético Levante este tram de partit, este tram inicial de la segona meitat. El Villarreal se n'espera. Pilota llarga, la tracta de recuperar i ho fa molt bé el lateral del Villarreal, Jaume Ibarz, però la perd. El contraatac espera l'Atlético Levante, que busca el primer gol, pilota oberta. Allà va a buscar en la frontal de l'àrea Alonso, el xut. Alonso, fora! Amb el peu esquerre ha buscat Javi Alonso l'escaire i el baló se n'ha anat a un dit de la porteria del Villarreal C. És la millor oportunitat per al Levante en tot el partit. El xut des de la frontal de l'àrea, peu esquerre de Javi Alonso. El baló se'n va fora, oportunitat claríssima per al 0-1 en Miralcamp.
0: Javi Alonso, que recordem, va arribar al Levante este estiu procedent de l'Atlético de Madrid, un jugador nascut en la capital d'Espanya i que és dels més talentosos que pot tindre ara mateix l'equip d'Álvaro del Moral, que recordem també és un entrenador amb un futur brillant, com en el seu dia, pues, fa 4 anys el tenia Alessio Lizzi, que es va fer entrenador en el filial del Llevant, Lluís.
3: I que ja ha plegat a la primera divisió.
0: Per això.
3: Torna a haver falta en la pressió del Llevant. És constant. Les faltes del Llevant en la zona medular no permet que puga córrer el Villarreal en cap moment amb la permissivitat arbitral, clar, perquè li permet fer una falta darrere d'altra en el mig del camp al filial llevantinista. Balón defensa per al Villarreal, tots parats. Així no mou ningú. El baló finalment fins al porter del Villarreal, Pablo Polo. Este pega pilotada darrere per a regalar el baló. La rifa li correspon al Llevant i la seva parella de centrals li torna a guanyar l'acció a un Mario Cervera que ho està intentant tot, però que està en inferioritat física i numèrica davant dels dos centrals del Llevant Unió Esportiva, que ara torna a progressar, ho fa per l'esquerra, variant el seu joc, Marc Santos. El baló en la zona medular, entrega darrere per a que la tinguen els centrals. Pilota per a Nakoa. Va a buscar el recent incorporat per part del Llevant Unió Esportiva en este temps de descans. Baló per l'esquerra. La juga el Llevant. Tracta de progressar per aquell costat davant d'un tancadíssim Villarreal C. Però el Villarreal no progressa. Minuts de res en el partit. Pilotada llarga, creuada i torna a aparèixer el poderío del joc aeri del Villarreal, que en tot cas tractava de posar, de deixar en fora de joc el davanter del Llevant i ho aconsegueix. Posició avançada, fora de joc de Jorge de Assís. Serà pilota per al Villarreal C. Serà complicat que es puga moure el marcador amb este ritme de partit. I els dos entrenadors que continuen sense mirar. Ara sí, el Villarreal sembla que mourà la banqueta, que ja buscarà més canvis. Jugant-la el Villarreal, que la torna a regalar. Baló per a l'Atlético Levante, que no passa cap problema, cap perill en esta segona part, excepció feta d'aquella acció en el minut 2. El valor al que no pot aplegar Rosón per al Llevant i hi haurà servici de banda per a el Villarreal Z. Va eixir Arjona, jo crec que li fa falta un davanter al Villarreal C, perquè està en clara inferioritat i cada pilota llarga la recupera l'Atlético Levante i sí que és un anar constant cap a la porteria del Villarreal. Trau de banda l'equip groc, la pilota que va a tocar en la zona medular Rosón per a que controle Nakoa. Baló per al Llevant, el Villarreal no eix. Jugant-la en defensa, l'equip blaugrana. La desmarcada de Rosón per la dreta. Compareixen els centrals en la zona medular, cada volta més endarrerit el Villarreal. Guanya bé la pilota Javi Alonso, va a buscar l'acció per banda dreta Alejandro Moya i finalment hi haurà servici de banda per al Llevant a uns 5 metres del banderí de córner. Zona d'atac de l'equip llevantinista. Es preparen els canvis, però no els vol fer Cifuentes en acció de defensa. Ataca el Llevant, córner. Hi haurà tir de cantó favorable al Llevant Unió Esportiva. Així que, com ja saben, entrenador a la banqueta i és el segon entrenador per a dirigir esta acció d'estratègia favorable a l'equip llevantinista. S'acosta cap al baló Marc Santos. Serà qui executarà el córner per al Llevant, que col·loca un home al costat del baló, 6 dins l'àrea i 2 en línia de rebutjos. La pilota que ja vola, va a buscar de nou el rebuig aeri la defensa del Villarreal, que tractarà d'eixir al contraatac. Així té una bona opció l'equip local, que cavalca per la part esquerra. Allà va Kevin Henry, el baló avançat, va a buscar el llançament l'Estoni, però se li torna a avançar la defensa del Villarreal i hi haurà córner. És córner favorable al Villarreal en esta acció de contraatac, molt protestat pel Llevant. Esta decisió arbitral, el canvi en el Villarreal se serà doble i jo crec que els voldrà fer ja el seu entrenador. Ho anem a veure si espera a esta acció a pilota parada. Pues va a esperar, eh? No fa el canvi encara. Així que esperarà el llançament del córner per a fer esta doble permuta l'entrenador del Villarreal C. El córner preparat Andreas Caares per a buscar el colpeig. Allí ho fa amb la cama dreta, la pilota tancada, la cabotà al travesser. La cabotà al travesser, a pilota parada. Ha estat a punt de fer el gol el Villarreal, la cabotada de Mario Cervera, que ha estat l'última pilota que toca perquè el seu tècnic l'envia cap a la banqueta. Entra Arjona al terreny de joc en el canvi en el Villarreal C i també se'n va Caares per a que entre amb el set a l'esquena Seidu. Així que els canvis ja fets en el Villarreal C. Un travesser per al Llevant B, un travesser per al Villarreal C. Els pals estan impedint que es puga moure este 0-0 en el marcador quan ja anem camí del minut 20 de la segona meitat i continua l'empat sense gols en Miralcamp.
0: És la millor oportunitat del partit per al Villarreal i s'ha cabotada que no ha trobat porteria, que ha trobat el travesser de la meta del Llevant Unió Esportiva. Estem vivint en directe este Villarreal C Atlético Levante en el punt a punt. Són les 13:24, és la 1 i ja 25 minuts.
2: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria amb Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
6: Tot l'esport valencià té cabuda al punt a punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos la Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt.
2: A Punt Ràdio. A Cocentaina 103.0.
6: How did you know? Punt a punt.
0: I el partit a Miralcamp, que s'anima Luis Urrutia, i tant que s'anima el partit.
3: Ha marcat el filial del Llevant el primer gol del partit en la jugada per l'esquerra, la centrada per al cap de David Cervera, que acaba de fer el primer minut de neu de la segona meitat. S'avança l'Atlético Levante, ha marcat de cap Daniel Cervera, bona acció d'atac, se ho mereixia l'Atlético Levante, així que el líder que cau a casa, Villarreal 0, Atlético Levant 1, acaba de marcar Daniel Cervera de cap.
0: Després d'una jugada espectacular, Luis, de Jorge d'Assís, el davanter 2006 del Atlético Levante, argentí, que està cedit per la Gimnàsia i Esgrima de la Plata, que abans acabava un minutet abans de xutar amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea, però havia parat el porter del Villarreal, però que bé ho ha fet, però sobretot la centrada, la pilota elevada cap arrere amb la dreta, una acció anatòmicament un poquet rara, però molt efectiva i molt bon, molt bo este xiquet,
3: Efectivament, de Assís és el millor davanter fins ara en el partit, el del Llevant Unió Esportiva, i d'esta forma col·loca el 0-1 en el marcador, així que l'obligació per al líder ara és reaccionar, perquè està caigent a casa quan li resta un quart de partit per a tractar de reaccionar, però estava siguent un monòleg del Llevant en esta segona meitat, encara que de per mig hi ha hagut aquesta oportunitat de cap per al Villarreal C, que ha estavellat la pilota en el traveser. Així que anem a veure com reacciona l'equip de David Cifuentes després de rebre el primer gol del partit. Està guanyant l'Atlético Levante, així que l'opció queda oberta per a que el Torrent, si guanya el seu partit, siga nou líder d'este grup 6 de la tercera divisió. En el mig del camp continua jugant el Llevant, pilota llarga per a De Assis. Apareix el central del Villarreal per a guanyar molt bé Daniel Rodríguez la pilota. Construint el Villarreal, apareguent entre línies, i ho fa bé l'equip groc. La pilota era per a Arjona, el davanter recent incorporat, buscant per l'esquerra l'aproximació de Mauro Roca. De nou apareix Arjona, però està molt lluny de l'àrea. Entrega per a Ndiaye. Ara que s'hi ve una miqueta darrere, és l'Atlético Levante. Una volta s'ha col·locat per davant en el marcador. Valor per al Villarreal C, el líder que té que reviscolar després del col que acaba de rebre amb el gol de l'Atlético Levante. Quan ara hi ha una nova falta en el mig del camp favorable al conjunt del Villarreal, una falta més, i ara li diu l'àrbitre que ja no va a permetre més faltes. Bueno, Juan Ferroca, que està així amb la càmera en la mà, fent les fotos per al diari. Amic, que ha marcat l'Atlético Levante.
7: Bueno, i no fa, ho fa justícia, perquè per el que estàvem veient, i inclús ha pujat la posició de valor del Llevant. Ara crec que el Villarreal, en això més referència, com és Julio, pues pot millorar a muntó, i el gol, pues jo crec que ha fet justícia, una bona centrada i un remat de cap espectacular al fons de la xarxa. Anem a veure si en els canvis també se revoluciona una mica més. El Llevant, bé, ha necessitat 8 rematades a porteria per marcar un gol. Tercer tir entre tres pals, que va dins, i això pot canviar molt la condecoració de l'encontre.
3: Jo ja me dies al descans que necessitava un davanter el Villarreal, a Tetar Arjona, que me dies que en el juvenil feia gols, no?
7: Sí, va fer 14 gols la temporada passada. Julio Arjona és d'ahir d'Albacete, la segona temporada sí, en les files del Villarreal, primera en el filial. És un jugador que ha obrit molts espais i també el tercer corpulent crea molt de perill.
3: Ah, bueno, esta pilota parada, l'atac del Villarreal, la pilota dins l'àrea, però hi ha mans fora de l'àrea. Així que hi haurà una falta molt perillosa favorable al filial del Villarreal. Així que acció a pilota parada, ja dic, molt perillosa. Vol reaccionar d'immediat el filial del Villarreal i col·locar l'empat en el marcador. Serà anat ràpidament cap a la pilota Seidú, l'home que s'ha incorporat fa uns minuts al terreny de joc. També s'acosta cap a la zona de la pilota Saúl Rodríguez. Així que anem a veure qui és el jugador que finalment executa el llançament. Pilota parada favorable al Villarreal. És superfrontal, eh? Si traslladem una ratlla des de la pilota fins a la porteria, aniria directament cap a la seva zona intermitja.
7: Perpendicular al centre de la porteria. Està molt centrada, és a dir, no pot tirar, bueno, no sé qui pot tirar, un dret o una esquerra, perquè està justament al centre.
3: Així que qualsevol de les cames seria bona per aquesta acció. Està com a uns 26-27 metres de la porteria. Veurem si finalment és Seidú amb cama dreta qui busca el llançament. Tanca de 4 homes en el Atlético Levante. És la jugada d'estratègia, pilota picada cap a l'interior de l'àrea. El rebuig que queda curt, demana penal, però diu l'àrbitre que no. I finalment serà valor per a l'Atlético Levante. Bueno, pues han tractat, estava una miqueta lluny per a buscar el xut, han buscat picar-la per damunt de la tanca defensiva, però és molt complicat controlar aquest valor.
7: Jo ahir em ordenaria tirar la porteria. Si tu tires la porteria en destres pals, o és gol, o el porter la rebuja i un rebot pots fer una jugada assajada. En 15 homes dins l'àrea és molt complicat.
3: Valor per a l'Atlético Levante, que està guanyant el partit. Estem camí del 25 de la segona meitat. Continua el 0-1 al marcador, guanyant l'Atlético Levante en Miralcamp davant del Villarreal C. La té el porter de l'equip local, Pablo Polo. Però és que mira la pressió, Juanfra, del Llevant és altíssima, eh?
7: Sí, estan pressionant pràcticament en tres quarts de camp o inclús dins l'àrea quan la trau el Villarreal controlada, i això és molt complicat. Ho està ofegant el filial groguet.
3: La juga de nou l'Atlético Levante, ho fa per el perfil esquerre, quin bon retall. La falta del jugador del Villarreal perquè l'ha agafat, i groga. Hi haurà groga també per a Vidal, no? Per a Aran Vidal. El lateral dret del Villarreal és la quarta groga ja, eh?
7: 4-0 crec que estan en targetes grogues i la defensa pràcticament quasi que tots.
3: Serà pilota parada en el mig del camp favorable a l'Atlético Levante. Jo entenc que esta és groga, però com esta hi ha hagut, favorable al Llevant al llarg del partit, però l'àrbitre ha decidit no treure cap groga per a l'equip visitant, que està guanyant 0-1. Veurem què fa amb la falta. L'Atlético Levante la juga en curt. No vol arriscar amb una pilota penjada i menys anant per davant en el marcador. La toca en defensa, continuen calfant jugadors. Recordem que al Villarreal li resten dos finestres i dos canvis. A l'Atlético Levante li resten tres finestres i quatre canvis. L'està jugant l'equip laurana, que està passant per un tram, Juanfra, de jugar a plaer.
7: Sí, està molt còmode. Pareix que els perses hagin invertit, que siga el Llevant el que siga el líder i sense haver perdut partit, i que tinga més problemes el Villarreal. O sigui, avui és que tàcticament li ha guanyat la partida Álvaro del Moral a David Cifuentes. De moment.
3: De moment, perquè això és molt llagú. Quina patada. Quina patada, i ahí està la primera groga per al Llevant. La entrada duríssima per part del central de Hassan Nakoa, i finalment hi haurà servici de falta favorable al Villarreal. Es queda queixós en el terreny de joc Kevin Henry, el mitja punta del Villarreal, després d'esta entrada del central del Llevant. Així que la falta serà de nou favorable a un Villarreal C, a qui ja li crema el cronòmetre, perquè a poc a poc anem acostant-los cap a la fi del partit. I està perdent davant de l'Atlético Levante 0-1. El gol aconseguit en esta segona meitat, minut de neu, per Daniel Cervera. Es prepara un nou canvi en l'equip llevantinista. Abans vindrà el llançament de la falta, que és favorable al Villarreal C. Quatre homes del Villarreal per a buscar el llançament. Passa un per damunt, un altre, el tercer, i finalment el quart és qui colpeja, pilota cap al segon pal, i la cabotada molt innocent per part de Daniel Rodríguez directament a les mans del porter del Llevant Unió Esportiva. Era una acció més de col·locar-la en l'altre pal que de rematar. Això provoca el contraatac per al Llevant, però la passada és interceptada de manera senzilla per part de la defensa del Villarreal. Era una passada molt innocent, quasi impossible en atac per a l'Atlético Levante. La torna a tindre el Villarreal en el mig del camp, tocant-la de primeres. Arjona per a que aparega per la dreta en la zona de construcció. Ho fa Henry. El Llevant ara una miqueta més protegint el resultat, Juanfra.
7: A veure, les vindre a contragolpejar, li ha donat el valor al Villarreal C, i ara pues, si caça una conta li pot fer molt de mal. Al filial.
3: Falta en el mig del camp. Una més que fa l'Atlético Levante. La falta comença ara per el seu dorsal 21. Quan ven doble canvi en el Llevant, se'n va Javi Alonso del terreny de joc. Ha fet un bon partit Alonso, i també se'n va del terreny de joc. Jo crec que se'n va
0: amb el dorsal 17
3: a veure,
0: i el 9.
3: Javi Alonso se'n va, sí,
0: 17 i 9,
3: sí, i se'n va també el golejador Cervera, no?
0: Sí, exacte.
3: Així que va jugar amb doble 9 el Llevant en este tram de partit, buscant el contratall. Jo pensava que donaren descans a Jorge de Assís, però no, el mantenen en el terreny de joc al davanter tanque que té el Atlético Levante, que recupera el mig del camp. I el tens. Allà va de Assís, se'n va sol, quin poderío físic, quina conducció del davanter del Llevant, que obri cap a l'esquerra, va buscar el segon el Llevant, el retall en la lateral de l'àrea, i finalment la rebutja com pot la defensa de l'Atlético Levante. Ataca el Villarreal C, ho fa per la dreta, és Seidú, va encarar el jugador del Llevant, continua l'home del Villarreal, però en inferioritat numèrica davant del treball defensiu de l'Atlético Levante. I serà servici de banda per al Villarreal. Se li dona l'opció d'empat al Villarreal o no?
7: És possible, cada un quart d'hora més la prolongació, és possible, perquè ja te llegarà, està una mica més, ha pegat un pas endavant el Villarreal, sé, en buscar ara, ja no sé si a la desesperada o què, però en un partit de filials donar a un per guanyat faltant un quart d'hora és molt complicat, i més en 0 al marcador, ja digui, està apretant el filial ara.
3: Està apretant el filial del Villarreal, perquè filials són els dos, sí. Però finalment la recupera el porter de l'Atlético Levante. sense cap complicació per encetar l'acció ofensiva, una miqueta obligant que el Villarreal vinga i que puga desguarnir la seva esquena. La toca el Llevant en el mig del camp, que ve alliberat esta pilota per a la carrera que busca l'equip blaugrana en la frontal de l'àrea. Continua l'eslàlom, el llançament bloquejat per la defensa, queda de nou per a Pérez, allà està dins l'àrea, continua amb la pilota, a pura línia de fons, tracta d'eixir-se'n, finalment la trau per a que la jugui Moya. Moya torna a buscar Pérez, ho fa per la dreta, este pica la pilota cap a la frontal de l'àrea, però col·loca bé el cos el jugador del Villarreal. Recupera la pilota, però ja pèrdua en l'eixida de valor i finalment apareix de nou per atendre la pilota Kevin Henry, no hi ha espais i finalment el Villarreal torna a regalar el valor que serà de nou per a l'Atlético Levante. Però estan ja les forces molt justetes.
7: Sí, sí, a mi fa molta calor també, eh? Això també se nota al terreny del joc i bueno, pues el partit d'ara sí que s'ha obert una mica més i el Levant busca el segon i el Villarreal a la contra, anem a veure ara si és capaç de fer una bona jugada, és que tampoc ha arribat en claretat a la porteria contrària. Queda molt, però n'hi ha que millorar molts conceptes encara.
3: Queda molt, però cada volta menys, eh? Estem ja en el 32 de la segona meitat, li ho conta el punt a punt en Apunt Ràdio, vivint este 0-1, la derrota del líder. Seria la primera en tota la temporada per al Villarreal en esta quarta jornada de Lliga, però tot vol evitar amb esta acció per banda esquerra la centrada, però la cabotada fora! La tinguda, la cabotada de Henry, però el baló ha eixit per damunt del travesser. Ha tingut així l'oportunitat el Villarreal després de la gran acció de Mauro Roca per l'esquerra. A punt, eh?
7: Sí, un bon extrem, Mario. Mauro Roca, que ja ha marcat, crec que porta un gol esta temporada. És un xaval que encara la temporada era juvenil. No sé si al portal 22 crec que ja no és juvenil, però l'any passat en la seva joventut també va marcar i ha portat molt al filial groguet, tant en Lliga com en la UEFA Youth League, aquesta que juguen els equips juvenils dels que juguen Champions. La veritat que és un jugador també, un extrem molt corregós, i ha fet una bona jugada, però justament ha rematat el més xicote de tots, que és Clevin Henry, que és el més xicote de tots, és el que remata de cap.
3: Hi haurà servici de banda favorable al Villarreal C, que vol empatar el partit i ara sí, està posant tot en el terreny de joc. Es defen en l'Atlético Levante. Ataca el Villarreal C per banda dreta, pilota en la frontal de l'àrea, busca en la trena, però finalment apareix per a destruir l'acció el mig del camp del Villarreal. L'acció defensiva de Calatrava provoca que torni a jugar l'Atlético Levante. Ho fa el seu central, és Nacoa dins l'àrea, la trau en curt, la pressió que és bona del Villarreal, recupera dins l'àrea, va buscar l'acció l'equip groc, el llançament fora! Així ha tingut l'empat el Villarreal, sent una pressió altíssima en àrea rival, ha recuperat la pilota i el llançament creuat en excés ha anat fora. Estava en posició, Juanfra, claríssima per empatar.
7: Una llàstima, bueno, és una llàstima. Normalment este és Julio, no le sol perdonar, però ara no sé si li ha pegat malament, perquè el baló així pega uns bots raros, ha pegat a la soca del pal, però bé, ja ha tingut ahir un altre esglai el Llevant bé, i el Villarreal pues, va morir, com aquell que diuen, les botes ficades, intentant arribar com siga a la porteria contrària. Però això també té desarme una mica, i a la contra el Llevant, que encara li queden forces, li pot ficar el segon.
3: Estem en el tram més interessant de partit, a cavalles de l'encontre, últims 10 minuts més descompte. Li ho conta el punt a punt d'Apunt Ràdio en el partit del líder del grup 6 de Tercera Federació. El Villarreal sé que està perdent 0-1 davant de l'Atlético Levante. Baló en la medular per a la lluita de l'equip blaugrana. Guanya la pilota, està en la medular. És el seu millor home, Jorge de Assís. Entrega per a que tracte de dormir el partit. El Llevant, que sap que està aconseguint una interessant victòria si en mira el camp en Villarreal. El baló torna a ser per a l'equip blaugrana, que no perd la possessió del baló. La va tocar en la zona de creació i finalment apareix el mig del camp per endarrerir cap als centrals, i estos no es compliquen, i davant de la pressió del Villarreal se juguen cap al porter. La té Asier Herrera. Este envia al llarg per a que la guanyi el central del Villarreal, però la seva passada no té bona precisió, així que la torna a tindre l'Atlético Levante. Jugant Pérez per la dreta, ve canviat de cama, fa dos bicicletes, se'n va del seu parell, juga la pilota filtrada, posició correcta, el xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Assís Gol! Era el millor home del partit i es mereixia el gol. L'acció magnífica de Pérez per la dreta, la passada dins l'àrea per a que Jorge de Assís remate creuat i ras per a buscar el 0-2. Marca l'Atlético Levante. El gol és de Jorge de Assís. Villarreal 0, Atlético Levante 2. És la sentència en el partit, Juan Ferroca.
7: Possiblement sí, perquè queden 9 minuts més la prolongació. Ara van a haver més canvis, ja la desesperació. Bueno, el millor jugador que ho dius tu per a mi, ell, i tant Alberto Calatrava, són ahir al centrocamp, és un centrocamp de luxe. Alberto, un xaval d'ahir de quart de les Valls, de quart de Poblet, perdó, juga ja avui el seu partit 70 en el filial Granota, és a dir, que és un jugador que ja porta dues temporades i mitges així, és un jugadoraço i bueno, en el 0-2 jo crec que ja el partit està molt, molt decantat. Ara sí que surt un altre davanter, Pablo Arenzana, i també un jugador canari de banda com és Sergio Barreda. Bueno, pues anem a veure si en lo poc que li queda pues marca pront el Villarreal C per acostar-se al marcador, si no se va a fer un suplici esta recta final. També hi ha un canvi en els files del filial Granota, el que s'ha retirat
3: de així, que se'n va quasi plorant, esgotat, sense forces,
7: i entra Álvaro García, sí.
3: Sembla com una miqueta marejat també, sí. Però ha fet un esforç descomunal.
0: Ha fet un molt bon partit.
3: Sí. És que jugar a aquestes hores és el que té,
0: Xiquet,
3: és que són les 2:45 de la vesprada, sí. És que a aquestes hores és la solana que cau.
7: Igual s'ha trencat perquè està plorant el xaval.
3: No, no, jo crec que és de cansament, Jo crec que és que està esgotat.
7: Mossega la samarreta. Bueno, anem, ja veurem, ara després mos ho diran.
3: Ha eixit tota la banqueta per a abraçar a De Assís, que ha fet un esforç enorme i que ha coronat el seu partit amb este gol del 0-2 que reflecteix el marcador d'este Camp 6 de la ciutat esportiva del Villarreal, que ha tret ja, com ens deia Juan Ferroca, tot el que té en la banqueta, perquè ja no cal guardar res. Tots els homes d'atacs ja els col·loca Cifuentes en el terreny de joc, perquè tot fa indicar que el Villarreal se sumarà a la seva primera derrota de la temporada. Ara ja falta en la zona medular, falta favorable a l'Atlético Levante, que si modera el que té, sumarà esta segona victòria de la temporada. Es col·locarà amb 7 punts en la taula de la classificació. I anem a veure si mira cap a la part alta, ja dic, l'oportunitat. Espera el Torrent, que si guanya el seu encontre serà nou líder d'este grup 6 de la tercera divisió. Per suposat, al llarg de tot el cap de setmana estarem també pendents del partit del conjunt torrentí en esta jornada 4 de la tercera federació.
0: Partit que juga avui a les 4 al vell Pepico Anà Amat i el Dense B Torrent.
3: Mira que torna a recuperar la pilota l'Atlético Levante. Va a jugar-la un del recent incorporat i que està fent un partidàs. És este Luis Miguel Pérez. I finalment força el servici de banda favorable al Llevant, al costat del banderí, zona d'atac del Llevant. És que el Llevant guanya 0-2, Juanfer, no para d'atacar.
7: No para d'atacar, és el que té, que, bueno, ara ja se veuen que el partit pràcticament solventat i que el Villarreal li costa molt, pues, a matxacar, si se pot, a fer el tercer. Ara saben de que tenen més marge i en el 0-1 pues, vas una mica més a les, que no té empate, però ara en el 0-2 volen fer el tercer i, bueno, pues, si apreten una miqueta el poden aconseguir, perquè el Villarreal se queda una mica grogui.
3: Ja falta finalment, no servici de banda, és falta favorable a l'Atlético Levante, que pica la pilota temperada cap al segon pal, la cabotada defensiva molt bona per part del Villarreal i finalment serà córner. Hi haurà llançament des de l'altre cantó favorable a l'Atlético Levante, cap allà va Aaron Murenzi per a buscar el colpeig. Un nou córner favorable al filial del Levante, que està aconseguint una gran victòria.
0: Que li col·locaria en la classificació i la victòria a només 2 punts del Villarreal. Amb 7, el Villarreal se quedaria després de 4 jornades amb 9, perquè havia guanyat els 3 partits, però el d'avui, palmant-lo.
3: Allà va el córner per a l'Atlético Levante. El rebuig de cap en el primer pal és molt bo de Julio Arjona. Recupera en tot cas l'Atlético Levante, que juga per banda dreta. Altra volta Luis Miguel Pérez, que ha eixit al descans i que s'ha marcat una segona part espectacular per a l'Atlético Levante. Jugant a l'equip blaugrana, ho fa per l'esquerra, el valor per a Marc Santos. S'acosta cap a medular, jo crec que ja ha genollat el Villarreal C, que dona per guanyador del partit a l'Atlético Levante. Ahí està Alberto Calatrava, l'home d'equip, parlava Juanfra Roca. 70 partits ja en el filial del Llevant. Dos temporades i mitja. I el Llevant sense cap complicació tocant la pilota cap al seu porter. La pilota filtrada per a que la torna a jugar l'equip blaugrana, que es produeix la pèrdua en l'eixida de valor. Tracta de jugar-la el conjunt local. Allà va el Villarreal. Arjona, que cau falta. Hi haurà falta favorable al Villarreal a una trentena de metres de la porteria. La trau ràpid. Minut 41 i mig de la segona meitat. Continua el 0-2 favorable a l'Atlético Levante. La pilota penjada per part del Villarreal. La cabotada que deixa la pilota per part del davanter del Villarreal, que s'ha fet molt de mal. Què li ha passat allí?
7: Pablo, pues, que ha caigut d'esquena i s'ha tirat la valla de publicitat. No sé si ha pegat el colze a la valla de publicitat. Este xaval, sí, estava així fa dues temporades, lo van cedir al Girona B, enguany ha tornat així, és de La Rioja, Pablo Arenzana, i bé, pues és un davanter que té molt bona planta, alt, el que passa que no acabava de tindre minuts fins, o molts minuts, sol sortir a l'última hora, s'està queixant de l'ombro, però bé, jo crec que podrà continuar el xaval.
8: És una tanca de publicitat, sense publicitat.
7: Sense publicitat. Sí. Sí. Marxa no perquè tinguin referència als jugadors per quan està la delimitació del camp, suposo.
3: Això és, sí. Busquem més referències per als futbolistes que l'assumpte de la publicitat. Tu t'imagines, Carlos, quines cases hi hauran este matí en eixes més de 100 famílies que acudiran esta vesprada al Roig Arena per a estar entre les candidates a Fallera Major de València?
0: I he tingut la sort de poder viure'l a través d'amics, de amics i amigues que tenen filles que han estat en eixa preselecció. És emocionantíssim, i sobretot també, Lluís, per a les comissions falleres, perquè és un orgull per a ells que estigués en la llista de la preselecció per a ser fallera major de València o fallera major infantil.
3: Crec que són 140 i pico, no? Les, sí, les xiquetes que, sí, sí, sí, que intentaran, que tractaran estar entre les candidates a fallera major i fallera major infantil de València. Des de les 6, en la tele d'Apunt, ho veurem esta vesprada, i allí estarà, per suposat, també el micròfon d'Apunt Ràdio per a parlar amb les falleres protagonistes, també, i per a al llarg de la nit. Jo crec que coincideix ja amb el Anglaterra-Espanya, donant sí, el nom segur, de les candidates per a ser fallera major, tant absoluta com infantil. Ara ja, pilota parada favorable al Llevant Unió Esportiva, a l'Atlético Levante, que continua guanyant 0-2 en este partit en la matinal de dissabte. Però el Villarreal ha baixat els braços, no?
7: Sí, 5 minuts d'afegit tindrem, segons me diu Miguel, el delegat. Sí, sí, el Villarreal és que, clar, la diferència és molta, i marcar-li un gol ja és difícil, marcar-ne dos per empatar encara és missió més impossible. Ara queden, pues, un minut més 5 en afegir a 6. Jo no sé, ho veig ja pràcticament sentenciat.
3: Ja saben que així en Villarreal, el delegat del Villarreal C, molts anys també Villarreal, delegat del Villarreal B, primer li diu el temps afegit a Juanfra i després, ho trau, ja,
0: Si Juanfra diu que bé, és que sí.
3: Sí, sí, sí, sí. Li pregunta què te pareix, Juanfra, 5 minuts d'afegit, Juanfra li diu, està bé, no, un mes, o canvia. I, no.
7: Miguel Escorihuela porta molts anys, mos coneixem de fa molts anys, és el delegat del Villarreal B al mini, sí, també, del femenino i del Villarreal C. A veure si són 6 en vez de 5, però crec que m'ha dit que 5, anem a veure.
0: Per cert, Lluís, una coseta, tornant a les falles, després de concentrar esta vesprada les candidates, m'escriu gent, diguem, però avui se llegís, no, el dimarts 13 d'octubre, d'ací un poquet menys d'un mes, i si és el dia de la cridada de l'alcaldessa de València, sí, de Maria José Cadarà, a la que serà la nova fallera major. Avui se trien les candidates i deixes candidates el dimarts 13 d'octubre, ahí ese dia se sabrà qui és la fallera major.
3: Les candidates les tindrem en el punt a punt, però tot per l'aire, la cridada de l'alcaldessa en directe, tot per l'aire, així en la ràdio d'Apunt,
9: Així que estarem pendents de Dani Meroño i de tot per l'aire per a conèixer la setmana vinent qui és el nom de la fallera major de València per a les falles de 2027. Efectivament, es confirmen els 5 minuts d'afegit que havia dit Juanfran Roca a l'àrbitre per a que els posara. L'àrbitre ha dit que d'acord i, en fi, si tot continua el seu protocol, tot està bé. Valor per al Villarreal C, ja en les acaballes. Fa molta calor ara, Juanfra, eh?
7: Molta calor. I amunt, ara perquè ja n'acaba dels xavalets, però a Desemà ja som a dir que hi ha en futbol buida i baix, i els xavalets, xicotets, la veritat és que estan tots en la llengua fora perquè és que no poden. I allí crec que són 22 minuts a... sense parar i molts xavalets pues, estaven tots rogers del sol que fa. Bé, és el que hi ha. Jo suposo que d'ací 15 dies ja no tindrem esta calor a les 12 del matí.
9: Però, en fi, no hem tingut pausa per hidratació en cap de les dues parts, així que estem ja vivint els moments de l'agonia del partit. Primer minut de descompte del 5 que ha donat l'àrbitre Benicarlando de l'encontre d'avui, mentre pressiona el Villarreal C, el baló dins l'àrea, però apareix el porter del Llevant per atrapar en una acció on inclús pot haver hagut penal favorable al Villarreal C, però, en fi, finalment l'àrbitre ho decideix. Javi Domènech, com sempre, atent. 146 candidates, 73 majors, 73 xiquetes.
0: 3 per sector,
9: que són
0: clar.
9: 146 cases les que avui estan engalanant a aquestes magnífiques dones i xiquetes. Perruqueria, el traje que estiga bé. I després tots al Roig Arena per a estar al seu costat amb tota la falla. S'espera ple, 14.000 persones en el Roig Arena esta vesprada nit per a este acte faller.
0: Ja t'he dit, Lluís, que jo per a les connexions des del Roig Arena aniré en la Vespa, en la moteta, perquè si no, aparcar impossible. Perquè tu, sí, imagina, totes les famílies, tota la gent que vol, del sector del Xirós, del de Benicalap, des de Benimamet, Butxassot, Beniferri, de tots, perquè podria estar comptant, però esta vesprada ho direm.
9: El córner per al Villarreal, sí, el rebutja molt bé la rereguarda de l'Atlético Levante i finalment el baló que queda endarrerit cap al porter, era Barrera qui buscava Polo. Ataca el Villarreal C, que busca el gol de l'honor. Arjona no pot amb el seu parell i el defensor de l'Atlético Levante la tira fora. Estem a 2 minuts del 95, a 2 per a que es complisca la primera derrota del líder de la categoria, el Villarreal sé que pot deixar de fer-ho si des de les 4 el Torrent guanya en el Pepico Amat, no en el nou Pepico Amat, sinó en el Pepico Amat.
0: Bell.
9: Allí estarem també amb Álvaro Molina per a viure el partit del que pot ser nou líder de la categoria, el Torrent. Mentre hi ha córner, un mes favorable al filial del Villarreal, preparat per al colpeig Saúl Rodríguez. Hi ha 6 homes de l'equip groc dins l'àrea, el Llevant defensa amb tots, la pilota cap al segon pal, el rebuig que queda per a de nou la centrada, bloquejada, magnífic pel jugador del Villarreal, per Murenzi, que guanya la possessió de la pilota, no la perd, per a que puga esgotar este últim minut del temps afegit, amb el 0-2 que reflectís, mira el camp, el valor per a l'Atlético Levante, tocant en el mig del camp, és Álvaro García. Només deixa passar els segons que li resten a l'encontre el filial del Llevant Unió Esportiva. De nou Álvaro García en l'eixida de 3 de l'equip visitant. Entrega per a el seu central, per a Asier de Castro. La té a Coa. Busca per la dreta a Luis Miguel Pérez. Finalment la pilota tocada per Ibars. Provoca el servici de banda per al Llevant en la que va ser última acció del partit, perquè va a guanyar l'Atlético Levante, l'equip blaugrana, que va a sumar la segona victòria consecutiva de la temporada el cap de setmana passat davant de l'Ontinyent, avui davant del Villarreal, dos triomfs consecutius per a l'equip d'Álvaro del Moral, que continua amb la pilota controlada mentre ja van arreplegant en les banquetes perquè saben que a sol li resta el que decidisca l'àrbitre, el Llevant que busca el cantó final. Alça els braços l'àrbitre del partit, l'encontre que conclou, el marcador final, quan es saluden els dos tècnics, 0-2, l'Atlético Levante ha guanyat un bon partit davant del Villarreal C, la victòria que podem, Juan Farroca, qualificar com a justa i merescuda.
7: Sí, amb el 0-1 ja era justa, en el 0-2 totalment merescuda, perquè ha ferit molt més l'Atlètic Levante, o Levante B, ha ferit més en tots els aspectes, defensivament molt bé, sense cap angoixa, ofensivament ha creat molt de perill, en línies generals pues, en el futbol se diu que el que marca gols és el que s'endú el partit, i n'ha marcat dos el filial de Levante, i per això és el que s'emporta la victòria. Els números del partit són possessió 47-53 a favor del Levant, remat a porteria 6, 2 entre 3 parts del Villarreal, 9 per part del Levant B, 4 entre 3 pals, córner 7-3, l'únic que ha guanyat el filial groguet, i en atacs perillosos arribades a l'àrea, i en general pues, en el futbol se diu que el que marca gols és el que s'endú el partit, i n'ha marcat dos el filial de Levante, i per això és el que s'emporta la victòria. Els números del partit són possessió 47-53 a favor del Levant, remat a porteria 6, 2 entre 3 parts del Villarreal, 9 per part del Levant B, 4

0: I tota la felicitació del món per a el Llevant B, perquè ha sabut jugar-li molt bé a este Villarreal, que venia moltíssimes ganes de sumar la quarta victòria consecutiva.
1: Un abraç, Juanfra, cuida't molt.
0: Fins la pròxima, adeu.
1: Gràcies a Juan Ferroca, que ens ha acompanyat al llarg d'esta retransmissió. A punt de plegar a les 2 de la vesprada, ens baixem cap a la zona de vestidors per a buscar els protagonistes. Final de partit, este primer de la jornada. Villarreal 0, Atlético Levante 2, és marcador definitiu.
2: A més gols de Daniel Cervera i de Jorge Endacís. Lluís, estarem pendents de què ens demanes passar amb protagonistes. Gràcies. Són les 2 de la vesprada, menys 20 segons. Moltes més coses encara tenim que contar-los en este primer tram, en este tram matiner del Punt a Punt.
3: Unes veus que coneixes. Una sintonia que t'acompanya. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt. El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
1: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
2: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
0: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O potser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. Apple Ràdio sintonitza amb tu.
3: A Punt Ràdio. A Sagunt, 102.2 i 94.5.

0: L'actualitat no descansa el cap de setmana. Comença l'informatiu de Punt Ràdio amb Jordi Cabezas.
1: Hola, com estan? La Guàrdia Civil investiga com a delicte d'odi l'agressió a tavernes de la Valldigna. Un dels homes apallissats, un marroquí de 32 anys, continua a estora ingressat al Clínic de València. Els atacants també van apallissar un jove senegalès. Els dos, veïns, residents del municipi de la Safor. Encara no hi ha cap detingut. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
2: Mi condena absoluta. No solo a las acciones que, por supuesto, sino a esos discursos que al final acaban siendo el germen de lo que después se convierte en violencia en la calle. La Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio.
1: I tot mentre creixen els delictes d'odi i de racisme com el que s'investiga a tavernes, la Fiscalia alerta d'un increment d'estos delictes. La fiscal Susana Chisbert en declaracions a Apunt.
3: La gent jove, que suposa que s'ha educat en igualtat, està tenint aquestes conductes, la veritat és que espera preocupar-se i molt, no? I crec que la clau no està solament en el càstig, la clau està sobretot en l'educació en igualtat. Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguin menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan, d'alguna manera, alentant la xenofòbia.
1: És dissabte 26 de setembre i estan passant més coses.
0: Informatius cap de setmana. Estos són els titulars que marquen l'actualitat.
1: Este matí hem assistit a la primera manifestació del curs contra Pedro Sánchez. Ha sigut a Madrid, Eva Terol.
4: Sí, unes 20.000 persones han marxat per a demanar eleccions generals i en defensa de Ceuta. Manifestació convocada per l'agrupació Sociedad Civil Española amb el suport del PP i de Vox, Núñez Feijó i Santiago Abascal.
5: Exigirle al gobierno de Pedro Sánchez elecciones inmediatas. España está desprotegida. Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi dos meses. Y el gobierno de España no actuó, y eso que tenía información.
6: Ceuta sigue invadida, y Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos. Y porque parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirlos.
1: L'Ajuntament de Madrid descarta la proposta de l'empresa Urbagestión perquè Mari Carmen torne al seu pis d'on ha sigut desnonada.
4: La dona de 87 anys continua ingressada. La immobiliària volia cedir el pis a l'empresa municipal perquè li donara Mari Carmen, però l'Ajuntament alerta que això comportaria saltar-se tota la llista d'espera d'altres persones vulnerables. Esta vesprada hi ha una nova manifestació a Madrid.
1: I de l'exterior, nou incident relacionat amb la intel·ligència artificial.
4: Diversos bots han accedit sense permís a pàgines web d'agències del govern dels Estats Units, incloent-li la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu que ho està investigant.
1: En els esports no tenim futbol de primera, però sí la Nations League i bàsquet. Raúl Pina.
7: Primer partit d'Espanya després de ser campiona del món en un escenari mític com Wembley i contra Anglaterra. Serà esta nit a les 9 menys quart. Els valencians Grimaldo i Ferran Torres són la nostra representació en la selecció de Luis de la Fuente. Quant al bàsquet, estrena l'Eurolliga de València Bàsquet amb victòria 94-96 a la pista del Besiktas, i l'equip femení disputa a les 5 i quart les semifinals de la Supercopa amb Saragossa.
1: Estem en el primer cap de setmana de la tardor que arriba a Morats estable, però atenció, canvis a la vista, Antonio Sánchez.
8: Molt bona vesprada. Avui hem notat la baixada de la temperatura, que és el més destacable d'este dissabte. Termòmetre, que ja no tenim valors amb calor intensa, estem entre els 28 i els 32 graus. En alguns punts s'ha quedat el termòmetre per de baix d'aquesta xifra, que és sobretot cap a l'alt Maestrat i cap als ports. A la resta, el que estem veient és una jornada no tan calorosa, com hem comentat, i amb més núvols, sobretot cap a les comarques del litoral. Veurem com estos núvols en les pròximes hores se n'aniran més cap al prelitoral, deixant-nos una vesprada més carregada en general de nuvolositat. No només per aquests núvols baixos, sinó també per núvols alts que hi seran i que sorgiran a les comarques de l'interior. En tot cas, estabilitat i sense precipitacions. Veurem com esta situació es mantindrà molt pareguda demà diumenge, amb més núvols associ de matí, de vesprada també núvols baixos cap al prelitoral i litoral, sense pluja i amb temperatures molt paregudes a les d'avui.
1: Manolo Palomar està en la tècnica. Ara són les 2:35.
0: Notícies cap de setmana a Punt Ràdio.
9: Emprender después de la dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria en Dana para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
0: Esta es la información del cap de semana. Apunt Radio.
1: Continua ingressat al Clínic de València el jove marroquí víctima d'una agressió xenòfoba a Tavernes de la Valldigna. Acabem de saber que la Guàrdia Civil està investigant este cas com un delicte d'odi, esta agressió, encara no hi ha cap detingut, al jove marroquí, a l'home marroquí, l'han operat de la mandíbula pels colps que va rebre en una pallissa dissabte passat per part d'un grup d'adolescents. Un grup de persones majors d'edat. En un primer moment s'havia informat que eren adolescents, però no, som majors d'edat. A l'Hospital Clínic està Amparo Fernández.
10: L'evolució de Mohamed, de 33 anys, és favorable. Continua ingressat ací en este Hospital Clínic de València. Nosaltres, este equip de punta, ha pogut comunicar-se amb ell amb moltíssimes dificultats perquè físicament Mohamed no pot obrir la boca. Té part d'aquesta mandíbula cosida, té una operació per una triple fractura després d'aquesta brutal agressió que va patir a Tavernes de la Valldigna fa just una setmana. Sí que ens diu que està a l'espera de parlar amb la Guàrdia Civil. Una volta aquesta milloria mèdica li puga permetre poder expressar-se amb millor facilitat que el que té ara mateixa. I tot just, Jordi, el dia en què hem conegut que Pilar Bernabé, la delegada del govern, ha confirmat que s'investigarà com a delicte d'odi el cas d'esta doble agressió, la de Mohamed i la del jove senegalès, que també va ser agredit.
11: En este momento les puedo decir que la Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio. Y en este momento, gracias a los vídeos que hemos podido ver, se está trabajando en la identificación de todas las personas que participaron.
1: Apunta ha pogut parlar amb un dels testimonis directes de l'agressió. És una de les persones que van atendre en un primer moment el jove magribí. Ens ha reconegut que el poble viu en una situació de por, que saben qui són els agressors, que són majors d'edat i que temen represàlies. Per això hem hagut de distorsionar, com ara escoltaran, la seva veu. Ens ha dit que Mohamed Ford és víctima d'una cacera humana.
12: Era com la caceria, no sé si pots entendre'm. Li van fer com una caceria humana, li van fer una persecució. El xic no es va clavar amb ninguna xiqueta, és que no s'aguantava ni de peu. És que encara que ella haguera volgut fer-li alguna cosa a algú, és que no tenia ni força. I no vull que deixi la meva veu, perquè jo tinc dos xiquets, jo no vull que tinga represàlies al meu fill per culpa meva.
1: Bueno, pues este cas de Tavernes de la Valldigna podria acabar en mans de la justícia si finalment es confirma que sí, que estem davant d'un delicte d'odi. La Fiscalia Especialitzada ja parla d'un repunt de casos, sobretot lligats a agressions racistes. A més, un informe del Ministeri de Migracions alerta que durant l'agost els missatges d'odi en xarxes socials s'han disparat fins a un 76%, just amb la crisi migratòria de Ceuta. Adelaida Ferrer.
13: De moment, la víctima de Tavernes no ha interposat cap denúncia, però així i tot no queda desprotegida, perquè per a la fiscal delegada de delictes d'odi, Susana Gisbert, els indicis semblen clars.
3: Indiciàriament podem estar davant d'un delicte d'odi i els delictes d'odi són perseguibles d'ofici.
13: Uns delictes, els d'odi, que diu Gisbert, creixen cada dia, especialment els vinculats a agressions racistes i xenòfobes.
3: I si notem un repunt, es nota en les xarxes socials, qualsevol usuari de xarxes socials es nota.
13: De fet, segons un informe del Ministeri de Migracions, a l'agost i després dels fets de Ceuta, els missatges d'odi en xarxes socials es van incrementar en un 76%, en la gran majoria adreçats a persones d'origen magribí, i les plataformes hi van actuar retirant-ne el 73%. Però s'hi pot establir una relació amb les agressions al carrer?
3: Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguen menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan d'alguna manera alentant la xenofòbia.
13: La clau, recorda Gisbert, no està en el càstig, sinó en l'educació en igualtat.
1: Per cert que la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha assegurat este matí que darrere d'estos delictes i actituds xenòfobes hi ha els insults i les desqualificacions d'alguns partits polítics.
11: Y es esa normalización de los discursos de odio que estamos viendo especialmente en responsables políticos. Cuando se dice
2: y se insulta al presidente del gobierno, a las personas que están en la vida pública, del insulto a la acción violenta, hay un paso.
1: 20 minuts per arribar a les 3 de la vesprada. 20.000 persones s'han manifestat este matí a Ceuta, a Madrid, volem dir, per a demanar eleccions generals i en defensa de Ceuta. Ha sigut la primera manifestació del curs contra Pedro Sánchez.
14: ¡Es una mafia! ¡Es un gobierno!
1: Convocada per l'agrupació Sociedad Civil Española, amb el suport del PP i de Vox, tot i que el líder popular Núñez Feijóo no ha estat present. Redacció de Madrid, Susana Fuster.
15: Bona vesprada, sí, hem vist moltes banderes espanyoles, crits contra Sánchez i proclames en defensa de Ceuta. Recordem que esta era la segona manifestació que convoca esta plataforma civil en només 4 mesos. En la manifestació han participat els partits de l'oposició. Escoltem Santiago Abascal, líder de Vox, i Miguel Tellado, secretari general del Partit Popular.
6: Y se sigue promoviendo la invasión migratoria desde hace mucho tiempo con este gobierno. Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos.
5: Yo creo que hay un sentir común, un sentir generalizado de que el gobierno de España no ha actuado de forma responsable. Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima.
15: Més de 20.000 persones, com comentes, han reclamat la convocatòria d'eleccions generals abans del 15 de novembre i el retorn al Marroc dels migrants que van entrar il·legalment a Ceuta. També que Sánchez siga jutjat per un suposat delicte de traïció, qüestió sobre la qual no es pronuncien els populars. Sí, ho ha fet l'executiu, que contesta i critica el PP per recolzar esta marxa. Escoltem Òscar López, ministre per a la transformació digital i la funció pública.
16: Cada oveja con su pareja. Nunca verán al PP defendiendo la vivienda o la educación, pero siempre le verán en las manifestaciones ultras que se convocan para insultar.
1: Així hem arribat a les 2:42.
0: Informatius cap de setmana. A Punt Ràdio.
17: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
1: Continuem repassant l'actualitat en este dissabte. La jutgessa de la Dana ha sol·licitat informació sobre 2 xiquets trobats morts a Torrent per si van ser arrossegats per les barrancades d'ara fa 2 anys. Els cossos els han trobat en un camp de tarongers, Eva, al costat de l'A7.
4: Sí, la magistrada de Catarroja, que instruïs la causa de la gestió de la Dana, ha demanat a la Guàrdia Civil de Picassent tota la informació sobre els cadàvers dels 2 menors.
1: Recordem que en eixa Dana del 2024 van morir 232 persones, però el nombre de víctimes no ha parat de créixer a mesura que ha avançat la instrucció.
4: I si es confirma que els 2 xiquets trobats a Torrent van ser arrossegats per la barrancada, la xifra pujaria a 234 víctimes mortals.
1: Ho destacàvem en la portada. L'Ajuntament de Madrid descarta la proposta de l'empresa Urba Gestión perquè Mari Carmen torni al seu pis d'on ha sigut desnonada. La dona de 87 anys continua ingressada. La immobiliària volia cedir el pis a l'empresa municipal perquè li el donarà a Mari Carmen, però l'Ajuntament avisa, alerta, que això no es pot fer, que comportaria saltar-se tota una llista d'espera que hi ha amb altres persones que també són vulnerables. El sindicat d'inquilines, Eva, considera l'actitud d'Urba Gestión com a cinisme.
4: Sí, després de 8 anys pressionant-la i 4 intents de llançaments, ara, diu el sindicat, es mostrava disposat a cedir l'habitatge a l'Ajuntament, sabent que no se'l podran donar, ha dit. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat la proposta, però es mostra disposat a fer de mediador.
1: En qualsevol cas, esta vesprada hi ha noves manifestacions convocades arreu d'Espanya. La més multitudinària s'espera a Madrid. Un cas semblant al de Mari Carmen és el del veïnat dels números 23 i 25 del carrer de Pasqual de la Mata, al costat del Parc de la Bola d'Or. Tot i que alguns fa 50 anys que paguen el lloguer, el canvi de propietat de l'edifici els amenaça de fer-los fora. Després els donem més detalls sobre este cas en concret, este cas alacantí, i sobre el cas de Mari Carmen ha parlat este matí la candidata a l'alcaldia de València per Compromís, Mònica Oltra. Ha participat en una jornada de treball d'iniciativa amb regidors i regidores d'esta formació d'iniciativa per a preparar ja les eleccions de l'any que ve. Oltra explica que ara fa uns dies socialistes i populars van votar en contra o van deixar caure una proposició de llei per a reduir el poder dels fons voltor.
18: Estem més capacitats i millor preparats que el bipartidisme, PP i PSOE, per a governar. Un exemple molt clar el tenim en el que ha passat en el desnonament de Mari Carmen. Fa menys d'una setmana, tant PP com PSOE no donaren suport a una llei que havien presentat des de Compromís per a que els fons buitre no puguen ser titulars i propietaris de vivenda. Això arreglaria moltes situacions com les de Mari Carmen.
1: I ara sí, els donem més detalls des de la redacció d'Alacant d'Ixecà semblant al de Mari Carmen, el que afecta al carrer de Pasqual de la Mata d'Alacant, Marc Gomar.
19: En juliol de l'any passat, una mercantil madrilenya va adquirir dos blocs de pisos amb 15 famílies que vivien de lloguer. A mesura que els vencien els contractes, es negaven a renovar-los, tot i que els inquilins estaven disposats a pagar més. Montserrat Oca hi viu des de fa 26 anys. Josefa Javaloyes, des de fa mig segle.
20: Intentamos negociar con el abogado de Carrusel para llegar a un acuerdo o una subida de alquiler y poder seguir quedándonos, porque Alicante es imposible hoy en día encontrar algo.
21: Estamos dispuestos a pagar lo que haga falta, con tal de que no nos tire.
20: Eso han negado. Ellos quieren los pisos porque de cada piso sacan tres estudios.
19: Per al sindicat de la vivenda de Carolines, ixa és la clau. Convertir pisos de 70 metres amb unes rendes d'entre 300 i 500 euros mensuals en tres estudis de 20 que en la zona es cotisen per entre 700 i 900 euros. Des del sindicat han sol·licitat una inspecció al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament perquè consideren que incompleixen els requisits mínims d'habitabilitat. Escoltem Carlos Pastor.
22: Tenen una entrada general, diguem-ne, comuna per a els tres estudis. Això no podria ser si estem parlant de vivendes que són independents. Tampoc el complixen perquè tenen una superfície de 20 metres quadrats.
19: A mesura que els vencien els contractes havien de marxar. Ja se n'han anat tres famílies. En queden 12 que continuen pagant i esperen que es pronunciï la justícia i el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alacant.
1: Les 2:47, a Olocau, la Serra de la Calderona ja és accessible. Un servici de vades adapta les rutes a persones que tenen algun tipus de discapacitat. Hem acompanyat Miguel i Àngel Martínez en una d'aquestes rutes accessibles. Ens ho conta Xaila Lluc.
23: La mobilitat reduïda no impedís recórrer la Serra de la Calderona. Esta cadira permet a Miguel xafar la muntanya. El preparen, l'acomoden i comença la ruta.
24: Per gaudir de la naturalesa i de puestos com este, pues, si no és en una cadira com esta, pues, no podria fer-ho.
23: Una manera de trencar la rutina que aporta beneficis emocionalment i psicològicament.
25: Tot lo que siga poder obrir un camp diferent al de la ciutat, al de estar en casa, pues, poder gaudir de la natura sempre és positiu.
24: Vitalment te dona molt.
23: Jamo Muru adapta cada itinerari a les necessitats dels participants.
26: Perquè no és el mateix adaptar una ruta per a persones cegues que per a persones sordes, que per a persones amb mobilitat reduïda.
23: A Olocau el servici té el suport de l'Ajuntament i és gratuït. Però per obrir més espais per a tots calen professionals especialitzats.
26: Nosaltres defensem la professionalització del turisme adaptat perquè al final és un nicho gran de gent que també necessita professionals que adaptem experiències a les seues necessitats.
23: I per a Miguel arribar fins ací és molt més que completar una ruta.
24: Poder passar un dia en muntanya, en la família, tranquil·lament, veure la naturalesa, apreciar-la, gaudir-la.
23: I que la natura sigui un oasi a l'abast de les capacitats de les persones.
1: De l'exterior, nou incident relacionat amb la intel·ligència artificial, perquè diversos bots han accedit sense permís a pàgines web d'agències del govern nord-americà. OpenIA diu que ho està investigant. Això després que uns dies informara d'un altre incident molt semblant a Austràlia, Eva.
4: La Comissió de Borsa i Valors és una de les pàgines web on els agents d'intel·ligència artificial d'OpenIA han entrat sense permís. També s'han infiltrat en llocs vinculats al Departament de Comerç per accedir a dades del cens i ho haurien intentat sense èxit amb el Departament d'Educació. Ho publica el New York Times i OpenIA diu que ho està investigant i que hi ha més organitzacions afectades. En cap cas, els bots dissenyats per a fer tasques de recerca i recopilació d'informació van rebre instruccions dels creadors. Per a l'empresa de Sam Altman, són comportaments inesperats i preocupants de la seva tecnologia, però en cap cas es tractaria, diu, d'una violació de la seguretat. No és el primer episodi protagonitzat per una IA fora de control que actua de forma autònoma.
3: the AI agent accessed.
4: Fa només uns dies, el govern australià denunciava que l'empresa de ChatGPT va piratejar el portal del sistema de salut pública del país, d'on va extraure arxius públics i privats, tot mentre creix la preocupació i el debat sobre els riscos de la IA.
1: I Donald Trump rebutja la proposta que ahir va fer l'Iran per a reobrir l'estret d'Hormuz en 7 dies. Washington desconfia de Teheran i aposta per reprendre la guerra després de les eleccions de mig mandat del dia 3 de novembre, Remei Blasco.
7: Teheran ha fet pública a les Nacions Unides l'última proposta de pau que ha fet arribar a Washington a través de Qatar. 7 dies de treva també al Líban que culminarien amb la reobertura de l'estret d'Hormuz i, en conseqüència, una baixada de preus dels combustibles arreu del món.
8: The strait can be reopened. A normal maritime passage restored within 7 days.
7: L'estret es reobriria i el trànsit marítim es podria recuperar en 7 dies, ha dit el cap de la diplomàcia. Segons el The Wall Street Journal, Donald Trump ha rebutjat el pla, que l'obligaria a alçar sancions al petroli, a alliberar actius congelats i posar fi al bloqueig naval a Hormuz. El president s'ha limitat a publicar un mapa on l'estret porta el seu nom. Esta setmana, en l'ONU ja s'havia debatut entre el diàleg o l'aniquilació de la República Islàmica.
9: Will a deal be made with Iran, or do I annihilate the Islamic Republic?
7: La represa de la guerra, molt impopular als Estats Units, seria a partir del 3 de novembre. Eixe dia són les eleccions de mitjà termini, en què Donald Trump es juga a la majoria de les dues cambres del Congrés.
1: I més sobre Trump. El president nord-americà, Eva, estaria preparant una acció militar a Cuba.
4: Segons publica la CBS, el president nord-americà avalua amb el Pentàgon la capacitat logística i sanitària del Comandament Sud per a poder llançar l'operació. Des de l'Havana, el govern cubà no veu motius per a l'atac i demana als Estats Units que alce les sancions.
1: I el president de Rússia, Vladimir Putin, que ha dit que no té previst atacar Europa, mentre accelera l'ofensiva, això sí, contra Ucraïna, on ja es disposen a passar el quint hivern en guerra.
4: El Kremlin manté el bombardeig a les infraestructures energètiques i n'ha sumat d'altres, com centres tecnològics i de dades, el que fa impossible el teletreball de milers de ciutadans. En les últimes hores han mort almenys 10 persones.
1: Gràcies, Eva. I ara, els esports.
0: A punt esports, en A punt ràdio.
1: Ampliem el menú esportiu, com sempre, amb continguts de futbol i de la pàgina poliesportiva. Raúl Pina, hola de nou.
10: Hola, de nou a les 9:15. Wembley comença la fase de grups de la Nations League per a Espanya, tot i ser els actuals campions del món. Luis de la Fuente manté viva la fam per aconseguir més títols.
12: Yo sé cómo es la manera en la que están hechos estos futbolistas. Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora. Ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión.
10: Recordem que en la llista estan els valencians Ferran Torres i Alejandro Grimaldo. L'absència de lesionat Pedro Porro en el lateral dret la cobrirà Eric, el futbolista del Barça. En primera no tenim lliga, tot i que Aguirre accelera els entrenaments del València Paterna per conèixer la plantilla i implementar la seva filosofia. En segona, si tenim competició de forma cronològica, demà a les 6:30, Burgos-Eldense. Javi Calleja detalla les capacitats del Burgos.
13: Però un Burgos muy competitivo, un equipo compacto, con jugadores también que tienen mucha experiencia en la categoría, arriba tienen mucha pegada.
10: I dilluns, abans, David Ruiz es baixa confirmada, però torna a la llista de convocats Olaizola i Jordi Martín. I dilluns torna ara sí per al líder. El Castelló jugarà a Butarque contra el Leganés. Lucas Alcázar valora el gran inici dels orelluts.
27: El comienzo del equipo ha sido fantástico. Creo que ha dado una gran versión tanto fuera de casa como en casa, que eso para nosotros es importante.
10: En primera federació, primera ref, altre líder en el grup 2, el de Villarreal B, va superar 1-3 a nit el filial de l'Atlètic de Madrid. El conjunt de David Albelda supera per un punt en la classificació el Saragossa. I a les 4:15 el Rubial, Àguiles, Hèrcules. Beto Company vol la tercera victòria consecutiva per als herculans i així avançar llocs en la classificació.
28: Sí, claro, obviamente, en una categoria tan igualada donde cuesta tanto ganar, cuando puedes hacer una racha de partidos ganados, pues pegas saltos, ¿no? Que son hacia donde queremos ir. Y esa es la intención.
10: Canvi de valor, estrena del València Bàsquet en l'Eurolliga amb triomf 94-96 a la pista del Besiktas turc. TJ Shorts, amb 26 punts, va ser l'heroi amb la cistella del triomf en una acció final amb entrada en safata. El base de moment fa que Montero caiga en l'oblit. Demà a les 6, el Roig Arena torna a l'ACB amb l'enfrontament a Lleida, perquè el bàsquet no para. I més bàsquet en clau taronja amb les semifinals de la Supercopa Femenina. València Bàsquet juga A les 5 i quarta, Torrejón de Ardoz contra Saragossa. Primer títol en joc i esta és la visió de l'entrenador Javi Torralba en la seva estrena després de l'etapa de Rubén Burgos a la banqueta.
2: Supongo que este primer partido va a ser una idea de ver cuál es nuestro punto de partida. Pero bueno, uno de los favoritos este año para estar en lo más alto de todas las competiciones que vamos a participar.
10: En l'altra semifinal s'enfronten Liganés i Jairis. I pel que fa a la primera FEB, que és la segona categoria del bàsquet nacional, avui estrena del Lucentum d'Alacant al Pedro Ferrandiz contra el Partizan Fuenlabrada a les 7. Sí, el Partizan. Per allò de que en el seu moment el Partizan de Belgrado, quan la guerra de l'antiga Iugoslàvia, va jugar allí els seus partits. Aquest partit és a les 7 del Pedro Ferrandiz. I tenis Laver Cup a Londres per ara 3-1 a favor d'Europa contra la resta del món. Alcaraz formant parella amb Mensik en dobles i Rafa Hodar en individual van donar dos punts molt valuosos als europeus. Fórmula 1 acaba fa uns minuts. Ha conclòs aquesta carrera del Gran Premi d'Azerbaiyán als carrers de Bakú. Primer Russell per davant de Verstappen i de Hadja Sainz 11 i Alonso ha hagut d'abandonar. I acabem amb la 15K nocturna de València que tindrà lloc a partir de les 10:30 de la nit i que recorrerà les principals artèries del Cap i Casal, edició número 13 i amb una participació rècord de prop de 14.000 atletes.
1: Eres un d'ells, Raül?
10: No, m'agradaria. L'he fet una vegada en les primeres edicions, però el tema si fem feina no...
1: No pot ser. No te pots preparar.
10: Per a tu no. A tu no arribem.
1: Gràcies, Raül.
10: A tu, Jordi.
1: Quatre minuts i arribem a les 3 de la vesprada. Obrim pàgina cultural, brials, encaixos, barrers de copa, trajes de gala. Avui al Coi és vist de modernisme i reubica la ciutat en la moda de principis del segle passat. Les recreacions es traslladen directament a l'estètica de l'època daurada de la ciutat més industrial de tota la província d'Alacant d'ara fa 100 anys. Anem a escoltar algunes de les persones que este matí, este migdia, han participat i estan disfrutant d'este esdeveniment de la Fira Modernista.
5: Són balls molt elegants i molt, molt tradicionals, val? Són molt fins.
6: El que el coi va ser fa un segle.
5: A les merceries i tot va molt bé, perquè les trepetes, tot el que tens que acabar de les coses...
11: Acabes de descobrir que és una relació de mierda, però d'aquí per arriba, oye.
14: ¿Y si hacemos un viaje?
1: Fer una sèrie des de la Comunitat Valenciana és aconseguir que viatge molt més enllà. És el camí de Connectors, una productora nascuda a Ontinyent que ha convertit la sèrie Lo que sea por vosotras en una història que ja ha arribat a les plataformes. Ara prepara una nova temporada. Ens ho conta Vanessa Martínez.
15: Tres amigues, una revista dels 90 i un viatge per intentar recompondre una vida després d'una ruptura. És la història de Lo que sea por vosotras, de la xicoteta productora d'Ontinyent, Connectors. Ha aconseguit convertir una idea en una sèrie disponible en plataformes internacionals com Prime Video i Apple TV.
16: Vam buscar distribuïdores i al final una distribuïdora que està en Los Ángeles mos va contestar i ells són els que mos van posar pues, en Prime Video, en Tubi, en Apple TV.
17: Que aunque sigamos una productora independent, sempre intentem buscar esa qualitat de rodatge, esa professionalitat.
15: En estos moments estan rodant la segona part.
17: Ara mateix mos queden les últimes gravacions i jo crec que per a novembre-desembre podrà estrenar en plataformes.
15: Albaida, Ontinyent, Alcoi són alguns dels escenaris. Rodar en terreny conegut té els seus avantatges.
18: Per exemple, jo soc d'Albaida i pues, tinc contactes, per exemple, en l'Ajuntament, vaig parlar en l'alcalde, per a que ens deixaren localitzacions.
15: Una sèrie feta així per una productora decidida a demostrar que les històries locals també poden tindre vocació universal.
17: No volem abandonar la nostra comarca, que és el nostre sello d'identitat.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Salutacions, novament. Què tal? Molt bona vesprada. Són les 3 de la vesprada i 2 minuts. I així continua el Punt a Punt en A Punt Ràdio. Ja sabeu, jornada de dissabte plena d'esports. Seguim de carrereta des de les 12 del migdia fins a les 12 i mitja de la nit. Ara de seguida repassarem els resultats del matí. També anem a posar en context la carrera de Fórmula 1 del Gran Premi d'Azerbaiyán, que ja ha finalitzat en la victòria de George Russell. I també aprofitarem per a fer una connexió amb Torrejón de Ardoz i una mini prèvia de la Supercopa Femenina de Bàsquet, de la qual, per cert, vos oferirem els dos partits esta vesprada. A banda, també recordarem la victòria ahir dels Six de València Bàsquet a Istanbul. I a partir d'ací, des de les 3 i 3 de la vesprada, futbol femení, futbol de tercera federació, futbol de segona federació, l'oportunitat de l'Hèrcules de sumar 3 victòries consecutives en primera federació. També, com he dit abans, les 2 semifinals de la Supercopa Femenina de Bàsquet. Parlarem de futsal i oferirem el partit del Servidú Peñíscola, d'handbol a Sobal en eixe duel del EON Orneo Alacant. Connectarem amb el Roig Arena en un dissabte en el qual anem a conèixer l'elecció de candidates a Fageres Majors de València i tancarem amb el partidàs de Wembley, Anglaterra, Espanya, des de les 8:45 de la nit. Com sempre, ja vos sabeu, ja ho sabeu, anem carregats. Benvinguts de nou a la passió de l'esports, benvinguts de nou a la màgia de la ràdio. 12 del migdia i 4 minuts. I anem a fer el canvi perquè la setmana que ve no vaig estar per ací, així que anem a fer l'estrena ja del mes d'octubre. Així continua. Dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el Punt a Punt.

0: gente de zona em té enamorat. No estem en Toulouse, estem en Burjassot, però ja sabeu que així en la sintonia del Punta a Punta, a banda de que vosaltres sou fonamentals, també el nostre equip de tècnics, així avui ben representats per Maite Freitas, per encetar esta vesprada. Està per així també Clara Alcover. Hola, Clara, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Esta també dona un poquet de ritme.
1: Dona el veredicte d'esta de sintonia.
0: Esta és molt bona, és en Juan Magán i està molt,
1: mira,
0: molt xula.
1: Mira, a mi no m'expliques res, que jo ja me la sé tota.
0: Ah, te la saps. Aterrizamos en Benidorm, destino Puerto Banús. Hem tingut un xicot d'accident en la zona de producció perquè Juanjo Romero acaba d'agarrar la navaja d'afaitar, acaba de tallar-se les orelles, però m'imagino que com és un extraterrestre li creixeran de seguida un parell més. Ja sabeu, amics i amigues, que vosaltres també podeu ser part fonamental del Punt a Punt, per exemple, en les nostres xarxes socials, @puntapunt, en Twitter, TikTok i Instagram, per a participar, per a comentar, per a opinar, per a dir el que vulgueu. I també el nostre amic Sergio Olcina vos recorda el número de WhatsApp.
2: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.
0: El WhatsApp del Punt a Punt per a participar, per a ser un mes en caps de setmana en els quals no n'hi ha futbol de primera divisió, però sí que n'hi ha tota la resta, eh? Segona divisió, primera, segona, tercera federació, Lliga Comunitat, demà tindrem el futbol més nostre a les 10 de la nit, parlarem molt de futbol internacional perquè ja sabeu que estem en este maxi paró de seleccions internacionals i que Espanya juga 4 partits en estos 21 dies i anem a estar molt pendents, sobretot d'eixe primer que se disputa avui en un camp meeting com és el de Wembley. A les 3 i 6 minuts és moment de recordar el menú de la vesprada i de la nit, que és molt i molt variat.

menú que va començar ara de seguida a partir de les 4 de la vesprada en futbol femení, la tercera jornada de la Primera Federació. Se n'anirem cap al miniestadi de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza per a contar-vos el Villarreal femení Athletic Club de Bilbao B, amb la narració de Toni Galindo, i anem a fer també una mini prèvia escoltant les declaracions del seu tècnic Jordi Ferriols en les darreres hores. També a les 4 de la vesprada passem de futbol femení a tercera federació, grup sext. Parlem de la quarta jornada del grup dels valencians, en el qual se van enfrontar dos equips de la nostra terra, com és l'Eldense B d'Elda i el Torrent Club de Futbol. Una narració des del vell Pepico Amat amb Álvaro Molina, que ens contarà tots els detalls. El primer plat fort de la vesprada arribarà a les 4 i mitja de la vesprada amb la cinquena jornada de Primera Federació, grup segon, Àguiles Hèrcules des del Rubial, camp mític del futbol murcià. Gonzalo Blanes i Toni Cabot, que ens van aportar, esperem, la tercera victòria consecutiva del conjunt de Beto Company. Continuarem ja parlant d'una altra pilota, en este cas de bàsquet femení, Supercopa, primera semifinal, València Bàsquet Casademont Zaragoza, a les 5 i quart de la vesprada, amb Salva Gomis en viu i en directe des d'eixe pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón. Ja sabeu, esperem que València Bàsquet avui pot ser en el duel que podria ser fàcilment una final anticipada, se classifique per a la final que oferirem demà, esperem, creuem els dits, també demà des de Torrejón. A partir de les 6 no és futbol, però l'he clavat en el menú perquè és un dia molt important per a la gran festa que tenim així en el Cap i Casal, la gran festa en la província de València, com és les falles de 2027. Avui són les eleccions a candidates a falleres majors. Carlos Urrutia va estar en el Roig Arena, molt pendent de tot el que passe. Estarem amb els protagonistes a nivell institucional i durant tota la vesprada i també per la nit. Imagina que ja en temps de 90 minuts oferirem els noms de les 13 integrants de l'acord d'honor en la categoria d'infantil, fallera major infantil i també de fallera major definitiva, adulta en este cas. Anem a oferir tot, esta vesprada, així en la sintonia de Punt Ràdio. A les 6 i mitja parlarem de futsal en la tercera jornada de Primera Divisió. Servigroup Peñíscola, Valdepeñas, amb José Luis Gual des del Juan Vizcarro. Futbol, quarta jornada de Segona Federació, a les 6 i mitja també. Orihuela Castelló B, que ens va contar Javier Vicente Lozano des de l'estadi de Los Arcos, i estarem molt pendents del conjunt dels Escorpins, a veure si continuen en el bon inici d'esta temporada. A les 8, segona semifinal de bàsquet femení de la Supercopa, Innova Leganés davant Ozono Global Jairis, Salva Gomis, que continuarà en ese pavelló Jorge Garbajosa. 8 i mitja, Ambol, en la tercera jornada de la Lliga, Asobal, Orneo, Eon Alacant davant Granollers, Gonzalo Blanes, que ens portarà tota l'emoció del millor Ambol des del Pitiu Rossell, i per a tancar, no menys quart de la nit, el nostre partit de la jornada bijusa, el duel que se va disputar a Wembley, Anglaterra-Espanya, amb Luis Urruti en la narració, Fernando Gómez Colomer i Charlie Gea en els comentaris. Recordeu, primera jornada de la fase de grups de la Nations League. I tancarem a partir de les 11 de la nit oferint els noms de les 26 integrants de les dos corts d'honor de les falles 2027, i durant els últims 90 minuts del punt a punt, Carlos Urrutia, que ens va portar temps de tertúlia, l'anàlisi, la reflexió, tot el que ha passat esta jornada. Un dia, com deia abans, intens, així en la sintonia del punt a punt, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit. Ja sabeu, la frase que sempre repetim, sempre estem, poseu la ràdio, sempre estem al punt a punt en Apunt Ràdio. 3 i 10, a banda de recordar el que ha passat este matí.

0: anem a començar en el repàs i ara de seguida, Clara, te pregunto també per la resta de cosetes, per exemple, el que ha passat en aquest Gran Premi d'Azerbaiyán, en la victòria de Russell, però este matí vos hem contat en la sintonia del punt a punt el 0-2 del Llevant B davant el Villarreal C. Una molt bona victòria del conjunt filial dirigit per Álvaro del Moral, que s'ha imposat en autoritat en la seva visita a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. És l'únic duel que n'hi havia este matí. Ja sabeu que per a la vesprada tenim el duel de l'Eldense B davant el Torrent. A les 5 se juga la Xeneta Hércules B i a les 5 també l'Espanyol de San Vicente davant l'Acero. També este matí, com deia, estàvem pendents de la Fórmula 1, Clara. Molt emocionant la carrera, molt emocionant, i a banda ha servit per a retallar i posar les coses més compactes en el Mundial de Velocitat. Què és el que ha passat?
1: Així és, perquè George Russell ha sigut el gran protagonista als carrers de Bakú. El britànic de Mercedes ha emportat aquest gran premi d'Azerbaiyán en una carrera marcada per dos cotxes de seguretat i amb un final ajustadíssim, perquè Russell ha guanyat per només una dècima sobre Max Verstappen, mentre que Isaac Hadjar completa aquest podi. I ha sigut una victòria important també per al Mundial, perquè Kimi Antonelli, líder del campionat, només ha pogut ser cinquè i veu reduït així el seu avantatge que tenia sobre Russell. I a més ha sigut una jornada moguda per als espanyols, perquè Carlos Sainz ha remuntat des de la 14a posició per acabar de ser i ha sumat un punt, mentre que Fernando Alonso ha abandonat, al igual que el seu company Lance Stroll. I un dels moments de la carrera l'ha protagonitzat Franco Colapinto, que en una de les represes s'ha emportat per davant a Pierre Gasly, i l'accident també ha acabat implicant a Lando Norris, i els tres han quedat fora de la carrera. Així que la Fórmula 1 no para, i la pròxima cita serà el Gran Premi de Singapur del 9 al 11 d'octubre al circuit urbà de Marina Bay.
0: Antonelli continua com a líder del Mundial, això sí, ha vist com George Russell li retalla punts, està només a 66 punts George Russell de Kimi Antonelli, del pilot italià. Això respecte a la Fórmula 1. També hem de comentar, per exemple, el partit que se va disputar ahir i el partit que n'hi ha en marxa en la Lliga Hypermotion, és a dir, en segona divisió, Clara.
1: Perquè concretament acaba de marcar ara Quita per a la Reial Societat B, que acaba d'iniciar la segona part. En xoc està el Ceuta 0, Reial Societat B 1, que, com bé comentàvem en setmanes anteriors, el Ceuta no és capaç de sumar ningú punt, encara no ha arribat.
0: Ni sí, l'altre dia va empatar, sí, el 94.
1: Tota raó. Sí, en la porta. Jornada 7, i ja ha jugat també el Girona 2, Albacete 0, en xoc està el Ceuta 0, Reial Societat B 1, al minut 49, i avui dissabte també tenim altres cites a partir de les 4 i quart, el del Granada davant l'Andorra, 6 i mitja, dos partits, el Celta Fortuna davant del Sabadell i el Tenerife davant del Càdiz, i demà diumenge a partir de les 2 serà el torn del Valladolid Córdoba, a les 4 i quart Mallorca Almeria, 6 i mitja Burgos Eldense i Eibar Las Palmas, i a les 9 tancarà la jornada de diumenge i se derbi asturià entre l'Oviedo i l'Sporting, i serà el dilluns a partir de les 8 i mitja quan es tanque esta jornada 7 de la Lliga Hypermotion amb el partit del Leganés davant del Castelló. En quant a la classificació, el Castelló continua líder amb 16 punts, un per damunt de l'Eibar, que encara està invicte, mentre que l'Eldense és de 7è amb 5 punts i just per damunt de la zona de descens, i per baix estan el Càdiz, l'Andorra, l'Albacete i el Ceuta, que ocupen ara les 4 últimes posicions en la Lliga Hypermotion.
0: Important, acaba d'empatar el Ceuta, només li ha costat 3 minutets fer el gol de l'empat. Li anotem, crec que ha estat clara, Carlos Hernández. Sí. Assistència de José Matos. Pues empata el Ceuta en el minut 51, és a dir, en el 6 de la represa. Ceuta 1, Real Sociedad B 1, en esta categoria d'argent, com és la Lliga Hypermotion. Ràpidament repassem...
1: Que no para mai.
0: Repassem el grup segon de la Primera Federació, que va començar a ir molt bé per als interessos del Villarreal B, que va guanyar ben guanyat en la seva visita a l'Atlético Madrileño, en un partit en el qual el conjunt de Fernando Torres, no sé si pareixia més un equip de futbol o un equip de taekwondo, perquè un parell d'accions absolutament impossibles de no xiular de la forma que es va xiular, una entrada al turmell criminal i pràcticament una colzada en l'avantbraç en la cara d'un jugador del Villarreal, pues he llegit en xarxes polèmica al respecte. Són dos roches com un piano, però les dos. I l'Atlético Madrileño, que va acabar el partit en 9 jugadors, el Villarreal ve que també se va aprofitar de la circumstància en la segona part. Victòria sòlida, contundent i de molta qualitat del Villarreal B, David Albelda, 1-3, davant l'Atlético de Madrid B. Ahir també derrota de l'Eivissa 0-2 davant el Saragossa. I anem a recordar, Clara, que per avui tenim 3 partits d'esta categoria de bronze d'aquest grup segon de la Primera Federació.
1: Sí, anem a repassar este, el menú d'avui per a la Primera Federació al grup segon. A partir de les 4:30 se jugarà el Àguilas davant de l'Hèrcules. També a les 4:30 el Torremolinos davant de l'Algeciras i ja a les 7:15 serà el torn del Nàstic davant del Sant Andreu i ja per a demà l'Europa davant del Rayo Majalaonda a partir de les 4, a les 6:15 l'Antequera Real Jaén, a les 7 el Teruel Huesca i tancarà la jornada en esta lliga el Real Madrid B davant de l'Alcorcón a partir de les 8:30.
0: Això respecte a esta categoria de bronze, la qual ja sabeu que passa el que passa, el Villarreal B va acabar el cap de setmana com a líder, 13 puntets i està en eixa zona alta. Avui, per cert, tots a tope amb l'Hèrcules d'Alacant, que visita Àguilas per a mesurar-se al conjunt casolà. En la quarta categoria, en este cas, segona federació grup tercer, anem a recordar, Clara, els partits que tenim este cap de setmana, se disputen pràcticament tots demà, excepte un que anem a oferir esta vesprada des de Los Arcos.
1: Que serà a partir de les 6:30 el partit entre l'Orihuela i el Castelló B, que el podran seguir amb el nostre company Javier Vicente Lozano en directe des de ixe camp que vos agrada tant, com és el... Sempre li digueu, el mític Los Arcos.
0: És que és un mític, Orihuela és un mític també del futbol valencià, en este cas de la província de Alacant. Recordatori que per a demà tenim un menú prou interessant i comença des de el protet, des de les 11:30 del matí.
1: Sí, perquè este any, com bé hem vist, estan començant els partits en segona federació a partir de les 11:30 i demà serà el torn del Cieza davant l'Atlètic Baleares i també de la Nucía davant el Mallorca B, al igual que el Peña Deportiva davant el Real Murcia B i a partir de les 12 serà el torn d'altres partits, el Poblense davant del València Mestalla, el UCAM Murcia davant l'Intercity i ja per la vesprada a les 6 2 partits, l'Alcoyano davant el Deportiva Minera, el Yeclano s'enfrontarà a l'Ilicitano i tancarà la jornada a les 7 el Lorca Deportiva davant del Castellonense.
0: Això respecte a esta categoria, quarta categoria, per cert, van a revisar el gol del Ceuta, jo no sé exactament què estan revisant, però porten 4 minuts revisant l'acció del gol que pareixia una cabotada prou clara del conjunt casolà. I faltava per fer el repàs, ho hem dit abans, d'esta tercera federació, la qual este matí ja hem contat, eixa victòria del Llevant B davant el Villarreal C, recordem Villarreal C que portava 9-9 en l'inici de la temporada, el Llevant B que ha guanyat eixos gols de Dani Cervera i de Jorge de Assís, apretant molt la classificació en la zona de dalt i també, Clara, el que havíem de fer era el repàs d'esta jornada que ha començat este migdia i que té 3 cites més esta vesprada.
1: Esta jornada 4 continua a partir de les 4 en el partit el Dense B Torrent, a les 5 Espanyol de Sant Vicent davant l'Acero i a les 5 també la Xeneta davant de l'Hèrcules B. Demà, a partir de les 11:30 serà el torn del Torrevieja davant el Soneja, Torrellano Valldoixó i ja per la vesprada a les 5:30 l'Utiel davant del Roda i a les 6 Ontinyent 1931 davant el Bunyol i tancarà la jornada 4 des de la tercera federació grup sext el Crevillent davant l'Atlètic Saguntino.
0: Tot i la derrota del Villarreal se continua com a líder, això sí, el Torrent o el Valldoixó se poden posar líders este cap de setmana si guanyen els seus partits. El Torrent en 7 punts és segon, Valldoixó en 7 també és quart. Ara mateix el Llevant B després de la seva victòria s'ha col·locat en aquesta tercera posició que seria llocs de playoff i el Crevillent que té 5 puntets també pot escalar posicions en la classificació. Per baix estan Utiel, l'Espanyol de Sant Vicente i Torrellano com els equips en descens, però qualsevol d'ells si guanya podria així d'eixa zona roja de la classificació.
1: I l'únic que no ha sumat ha sigut el Torrellano encara.
0: Efectivament, que és l'únic equip que encara no ha pogut puntuar. Cap de setmana en el qual també anem a estar pendents del futbol femení, ho hem dit abans, està esperada protagonisme per a el conjunt del Villarreal femení que té eixe partit que ha de disputar en la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i per cert anulen el gol del Ceuta. Anulen el gol del Ceuta. 6 minuts després, el gol que ha fet Carlos Hernández està fent el gest,
1: la revisa de vídeo,
0: Ceuta,
1: no?
0: No, no, de la revisió no, està fent el gest de la cara, El gest de la cara de què morro tienen el tècnic del Ceuta, que està absolutament indignat, continua el 0-1 favorable a la Reial Societat.
1: I que n'està 5 minuts, lo menos,
0: Per no, 5 minuts de rellotge, 5 minuts per a veure si era gol o no, finalment han acabat anul·lant la situació. De Lliga F, anem a contar davant de qui juga el València Feminista cada setmana.
1: Sí, hem de dir primer que hi havia dos resultats que ja els tenim certificats, que són el Badalona 0 Granada Femení 1 i la Reial Societat Femení 3, Reial Madrid 5. I en quant a la nostra representant, que són les xiques del València, jugaran demà a partir de les 12 en casa davant del Costa d'Eje Tenerife, però també hi ha més partits esta vesprada. Serà el torn a partir de les 4 i mitja el Logroño davant el Barcelona, també a les 6 i mitja el Madrid Club de Futbol davant l'Alavés femení, i ja demà a partir de les 12 l'Atlètic Club de Bilbao davant l'Atlètic Club de Madrid, un bon derbi madrileny femení per a les xiques, però nosaltres estarem atents al partit de les xiques del València davant el Costa d'Eje Tenerife a partir de les 12, i tancarà la jornada a les 4 el Sevilla Eibar i a les 6 el Deportivo de la Coruña davant de l'Espanyol.
0: Tot això respecte al futbol femení. Ja sabeu que en futbol internacional estem tot el cap de setmana pendents dels duels que estan disputant-se ara mateix en eixa lluita per la Nations League. En el cas dels nostres, la selecció espanyola avui té un partit fonamental que s'enceta a partir de les 9:15 a Wembley. També el República Txeca-Croàcia en eixa lliga A, que se va a disputar, s'està disputant, que té els millors equips classificats. De la Lliga B, el més destacat ara mateix és que acaba de començar l'Eslovenia-Escòcia i que després el Macedònia al nord Suïssa se juga a les 9:15 de la nit. I de la resta de partits, bueno, el més cridaner és, per exemple, ahir a la nit, perquè ahir a la nit va caure Itàlia en el seu inici de nova etapa 0-2, i les crítiques a Itàlia estan siguent absolutament espectaculars. Els pals són d'aquella manera.
1: Entonces titulas en nueva era, nuevo fracaso, ¿no? Porque ¿qué le pasa a la selección italiana?
0: Es que yo creo que es una situación en la cual en algún momento se habrá de solventar, pero...
1: Pues se ha reconstruido, ¿no? Cambia
0: bueno,
1: todo.
0: Siempre se está a reconstruirse, sí. Yo creo que es una reconstrucción permanente, la de Italia, que el que de ella. Está en muy pendientes de los marcadores que tinguen en esta Lliga B de la Nations. I en el cas de, per exemple, Air França va guanyar davant Turquia 0-1, i Mbappé se va fer molt de mal en el genoll. Anem a veure les proves també. I en el cas d'Itàlia, el que vos he dit abans, crítiques duríssimes, però duríssimes, a la selecció italiana. 0-2 va caure davant Bèlgica en casa. 3:22, tenim més coses de poliesportiu, però abans anem a fer comunicació ràpida amb Torrejón de Ardoz, i de seguida farem el repàs del que va passar ahir en València Bàsquet i escoltarem protagonista, però el que deia, el més important és el directe. Esta vesprada València Bàsquet juga el partit que pràcticament és una final anticipada davant el Casa de Montsaragossa, sí que quart de la vesprada, i ens va contar tot des d'eixe pavelló Jorge Garbajosa, el nostre company Salva Gomis. Hola, Salva, bona vesprada.
2: Què tal, Paco, com estàs? Bé, des de Torrejón de Ardoz hem arribat fa no res i ja estem camí del pavelló, com dius, per a, bueno, pues esta vesprada a partir del 5:15 veure què és el que fa València Bàsquet femení en aquestes semifinals davant un Casa de Mont Saragossa que ja és un clàssic, un enfrontament mític entre València Bàsquet femení i Casa de Mont Saragossa, un partit que, recordem, arranca a 5:15, com diguem, en el pavelló Jorge Garbajosa, així, en Torrejón de Ardoz, i que, bueno, pues té les principals novetats de que en la banqueta està Javi Torralba, ja no està Rubén Burgos. És el primer partit oficial de la temporada per a València Bàsquet femení, que comptarà en 10 jugadores professionals, que per exemple n'hi han 3 jugadores clau que no estaran en esta Supercopa, com és el cas de Raquel Carrera, Alicia Flores i Marta Suárez, que estan en els Estats Units, en la WNBA, i per a ajudar a la plantilla, per a ajudar al roster de València Bàsquet femení, han pujat les juniors Paula Reinal, Isa Hernández i Amelia Alonso. Així que són les 13 jugadores, les 10 professionals, més les 3 juniors, les que porta Javi Torralba en este partit, que enfrontarà a un Casa de Mont Saragossa que arriba en totes les jugadores disponibles, que la realitat és que ha fet una pretemporada també molt bona, i això sí, València Bàsquet, que es trobarà en la seva afició, en més de 140 aficionats que han viatjat i que s'han desplaçat cap a Torrejón de Ardoz per a viure aquestes semifinals entre Casa de Mont Saragossa i València Bàsquet.
0: A nivell d'ambient, jo crec que podem esperar també un gran ambient, com sempre, per a este torneig. Recordem que València Bàsquet s'ha convertit en un assidu a nivell de conquerir-lo, però ara de seguida anem a escoltar protagonistes i també una entrevista que vas mantindre fa unes hores amb una jugadora important del roster de València Bàsquet, però són molts canvis, jugadores que falten, jugadores que han estat competint fins a fa 4 dies. Se pot dir que, per exemple, la convocatòria crec que van 13 jugadores, i ja ha dit el coach que durant este inici de temporada va ser pues això, sobre la marxa, no? com se diu vulgarment, sí. I fent convocatòries i comptant els jugadors més o menys al ritme i al nivell en el que estiguen disponibles.
2: Sí, la realitat és ixa, no? I és que durant la temporada anem a veure com flueix, com canvia, com la plantilla, al igual que ho diguem en el la vessant masculina de València Bàsquet, pues està oberta, i en el cas del femení també, no? I afecta molt tot això que, bueno, pues des dels Estats Units, el Project B, la WNBA, totes aquestes situacions que són, entre comentes, noves, bueno, pues afecten al mercat, afecten a València Bàsquet. N'hi ha jugadores, com és el cas de les tres que t'he anomenat abans, que no van estar en esta Supercopa, que durant la temporada sí que estaran, però que ara mateix estan en els Estats Units i que, per tant, són jugadores clau, bueno, pues que no van a poder estar en esta Supercopa. Marta Suárez, Alicia Flores i Raquel Carrera, que són peces fonamentals. Sí, estan Elena Buenavida, sí, està Elena Puello, veurem com està Leti Romero, no? Ara després escoltarem ixa xerrada amb la capital, però estava en unes molèsties, a mi me deien que eren cosa de pretemporada, una cosa lleugera, i que a priori no tindria per què de perdre's esta Supercopa, però sí, és el començament de la temporada, és una pretemporada que ha estat molt curta, dos partits de València Bàsquet tan sols en pretemporada, això sí, en victòries, però tot encara molt verd, tot encara molt per descobrir com va aixir, perquè fem un poc la comparativa, no? en el masculí també ha canviat el cos tècnic, també ha canviat el coach i també han canviat moltes peces de la plantilla, així que veurem què és el que passa, perquè això sí, Casa de Montsaragossa, hem de recordar que són dels candidats sempre a tot, que és un equip que sempre es refà molt bé i que en els últims anys li ha costat i ha estat un dels rivals a batre per part de València Bàsquet. Jo crec que tant Casa de Montsaragossa com Perfumeries Avenida, els dos són els equips en els que més s'ha trobat en els moments decisius de temporada l'equip taronja.
0: Javier Torralba parla de el Saragossa com un dels candidats no només per a este campionat, per a este torneig, sinó també per a la resta de competicions que n'hi ha esta temporada. Javier Torralba.
3: Sí, bueno, sí, muy, muy contentos, la verdad es que...
0: A veure si podem recuperar el fragment de Javier Torralba parlant del Saragossa com a rival del València Bàsquet, un dels clàssics dels darrers anys, de les darreres temporades, i que evidentment va ser segurament el més complicat, inclús sent un duel que se disputa en semifinals en lloc de la gran final. Javier. Bueno, pues pareix que no podem recuperar a Javier Torralba. I el que deia, l'últim comentari, Salva Gomis, a respecte també de l'altre partit que ha d'enfrontar, sí, a Leganés i a Jairis. Leganés, que pràcticament, sí, va ser l'equip de casa, no, este cap de setmana.
2: Sí, en eixa segon semifinal també estarem pendents, des del pavelló Jorge Garbajosa, d'eixa segon semifinal que enfrontarà al Innova Leganés davant de l'Ozono Global Jairis. Bueno, pues d'eixa emparellament, d'eixa semifinal, si València Bàsquet és capaç de guanyar a les 5 i quarta Casa de Mont Saragossa, pues serà el rival en la final que està prevista per a demà a les 5 de la vesprada. Demà diumenge a les 5 de la vesprada serà eixa final en la que esperem que estiga València Bàsquet i, per l'altre costat, o bé Ozono Global Jairis, l'equip murcià, o bé el Innova Leganés i l'equip madrileny estaran en aquesta possible final. Els dos equips s'han enfrontat en els últims mesos a València Bàsquet. Tenim el record de ja fa un temps d'eixe Jairis que eliminà a València Bàsquet de la Copa, però la realitat és que han canviat molt les coses. Sempre són equips competitius, però veurem què és el que passa en esta Supercopa, en la que, bueno, pues comença ja de veres la temporada, al igual que ho feia la setmana passada per als xics, també per a les xiques, en este cap de setmana, així, en Torrejón de Ardoz.
0: Gràcies, Salva. Anem a escoltar ara de seguida la teva xerrada en Leti Romero. Un abraç, company. Ara sí que ja parlarem novament en Salva Gomis i recuperem aquesta xerrada que va mantindre en les darreres hores el nostre company amb Leti Romero.
4: No, pues estem en Leti Romero per a parlar en esta prèvia de la, bueno, ja Supercopa d'Espanya, Supercopa femenina. És el primer partit oficial d'esta temporada per a València Bàsquet femení i anem a xerrar ja amb la nostra protagonista d'avui, que no és una altra que Leti Romero. És un plaer estar amb Letizia Romero, que és la màxima assistent i triplista de València Bàsquet, la segona jugadora amb més partits i punts, la quarta en rebot, es decir, estén en la reina Leticia. ¿Qué tal, cómo estás?
5: Muy bien, muy bien.
4: Nos pasamos al castellano para hacer las preguntas y para esta charla. Te quiero preguntar cómo estás, cómo ha ido la pretemporada. Ha sido atípica, pero bueno, con victorias, ¿no?
5: Sí, es una temporada diferente, la verdad. A todos nos gusta, ¿no?, tener todo el equipo, poder prepararlo bien. Pero bueno, a veces te tienes que adaptar a las circunstancias y en este caso nos hemos tenido que adaptar. Es verdad que tenemos muchas jugadoras, tanto del Challenge como Juniors, que nos han ayudado muchísimo a ir preparando pues el equipo para la pretemporada. Pero bueno, han ido llegando poco a poco y mucha adaptación, pero al final pues hemos podido hacer lo que teníamos que hacer.
4: Ha sido, como tú bien dices, una pretemporada típica, un verano con muchos cambios también en el vestuario. Se han ido jugadoras, piezas importantes, con otras va a haber un periodo del año que no vais a poder contar. ¿Cómo se está gestionando eso dentro del vestuario?
5: Bueno, sí que es diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbradas, y es otra cosa a la que adaptarnos. Pero yo creo que, bueno, tenemos jugadoras muy profesionales, el club también es un club muy profesional que está haciendo y dándonos todo lo que necesitamos, ¿no?, para poder jugar al máximo nivel. Y yo creo que eso hace que todo sea más fácil, ¿no? Al final estamos aquí, las que estamos, ¿no?, para poder empezar la pretemporada, y luego pues tendremos tres jugadoras más que se unirán, que además conocen al club, dos de ellas conocen al club, y yo creo que les pondremos las cosas fáciles también para que se puedan adaptar.
4: Recuerdo que la última vez que hablamos en Zaragoza, en la final, te hice una pregunta de ¿nos vamos a ver el año que viene? Tú te reías como ahora, sonreías como ahora. Y este verano se anunció tu renovación, vas a seguir un año más. Ya van 8 temporadas en Valencia Basket.
5: Sí, se dice fácil, ¿no?, pero 8 temporadas son muchas. A mí se me ha pasado muy rápido, la verdad, porque, bueno, al final estoy muy cómoda aquí, me han ayudado muchísimo, he crecido con el club, con la parte femenina, y para mí es un placer poder representar esta camiseta. La verdad que con mucha ganas de estar una temporada más aquí. Cada temporada es diferente, nuevos retos. Ahora soy una de las veteranas, que es otro reto para mí, ¿no?, intentar pues liderar tanto dentro como fuera de la pista, y muy contenta.
4: En ese sentido, has sido partícipe en todo este proceso, como decías, de crecimiento de la sección femenina de Valencia Basket. Has estado y has sido partícipe en los títulos, en el Eurocup, en la Supercup, en la Copa de la Reina, en la Liga. Has ganado casi todo ya. Y además tú has estado partícipe y has sido una pieza clave en este club.
5: Sí, como ya he dicho, pues he crecido, ¿no?, con el club. El club me ha ayudado a crecer como jugadora y yo también he aportado, ¿no?, mi granito de arena para que pues el club siga dando pasos, ¿no?, hacia adelante. Y la verdad que me emociona mucho, ¿no?, saber que todos estos títulos, todos estos... estas temporadas que hemos tenido atrás, que el club ha avanzado y ha dado pasos a veces más grandes, a veces menos, pero está claro que la trayectoria ha sido en ascendente, y poder verlo desde dentro y disfrutar de eso es todo un lujo.
4: ¿Cómo afrontáis este fin de semana? Unas semis contra, ya diría que uno de los clásicos de esta liga, ¿no? Otra vez Casademont, otra vez contra Zaragoza. Si pasamos a semis, final contra Leganés o Jairis, pero ¿cómo afrontáis este fin de semana ya con título en marcha, con sobre todo qué habéis podido ver o estudiar de Casademont Zaragoza?
5: Bueno, está claro que la Supercopa es la primera toma de contacto, ¿no?, real de la temporada, y normalmente pues no tiene nada que ver la Supercopa a lo que termina, ¿no?, en la temporada, porque hay mucho crecimiento de por medio. Entonces, a nosotras nos va a servir para saber dónde estamos ahora mismo, bueno, a nosotras y a todos los equipos. Y es un título, nosotras queremos competir al máximo y por supuesto ganarlo, pero está claro que hay muchas cosas que todavía no están, y no solo con nosotras, me imagino que cada equipo, uh-huh. Y entonces pues habrá que ver quién está mejor, ¿no?, en este momento de la temporada, pero vamos, que a nivel de ganas, de intensidad y de quererlo, seguro que no nos van a faltar.
4: Hemos hablado de cambios en la plantilla y en el vestuario, pero también ha habido cambios en el cuerpo técnico. ¿Qué ha cambiado con Javi Torralba respecto a Rubén Burgos? ¿Y cómo está el vestuario? Que la realidad es que no conocía a otro coach. No había sido tantos años de Rubén que es como un cambio, imagino que para vosotras también muy raro, ¿no?
5: Sí, bueno, yo que llevo aquí, ya llevaba 7 años con Rubén, ¿no?
4: Claro.
5: También es a veces difícil, ¿no? Cuando llevas acostumbrada mucho tiempo a lo mismo, pues cambiar totalmente el chip, uh-huh, a un juego totalmente diferente. Son dos entrenadores completamente diferentes. Javi quiere mucha intensidad, a él le gusta un juego de muchas posesiones, de muchos tiros, y nos estamos adaptando, ¿no? Al final cambian muchas cosas, cambian las jugadas, cambia el estilo. Yo creo que con el equipo que tenemos nos va a venir bien, creo que va a ser un buen cambio y que si todas nos podemos adaptar a él, se puede sacar mucho de ello. Y bueno, también por delante pues ese reto ilusionante.
4: Hemos hablado de que arranca lo bueno ya este fin de semana, pero ¿qué esperáis? ¿Qué esperas tú como una de las capitanas, de las veteranas del vestuario? ¿Qué esperáis de la temporada?
5: Pues esperamos construir un equipo con una identidad, esa identidad de gen competitivo, luchadora, que además yo creo que viendo el equipo, no solo tenemos un buen equipo, sino que tenemos un equipo en el que pueda haber mucha química entre nosotras. Yo quiero eso, ser un equipo sólido, que juguemos el mejor baloncesto posible, que estemos las unas para las otras y que nos apoyemos las unas a las otras. Y si eso pasa y mantenemos nuestra identidad, yo creo que podemos hacer muchas cosas importantes.
4: Estabas mirando a tus compañeras y mirando al equipo. Te quiero preguntar qué es lo que os ha sorprendido, qué es lo que te ha sorprendido personalmente de las nuevas, de las que han llegado, o quién te ha sorprendido más, porque claro, es un cambio muy grande. Imagino que algunas de tus compañeras esta temporada no las conocías de antes.
5: No, la verdad que algunas llevan tan poco tiempo que ni te puedo decir, porque algunas acaban de llegar. Bueno, en general hay varias, ¿no?, que prácticamente no conocía, que vi Camila, uh-huh, o Nuri, que es Alicia Jenskins, y ninguna de ellas las conocía. Yo creo que son todas, me ha sorprendido el carácter humano, sinceramente, porque ya sé que son buenas jugadoras, sé que van a venir aquí, sé que lo van a hacer bien, pero creo que tenemos un equipo donde no hay ego, donde...
4: Buena gente, ¿no?
5: Sí, todo el mundo quiere aportar, quiere ser parte de esto, y la verdad que trabajar así es mucho mejor.
4: Lo que no ha cambiado eres tú en Valencia Basket, y te quiero preguntar un poco por tu rol, ¿no?, en esta temporada en la que se han marchado jugadoras como Keral, como Cris, y que tú pasas a ser, o no sé si vas a tener ese rol de veterana, o te toca hacer un poco de entre comillas, con todo el cariño, de mamá.
5: Sí, me tocará. Además tenemos un equipo joven bastante, claro, joven, y bueno. Y al final, bueno, llevo mucho tiempo aquí, conozco el club, claro, muchos años también jugando, y ya me toca, ¿no? Sí que es verdad que he estado años donde ya no hacía falta, pero ya va tocando. Para mí, pues, es súper... A mí, yo le tengo muchísimo cariño al club, quiero que quiero ganar, quiero que el equipo juegue lo mejor posible, me gusta disfrutar en la pista, quiero que mis compañeras... Quiero ayudarles a sacar lo mejor también de mis compañeras, y para mí pues mi rol va a ser pues ese, un poco ayudar a todo el mundo, aportar lo máximo posible, por supuesto, como siempre, y bueno, un poco como todas, ¿no?
4: Nos vemos en Torrejón, pero ¿habéis hablado dentro del vestuario ya de ganar un título, de empezar la temporada con un título?
5: Realmente no, yo creo que está todo el mundo tan concentrado en intentar adaptarse, ¿no?, a los nuevos cambios, a la situación, las que llegan, ayudarlas. No hemos ni tenido tiempo prácticamente de pensar en el título como tal. Queremos competir, sabemos que íbamos paso a paso ahora mismo. El próximo partido es Zaragoza, nos tenemos que concentrar ahora mismo en ellas, en ganar ese partido. Y después de ahí, pues lo siguiente. Pero yo creo que estamos yendo muy... Las circunstancias son las que son y nos han llevado a tener que ir muy día a día.
4: Pues nos vemos en Torrejón. Muchas gracias y suerte durante la temporada, Reina.
5: Muchísimas gracias.
4: Les palabras de Leti Romero en este punto a punto, en la previa de este encuentro. Primer, davante Casa de Monsalvosa en una, bueno, Supercopa de España que esperen que torne cap a València y siga un nuevo título para València Bàsquet Femení.
0: Les paroles de Leti Romero, de la jugadora de València Bàsquet, i anem a veure si podem recuperar també els sos previs de Javier Torralba, del tècnic del conjunt taronja, parlant del Zaragoza, fent referència al rival d'esta vesprada. Javi Torralba, Zaragoza.
6: Respecto a Zaragoza, bueno, creo que es un equipo que es conocido, que sigue incorporado piezas nuevas, pero que mantiene un bloque continuista respecto al año pasado, en el cual hicieron una temporada excelente, ganando la competición que ahora empezamos, también con un desempeño extraordinario en Europa. Entonces, bueno, creo que es un equipo hecho, un equipo con mucho nivel, que también ha tenido una pretemporada como nosotras. Entonces supongo que este primer partido va a ser una idea de ver cuál es nuestro punto de partida.
0: Al respecte també, Javi Torralba feia referència a la versatilitat de l'equip que s'ha encontrat, recordem, nou tècnic del conjunt taronja.
6: Lo que más satisfecho me deja es que la predisposición al trabajo de todo el grupo desde el primer día hasta hoy ha sido excelente. Sé que estamos intentando cambiar cosas y que a veces esos cambios producen un punto de inseguridad o de incomodidad, y en ese sentido todas las jugadoras han estado por la labor de adaptarse y de trabajar mucho. Luego la versatilidad del grupo. Creo que tenemos muchas piezas, que no vamos a ver unas conexiones en un momento óptimo, pero sí que durante los entrenos se atisban cosas que resultan muy interesantes y que nos puede dar la capacidad de ser un equipo versátil, que es una de las cosas que a mí me gustaba, no plano, no previsible, con gente capaz de hacer muchas cosas distintas.
0: Les palabras del tècnic taronja, i anem a recuperar també el que va passar ahir en el postpartit de la victòria de València Bàsquet, que va guanyar-li per 94-96 a Besiktas en la primera jornada de la Eurolliga. Una victòria fonamentada sobretot en el gran treball de Nikola Mirotić en eixos fonaments, en eixa veterania, en l'últim quart en el qual València Bàsquet començava amb 10 punts d'avantatge i se va clavar en menys 5 quan quedaven només 4 minuts per al final del partit. Per una banda, Mirotić traent petroli dins de la pintura, i per l'altra, TJ Shorts en 26 punts, el jugador que va tirar del carro a nivell anotador. Una gran victòria de València Bàsquet en terres turques, que va celebrar el vestidor de València Bàsquet la primera victòria del seu coach, de Xavi Albert, d'esta manera.

0: les reaccions des del vestidor i anem a escoltar ara Xavi Albert, quan per cert ha remuntat el Ceuta en qüestió de 3 minuts. Bueno, ha fet 3 gols, un li han anul·lat. I novament este segon gol, Clara, és del capità.
1: Així és, perquè Carlos Fernández ha sigut l'autor dels dos gols al minut 67 i 1-1, i ara mateix al minut 81 el 2-1 al marcador. Queden 10 minuts de partit i a veure si encara augmenta, no?, la seva renda de gols.
0: Pues ahí está de cabeza, de cap novament el conjunt del Ceuta, que acaba de clavar-se en eixe 2-1 en una remuntada espectacular que seria, insistís, la primera victòria de la temporada. Xavi Albert, en anglès, anem traduint el que va dir en el postpartit de la seva victòria davant Besiktas.
2: Really tough game.
0: Un partit molt complicat, molt obert en Eurolliga,
2: a lot of up and downs in our
0: en
2: way,
0: alts i baixos per a l'inici de temporada en esta competició. Estiguerem malament a l'inici en situacions defensives. Han tingut situacions clares per a anotar. I quan nosaltres hem començat a jugar millor i a millorar també en accions defensives,
2: The last quarter that we need to improve a lot.
0: Hem aconseguit un bon avantatge en el tercer quart. En l'últim quart ells han canviat el pla de partit, ens ha afectat. Hem tingut problemes per a controlar això. Però una victòria és una victòria en Eurolliga. Hem fet un gran treball, sobretot en rebot ofensiu, que ens ha deixat controlar les possessions del partit. I això ha estat la clau del partit per a nosaltres. Les paraules de Xavi Albert celebrant la seva primera victòria d'esta temporada en esta Eurolliga 2026-2027. 15 minuts per arribar a les 4 de la vesprada. Es torna per a començar a obrir els camps i el primer que anem a fer ara mateix en el punt a punt és obrir el vell Pepico Amat en Elda. Tercera federació, estem en la quarta jornada en el vell Pepico Amat. A partir de les 4 de la vesprada se disputa un Eldense B Torrent, un duel que anem a contar en la narració, en la veu de Álvaro Molina, que ja té 11 confirmats. Hola Álvaro, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys. Salutacions a tots els oients del Punt a Punt i en el vell Pepico Amat en esta quarta jornada de Lliga en la tercera federació valenciana i en un partit on cap dels dos equips ha perdut encara, l'Eldense B, que arriba amb 2 empats i una victòria, i el Torrent, després de conèixer la derrota del Villarreal C per 0-2 que ens l'ha contat Luis Urrutia este matí, de guanyar seria el nou líder de la categoria. Tenim ja les alineacions confirmades per part del conjunt local. L'Eldense B, que avui juga amb David Bernabéu en la porteria, la línia de 4 per a Gibón, Antonio David, Fadil i Javi Pastor. Per davant, Hugo González i David Rodríguez. Bandes, Jorge Pastor i Pablo Navarro. I en punta, Nico Ruiz i Seri. Per part del Torrent, amb Berna Ballester en la banqueta, juga amb Ribes en la porteria, la línia de 4 per a Binu, Pablo Lluc, Hugo Ballester i Borja. Per davant, David Ruiz, Carles Carrasco i Adri Lois. En punta, Gabri, Membrives i Ferran Giner.
0: Aprofite per a repreguntar, Álvaro, per l'ambient en eixe vell Pepico Amat d'este Deportivo Eldense B, que recordem, no deixa de ser el filial d'un club que acaba de comprar Lionel Messi.
3: Sí, està començant ara a entrar gent. Sí que és cert que no tant com la primera jornada, que sí que va generar molta expectació. També hem de dir que són les 4 de la vesprada. Fa molta calor així en Elda i també hem de recordar, Paco, que Elda està en falles. És una data diferent respecte a les falles d'Alacant, les de València, però així en Elda també genera aquest ambient especial. Esta setmana va ser la planta, ahir es van conèixer les comissions guanyadores, així que, com diem, cap de setmana de festa, de futbol, de moment va entrant gent, però suposa que no serà la mateixa afluència que va tindre en el primer partit de l'Eldense en la seva tornada, en el seu debut en tercera federació.
0: Pues tot preparat ara mateix en el nou, en el vell Pepico Amat. Ja sabeu que és l'escenari alternatiu al nou Pepico Amat, que és on juga el primer equip, el primer equip de l'Eldense, del Deportivo Eldense. A banda de tot això, també anem a obrir línies amb la ciutat esportiva del Villarreal. Hem fet abans el repàs de com està la primera federació. Després de dos partits arribem a la tercera jornada d'esta segona categoria del futbol femení. Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, 4 de la vesprada, és a dir, en 12 minuts tenim eixe Villarreal femení Athletic Club de Bilbao B, un duel que anem a contar en el punt a punt de la mà del nostre Toni Galindo. Hola Toni, Villarreal, bona vesprada.
4: Hola, Pulido, Paco, ¿qué tal? Salutaciones, Bárbara de Espada, desde la ciudad esportiva del Villarreal, el caballero rampante del Punta Punta Punta Radio, estará así en la ciudad esportiva José Manuel Llaneza y vos tendremos que estar en un partido, un partidazo entre el Villarreal Femení y el Athletic Club Bilbao B. Dos equipos que calquen las estadísticas, una victoria, un empate. La única diferencia es que el Villarreal Femení se estrena así, a casa, a la ciudad esportiva José Manuel Llaneza. 4 puntos para el Villarreal, que es tercer, 4 puntos para el Athletic Club B, que es quart. Y ya tenemos las alineaciones por parte del Villarreal Femení de Jordi Ferriols, que sabe en portería, defensa de 4, de esquerra dreta para Laura, Pausen, Moreira, Migueles. Mig del camp, per l'esquerra Lauris, per la dreta Medina, al mig Maria i Cienfu, i per davant la parella atacant Aixa i Carla. Per part de l'Athletic Club de Ander Oxanguren, al Decoa en porteria, defensa de 4 de dreta a esquerra per a Marta, Alfaro, Nerea, Aliza Fernández. Per davant un pivot, Borda Garay. Per davant 3 jugadores, Redondo, Torrontegui i Oliva. I per davant la parella atacant Irati Martín i Oyana. Això és tot, de moment, així és la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal.
0: Les paraules també del tècnic que anem a recuperar, de Jordi Ferriols, el preparador del Villarreal Femení. Anem a recordar, per exemple, el que suposa tornar a casa per al Villarreal Femení després dels primers 2 partits que s'han jugat en les Illes Canàries.
5: Sí, així és. Tenim ganes de tornar a casa, competir així i en molta il·lusió. Bé, l'equip ha pegat molt bé, de 2 setmanes intenses a Tenerife, de les quals vam aconseguir una victòria i un empat. L'equip té les coses molt clares i en ambició d'emportar molt la victòria contra l'Athletic Club.
0: A banda, un Jordi Ferriols que feia referència a que veu a les seues xiques molt enxufades en aquest inici de temporada.
5: Molt bé, el veig molt bé. Totes les jugadores estan molt enxufades. No hem repetit pràcticament 11 i totes han aportat des del seu rol la seva millor versió. Pues confiem també que ara així a casa vejam el Villarreal que volem veure totes i tots i esperem estar proper d'emportar molt la victòria.
0: I tanquem este mini break de la prèvia del Villarreal Femení escoltant a Jordi Ferriols fent la referència al rival d'avui, un Athletic Club de Bilbao que està ple de jugadores de molta qualitat.
5: Bé, pues, com és un filial de tots els que tenim a la categoria, no? Jugadores joves amb molt de talent. Sí que és veritat que en Baló tenen molts arguments, tenen molta mobilitat, però pense que sense Baló tenen punts dèbils, els quals hem d'aprofitar. I com vaig dir al principi, no? Tenim que ser un equip dominador i esperem estar acertats i generar les ocasions que hem estat generant aquests últims partits i tenir una miqueta més d'acert. Pense que haurem de fer un treball molt solidari a nivell defensiu, perquè elles, com he dit abans, tenen molt de talent, però tenim que ser conscients que anem a generar també molt i estar acceptades en les dues àrees.
0: Les paroles del tècnic del Villarreal Femení, que va ser protagonista en el punt a punt d'ací a 9 minuts. I clar, al cobert també hem de fer el nostre apunt habitual. Cada cap de setmana sempre n'hi ha un moment per a parar de carreres populars.
1: I concretament esta nit en València es canvien els cotxes per les zapatilles i es converteix en una gran pista d'atletisme baix la lluna, perquè a les 10:30 de la nit arranca la 13a edició de la 15K nocturna València Gana Energia, que és l'única carrera nocturna de la ciutat i ho fa amb rècord de participació. Més de 14.000 corredors, més de 5.000 dones, representen ja aquest 36% del total terreny. Estan apuntats, després no sabem si tots els 14.000 hi seran o no, però ja han batut aquest rècord de participació. I no parlem només d'una carrera popular, perquè és una prova que està inclosa en el calendari nacional de la Federació Espanyola d'Atletisme amb categoria internacional i que ostenta la millor marca de la història sobre sol espanyol en els 15 quilòmetres, tant en la categoria masculina com en la femenina. El circuit és molt ràpid, és completament pla i amb eixida i meta a l'avinguda de l'enginyer Manuel Soto. A més, els Night Runners, que es diuen ara, sí, van a passar per punts emblemàtics de la ciutat de València, com Mestalla, el Pont del Real, el carrer de la Pau, la plaça de la Reina, la plaça de l'Ajuntament, la ciutat de les Arts i les Ciències. Segur que va haver un gran ambient amb música, batucades, punts d'animació durant el recorregut. Així que, a més d'eixa 15K, pues, també dona el tret d'eixida a la gran tardor del Running València i serveix també de test per a molts corredors abans de la mitja marató del 25 d'octubre i la marató de València, que és el proper 6 de desembre. I per als qui no correguen, pues, atenció també a la mobilitat, perquè l'avinguda de l'enginyer Manuel Soto estarà tancada des de ja pel muntatge de la prova. Així que recordem també a tots els nostres oients que si volen avui pues, moure's un poc per el centre de València o per la ciutat de València, que sàpiguen que n'hi ha afeccions en el tràfic i també en el transport públic.
0: Bueno, pues ya sabeu que esta nit tenim carrera en la ciutat de València i que si aneu a agarrar el cotxe pues, heu d'estar molt pendents dels talls dels carrers i de com va la circulació per la ciutat de València. I abans de fer un alt en el camí, anem a fer un comentari al respecte del culturisme. En este cas, Clara Alcover, que és una disciplina en la qual n'hi ha més d'un tertulià del 90 minuts i del punt a punt que són molt fans del gimnàs, rates de gimnàs, gym rats,
1: que no? Sort.
0: I este cap de setmana és, jo crec, el cap de setmana més important per al amant del fisioculturisme, perquè estem parlant del Mister Olympia en l'edició 2026, que es celebra sempre a Las Vegas, en el que correspon als nostres, perquè n'hi ha valencians involucrats, la bèstia de quart, Ángel Calderón, es va quedar ahir en la quinzena posició. Pot ser un poquet injusta, respecte a la seva condició i com arribava a esta competició, però recordem, un dels millors culturistes espanyols de la història i que ha tocat el podi en el Mister Olympia en tres ocasions. El també valencià Ferran Miñana va participar en la categoria de Classic Physique, encara que no va poder acabar entre els millors. I també tenim un altre espanyol, en este cas el català Quim Àngel, que va competir en Classic, encara que no va poder ficar-se en el top 15, malgrat la seva gran temporada, perquè enguany ha fet top 4 en el Arnold Classic i top 5 en el Arnold Classic del Regne Unit. En els resultats, la sorpresa va arribar en Classic Physique, victòria sorprenent per el britànic Niall Darwin per davant de l'alemany Mark Sommerfeld i del campió de 2025 que va ser el brasiler Ramon Dino, que va acabar en este cas tercer classificat. En la categoria de 2-12, que és esta categoria en la qual els participants han de pesar 96 quilos 200 grams o menys, per a igualar les coses, per a que ser més alt no siga decisiu a l'hora de tindre més massa muscular, pues en esta categoria 2-12 el nord-americà Keon Pearson va sumar el seu quart títol de forma consecutiva al Mister Olympia. I per la seva banda, la culturista de Detroit, Andrea Shaw, va guanyar el títol de Miss Olympia, el seu setè consecutiu des de 2020. Per a esta nit, per a esta pròxima matinada, perquè ja sabeu, hi ha diferència horària en Estats Units, les últimes dues categories més importants. Per una banda, Men's Physique, que és clara, este en el qual només importa de cintura cap a dalt, de la zona de maduc cap a dalt.
1: Que van... me pareix fascinant, la competició.
0: Estos són els físics de platja, no? Sí. Estos que les cames donen igual, pues Men's Physique es diu... El tren superior és el més important, les cames no són massa importants. I avui és la categoria Open, que són estos que estan més grans que estan
1: que tenen
0: més
1: gran, 2 metres d'ombra a ombra, no?
0: Efectivament, que són molt grans. La categoria Open, els culturistes més grans, en major massa muscular i ara mateix té tota la pinta de va ser un duel èpic entre, per una banda, Derek Lunsford i per l'altra, Samson Dauda. Els dos ja tenen experiència guanyant el Mister Olympia en el passat i n'hi ha dos més que són Andrew Yacht i el mutant Nick Walker, que són els candidats clars per a donar la sorpresa, són els quatre favorits per a eixe Open que tindrà lloc en la propera matinada en Las Vegas.
1: I pues, que demà els contarem a veure com queda, perquè a mi totes aquestes imatges m'encanta veure-les.
0: Estan molt forts, sempre dic.
1: M'agrada, m'he vist molt fons, curiós.
0: Entrenen molt dur i sobretot han arribat supersecs a este cap de setmana, que és el segurament el més important per als amants del fisioculturisme. 3 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, alt en el camí i obrim línies també en el que va passar en eixe Àguilas Hèrcules i en els partits de les 4 de la vesprada en la sintonia del Punta a Punta, sí, la ràdio de l'esport en directe. Sempre estem de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit.
6: La teua terra, la teua actualitat, el teu dia a dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
8: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gba.es.
9: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punta.

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
1: Estan votant els protagonistes als diversos camps. Per una banda, en el vell Pepico Amat, a punt de començar eixe el d'NCB Torrente. Álvaro.
2: Ja tenim les salutacions protocolàries inicials en este encontre en el VIP Pepico Amat entre el Dense B i el Torrente. El Dense amb la seua samarreta habitual de blaugrana, el Torrente avui tot de taronja.
1: Estan votant els protagonistes als diversos camps. Per una banda, en el vell Pepico Amat, a punt de començar eixe el Dense B Torrente. Álvaro.
2: Ja tenim les salutacions protocolàries inicials en este encontre en el VIP Pepico Amat entre el Dense B i el Torrente.

0: Real al camp número 6. Mare meva, Paco, així cada dia que vens a la ciutat esportiva hi ha novetats, eh? Han fet dos camps nous, hi ha una graderia que està en construcció espectacular, impressionant. Bueno, la veritat, sempre hi ha moviments així a la ciutat esportiva del Villarreal. Ara està la salutació entre les jugadores. Falten ja escassos minuts perquè arranque este Villarreal femení Athletic Club Bilbao B.
1: Les 4 en punt, d'ací a mitja hora, comença el tercer duel que busca de forma consecutiva l'Hèrcules de Alacant, que vol aconseguir una nova victòria i posar-se entre els millors. Anem a obrir línies, evidentment, en un camp importantíssim com és el Rubial. Com deia, compte enrere 29 minuts per a este Àguiles Hèrcules, que anem a contar en la sintonia del punt a punt amb l'anàlisi i els comentaris del mestre Toni Cabot i la narració, ja hemos confirmat, de Gonzalo Blanes. Hola, Gonzalo, què tal? Bona vesprada!
2: Què tal, Paco? Salutacions a punt a punt. L'Hèrcules busca la tercera victòria consecutiva i, tot i que parega que no és possible, seria la primera vegada que fa tres victòries en primera federació. I ja toca, després de dues temporades i l'actual. Per tant, l'Hèrcules que vol guanyar per a demostrar que és un equip aspirant a tot i per a estar en la part de dalt de la classificació i a que enllaçar victòries. La primera notícia que tenim que donar no és bona. Antonyín es queda fora de la convocatòria per un problema físic d'última hora. Així que avui l'Hèrcules decide va jugar sense un clar davanter centre. Antonyín, que ha sigut titular en els tres primers partits de la Lliga, fora de la convocatòria. Comence, Paco, per l'alineació del conjunt local de l'Àguilas, que juga en Salcedo en la porta, defensa per a Johan Antonio, Adri i José Mas, en el mig del camp Javi Castedo, Merchan, Adri Heredia i Revuelta, i en la davantera José Marraigal i Gonzalo Serrano, equip entrenat per Adrián Hernández i que de moment no ha perdut cap partit com a local. Recordem que l'Àguila s'acaba d'arribar com a ascens des de segona federació. I este és l'11 de l'Hèrcules, la gran novetat, no és Antonyín, baixa mèdica i tampoc hi haurà un davanter centre clar en l'alineació titular. En la porta continua Sandro Blasic. La defensa, la de sempre, de dreta a esquerra per a Samu Vázquez, Yago Cantero, Rentero i Javi Jiménez. El doble pivot també s'ha consolidat. Fidalgo en la destrucció, Manu Rico en la construcció. La novetat, entra Medi Puig, que jugarà, per tant, en la posició de mitja punta. Les bandes per a Víctor Narro i Andy Escudero. I Àlex Jiménez, que normalment és el mitja punta, avui jugarà de davanter centre. De moment, Fran Sol i Alberto Toril, els dos nous, es queden a la banqueta. És l'aposta de Beto Company per a un partit que arrencarà a les 4 i mitja, que Paco tindrà menys aficionats de l'Hèrcules de l'esperat per el preu, 31 euros per a l'afició visitant, i això evidentment no ha agradat gens a l'afició a la cantina, i molts han declinat l'opció de viatjar. Un partit que arrencarà a les 4 i mitja de la vesprada i que xiula el català Gerard Brull.
1: Presentat el partit, per cert, tenim gol en segona divisió i final, perquè el gol ha estat en el minut 99 i se confirma primera victòria del Ceuta, Clara.
3: Així és, perquè ha marcat el tercer gol d'este Ceuta Real Societat B, Jordi Escobar, al temps de descompte. Han afegit 10 minuts, acaba de finalitzar l'encontre amb el resultat de Ceuta 3, Real Societat B 1, i com bé dius, els tres primers punts per a l'equip ceutí, que no està passant molt bé.
1: Bueno, pues
0: ha arrencat Villarreal.
1: Dos setmanes hem tingut un empat i una victòria per al Ceuta, els dos duels que han disputat a casa, fent-se fort el conjunt de José Juan Romero, patint moltíssim per la situació que tenim ara mateix en Ceuta, però a nivell esportiu poquet a poquet reviscolant de la zona baixa. Per cert, hi ha hagut una pica baralla en el final del partit. Ahí està precisament José Juan Romero enfrontat a alguns jugadors de la Real Societat B, en un partit que ha acabat com el Vall de Torrent, però que això sí dona els tres primers punts, victòria en este cas, quatre punts porta en el caseller a la Societat Esportiva Ceuta. Ha començat el partit en Villarreal i ja sabeu que sempre l'esport femení en esta casa, en punt a punt, en Apunt Ràdio, ve de la mà de Teica.
4: Espai oferit per Teica, el bon vending. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
1: I anem a aprofitar per a recordar les alineacions, Toni Galindo, d'este duel del Villarreal en casa i com ha començat el partit.
0: De moment, el partit està 0-0 en el marcador. Ja portem dos minuts i 20 segons d'esta primera part. L'equip que ha plantejat Jordi Ferriols és que s'ha de la porteria, defensa de 4 de dreta a esquerra per a Minguélez. Moreira, Pausen, Laura, mig del camp també de dreta a esquerra, per a Medina, Cienfu, Maria, Lauris

0: I per ella atacant davant està Carla i Aixa. Per part de l'Atlètic Club Bilbao, l'equip filial de l'Atlètic Club Bilbao, Ander Ojangunen ha plantejat atenció a la rematada de l'Atlètic Club Bilbao a la parada de Quesada. Primera ocasió del partit, de segon per a l'equip basc. Condiem al de Coa en porteria, defensa d'esquerra a dreta per a Aliza Fernández, Nerea Alfaro Marta, pivot per a Bordagaray, mig del camp per a Torrontegui Oliva, Redondo, i per ella atacant per a Oyana i Irati. Condiem, estem ja en el 3 de la primera la part, Villarreal femení 0, Atlètic Club 0.
1: El futbol femení que està en marxa també, el duel de tercera federació, Álvaro Molina en el Bell Pepico Amat.
2: I ha començat amb una ocasió claríssima per a l'Eldense B, un mà a mà que ha tingut Ceri davant Ribes, l'ha fallat l'aturada del porter del Torrent, perquè ja era l'1-0 quan arribem al minut 4 ja de partit. Recordem les alineacions: Víctor Basadre, l'Eldense B, està jugant amb David Bernabéu, línia de 4 per a Gibón, Antonio David, Fadil i Jorge Pastor, per davant Hugo González, David Rodríguez, bandes per a Jorge Pastor i Pablo Navarro, i en punta Nico Ruiz i Ceri. Per part del Torrent, que recordem, en cas de guanyar esposa ara líder, Berna Ballester està jugant amb Ribes en la porteria, línia de 4 per a Binu, Pablo Lluc, Hugo Ballester i Borja, per davant Carles Carrasco, Adrián Lois i David Ruiz, i en punta Gabri López, Membrives i Ferran Giner. Com diem, la primera ha sigut claríssima per l'Eldense B, l'aturat Ribes, primers 5 minuts de partit, no hi ha gols, Eldense B 0, Torrent 0.
1: M'arriba un missatge directament des de Torrent: doneu-nos més bola, que en guany va ser una gran temporada del Torrent, que recordem, lo que vol és tornar evidentment a eixa categoria de segona federació. Té bona pinta, no? Este equip del Torrent, Álvaro, ja l'hem vist en les primeres jornades, sempre és complicat adaptar-se a esta categoria de tercera novament, però segurament al final de la temporada sigui un dels candidats per a lluitar pel playoff també.
2: Sí, és un bon inici, són 3 partits, com diem, 2 victòries, un empat, 8 jugat davant l'Eldense, que també ha començat bé, però sí, és un equip que acaba de descendre, que està clar que té aquest objectiu d'estar en la part alta de la classificació, per no dir que ha d'ascendre sí o sí, però sí, ha confeccionat un bon equip. En el centre del camp continua, per exemple, el capità, ja un veterà, Adri Lois, ha fitxat també a Ferran Giner, que és un davanter que és golejador, la setmana passada va rascar aquest punt gràcies a aquest gol de penal de Ferran, i ja dic, al final és un equip molt equilibrat, que combina també la veterania i també experiència, i que òbviament és un candidat per estar en aquestes posicions mínim de playoff.
1: Ha començat el partit en el Bell Pepico Amat, està presentat el duel que comença d'ací a 23 minuts en Àguilas, i afegim al nostre Gonzalo Blanes també, al mestre, a Toni Cabot. Hola, Toni, què tal? Bona vesprada.
3: Paco, molt bona vesprada, amic.
1: Primer, m'encanta escoltar-te en esta claretat absoluta i total, i per l'altra banda, podria passar, avui pot ser el dia, podria donar-se una cosa que els més vells del lloc encara no han vist en molt de temps, que és 3 victòries consecutives de l'Hèrcules. Pareixia impossible això.
4: 3, efectivament, si guanya avui a l'Àguila seran 3, hauria que remuntar-se, crec que 2 o 3 anys, l'any de l'ascens de segona ref a primera ref, el que va acabar en ascens. En les 6 últimes 7 jornades, recordem que l'Hèrcules va guanyar els 6 últims partits i per això va muntar, va poder abandonar aquesta categoria, en va caure després de la reestructuració, i podria repetir-se ara si guanya a l'Àguila. En un partit en què jo veig una alineació, bueno, la primera ja te la dic, Gonzalo, no?
2: Penal per a l'Eldense.
1: Un segon, Toni, que n'hi ha penal, sí, en el Bell Pepico Amat.
2: Sí, tenim penal a favor de l'Eldense, amb molts de dubtes, perquè estem justament així en el que és la línia del fora de joc. Pense que ha sigut fora de joc per poquet, així no hi ha VAR, ha caigut Ceri dins l'àrea, el porter Ribes, que es posa les mans al cap perquè pràcticament diria Paco que ni l'ha tocat, li han tret targeta groga, així que serà penal favorable a l'Eldense B en esta segona ocasió claríssima que tindrà el davanter per posar l'1-0 en el marcador.
1: Pues anem a aguantar, a veure l'execució del penal, en polèmica, en dubtes, i evidentment en esta categoria, en tercera federació, no n'hi ha ni VAR, ni correcció, ni res, mana sempre el que diu el àrbitre. Qui va executar?
2: Segurament siga el davanter, sí, és Ceri. Ceri el que ha tingut eixa primera ocasió, el que acaba de tindre, el que acaba de rebre eixa penal, que Ribes continua queixant-se, el porter del Torrent. El col·legiat ja li està dient que l'ha xiulat, que ja no pot fer res més, que és el que ha vist, i ara està, com diem, xerrant amb ell, tranquil·litzant-lo també, perquè ja dic, el porter està dient clarament que no l'ha tocat. Però ahí va, el davanter Ceri, en eixa cama dreta per tractar de posar l'1-0 en el marcador, minut 8, així el Bell Pepico Amat, el d'en Cebé Torrent, el d'en Cebé que tampoc ha perdut de moment en este inici de competició. Ahí va Ceri, de moment, el col·legiat dient que no poden entrar a l'àrea, i ahí va el davanter, en cama dreta, com diem, les mans a la cintura. Ara sí, ja xiula el col·legiat a Esteri. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol! De l'Eldense Beceri des del punt de penal. En el minut 8 arriba el primer del partit quan ja havia tingut aquesta primera ocasió. I ara sí que la mana al fons de la gàbia. Arriba el primer al vell Pepico Amat. Minut 9 de partit. El Dense ve 1, Torrent 0.
1: Se li compliquen les coses al Torrent la seva visita al vell Pepico Amat. Estàvem en la prèvia del duel de l'Hèrcules d'Alacant que visita el Rubial a partir de les 4 i mitja de la vesprada. Parlava el mestre Toni Cabó des d'Alacant. Toni, d'esta tercera hipotètica victòria, no anem a vendre la pell de l'os abans de caçar-lo, i sobretot de la confiança, no?, en la qual arriba aquest equip, que per cert avui ha perdut a un dels seus atacants o de les seues referències ofensives.
4: Sí, és la notícia triste, no?, negativa d'esta jornada. No va jugar Antoñín. És un futbolista que ha viatjat en l'expedició. S'ha decidit que no estava en condicions, ha tingut una indisposició, que no estava en condicions en Àguiles, en terreny murcià. Fins a aquest moment anaven a esperar fins a l'últim moment, han vist que no, i finalment el mateix club ha anunciat que quedava fora d'aquesta llista per afrontar aquest partit, perquè no estava per una indisposició que l'ha deixat fora, no? I de luego, pues, és una notícia negativa, perquè sí que han vist en les últimes jornades el millor a Antoñín, no? Està en l'últim partit, no va marcar en l'anterior, en l'últim no va marcar, però se li va anul·lar un gol per un fora de joc mil·limètric, pràcticament estava un segon més i s'haver quedat fora, haver anotat. Se li ha vist unes altres maneres, no està, diguem que, donant la millor imatge com a delanter pur, però en el moment que s'escora sí que pareix ser que és un futbolista, pot ser un futbolista interessant, i estem esperant a Toril, evidentment. Davant d'això, pues bueno, l'entrenador ha optat per Àlex Jiménez com a nou. Recordem que l'ha posat en aquesta posició en el transcurs d'algun que altre partit, crec que recordar en el segon partit de Lliga contra l'Atlètic madrileny, uns minuts només, i bueno, pues té Fran Sol, que és un nou pur. Pareix ser que tindrà que esperar en la banqueta, de la mateixa manera que tindrà que esperar Toril si finalment el veu ja, que està per a donar-li més menuts, no?
1: Vos continuem preguntant de cosetes, però abans Clara Alcover està a punt de començar el següent torn de partits en segona divisió, en este cas en el Estadi de los Cármenes.
5: A partir de les 4 i quart els anem a estar pendents també del Granada-Andorra, a veure què fan els dos equips, i els anirem contant tota l'última informació de segur.
1: Ja sabeu que també este cap de setmana, pendents del futbol internacional, per exemple, està en la segona part, minut 8, en esta Lliga B de la fase de grups de la UEFA Nations League, empatant Eslovènia i Escòcia 0-0, i més coses que teníem que comentar, Clara.
5: Volem fer un apunt sobre boxa, perquè tenim una medalla històrica per a l'esport espanyol, i és gràcies a Laura Fuertes, que s'ha proclamat subcampiona d'Europa en els europeus Elite que s'han disputat a Sofia, a Bulgària, i on l'asturiana s'ha penjat la plata en la categoria de menys de 51 quilos, després de caure en la final davant la turca Aksbaz, que és la subcampiona olímpica a París. I més enllà de la derrota en la final, el resultat és històric, perquè Laura Fuentes és la primera boxejadora espanyola que aconsegueix una medalla en uns europeus a l'élite, i és una nova fita per a una esportista que ja va ser la primera espanyola que va pujar al podi mundial i també la primera en competir en boxa en uns jocs olímpics. I des d'ací volem donar-li l'enhorabona per aquesta plata europea i per superar una altra barrera, no?, per a Laura Fuentes.
1: Pues enhorabona a Laura, clar que sí, a la boxejadora espanyola. I abans d'obrir línies novament en Madrid, en Torrejón, continuem amb Toni Cabot i en Gonzalo Blanes, i volia recuperar, per favor, un fragment d'àudio de Beto Company en la prèvia d'este partit, que va ser segurament el més crianer, el que més informatius va obrir en Alacant. Primer, Beto.
6: No nos podemos cargar esta categoría tan bonita poniendo estos horarios que son absolutamente demenciales. Porque haya un señor, con todo el respeto, desde Lugo, que quiera ver el partido sentado porque a las 3 quiere ver otro. Es que eso no es nuestro problema. Es que el fútbol es de la gente que viene a verlo.
1: Este comentari, Gonzalo i Toni, que efectivament va ser molt, molt crianer fa dos dies en aquesta roda de premsa, jo crec que defineix a la perfecció al tío o tíos o ties que posen els horaris en esta categoria, en la categoria de bronze, una categoria cada vegada amb més adeptes, televisada també en el lineal de Movistar, que cada vegada té més seguidors. Ahir te claven un Atlético madrileño Villarreal B a les 7 de la vesprada, per cert, un partidàs, i te'l lleven de damunt pràcticament. 8 te claven este partit de l'Hèrcules a les 4 i mitja de la vesprada en Àguilas, que no sé la torra que estarà pegant Gonzalo, però imagina que no farà fred precisament en Múrcia.
7: No, fa molt de calor.
1: I clar, el comentari de Beto jo crec que resumís el 90% del pensament dels entrenadors i dels jugadors i dels aficionats en esta categoria.
4: Sí, totalmente. Anem a veure. Jo crec que, a més, en això hi ha que tindre més vista. Tu no pots tratar a tots els clubs per igual, perquè en aquest sentit de marcar horaris, perquè tots els clubs no són igual. Tu ara mateix tu tens una afició en l'Hèrcules, en el Múrcia, en el Saragossa, que és una afició molt nombrosa. Ara mateix l'Hèrcules, per anar al Rico Pérez, saps que tens assegurat 10 o 12.000 persones. És que en Múrcia en tens 15.000. Però vas a Saragossa i segurament en tindràs 20.000. Evidentment hi ha clubs que hi ha que cuidar, perquè cuides a molta gent. No és el mateix posar un horari per a l'Hercules o per a Saragossa que posar-li per a la Vanilla, que van 150, per posar un exemple. No sé, a més, ni en quina categoria està la Vanilla, però sí que tens que tindre, jo crec, mesura en tot això. I des de luego posar a este horari un cap de setmana, a més, que no hi ha ni...
1: Correcte, segona, correcte.
4: No hi ha ni primera divisió, pues tens que tindre un poquet, si vols donar-li categoria a esta primera federació, que des de luego sí que és de veres que ha millorat con respecte a lo que han corregut sempre de la segona B.
1: Gonzalo.
7: Sí, el que passa és que va de llarg, perquè avui és a les 4 i mitja, el preu de les localitats tampoc és el millor, però és que la setmana que ve, Paco, l'Hèrcules juga a casa dissabte a la 1 del migdia.
1: Clar.
7: I no té cap sentit, és que no té cap sentit aquest partit. I després el tècnic diu que, de veres que, evidentment, té un llarg camí entre Algeciras i Alacant. Han situat el partit de la següent jornada dilluns, que no passa res perquè serà festiu el 12 d'octubre, però és que després van a Algeciras un dissabte a les 9 de la nit, i clar, ell parla que després del partit se torna i que el viatge se fa molt llarg i que igual podien pues tindre un poc de criteri quan hi ha un derbi, se pot posar a les 9 de la nit perquè el viatge és molt més curt per a tornar, però quan un equip té que fer un viatge tan llarg, no situar l'últim partit de les 9 de la nit, és a dir, pensar un poc en les aficions i en els equips, però és que jo tinc la sensació que no, evidentment, i és la realitat, i per desgràcia són ja 3 temporades de primera federació. Este estiu, Paco, li van consultar a l'Hèrcules, bueno, i a tots, l'horari que més li agradaria jugar. L'Hèrcules va oferir 3 opcions: diumenge per la vesprada, dissabte a les 6 i a les 8. De moment, ni un ha caigut en l'horari que ha demanat. No sé per què van qüestionar els clubs, per a què pregunten si després fan el que vulguin. Però en qualsevol cas no té sentit el de la setmana que ve, que serà dissabte a la 1 del migdia en el Rico Pérez contra el Jaén.
1: No té massa trellat. Però bueno, la queixa l'altre dia de Beto Company, que així absolutament respectem i compartim, almenys en el meu cas, per part del tècnic del Hèrcules d'Alacant. Tot preparat en 12 minuts, comença el partit en un camp que ja ho hem comentat abans, que va ser complicat per al conjunt herculà, este camp de el Rubial, que és un clàssic d'aquestes categories. I el que deia, anem a aprofitar per a de seguida obrir línies amb Torrejón. Per una banda, Clara Alcover, hem de fer un xicotet apunt d'handbol, que estava pendent per ahir.
5: Anem a parlar primer del Mundial de Superbikes, perquè acaba de proclamar-se, s'ha emportat la primera carrera del cap de setmana Iker Lecuona. Hem de dir que esta setmana, este cap de setmana, està celebrant-se a Itàlia la desena i antepenúltima ronda de la temporada al circuit de Cremona, on tenim esta victòria valenciana i on el pilot valencià, que havia eixit des de la pole, s'ha imposat amb la Ducati i ha aconseguit així la seva segona victòria de la temporada. És segon ha acabat el seu company d'equip, l'italià Nicolò Bulega, a més de 5 segons, i el tercer ha sigut Sam Loves. Però és que el resultat té molta importància, perquè Bulega arribava a Cremona amb opcions de proclamar-se campió del món davant de la seva afició, però esta victòria del nostre pilot valencià de Lecuona ha obligat a ajornar i sa celebració del títol a la pròxima setmana, que serà quan tindrà en joc 2 assalts més, els de la Super Race a les 11:10 i la segona carrera a partir de 3:30 de demà, que també els contarem així.
1: Tot això respecte al poliesportiu, a les superbikes i al món del motor, que també té el seu espai en el punt a punt. Aprofitem Sony DNU per a fer una xicoteta ronda per els camps que tenim en marxa ara mateix. Per exemple, n'hi ha hagut gol ja en eixe Bay Pepico Amat en tercera federació. Álvaro.
2: Sí, és molt bona la posada de l'Eldense B, que ha tingut també una altra ocasió que Jorge Pastor no ha pogut rematar. Són 18 minuts ja en el Bay Pepico Amat. Eldense B 1, Torrent 0.
1: Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, futbol femení, Toni Galindo.
0: Camí del 18 de la primera part, bones ocasions per al Villarreal femení. Ja ha tingut dos molt bones, una ha tingut l'Atlètic Club Bilbao B. De moment està manant en el joc el Villarreal femení, però no es maneja el marcador. Villarreal femení 0, Atlètic Club 0.
1: I amb tot preparat anem a meixa primera comunicació amb el pavelló Jorge Garbajosa. Perquè en 55 minuts s'enceta la edició 2026 de la Supercopa Femenina de bàsquet al nostre país en un duel espectacular que, com hem comentat durant tot el matí, és pràcticament una final anticipada. València-Bàsquet, Casa de Mons-Aragosa, el duel que comença a partir de les 5 i quart de la vesprada i és un partit que anem a contar de la mà del nostre Salva Gomis. Hola, Salva, Torrejón, molt bona vesprada.
8: ¿Qué tal, Paco? Desde Torrejón, desde este pabelló Jorge Garbajosa, en tot preparat perquè d'ací no res, d'ací a menys d'una hora, arranque el partit a les 5 i quart. Està previst que arranque esta semifinal entre Casademont Zaragoza i València Bàsquet. Ja estan els dos equips en la pista. Les jugadores de Javi Torralba i les jugadores de Carlos Cantero en pista realitzant exercicis d'escalfament. I la bona notícia és que una més en el grup és Leti Romero, en un embenatge en la seua cuixa dreta, però sembla que la capitana i una de les veteranes d'este València Bàsquet, que estava en els dubtes, no?, de si podia arribar bé o no a este partit, està en la pista, està escalfant, així que Leti estarà en esta semi.
1: Pues tot preparat també d'ací a menys d'una hora, eh? En 54 minuts s'enceta eixe duel en el qual, Salva, aprofite per a repreguntar-te també, hem fet la referència a l'afició este matí i finalment m'imagine que n'hi haurà, evidentment, representació de València Bàsquet de la Marea Taronja per a tractar de recolzar a les seues de cara a buscar el bitllet per a la gran final.
8: Sí, està previst que viatgen cap a ací, vora 140 aficionats de València Bàsquet. De moment, tan sols s'ha obert el pavelló per a la premsa i per a, evidentment, els clubs i treballadors de València Bàsquet i de Casademont Zaragoza. És a dir, encara no està oberta la grada per a que arriben els aficionats de València Bàsquet, però sí, com deies, el que està previst, almenys és la xifra que ens donava el club en hores prèvies a este partit, és que vora 140 aficionats taronja estiguen així recolzant a València Bàsquet.
1: Bueno, pues tot preparat, eh? Línies obertes en eixe pavelló Jorge Garbajosa per a qualsevol novetat i estarem fent comunicacions i fent esta prèvia del duel de semifinals. Tornarem de seguida en Salva Gomis. Un apunt que volia fer abans, quan hem parlat del assumpte de la Nations League, tenim lío en un partit que havia de disputar-se i que en principi sí que se va jugar esta vesprada, en un Israel-Irlanda, o en este cas Irlanda-Israel, en el qual diversos futbolistes de la selecció irlandesa se negaven a disputar. I de fet, n'hi ha hagut una votació interna, ho ha comentat el seleccionador Heimir Hallgrímsson, que en la roda de premsa ha dit que un dels jugadors de la seva convocatòria se n'ha anat de la concentració perquè se negava a jugar davant Israel. En principi, el partit se va disputar perquè la votació interna ha donat que la majoria de jugadors d'aquesta concentració han decidit que sí, volen jugar el partit. Però ja sabeu que tota la situació té ara mateix pues, moltes vessants, evidentment, de tot el que està passant en Israel, en Gaza i les diverses guerres que n'hi ha obertes, els fronts bèl·lics que n'hi ha obertes ara mateix en Orient Pròxim. El partit, per cert, no se juga en Israel, se juga en Hongria. Irlanda està desplaçada en Hongria. I dins d'aquest hotel de concentració és on totes aquestes votacions i polèmiques ara mateix estan succeint. Però bueno, el partit en principi se va disputar i el seleccionador irlandès ja ha comentat que un jugador se n'ha anat de la concentració perquè se negava a disputar el partit davant Israel. N'hi ha gol clara en segona divisió.
5: Tenim gol en esta jornada esta de la Lliga Hypermotion en el partit que està en xoc des de fa apenas 8 minuts. Ha marcat l'Andorra. El gol ha estat obra de Jordi Cano al minut 7. Així que primer temps, minut 8. Granada 0, Andorra 1.
1: 5 minuts per arribar a les 6 i mitja, a les 4 i mitja de la vesprada. Tot preparat, ja tenim imatges ahir dels aficionats del conjunt casolà, que evidentment, bueno, i de l'Hèrcules d'Alacant, que enguany estava mirant que ha triomfat molt, l'equipació de l'Hèrcules d'esta temporada 26-27, Gonzalo. Molt s'ha fet ahir la despesa, no? Eixos colors un peliu més clarets per al conjunt de casa i també el conjunt de fora, que comparteixen colors, és a dir, que avui m'imagino que l'Hércules anirà en la segona equipació.
7: Correcte, sí, sí que ha agradat. Recordem que l'Hèrcules va apostar per una samarreta molt semblant a la dels millors anys de la història del club.
1: Retro,
7: i això
1: correcte.
7: Sí que ha agradat als aficionats. Correcte, i ha agradat, sí que ha agradat als aficionats. A mi no m'agraden els dorsals quan juga de blanc i blau perquè ja, no se'n ven, però,
1: és un desastre,
7: però la samarreta està molt bé. La samarreta sí que ha agradat i hi ha molts aficionats que han anat a la tenda oficial del club i que ja s'han fet en ella, i a mi em sorprèn, aquesta és la imatge que tenim també de l'afició de l'Hèrcules, tot i que finalment la Federació de Penyes va anul·lar l'autobús que havia organitzat, però ja dic que més que res per el disgust que tenien per el preu de les localitats, perquè pensen que pagar 30 euros, 31, si és per internet, era una barbaritat per a un partit de primera federació, però tot això, òbviament, com sempre, alacantins, aficionats de l'Hèrcules que han viatjat a Àguila, són 2 hores de viatge per estar així, a este centenari el Rubial, un camp de més de 100 anys d'història, un clàssic del futbol murcià, ja veiem en la banqueta els jugadors de l'Àguilas, i a poc a poc van i sin els jugadors de l'Hèrcules. Recordem la notícia, Antoñín, per una indisposició es queda fora de la convocatòria, Àlex Jiménez serà el davanter centre, crec que en breu començaran així ja els protagonistes per a este partit entre l'Àguilas i l'Hèrcules.
1: Que Toni Cabot, 31 pavos per una entrada a les 4 i mitja de la vesprada un dissabte en primera federació, me pareix que algú a l'Àguilas s'ha columpiat,
4: Prou, a més. Que l'Hèrcules de Bessi, que és de veres que està obert, a més en tots els equips que tenen que enfrentar-se al seu equip esta temporada, hem d'arribar a un acord per a beneficiar les dues aficions, però evidentment estos que estan a prop d'Alacant saben a més que l'Hèrcules pues, arrastra moltíssima gent, sí. I s'aprofiten, no? No firmen cap de pacte, les dona igual que els seus aficionats vagin o no vagin fora. I cada vegada pues, que arriba l'Hèrcules o arriba el Múrcia, com dia abans, i pues, aquests equips que tenen més solera, que tenen molta afició darrere, saben que és el moment de fer caixar i s'aprofiten.
1: Estava pensant en els pactes que n'hi ha, en, per exemple, en primera divisió, que si no m'enganye, en molts casos els desplaçaments per a fora de casa són de 20 o de 30 euros. En primera, divisió. Què dius, tio? Com pot ser això, no? Algú no és una ment massa brillant, però bueno, l'Àguilas sabrà el que fa, i efectivament aquest comentari de Gonzalo Blanes en el Rubial, que és un dels camps clàssics del futbol murcià i diria que també del futbol nacional. Per cert, acaba el vent de tombar eixe arc que n'hi ha preparat en la pilota, no? En eixe pedestal en la pilota per a l'inici de partit. Farà calor, Gonzalo, i farà vent en el Rubial.
7: Correcte, fa calor i vent també, i també dir que ja està els àrbits parlant en els capitans, així que en breu hi seran els protagonistes cap al terreny de joc. Dir, per el que ha comentat Toni Cabot, que l'Hèrcules ens confirma que aquesta setmana quedarà 2 vegades a Àguilas per a tractar d'arribar a aquest acord. És a dir, vinga, anem a posar un preu més barat per als aficionats de l'Hèrcules i a canvi els aficionats de l'Àguilas pues, que tinguin l'opció de vindre més econòmica al Rico Pérez. La contestació ha sigut que així sempre el preu és de 30 euros per als aficionats visitants. Que no el van a canviar. Per tant, l'Àguilas no ha volgut negociar perquè, evidentment, volia fer caixa, però jo crec, no sé si ha perdut diners, però jo conec a molta gent que no ha anat perquè les localitats estaven a 30 euros. Igual, a 15 van més del doble i guanyen diners, però bé, la decisió de l'Àguilas ha sigut eixa i en este moment, Paco, comencen a eixir els jugadors locals, blanquiblaus, i l'Hèrcules, que jugarà avui de negre en eixa segona equipació en el partit de la quinta jornada, i on recordem, els alacantins busquen la tercera victòria consecutiva per primera vegada esta primera federació.
1: Per a tancar, Toni volia dir, el gat és seu, no? Toni, la resposta de l'Àguilas és que el gat és seu.
4: Sí, efectivament. Abans, com comentaves, les camisetes de l'uniforme que t'agradava, Paco,
1: sí.
4: El d'Estep, ha vingut al cap l'altre dia passejant per el centre d'Alacant, passe per una tenda que té robo vintage, i en l'escaparate hi havia una camiseta de l'Hèrcules de fa 30 anys, temporada en primera divisió, era la 95-96, sí. Que recordaràs, l'Hèrcules portava la publicitat del Torró de Xixona.
1: Sí, correcte. I va ser la primera en dorsals, no? La primera que tenia dorsals de més de...
4: Efectivament.
1: I noms.
4: Efectivament. Sí, que tenien els darrere, efectivament. Bueno, pues estava posada en l'escaparate. Per curiositat vaig entrar, per saber quin era el preu de la camiseta,
1: a veure,
4: de la vintage, 150 euros.
1: Ah, pues. Estem parlant de gent que se columpia i, bueno, a veure, és una relíquia, n'hi ha que dir les coses,
4: I el mercat
1: de camisetes retro està com està, però 150 euros...
4: Te dic una cosa,
1: Toni, n'hi ha que dir les coses també. Ara mateix, les originals de 2026 valen això, Vull dir, sí, sí. Que les marques cada vegada, jo crec que estan expoliant la butxaca dels aficionats, però i una camiseta de fa 30 anys, per eixa pasta sí que la pague. Per eixa pasta, per eixa camiseta. Ara, les modernes, no, ja la cosa canvia.
4: Jo tinc una relíquia, eh? Jo tinc una relíquia, sí? de l'any 78.
1: De l'any 78.
4: En el número 10 en l'esquena. Entonces el portava un jugador que li diuen que era de l'Atleti Bilbao, que va ser internacional, que va vindre a veure cosa aquella temporada, que li diuen Vidal.
1: Vidal.
4: Vidal.
1: I si tu hagueres de vendre eixa camiseta en el mercat...
4: No, això no es ven.
1: Eixa no es ven. Incalculable. Sí. Ahí estem. Exacte. Bueno, pues les històries que tenim així d'equipacions històriques també. A les 4 i mitja en punt, a punt de començar el partit en Àguilas, en Múrcia, anem a aprofitar i obrim la ronda del punt a punt. Ja sabeu que sempre fem de categoria superior a inferior poquet a poquet. Anem a començar precisament en Primera Federació, en eixe camp del Rubial. Gonzalo.
9: Amb l'àrbit, mira cap a la dreta, mira cap a l'esquerra, tot disposat per a que arranqui el partit així entre l'Àguilas i l'Hèrcules.
1: Baixem a la categoria de Tercera Federació, Álvaro Molina en Elda.
10: Finalitza la pausa d'hidratació, arribem al minut 29 de partit, el Dense B 1, Torrent 0.
1: Votem a futbol femení, parlem de Primera Federació, és a dir, segona, en este cas, de futbol femení en Villarreal. Toni.
0: A punt d'arribar al 29 de la primera part. Ojo que tenim córner a favor del Villarreal. El baló curtet espera Lauris que va fer la centrada. Està en la frontal de l'àrea. El retall cau a terra. De moment res. Estem, com diem, en el 29 de la primera part. Villarreal femení 0, Athletic Club B 0.
1: També, xicotet, repàs del que està passant ara mateix en segona divisió, Clara.
5: Al minut 15, Granada 0, Andorra 1.
1: I recordem que el Celta B Sabadell se juga a les 6 i mitja, igual que el Tenerife Cádiz, i que venim d'un Ceuta 3, Real Societat B 1. Això en la categoria d'Argent. Més coses, que per exemple la Fórmula 1, que ha guanyat el Gran Premi.
5: Sí, esta matinada podríem dir millor, hem tingut Fórmula 1 i George Russell ha sigut el gran protagonista als carrers de Bakú, perquè el britànic de Mercedes ha emportat el Gran Premi d'Azerbaijan en una carrera marcada per dos cotxes de seguretat i amb un final ajustadíssim. Russell ha guanyat per només una dècima sobre Max Verstappen, mentre que Isaac Hadjar ha completat el podi, i ha sigut una victòria important també per al Mundial, perquè Kimi Antonelli, el líder del campionat, només ha pogut ser cinquè i ha vist així reduïda el seu avantatge sobre Russell. Així que ha sigut una jornada també moguda per als espanyols, perquè Carlos Sainz ha remuntat des de la 14a posició i ha acabat de ser, per tant, ha sumat un punt, i Fernando Alonso ha abandonat, al igual que el seu company Lance Stroll. Així que simplement destacar també el moment de la carrera en el que Franco Colapinto en una de les represes s'ha emportat per davant a Pierre Gasly, i l'accident ha acabat implicant també a Lando Norris, i els tres han quedat fora de la carrera.
1: En un cap de setmana en el qual ja sabeu que el futbol internacional és protagonista, que juga a Espanya a partir de les 9 menys quart de la nit en Wembley, i que també va tindre protagonista fonamental del bàsquet, que d'ací a 42 minuts començarà la primera de les dues semifinals en València Bàsquet enfrontant-se al Casademont Zaragoza a terres madrilenyes, a Torrejón de Ardoz. I una última cosa per a tancar la ronda.
5: Anem a fer un apunt sobre piragüisme d'aigües braves, concretament al kayak cross, que és una modalitat molt espectacular en què quatre palistes baixen alhora per un canal amb corrent, superant portes i obstacles i lluitant directament per arribar primers. És una disciplina que a més va debutar com a olímpica a París 2024, pues bé, este cap de setmana a Ivrea, al nord d'Itàlia, s'acull el campionat d'Europa de piragüisme slalom i kayak cross. És l'última gran cita internacional de la temporada, i allí ja tenim medalla espanyola, perquè Manu Ochoa s'ha penjat i ixe bronze europeu. El gallec ha confirmat així el seu gran final de temporada, després d'haver guanyat fa només dues setmanes la prova de kayak cross de la final de la Copa del Món a la Seu d'Urgell, que comentarem també així al punt a punt. I des d'ací, pues, anem a donar altra enhorabona, un nou podi internacional per a un espanyol, per a Manu Ochoa, que ha sigut bronze europeu a Ivrea en aquesta categoria de piragüisme d'aigües braves.
1: I recordem també que s'està jugant la Labor Cup aquest cap de setmana, entre dos equips, ja sabeu, per una banda Europa, per l'altra resta del món, i esta vesprada hem tingut una victòria de Leander Tien, li ha guanyat a Flavio Covoli per 6-3, 2-6, 10-7 en el Super tie break en este torneig que va idear en el seu moment Roger Federer de tenis i que té un patrocini global important. De moment, en principi, ara mateix estan els dos conjunts, Europa per una banda, resta del món per l'altra, igualats a 3 punts després de la disputa de 5 partits. Tanquem la ronda, les 4:35, tornem ara mateix a Àguiles perquè Gonzalo Blanes volem veure com ha començat el partit de l'Hèrcules en territori murcià.
7: Estem en el minut 4 de la primera part, una primera aproximació de l'Hèrcules sense llançar a porta, també ara una falta lateral, però ha acabat l'acció, era a favor de l'Àguila, en falta per als alacantins, és a dir que de moment el control pareix que és un poc més de l'equip de Beto Company, tot i que ara Medi Puig no s'ha entès en Andy Escudero, i sa pilota s'ha perdut per treta de banda. Estem en el minut 4 de la primera part, recordem que l'Àguila és un dels equips que acaba d'arribar des de segona federació, però que s'ha fet famós per el gol en ese corro de la patata, no?, que van fer en el partit davant del Real Madrid.
1: Meravellós, fantàstic.
7: Li van qüestionar a Beto i va dir que no descartava fer-lo alguna vegada ell, però que havien treballat esta setmana com defensar aquesta acció. Així que si hi ha un córrer a favor de l'Àguilas, estarem atents, perquè el valor parat és clau també en una categoria com la primera federació i més en un estadi com este, el del Rubial. Li ha falta ara a favor de l'Hèrcules i pot ser bona, perquè és una falta lateral però molt a prop de l'àrea. La falta és molt clara, han agafat ahir a Víctor Narro, que s'havia canviat de banda, s'havia anat a la dreta, ha sorprès, i és falta, no és per a un llançament directe, és més per a un centre, però el que estàvem parlant, no? La estratègia, a veure, Andy Escudero, que té un guant en la cama i que pot ser el jugador que li pegue, també ve Víctor Narro, és a dir, els dos extrems, el dret i l'esquerrà, que estan parlant ahir per a veure qui situa la pilota, pues finalment el baló és per a Narro, que li va pegar en la cama esquerra. Jo crec que és més per a prolongar, per a buscar ahir el llançament cap a l'àrea i a veure si algú pot pentinar el llançament de Víctor Narro. La pilota directament a les mans del porter ahir, ha llançat Toni amb massa força i ha sigut un regal per a Salcedo.
4: Sí, no, per entrenar el porter. Hi ha que buscar sempre el remat. Si no vas a tirar en intenció directament a Porto, que evidentment la velocitat que portava ese baló no era la seva intenció, pues tens que buscar el cap d'algun rematador, no? I ha anat plàcidament a les mans del porter. Però a mi sí que m'ha agradat l'Hèrcules en els primers moments, perquè m'ha començat a semblar-me també a aquest Hèrcules que vam veure la setmana passada, que volia atossigar molt a la eixida del baló, perdó, del rival, i ahí sí que s'ha perdut un, diguem, aquest element que sí que està estava aportant molt sacrifici, que és Antoñín, no? En ese futbol de, com dic, de contenció d'alt, de no deixar de tapar la eixida d'aixòs equips, a més, que volen eixir el baló controlat, i l'Hèrcules en aquests primers compassos sí que és de veres que ha tingut aquesta intenció, no? Ara la cosa s'ha igualat un poc més, s'ha estirat un poc més l'Àguiles i anem a veure què és lo que, com depara, com acaba desenvolupant-se aquest encontre, no?
7: Es falta lateral per a l'Àguila, es ve ara perfecte la defensa de l'Hèrcules, de segona opció el conjunt murcià, però de nou rebutja la pilota l'Hèrcules, que vol eixir a la contra, Andy Escudero està esperant la pilota Medi, el baló va per el centre cap a Àlex Jiménez, que vol controlar, bota el baló, la contra todavía per al conjunt d'Alacantí, per a Víctor Narro, anem de dreta a esquerra, Víctor Narro, la centrada al punt de penal, ese baló ha sigut perillós, ahí ha estat molt bé la jugada de l'Hèrcules, de dreta a esquerra, Toni, i finalment serà córner en una acció molt ràpida del conjunt de Beto Company.
4: Sí, a més, ese centre de Narro sí que ha anat en moltíssima intenció. Ese sí que era bo, per trobar algun rematador, algun cap que s'havia pogut avançar per a poder connectar un centre, a més, que havia pogut donar molt de fruit, no? Però bueno, aquesta és la intenció de l'Hèrcules, que estem veient que sí que li posa velocitat a les seues accions, i vol tindre el valor, a més, en el seu poder, que és la millor notícia que es pot tindre, i jo crec que per ara el que està agradant-me, el que estem veient està agradant-me més que el que van veure en els dos primers partits, no?
7: El llançament ara del córner d'Andy Escudero ha sigut massa curt i ara propicia l'acció de la contra, però molt bé.
1: Un moment, hi ha gol en Elda. Álvaro.
11: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Eldense. Ve, ara és l'altre davanter, Nico Ruiz. Com
2: com està barallant Ferri en els centres. La torna a guanyar Lira Disa per a Kenico. Faig un regat dins l'àrea i la posa on no pot arribar el porter del Torrent. Arriba el segon del partit en el minut 37 de la primera part. El Dense ve 2, Torrent 0.
1: Merescut el segon del Dense ve en esta primera part?
7: Sí, sí, totalment, Paco. És que fa un parell de minuts acabava de tindre altra claríssima un mamà de Ferri, que l'ha llançat al lateral de la xarxa i altra vegada tornen a guanyar l'esquena als centrals i ara és l'altre davanter. És Nico qui posa el segon i com estic dient, Paco, el Torrent li està costant moltíssim agafar-li el pols al partit, pràcticament cap arribada i com diem, 7 minuts per arribar al descans, arriba el segon, Eldense B2, Torrent 0.
1: És poca broma en este Eldense B que ha començat la temporada en ganes de reivindicar-se. Tornem a Águilas, Gonzalo.
7: Ha tingut la primera arribada a l'equip local, la centrada bona de Josema, el remat també bo de cap de Gonzalo, però se'n va cap amunt de la porta de Blasi, que és la primera aproximació. Atenció a este davanter, Gonzalo Serrano, el DNU, perquè és un jugador molt d'àrea, i ha que estar molt atents, sobretot perquè busquen el joc aeri. Ahí Javi Jiménez vol tocar per a Víctor Narro, l'acció és bona, se la porta Àlex Jiménez, el llançament d'Àlex Jiménez, eixa pilota se n'anirà fora, però bé, de nova arribada de l'Hércules. Un Àlex Jiménez, Toni, que avui té que assumir el rol de davanter centre, ha decidit el tècnic. Bueno, Toril no està per a jugar 90 minuts, això està clar. Tenia que tirar entre Fran Sol i Àlex Jiménez perquè, recordem, Antoñín té una indisposició i finalment Toni s'ha inclinat per Àlex Jiménez per a que sea ell el davanter centre i no Fran Sol.
4: Sí, ja el van escoltar en una roda de premsa fa uns dies en el que parlava d'aquest rol que podia exercir, assumir Àlex Jiménez com a nou, no? Ell va dir que era un jugador que li encantava, un jugador que havia, evidentment, l'ha portat ell, és el que va recomanar, que coneix bé, sap, a més, que és un futbolista que té qualitats i, a més, ell aposta perquè pot ser aquest fals nou si no està Toril en condicions, si no està, com han vist, Antoñín, i si no està Fran, bueno, està Fran Sol, però preferís que Àlex Jiménez. També és de veres que Àlex Jiménez ja el va triar com a nou quan estant inclús Antoñín en el terreny de joc. Crec que va ser, si no recordo mal, Gonzalo, no sé si en el primer o el segon partit,
7: el dia del Murcia, sí, que va passar Antoñín de banda esquerra i Àlex de davanter centre, sí.
4: Efectivament, va escorar a Antoñín, que mos va agradar més, com diuen, com a en el pel carril del 10, que actuant de nou, i va ficar a Àlex Jiménez també de nou, no? El que passa que va ser el partit de més del que va ser expulsat. Atenció.
7: Atenció al córner, la pilota pot ser bona, està dins de l'àrea, vol centrar precisament Àlex Jiménez, està rodeat de contraris, 1-2 i córner de nou, bona acció de l'Hércules a baló parat. La pilota ha anat al segon pal, Àlex Jiménez, el que passa és que no ha tingut l'opció d'armar la cama i quan ha rematat li han taponat, però de nou tenim córner, és el tercer per a l'Hércules. Crec recordar que en el partit davant de l'Europa van llançar 5 en 4 minuts pràcticament. Avui també l'Hércules comença buscant la porta contrària, que sempre és una bona notícia. El llançament del córner, la pilota que la rebutja, la defensa continua dins de l'àrea, ara sí, en contundència, però el baló serà de nou per als alacantins, per Andy Escudero. Andy Escudero tocant cap a Manu Rico, que s'ha fet també en un joc que l'altre dia va estar molt bé en el partit davant el Torremolinos, i titular Manu Rico en el mig del camp. La passada, ese baló directe, se'n va per Gina de Fons, ahí s'ha precipitat, però en qualsevol cas, sí, Toni, estem veient que l'Hércules està jugant a domicili, però així des del primer minut per el partit.
4: Ese grau d'ambició, a més, és el que demanaven, no? També és veure que conforme passen les jornades estem veient que hi ha jugadors que estan agarrant un to millor, no? Sense anar més lluny, Víctor Narro està participant molt més en els últims partits que en els primers, no? En el que no va acabar de convèncer perquè no se n'anava de ningú. És de veure que ara té més protagonisme, més el valor, té més protagonisme. Atenció.
7: Atenció al centre, la parada de Blasic i el gol de l'Àguilas. Marca l'Àguilas, l'àrbitre està mirant a l'auxiliar i diu que és fora de lloc. Diu que és fora de lloc i ha que esperar a la revisió.
1: Sí, sí.
7: De nou un centre per la banda esquerra. El primer baló no l'agafa bé Blasic i en el rebuig marca Gonzalo, però ahí Toni crec que espere que haya encertat l'auxiliar que diu que estava en fora de lloc.
4: Pues anem a veure.
7: Anem a veure ara l'opció de veure de nou la...
1: Sí, estava en anul·lat.
7: Sí. Pues menys mal que estava en fora de lloc, perquè jo crec que a Blasic se li escapa un poc aquest baló,
4: Se li escapa, no se li escapa el baló, sí.
7: Sí, se li escapa el baló, però Gonzalo Serrano estava un poc avançat, Està parlant ara en l'àrbit, estan revisant l'acció, però crec que l'acció és clara de fora
1: de lloc. Sí, és clar. L'offside és clar. I vaig a aprofitar perquè se van a complir ara mateix les 4 de la vesprada i 45 minuts. Ronda al punt a punt. I anem a començar-la, evidentment, parlant de la primera federació en Àguiles, Gonzalo.
7: Estem en el minut 13 de joc de la primera part, en la revisió de secció. De moment, el marcador diu Àguila 0, Hèrcules 0.
10: En el Bey Pepico Amat, 2 minuts per arribar al descans. El Dense B 2, Torrent 0.
0: Que bé està jugant el Villarreal femení. Té ocasions, té una barbaritat d'ocasions en este partit, però el gol no està arribant. En el 40-100 fue estavellat la pilota en el travesser. Estem ja en el 42, camí del 43. Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B 0.
1: I aprofite Clara Alcobert per a recordar que tenim pausa d'hidratació en segona divisió. De moment continua tot igual en Granada.
5: Minut 29, Granada 0, Andorra 1.
1: Per cert, el porter del Granada podria haver estat molt millor en el gol que ha fet l'Andorra en l'inici de partit. Crec que està Salva operatiu novament en Torrejón de Ardoz. Salva, només mitja hora per a començar la Supercopa.
8: Així és, Paco, només mitja horeta, eh? Ja va entrant gent, ja van entrant aficionats de tant de Casademont, Saragossa com de València Bàsquet en una prèvia en la que acabem de veure també Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet, també a Víctor Luengo com a representants de la cúpula del club taronja, i en pista només estan les jugadores de Casademont Saragossa realitzant els exercicis d'escalfament, i te compte perquè el descart avui en el roster eren 13 les jugadores que estaven en, en esta convocatòria. Escau, però que tenen que ser 12. A últim hora, la júnior Paula Reinal. Les júniors Isabel Hernández, 2009, i Amelia Alonso, 2010, estan en el roster.
1: Tot preparat per a començar la temporada de València Bàsquet de forma oficial. Serà a partir de les 5 i quart de la vesprada. També a nivell de futbol internacional, recta final de l'Eslovènia 0, Escòcia 0, en la Lliga B de la fase de grups de la UEFA Nations League. Ja sabeu que en la Lliga A, la nostra, Espanya juga esta nit, no menys quart davant Anglaterra. També tenim un República Txeca Croàcia en esta Lliga A, i que esta nit en la Lliga B se disputa el Macedònia Suïssa a les 9 menys quart de la nit. De la Lliga C, poquet a rascar, el Bulgària Luxemburg, que és a les 6, l'Islàndia Estònia, que és a les 6, i després ja, pues, Eslovàquia Moldàvia, que és a les 9 menys quart, perquè Albània, San Marino, Islas Feroe són equips que estan en la Lliga C per algun motiu, efectivament. I per a tancar, hem de comentar un parell de cosetes. Clara Alcobert, de poliesportiu.
5: Anem a obrir ara la pista de voleibol, perquè avui tenim en xoc un bitllet per a la final de la Copa Comunitat, una competició autonòmica que serveix per a donar el tret d'eixida a la temporada i que reuneix alguns dels principals equips valencians, i on el servigrup Benidorm, que enguany torna a la Superliga masculina, debuta directament en semifinals i ho fa a partir de les 5 de la vesprada al pavelló municipal de Vinaròs, davant el Gemavi Vinaròs, i on els de Matías Guidolín arriben amb bones sensacions després de la seva preparació a Aragó, amb victòria 0-3 i empat 2-2 davant del PAMESA Teruel, que és un rival amb qui també es trobaran esta temporada en la màxima categoria. I el premi d'avui és important. Si el Benidorm guanya, estarà demà en la gran final de la Copa Comunitat, programada per a les 7 de la vesprada al pavelló Nou Moles de València, amb aquest primer títol de la temporada en xoc. Així que a partir de les 5 anem a estar pendents del partit entre el Gemavi Vinaròs i el servigrup Benidorm, amb aquesta semifinal i bitllet per a la final de demà en xoc.
1: Efectivament, ja sabeu que el voleibol també té el punt importantíssim en el punt a punt. I a partir de les 6, d'ací hora i 12 minuts, estarem pendents també d'eixe Roig Arena, en el dia en el qual anem a conèixer l'elecció de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València 2027. Finalment el gol en el... Tanquem la ronda, eh? Finalment el gol en Àguila se ha anul·lat, continua l'empat a 0, Gonzalo Blanes, i ara ocasió per a l'Hèrcules.
7: I ocasió clara en la eixida del córner, la pilota s'ha passejat per l'àrea, però finalment serà treta de porta. Si el gol s'ha anul·lat, tot i que han quidrat a l'àrbit.
1: Sí, sí, han gastat la targeta blava, o ha estat el quart àrbit el que l'ha cridat?
7: Ha estat el quart àrbit, que no sé què ha vist el quart àrbit, sincerament, Paco. O sigui, el quart àrbit, si té dubtes, té que quidrar a l'àrbit.
0: Descansa, Villarreal.
7: Però bé, s'ha anul·lat el gol, per tant continua el 0-0 en el 10-7 de la primera part, així al Rubial.
1: Vaig a aprofitar perquè diu Toni Galindo que acaba la primera part en Villarreal. Toni!
0: Només ha afegit un minutet, eh? No ha hagut pràcticament res que hagi pues ha allargat esta primera part, este primer acte, bueno, una primera part on el Villarreal femení ha dominat absolutament el joc, ha tingut un fum d'ocasions, unes ocasions claríssimes, fins i tot de Cienfu ha estavellat una pilota en el travesser, bueno, i també molt bones intervencions de la portera basca de Aldecoa, que ha evitat el gol de les xiques de Jordi Ferriols. Com diem, dominador el Villarreal femení, estrany que no es ha aconseguit ixe gol, si tot continua igual en la segona part, el gol arribarà, ja veureu com arriba.
1: Pues continua tot igual, 0-0 en Villarreal, a veure si el conjunt de Jordi Ferriols en la segona part aconsegueix fer un gol que li permet estar al capdavant de la classificació. Per cert, n'hi ha gol en segona, Clara.
5: Tenim gol en esta jornada 7 de la Lliga Hypermotion, marca el segon l'Andorra, obra de Marc Domènech al minut 33, així que primer temps, minut 34 de partit, Granada 0, Andorra 2.
1: De segona divisió, votem a la primera federació, continua lamentant-se ara mateix la banqueta de l'Àguila, això sí, este gol lo que ha fet Gonzalo Toni és potser espavilar un poquet a l'Hèrcules, que crec que s'havia emparat en aquest tram inicial, ara la cosa està un pèl més igualada.
4: Sí, i a més d'advertir sí. que no pot fiar-se, no? Que el delanter que dia Gonzalo crec que és un futbolista a tindre en compte, es maneja prou bé, ja ha rematat dos voltes, ese gol anul·lat, i recordem abans també en una molt bona en una posició ha rematat fora un remat de cap que també haurà pogut fer molt de mal, i bueno, pues ja que tindre cuidado, és de veure que l'Hércules llevant aquestes dues accions pues, ha controlat bé el partit, no ha renunciat ni molt menys a ser el dominador, al ser el que mane en este encontre, crec que ja van varios tretes des del cantó, no sé quants, Gonzalo, no sé si són 4 o 5.
7: Sí,
4: ja
7: van 5, igual que el dia d'Europa, estem en 10 minuts, cada 3 minuts hi ha un córner a favor de l'Hércules.
4: I ell també ha tingut alguna ocasió, i si valor que s'ha passat per la línia de gol, si haguessin trobat una gama, no estaríem parlant d'una altra cosa.
7: Va el córner de Narro, la pilota al punt de penal, es passeja, ens costa un poc rematar els llançaments de córner, això també... Hi ha que treballar-ho perquè hem tingut molts i de moment no ha hagut cap opció. Atenció ahí a la contra, Medi Puig és el que està ahí de tancament, l'1 contra V, Medi, perquè ha parat la possible contra de l'Àguilas, tot i que continua el conjunt local. En la pilota és Adri Pérez, tocant en curt per Antonio Sánchez, el Àguilas, que és un equip que ja hem comentat que sobretot en el seu estadi és molt perillós, i el propi Beto en la prèvia dia que no li donava por el camp, perquè diu que la herba, com estem veient, és bona, sí. Les dimensions també, i que el que li preocupava era el rival, que diu que és un equip que sap molt bé el que juga i que s'adapta molt bé, no, al seu terreny de joc.
1: Anem a aprofitar, estem en el 20 de la primera, continua tot igual en el Rubial, descansa ara mateix en el vell Pepico Amat, festa ara mateix en el quadre casolà, Álvaro.
10: Sí, sí, descans de moment en el vell Pepico Amat i molt superior. De moment el conjunt local, jugadors que ja se van a vestidors, ha de tocar alguna coseta. El míster Berna Ballester, el Dense B 2, Ceri i Nico Ruiz, Torrent 0.
1: De la primera part, quedes en algun futbolista?
10: Per part del Dense B diria Ceri, que és el davanter que està fent pràcticament tot, guanyant l'esquena, barallant-se amb els centrals, i està fent molt bona primera part, i com diem, del Torrent està costant, perquè li està costant tant tindre la pilota, trobar ocasions ofensives, i també en aquesta eixida de valor del Dense B li està costant moltíssim ajustar aquesta pressió, així que la segona part segurament veurem algun canvi.
1: De moment la cosa que va molt bé per a l'Eldense B, 2-0 al descans abans del Torrent Club de Futbol. Clara, cosetes que teníem que comentar.
5: Una notícia curteta sobre la Premier League, perquè torna a estar en el centre de l'actualitat el llarg procediment contra el Manchester City per presumptes irregularitats financeres. El club va ser acusat per la Premier l'any 2023 de 115 possibles incompliments de la normativa en un cas que continua pendent d'una resolució definitiva, i en les últimes hores han circulat informacions que asseguraven que el City hauria sigut declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs, però el club ha decidit trencar el silenci, i el seu president ha escrit una carta que
1: comunicat,
5: ha publicat
1: sí,
5: en xarxes socials, en el que nega que hi hagi una decisió definitiva i assegura que el procés encara té un llarg camí per recórrer. Així que el City manté, per tant, la seva posició d'innocència i recorda que el procediment és confidencial i demana calma als seus seguidors davant les informacions publicades. Així que de moment no hi ha una resolució oficial del cas, el que hi ha és una carta del president tornant a remarcar la seva innocència de cara a aquestes acusacions de la Premier League contra el Manchester City.
1: Sí, bàsicament per resumir, de tots aquests càrrecs, bàsicament és dopatge financer, és a dir, tindre diner de formes no massa correctes en comparació amb la resta d'equips que han participat en la Premier en aquests anys, i de fet n'hi ha més d'una veu en Anglaterra demanant que els lleven els títols que han guanyat en aquest període que s'estava investigant. Però el City, que insisteix en que tot encara està investigant-se i tracta de defensar la seva innocència. Això està passant en Anglaterra, per cert, el nostre rival d'esta nit, Anglaterra-Espanya, 9 menys quart de la nit, amb Luis Urrutia, amb Fernando Gómez Colomer i amb Charlie Egea. Anem a comentar el partit en la sintonia del punt a punt. Arribem també a l'Equador de la primera part en el Rubial. I el que estic veig en Gonzalo, Toni, és que l'Àguila es la toca, eh? És un equip que li agrada jugar alegre i que no s'està veient intimidat per un Hèrcules que sobre el paper té el molt més nom.
4: Sí, planta cara, eh? Planta cara, és de veres. No és un equip que s'ha tirat arrere ni molt menys, l'Hèrcules s'ha tirat avant, però estos cada vegada que poden avancen metros per a... A més és un partit que està disputat, no? Estem veient a més una molt bona tasca també defensiva de Narro, que m'agrada que a més baixi i per a defendre, per a portar. Aquests són els futbolistes que en aquesta categoria fan moltíssima falta, que tenen vocació d'atacant però no s'arremaniguen per a poder defensar. I bueno, pues és de veres que l'Àguila no està desagradant ni molt menys. És un rival que com dia Beto Company pareix que està treballat i és un que sap el que té que fer.
7: A veure esta de l'Hèrcules de Manu Rico per el centre, Manu Rico tocant en curt, conjunta alacantí Sandy, que s'havia vingut al centre, no ha estat bé Andy Escudero perquè no ha pogut enllaçar en Alex Jiménez, la pilota dividida, la guanya Rentero, però ja falta prèvia, baló per a l'Àguila. El que comenta Toni és de veres que Víctor Narro avui està treballant molt bé i és molt important, perquè crec que en les primeres jornades el problema l'havien tingut en Javi Jiménez, i també és de veres que si té ajuda, evidentment el lateral també pot... tindre més opcions de sumar-se a l'atac que li agrada al bo de Javi Jiménez. Hi ha falta per a l'Àguilas. Estem en el minut 24 de joc de la primera part. Nerviosisme per part d'Adrián Hernández, que és el tècnic de l'Àguilas. També de peu sempre donant indicacions Beto Company, que sap la importància d'enllaçar tres victòries en este moment de la competició. Està apretant el Villarreal B, el Zaragoza. Així no ha fet més que començar, però si parpadeges te pots quedar despenjat dels primers jocs de la classificació. I a fora de joc de l'Àguila serà baló per al conjunt alacantí. Tinc la sensació, Toni, que s'està jugant més al futbol de pressió, de treball, però no s'arriba massa, no? A l'àrea contrària generant opcions de perill.
4: És amb falta claritat, efectivament, no? En els metres finals, no? Sí que és de veres que hi ha un nuc ahí per al centre del camp, hi ha moltíssim treball, tant per un rival com per l'altre, es pressiona moltíssim. Per a no deixar sense desactivar la zona de fluïdes, la zona de creació, no? Diguem que d'un o hi ha altre equip, busquen també la velocitat, però és de veres que els metres finals ni un ni l'altre tenen claritat.
1: Volia preguntar-vos als dos al respecte de com ha començat la temporada. Des de la distància que deixa pues això, Alacante, València i Castelló, el Villarreal B d'Albelda, jo crec que ha eixit esta temporada en la cinquena marxa posada i no té pinta de que vaig a parar d'ací a curt termini, eh?
4: Té bon equip, eh? Sí, té molt bon equip. El final del Villarreal sempre té bon equip, té bons jugadors, algun d'ells al llarg de la temporada solen esperar el vot al primer equip, i això significa, pues, és que estem parlant d'un club que aposta moltíssim per baix, no? Que ja saben quina és la seva política. Per a mi és un club meravellós, és un exemple el que ha fet la família Roig allí. A mi sempre m'ha agradat, ojalà ho haguem tingut aquí en Alacant. I clar, això finalment dona els seus fruits, però continuen aquesta aposta ferme de treure jugadors de baix, de crear-los, a més d'ensenyar-los, i bueno, pues, ahí estan els fruits després en la màxima categoria, no? Ja veus el que passa, i els jugadors que han tret de la part de baix, que han estat dalt i que han arribat a grans clubs i a més a selecció.
1: No, n'hi ha José Lillo Gaitán, Baratucci, no sé, n'hi ha futbolistes que me tornen boig, del Villarreal B. I bueno, el seu golejador, com és Albert García, que porta, crec que són 5 gols ja, Villarreal B, que està imparable i que va acabar, passi el que passi esta jornada, en la categoria com a líder. Precisament parlant de Villarreal, un segonet, de seguida tornem a Àguilas, però Toni Galindo ja tot preparat de cara a la segona part d'este duel del Villarreal femení, en este cas de Jordi Ferriols, que no pot de moment en este Athletic Club B.
0: Bueno, però ha jugat fantàsticament. Ha faltat el més important, que és marcar gol. Jugant com ha fet en la primera part, jo crec que el gol no tardarà en arribar. De moment encara no neixien els jugadors, estan encara en els vestidors, estan arruixant el camp perquè és d'herba natural. Recordem que habitualment juguen el camp 5 de la ciutat esportiva, que és d'herba artificial, però per les obres que s'estan realitzant a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, pues està jugant en el camp 6, que és d'herba natural. I ara mateix s'està arruixant i està arribant a mi les gotes perquè bufa el vent, un vent que la veritat s'agraeix, perquè la vesprada és fantàstica, lluïs el sol, i bueno, pues de moment, com diem, empat a 0 en el marcador en la primera part. M'ha agradat moltíssim, 4 jugadores del Villarreal femení, 4 jugadores que han sigut fonamentals per a aquest gran xoc que ha disputat les xiques de Jordi Ferriols, Pausen, la defensa central, els dos extrems, Medina i Lauris, i bueno, la intel·ligència natural, que no artificial, en el mig del camp, Cienfu, Maria Cienfu, l'asturiana, que és una autèntica meravella veure-la jugar ahir al mig del camp en les files del Villarreal femení. Com diem, encara no neixin les jugadores, encara no comença la segona part, així a la ciutat esportiva del Villarreal, en este Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B 0.
1: Partits en descans, partits en marxa, arribem a les 5 en punt de la vesprada, anem amb la ronda del punt a punt. Una ronda que comencem, evidentment, en Àguilas, Gonzalo.
9: Estem en el minut 28 de joc de la primera part, no n'hi ha gols, continua l'empat a 0 entre l'Àguilas i l'Hèrcules.
10: Continuem en temps de descans en el Danel Vip, Pico Amat, en este Eldense B 2, Torrent 0.
0: Toni. Bon dia, Maciel, el Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B 0.
1: Aprofite per a demanar també Salva Gómez el que resta, perquè ja estem en el compte enrere definitiu per a eixa primera semifinal de la Supercopa femenina.
9: Entre l'Àguilas i l'Hèrcules.
10: Continuem en temps de descans en el Danel Vip, Pico Amat, en este Eldense B 2, Torrent 0.
0: Toni. Bon dia, Maciel, el Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B 0.
1: Aprofite per a demanar també Salva Gómez

0: la Federació del Grup Sex de les 5 de la vesprada, Xeneta Hèrcules B i Espanyol de Sant Vicent davant la 0.
1: I també tenim en primera divisió en marxa ese Granada 0, Andorra 2. De moment està el conjunt de presidit per Gerard Piqué, dominant 0-2 en Los Cármenes. Les 5 de la vesprada i un minut en directe, sintonia punta a punta en marxa des de les 12 fins a les 12 i mitja de la nit. Sempre estem al teu dial si te criden. Punt a punt, cap de setmana, a Punt Ràdio. Els que sempre estan, nosaltres, el punt a punt.
2: Olem a mar, sonem a festa. Parlem com tu parles. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: ¿A qué relaja mirar al mar o respirar aire puro en el bosque? La naturaleza nos da muchas cosas si lo hacemos bien. La naturaleza devuelve lo que le das. Del 31 de octubre al 8 de noviembre, vuelve un metro cuadrado contra la basuraleza, la mayor acción colaborativa de recogida de residuos. Súmate o crea tu punto de recogida en proyectolibera.org, de Ecoembes y Seo Birdlife.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la Feria de Movilidad Ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
2: A Punt Radio. A l'Alt Palància, 102.0.
5: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Està pegant la calor fort en Àguiles, en eixe estadi el Rubial, i estan els jugadors tirant mà, Gonzalo Blanes, Toni Cabo, de l'aigua que agarren per ahí, perquè estan torrats absolutament.
6: Algú s'està banyant, en l'aigua, sí. A més de beure. Sí, fa molt de calor. Pausa d'hidratació llarga, Ja veurem l'afegit entre les revisions i les pauses. Segur que serà un partit llarg, però sí, efectivament. Pausa d'hidratació, els jugadors que parlen. I ahí també Toni ara s'aprofita per a fer com un tesmor, no? En el bàsquet estava veient ahí a Beto, que imagina que estaria corregint algun aspecte tàctic del tècnic de cara a esta recta final de la primera part.
7: Sí, això és el que té aquestes pauses, no? Que els tècnics sí que poden aprofitar per a intentar corregir alguna cosa, per a canviar algo, per a parlar amb els jugadors, per a indicar-los i tal, el que estan fent bé o el que no estan fent bé. I bueno, pues ara ens han acostumbrat, no? A aquestes pauses, no? Que ara jo imagino que quan arribi més l'hivern, pues ara ja ens faran falta, no?
6: De moment així sí que ha sigut necessari perquè fa calor, però ja està la pilota en moviment. Manu Rico, que té que ser el jugador que tinga ahí la direcció d'orquestra de l'Hèrcules. Tocant per a que l'Hèrcules ara isca. És el central, Yago Cantero, a través de línia medular. Obri banda esquerra per a Javi Jiménez. No el veu clar, torna de nou cap arrere. La pilota que la té Fidalgo, que s'està fent també ahí en la demarcació del pivote. Tocant la pilota per a Manu Rico. Se oferís en Medi Puig. En curt, ara té el baló l'Hèrcules, però sense verticalitat. Medi Puig tocant en el 37 a l'esquena, pràcticament jugant com a mitja punta. Manu Rico ara ha endarrerit un poc la posició Medi per a tocar més la pilota. Massa horitzontal l'Hèrcules. Baló per a Fidalgo. Fidalgo per a Rentero, que s'ha obert ahí a banda dreta. Té Samu Vázquez. Rentero ha buscat ahí la jugada més directa. Serà treta de banda. Baló de nou per al conjunt alacantí. Per a Samu Vázquez, per al lateral. Per a l'home que ha marcat els dos gols de l'Hèrcules al Rico Pérez. Curiosament, dos gols i els dos del lateral dret. La pilota per a l'Hèrcules. Anem a veure si per el centre pot arribar l'opció a l'Alex Jiménez. Falta, l'àrbit diu que no. Sí, sí, sí, sí que és falta, però és molt perillosa, Sí, sí. És molt perillosa, Toni. Andy Escudero té molt bon tir des d'aquesta demarcació.
7: Sí, jo crec que és per a un diestro, no?
6: Sí, jo crec que no se la van a... li agrada molt Andy esta demarcació. Està també Àlex Jiménez i estan dialogant els dos, Àlex i Andy.
1: Ha anat amb molta decisió, me pareix que...
6: Están los dos ahí discutiendo.
1: No le la lleven.
6: Claro.
7: Yo creo que es Àlex Jiménez el que va a pegarle.
6: Sí, está más para el perfil de Àlex, Terra o Toni, en el joc está. El que pasa es que a Andy le agrada también pegarle desde esa demarcación, buscando el pal del porter. El Águila es que fa una cosa que yo no había visto fa molt de temps. Era una falta, ha posado un jugador
1: en el pal.
6: Y claro, van tres del Hèrcules y ya le han dicho, ahí no te puedes posar, porque si te poses ahí ya se anat, Falta a favor de l'Hèrcules. Ve donar el mateix el que li pegue, però cap a dins. Està tan a prop que si passa per damunt de la tanca va ser complicat que tinga l'opció de fer la comba. I sí que veurem si aposta per un tir més dur o per la col·locació. Salcedo, el porter, està inquiet. La

0: Tanca de 1, 2, 3, 4 jugadors de l'Àguila. Se queda a soles Àlex Giménez, que vol marcar. Li pega Àlex Giménez a les mans del porter.
1: Ui, a les
0: mans. Llançament estava tapat i el porter el que ha fet ha sigut rebutjar com ha pogut, perquè crec que s'ha trobat la pilota davant, perquè no ha vist la pilota fins a que la tenia.
1: Una recepció de voleibol, pràcticament. En les
0: romans,
1: sí, en els dos braços junts.
0: Poc,
1: sí, sí.
0: No ha estat molt ortodoxo, però ha estat bé perquè la pilota s'ha anat fora, però almenys és el primer tir a porta de l'Hèrcules. Jo crec que, Toni, aquesta és la signatura pendent, no? Que no està jugant mal l'Hèrcules, al contrari, està controlant, però estem en el minut 35 i este ha sigut el primer tir entre pals de l'equip de Beto Company.
2: Sí, ja estàvem parlant que no estàvem fent mal des de tres quarts per avant, en la zona calenta, el joc ahí es diluïa, hi ha molt de partit, molt de toc en el centre del camp i també molt d'acost d'un altre rival per a trencar aquesta zona de creació, per a que no s'apropen.
3: Segona porta Villarreal.
1: Tira, Toni.
2: Per a que no
3: s'apropen. Ha començat
1: No, ai, perdó. Toni Cabot, acabar Toni Cabot i després Cavallino.
2: Per a que no s'apropen a l'àrea calenta, però és de veres que ni un ni altre estan tenint moltes sí. Llums en la part bona.
1: Un segon Cabot perquè tenia protagonista a Torrejón, de València Basket.
4: Pero bien, con ganitas ya de estar con el equipo y de estrenarme en pista.
5: Pero bueno, para empezar, un partido facilito contra Zaragoza, el equipo con el que os lleváis viendo y jugando las castañas toda la temporada, y ahora, 132 días después de las finales, Zaragoza.
4: Para no perder la costumbre, ¿no? Creo que tengo más vista a Mariona que a mi propia madre, pero bueno, al final dos equipos de tanto nivel lo que tienen es que van a pelear y van a estar ahí por todos los títulos y eso queremos que siga durante muchos años más.
5: Pues dale, mucha suerte y muchas gracias por tu tiempo.
4: Muchas gracias.
1: Creo que es Elena Buenavida, la jugadora de València Bàsquet, la canària, la de Tenerife, protagonista també als micros dels companys de Movistar. Aprofite, Salva Gómez, tot preparat, Resten només 7 minuts per a començar la Supercopa.
6: Així és, està tot ja en ordre, 6 minuts 53 segons, és el que diu el crono, que li resta per a començar este partit. Està ja també la tripleta arbitral en el dia d'avui, que està composada per Héctor Báez, Jaime Gómez i Alejandro Aranzana. En fila estan també els joders de casa de Montsaragossa, els de València Bàsquet, tot preparat per a que comenci la cerimònia, per a que arranque esta Supercopa femenina en Torrejón de Ardoz.
1: Anem també amb els inicis de segones parts, el nostre Toni Galindo, que avisava de que ha encetat ja en eixe camp 6 de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza el partit del Villarreal femení davant l'Atleti B. Toni.
3: Efectivament, Paco Polite, ja arrencant la segona part, així la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal, ja portem pràcticament 2 minuts en este segon acte, no hi ha canvis en les files groguetes, se'n tenim 2 en les files de l'Atlètic Club, s'han retirat Oyana i Torrontegui, atenció, gol, gol de l'Atlètic Club Bilbao, marca l'equip Bas, marca Irati Martín, el llançament des de la frontal i es clava a l'esquerra de la porta Tenia Groveta. Marca l'Atlètic Club Bilbao B, marca Irati Martín. Minut 2 de la segona part. Villarreal femení 0, Atlètic Club 1.
1: Pas oportú a Villarreal, però no de la forma que nosaltres volíem. I Xus, estaves parlant de que estava en bon moment el Villarreal B, el Villarreal femení després de la primera part, però pràcticament la primera cullera mosca, Toni.
3: Efectivament, la primera ocasió ha sigut per a les groguetes, però una pèrdua de valor, ha recuperat l'equip Bas, ha encarat la porteria Irati Martín, ha llançat la sabatada des de la frontal i s'ha clavat pràcticament per la creueta de la porteria de l'equip de Jordi Ferriols. S'avança el Athletic Club Bilbao, així en la segona part, minut 2 com diem, del segon acte, ha començat la cosa malament, anem a veure si se reposa els ànims en les files de l'equip de Jordi Ferriols.
1: No comença bé la segona part per a les xiques de Jordi Ferriols a Villarreal i busquem també l'inici o no de la segona part en el Bellpe Pico Amate. Álvaro.
7: Sí, ja ha començat. Primers minuts d'esta segona part accidentada. Segona part perquè ha començat en un colp al lateral esquerre Borja del Torrent. Ara ja apareix que entra sense problema. Primers minuts, com diem, mateixos 22 protagonistes. El d'NCB 2, Torrent 0.
1: Viatgem cap a Àguilas, Gonzalo.
0: L'ha tingut l'Hèrcules, la primera ocasió de veres. Medi Puig controla, se fa l'espai, llança, el porter no sabia ni on estava la pilota i ha eixit fregant el travesser. Esta sí, Toni, ha sigut una ocasió clara i l'ha generat primer Javi Jiménez i després una acció molt bona individual Medi Puig.
2: Sí, 2-2, dos tirs en intenció del de l'Àguiles, dos tirs en intenció a Porto de l'Hèrcules en el que portem el partit, i anem a complir ja 40 minuts, però poc a poc bagatge, no? Bueno, esta vegada sí, a més ha alçat el cap molt bé Medi Puig, que li pega molt bé, ha buscat a més l'escaire, anava amb tota la intenció del món ese valor, però bueno, finalment no ha arribat al puesto.
0: Està ara l'Hèrcules de nou, el partit va com a ràfagues, no? Hi ha moments que pareix que costa més. És de veres que tampoc està patint molt l'Hèrcules per a jugar fora de casa. Ara la pilota està en l'àrea de l'Àguiles, però hi se centre. Espera per línia de fons, no ha pogut rematar ni Àlex Jiménez ni Medi Puig, però estem en aquesta fase en què l'Hèrcules torna a tindre el control. És de veres, Toni, que tampoc hi ha que ser exigents en l'equip, evidentment, però si comparem en la temporada anterior, l'Hèrcules patia moltíssim fora de casa. Mm-hmm. L'Hèrcules tenia fases que estava pràcticament darrere, aguantant el partit, no va patir en el camp de l'Europa fins al minut 10 de la segona part, i avui tampoc. Jo estic veient un Hèrcules que està més contundent, no? I amb la sensació que té més control a domicili que en la temporada anterior.
2: Sí, sí, en cap de dubte, no? Bueno, el primer partit que ha jugat l'Hèrcules esta temporada fora de casa el va guanyar, no? Fia tu, el que va tardar l'any passat en guanyar un partit fora de casa, crec que va tenir que passar tota una volta, no? Sí, es veu una altra manera d'afrontar els partits, es veu més ambició, es veu més ganes de treballar dalt, de que el valor no arribi tan plàcidament als dominis del porter, del teu porter, i es veu, este veient-se una altra cosa, no? Però sí que és de veres que encara ens falta, no tenim el nou que volem, no? Tot el nou que estem esperant, sabem que és Toril, no? Sabem que estem esperant moltíssim l'arribada, sobretot d'un jugador que és un jugador franquicia de Virgües, que és Solde Villa, ese és el futbolista de més que té que marcar moltíssim les diferències en la part de dalt, en companyia de Toril, no? I bueno, ni no estan, no? Ni uno ni l'altre, ja, diuen que en Sol de Gonzalo que les previsions
0: la setmana que ve entra en la convocatòria. Eso es el que va a dir el tècnic, que la setmana que ve, però no per a jugar en cara de titular, però que entrarà en la convocatòria en el partit davant el Jaén, que ja és una bona notícia, és a dir, la setmana que ve se incorpora al treball en el grup.
2: Bueno, sí, pues és una molt bona notícia perquè és el futbolista que tant estem esperant des de fa... Es va perdre tota la temporada passada, recordem. Enguany no l'han pogut tindre només que uns minuts i evidentment no estava bé, però el moment que Solde estiga bé, pues l'Hèrcules va guanyar moltíssim gol i presència en la part d'atacant.
1: Pues sí, Solde Villa pot recuperar-se també i estar disponible per a Beto Company. Tornem a seguida a Àguiles, però ja tenim Salva Gómez Quintets a Torrejón, ultimant ahí la roda d'escalfament, tot preparat en dos minuts, comença la Supercopa Femenina.
6: Ai, sí, esteu preparats. Estan ahí els tècnics, tant Carlos Cantero per part de Casa de Montsaragossa com Javi Torralba per part de València Bàsquet, donant indicacions. Resta un minut per a que arranque el partit i el quintet en el que comença la temporada. València Bàsquet està conformat per Alexis Peterson, per Kendra Sherry, Camila Borskova, Elena Puello i Alicia Jenkins.
1: Pues todo preparado, ahí está el uniforme, la equipación en este caso del Valencia Basket para el escalfamiento completamente de negro. Finalmente parece que ni a buen ambiente para encetar el partido. Zaragoza que aporta también muchos aficionados. Estamos ahí en la imagen de la gradería acompañando a marea roja en este caso al conjunto Zaragoza. A eso sí, no está ple el partido. Ya hemos dicho antes que el local entre cometes de esta Supercopa va a ser el Leganés.
6: Sí, perquè està més prop, però el cas de Saragossa sempre és un clàssic, no? La seva afició de portar moltíssima gent, d'estar sempre en recolzant, no? a l'equip que habitualment vestís de roig, i bueno, pues, anem a veure qui guanya, no? En la pista, perquè és de veres que en quant a presència d'aficionats crec que n'hi ha més de Casa de Mont que de València Bàsquet, encara que els de València Bàsquet estan un poquet repartits en este pavelló Jorge Garbajosa.
1: Aprofitem, són les 5 i quart en punt, ronda al punt a punt. Una ronda que comença, ara ja anem a afegir al bàsquet a esta ronda, que comença parlant de futbol de Primera Federació en Àguiles, Gonzalo.
0: Recta final del primer temps, 44 de la primera part, al Rubià, Àguiles 0, Hèrcules 0.
7: 8 minuts de la segona part en el Bay Pepico Mat, en Elda, el Dense B2, Torrent 0.
3: Pràcticament 9 minuts de la segona part, així la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. El Villarreal femení volcat sobre la porteria de l'equip basc, però està perdent en el marcador. Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B1.
6: Tot preparat per a que comence en Torrejón de Ardoz la semifinal de la Supercopa d'Espanya. En Norres arranca Casa de Monsaragoza, València Bàsquet.
1: En futbol, en segona divisió, estem al descans a Los Cármenes, Clara.
8: Amb el resultat Granada 0, Andorra 2 i també en tercera federació el grup 6 en els dos partits que resten per completar esta jornada. Xeneta 0, Hércules B 0 al minut 11 i al minut 16 Espanyol de Sant Vicent 0-0.
1: Tanquem esta mini ronda i el bàsquet que està a punt de començar sempre de la mà de Teica.
9: Espai oferit per Teica, el bon vending.
10: Ganamos todos.
9: Juguen elles, guanyem tots.
1: Tanquem la ronda, el que deia. Tenim primer, per una banda, afegit ara mateix a Àguiles, a Múrcia.
0: 5 minuts d'afegit, és a dir, arribarem al minut 50 de joc, així era el partit entre l'Àguiles i l'Hércules.
1: I tenim una xiqueta, a Nàgia Jaén, de 6 anys, Salva Gómez, encarregada de portar eixa pilota per a encetar el partit, sí, a Torrejón.
6: És la xiqueta Baló, la xiqueta pilota. En esta pista del Jorge Carvajosa està apropant-se poquet a poquet cap a Merri Gempe i cap a Camila Borskova per part de Casademont. Recordem, el quintet és el de Aisha Shepard, Mariona Ortiz, Merri Gempe, Verónica Borakova i Christine Vítola. I en ordre està ja tot per a que comence el partit. D'ací no res, la pilota va a l'aire. D'ací no res, arranca la semifinal entre Casademont Saragossa i València Bàsquet Femení. Uf, Avengers no, per favor.
1: Per què no?
6: No, no, perquè jo ja, o sea, la pell ja la tinc de gallina.
1: Ja sí, estàs, sí, sí, amb el hype? Vale, vale, vale.
6: Baló a l'aire i la primera pilota es per a Casademont Saragossa per a Mariona Ortiz. Apreta l'afició de l'equip Saragossa i la primera falta serà de València Bàsquet, la primera falta de la polonesa Camila Borkowska. Ahí està l'acció. Coneixia de la seva zona de confort. La pivot polonesa és una de les incorporacions d'este mercat en València Bàsquet. Meneja la pilota a Casademont per fora, ahí està Mariona tractant d'emportar-se la pilota a trompicons, a terra va també Kendra Sherry, recupera Casademont Saragossa des de terra, ho fa Aisha Shepard, el llançament de Mariona sobre la botxina, el rebot espera per a Elena Puello. Se'l queda València Bàsquet, que eixa la contra. Allà va València Bàsquet, ja aixafant pista de Casademont, la primera acció cap a dins. La primera acció és xafata de Alexis Peterson. Així que 0-2 al marcador.
1: I anem a veure també com comença a funcionar, este nou València Bàsquet de Javi Torralba, que té un coneixement, jo crec que molt, molt ample, sobretot de les joves, de les jugadores joves.
6: Sí, tècnic formador, en segle XXI i ara en esta etapa en València Bàsquet, el llançament de 3 i el triple, com ha començat Alexis Peterson, li el donen de 2, finalment, 0-4, mana València Bàsquet al marcador.
1: Las Women in Black, minuts, el partit d'avui.
6: Guapíssima la equipació de València Bàsquet. Ara és Merit Gempe la que tractava de fer-se gran, baix de l'anella, però erra. I el contracop València Bàsquet, allà va Elena Puello davant dels seus excompanyeres. El triple que vola de Sherry no entra i el rebot espera Mariona Ardiz. Encarant a Peterson, Mariona avançant metres, combinant en Merri Gempe, una ex València Bàsquet. Tenien 3 en casa de Montserragosa, Neda Finga i Merri Gempe i Vítola. El llançament ara de 3 i el triple de Aisha Shepard. 3-4.
1: Ja tenim cistelles en les dues zones del camp. 3-4, de moment domina València Bàsquet en l'inici de partit. I anem amb la recta final, queda només un minutet per a tancar la primera part a Àguiles, Gonzalo.
0: I tenim una groga per a Adri Pérez, central de l'Àguiles, per una falta a Víctor Narro. Abans havia vist groga també Samu Vázquez, així que una groga per a cadascú. Molt atent en Samu, perquè per la seva banda està percutint l'Àguiles i té que estar ara tranquil perquè té una groga. És l'últim minut d'esta primera part, una primera part de molt de treball, una primera part de fases de control de l'Hércules, on no ha patit massa el conjunt alacantí, només un esglai en aquest gol anul·lat a Gonzalo Serrano, al davanter de l'Àguiles. Per fora de joc i per part de l'Hércules, un tir a porta d'Àlex Jiménez de falta que ha parat el porter Salcedo en problemes i un llançament de Medi Puig que s'ha anat per damunt del travesser. Atenció, perquè ara la té l'Àguiles i el remat fora. Tercera arribada local. El baló que se li havia quedat ahí un poc trabat a Merchant i el llançament que s'ha anat a l'esquerra del porter de l'Hèrcules. Bona opció ara per a l'Aguilas per a tancar la primera part amb la igualtat. És sense cap dubte la nota, crec jo, comú del partit. Estem en el 49 i mig, punta a punta, punt ràdio amb l'Hèrcules en primera federació.
3: Anul·lat. Gol del Villarreal, s'ha anul·lat el gol del Villarreal, la rematada d'Aixa, la pilota que arriba retrucada, ahí estava Carla, la remata dins la porteria, però s'assenyala fora de joc. Per tant, gol anul·lat al Villarreal femení, continua tot com estava, Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao 1. Estem en el 14 de la segona part.
1: Tu veus com lo del Cavalino rampante està molt ben tirat en tu? Que tens eixe reprise inicial, però sí, el gol anul·lat està mereixent. M'imaginé el gol del Villarreal femení, per el que dius, no?
3: Atenció, atenció, perquè han canviat un poquet les coses. Està l'Athletic Club Bilbao, està molt millor posicionat en esta segona part i està aconseguint una cosa que és trencar el xoc del Villarreal femení. Per tant, no està tan còmode com en la primera part, però les ocasions estan arribant, però no d'una manera tan fluida com ha succeït en el primer temps.
1: Tot continua igual, continua caigant ara mateix el Villarreal femení per 0 gols a 1 davant l'Athletic de Bilbao B i acaba la primera part en Àguiles.
0: Sí, jugadors camí de vestidors, acaben esa última opció del conjunt local, els jugadors d'uns i d'altres que parlen amb l'àrbit dialogant, Gerard Brull, però jugadors camí de vestidors, de moment sense gols, tot per decidir en la segona part, així en el Rubial empat a 0 entre l'Àguilas i l'Hèrcules.
1: Ràpidament el resum de la primera part a nivell estadístic, que anava a dir que poca cosa que rascar, Toni Cabot, d'este primer acte, perquè és de veres que ha estat molt igualat, el expected goals de 0,47 per a l'Àguilas i 0,54 per a l'Hèrcules, sense gols, possessió, això sí, l'Hèrcules, 63-37 favorable al conjunt herculà, rematada 6 de l'Àguilas, 2 entre pals, cap gol, 7 de l'Hèrcules, 2 entre pals, cap gol. També corners 5 per a l'Hèrcules sense profit i cap per a l'Àguilas, una groga per cadascú dels dos equips i en faltes ha rascat més el conjunt casolà, 7-6 ha fet més faltes l'Àguilas. Àguilas, de la primera part, Toni, què destaquem?
2: Molta faena i poc tino, poc acert.
1: Correcte.
2: Molta faena abans per el centre del camp, per la zona de destrucció, s'ha imposat a la creació i, a més, moltíssimes imprecisions, no? Dos tirs per cada banda i un 0-0, que és el que té que marcar el marcador, que està fent justícia a lo que està vigència.
1: Gonzalo, el teu anàlisi.
0: Que mira la banqueta, Isaac Oben, Fran Sol i Alberto Toril. Tinc la sensació que en un poc més de força a la davantera este partit és per a l'Hèrcules, però evidentment no ha sigut suficient en la primera part, veurem quan fa canvis, però insistim, Sol i Toril són davanters, o Benc és extrem, crec que la solució al partit pot arribar des de la banqueta.
1: Anem a aprofitar, 0-0 des del Rubial és el jugador del Betis, que m'està provocant un mal de cap tota la jornada per no fer ahí una confusió entre conceptes. En el Rubial, en Àguila, 0-0 del Hèrcules fora de casa a Terres Murcianes, i vaig a aprofitar, no estem ni quart, ni mitja, ni menys quart, però una foto de com deixem, perquè hem de fer-la pròxima amb els companys d'informatius, els partits que ara mateix n'hi ha en marxa, per exemple en Elda, Álvaro.
7: Comença el Torrent a apretar un poquet, són un quart d'hora ja en esta segona meitat, pareix que comença a estirar-se un poc més el conjunt de Bernau Ballester, que li fa falta si vol aconseguir i treure algun punt d'ací del Bay Pepico Amat, com diem, primer quart d'hora de la segona part, el Dense B2, Torrent 0.
1: Minut i resultat en Villarreal, Toni.
3: Des de la segona part, Villarreal femení 0, Athletic Club Bilbao B1.
1: I també minut i resultat ara mateix en Torrejón, en el bàsquet, Salva.
6: 6 minuts per acabar el primer quart, Casademont, Saragossa 5, València Bàsquet 8 i tirs lliures per a Leti Romero.
1: Avantatge per al conjunt taronja. 5 de la vespada, 24 minuts, ja sabeu que en el punt a punt sempre estem, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit, però n'hi ha finestretes durant tota la vesprada per a conèixer què és el que està passant a nivell generalista, informativament, en la comunitat valenciana, a Espanya i a tot el món. Sempre de la mà dels companys dels serveis informatius, avui encapçalats, com sempre, el cap de setmana per Jordi Cabezas. Hola, Jordi, bona vesprada.
10: Hola, Paco, bona vesprada a tots. La Guàrdia Civil està investigant com a delicte d'odi l'agressió a tavernes de la Valldigna. Un dels homes apallissats, un marroquí de 31 anys, continua a esta hora ingressat al Clínic de València. Els atacants també van apallissar un altre jove, en este cas d'origen senegalès. Els dos, veïns, residents del municipi de la Safor. Encara no hi ha cap detingut. Pilar Bernabé és la delegada del govern a Espanya.
11: mi condena absoluta, no solo a las acciones, que por supuesto, sino a esos discursos que al final acaban siendo el germen de lo que después se convierte en violencia en la calle. La Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio.
10: I tot mentre creixen els delictes d'odi i de racisme, com el de Tavernes de la Valldigna, la Fiscalia alerta d'un increment dels delictes d'odi i de racisme. La fiscal Susana Gisbert en declaracions a Apunt.
12: La gent jove, que suposa que s'ha educat en igualtat, està tenint aquestes conductes, la veritat és que espera preocupar-se i molt, no? I crec que la clau no està solament en el càstig, la clau està sobretot en l'educació en igualtat. Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguin menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan, d'alguna manera, alentant la xenofòbia.
10: A Madrid este matí hi ha hagut la primera manifestació del curs contra Pedro Sánchez. Unes 20.000 persones han marxat per a demanar eleccions generals i en defensa de Ceuta, manifestació convocada per l'agrupació Societat Civil Espanyola amb el suport del Partit Popular i de Vox. Escoltem el secretari general del PP, Miguel Tellado, i el líder de Vox, Santiago Abascal.
13: Hoy el Partido Popular se suma y apoya la manifestación convocada por distintas entidades de la sociedad civil española para exigirle al gobierno de Pedro Sánchez elecciones inmediatas. España está desprotegida. Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi 2 meses y el gobierno de España no actuó, y eso que tenía información.
14: Ceuta sigue invadida, y Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos y porque parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirlos. En esta misma semana hemos comprobado cómo incluso los narcos tienen más escrúpulos que el presidente del gobierno y que la mafia de Sánchez, porque se negaron a aceptar sus encargos.
10: La delegada del govern, Pilar Bernabé, assegura que els insults i les desqualificacions estan darrere de les increments dels delictes xenòfobs.
11: Y es esa normalización de los discursos de odio que estamos viendo especialmente en responsables políticos. Cuando se dice y se insulta al presidente del gobierno, a las personas que están en la vida pública, del insulto a la acción violenta, hay un paso.
10: Més assumptes. Esta vesprada hi ha noves manifestacions convocades arreu d'Espanya per a demanar una política de vivenda que evite desnonaments com el d'esta setmana a Madrid. Mari Carmen, de 87 anys, continua ingressada després d'haver abandonat sa casa de tota la vida a la força. L'empresa immobiliària volia donar ara el pis a l'Ajuntament de Madrid i que li'l cedirà saltant-se tots els protocols del programa municipal de vivenda. El consistori s'ha negat, però s'ha oferit a fer de mediador. Sobre este cas s'ha referit este matí la candidata a l'alcaldia de València per Compromís en un acte de partit. Mònica Oltra explica que fa uns dies populars i socialistes van deixar caure una proposició de llei per a reduir el poder dels fons voltor.
15: Estem més capacitats i millor preparats que el bipartidisme, PP i PSOE, per a governar. Un exemple molt clar el tenim en el que ha passat en el desnonament de Mari Carmen. Fa menys d'una setmana, tant PP com PSOE no donaren suport a una llei que havien presentat des de Compromís per a que els fons buitre no puguen ser titulars i propietaris de vivenda. Això arreglaria moltes situacions com les de Mari Carmen.
10: I un apunt d'economia. L'augment del preu dels combustibles ha tingut una repercussió directa en els concessionaris valencians que han experimentat un repunt en la venda de cotxes elèctrics. El conflicte del Pròxim Orient ha disparat la venda de vehicles 100% elèctrics enguany un 22,8%. De fet, dels vora 85.000 cotxes matriculats, més del 65% es mouen gràcies a l'electricitat.
16: Fernando Valle i Ángel Alarcón. Per realitzar 5 quilòmetres nos costaría 2 euros a 10 céntimos el kilovatio.
17: Por el precio de un litro de combustible, a cambio 350 kilómetros en el modo eléctrico.
16: A principio de año hemos tenido un repunte de un vehículo de ocasión, porque ya hay de segunda mano. En los últimos meses, el incremento ha sido casi de un 28 a un 30% en la subida de las ventas.
17: Llegamos aquí en el mes de abril y está muy por encima de lo que teníamos en expectativas. En el mes de septiembre se ha triplicado todo. Una fábrica como era la de Ford, que llegó a fabricar 500.000 coches al año y ahora mismo están horas bajas, va a hacer llegar una tecnología que volverá a tener todo el esplendor.
10: Amb les veus de Fernando Valle i Ángel Alarcón, dos responsables de dos concessionaris de València, arribem a les 5:30. Nosaltres ho deixem així de moment. Tota la informació la tenen, ja ho saben, en el web apuntmedia.es. Nosaltres tornem a partir de les 7:20.
18: El teu dia a dia no s'explica. S'escolta i es conta. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
19: Emprender después de la DANA tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
20: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
18: Apunt Radio. Al racó de Demús, 98.6.
21: L'esport per a tots a Punt a Punt.
1: Cinc de la vesprada, 32 minuts, seguim en directe en la sintonia del Punt a Punt. Sempre estem, si vos criden a casa, sempre estem. Que escolteu, Punt a Punt, cap de setmana, a Punt Ràdio, de 12 a 12 i mitja de la nit. Per exemple, anem a posar el minut i resultat en una semifinal que va camí de tancar-se per la via ràpida. Salva!
6: 2:17, Casa de Mont, Saragossa 9, València Bàsquet 17. Està sent una gran actuació per part de les xiques de Javi Torralba. A la línia de tirs lliures va Maria Araujo per ampliar la diferència. Si anota els dos, als 10 punts.
1: El conjunt taronja que està atropellant, bueno, taronja negre en el cas de Will, les Women in Black de Javi Torralba atropellant ara mateix al Saragossa, que està destacant en este primer quart, Salva.
6: Jo destacaria sobretot el treball coral que ha aconseguit en estos primers minuts València Bàsquet, en participació pràcticament de totes. Estan a excepció de Kendra Sherry, de Alicia Jenkins i de les dos xiquetes, totes han anotat, anota els dos tirs lliures Maria Araujo, així que és un 9-10, guanya per 10 València Bàsquet femení.
1: Mentre estem pendents del bàsquet i en temps d'aprox d'informatius, n'hi ha hagut dos gols en segona divisió, a Arreta hi ha diferències, Manu Lama per al Granada, però acaba de marcar dos minuts després Jordi Cano per al Andorra, ara mateix Granada 1, Andorra 3, estem en el minut 55, és a dir, el 10 de la represa. Qui està dominant en la segona part? Està retallant d'alguna manera diferències el Torrent, almenys futbolísticament. Bell Pepico Amat, Álvaro Molina.
22: No, en esta segona part, en estos minuts, li està costant ara tornar a tindre la pilota. És més, fa un parell de minuts l'ha tingut l'Eldense per a fer el tercer, una centrada de Jorge Pastor per banda dreta i Carrasco, que ell no volia, ha estat a punt de fer-se ese gol en pròpia puerta. Com diem, són 26 minuts de la segona part, costant-li molt al Torrent, que de moment no ha llançat entre pals en la segona part. Eldense B2, Torrent 0.
1: I també la gran pregunta, Toni Galindo, en Villarreal, futbol femení, si el Villarreal femení està a prop d'aconseguir l'empat davant l'Atlètic Club.
3: Torna a manar en el xoc, torna a tindre un fum d'ocasions, però el gol no arriba. Estem en el 27 de la segona part. Villarreal femení 0, Atlètic Club Bilbao B1.
1: Crec que a banda de tot això podem ja fer primeres comunicacions en algun dels partits que van a començar a partir de les 6 de la vesprada. Per exemple, anem a parlar de futsal. Es la tercera jornada de la primera divisió de la màxima categoria del futbol sala nacional des del pavelló Juan Vizcarro. N'hi ha partides, és Servigrú Peñíscola davant futsal Valdepeñas, un duel que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt de la mà de José Luis Gual. Hola Gual, què tal? Bona vesprada.
23: Hola, què tal? Salutacions, Paco, molt bona vesprada també per a tota la família del Punt a Punt. En efecte, en qüestió d'aproximadament una hora, dona començament el que va a ser la tercera jornada en esta recién encetada Lliga Prime Futsal, on tenim a Servigrup Peñíscola absolutament ja consolidat dins de l'elit i que ha tingut un inici, bueno, pues d'una victòria i d'una desfeta contundent la de la passada jornada, ni més ni menys que davant d'un dels grans com ara el Futbol Club Barcelona. Va arrencar el conjunt de Gerard Pussó guanyant 3-5 a Saragossa, va caure 6-1 en l'anterior jornada i avui con 10, un partit a priori igualat davant de l'equip de Valdepeñas, que arriben els mateixos punts a la taula. En este cas, 3 punts, tenen tots dos, perquè Vinya Albalí va guanyar la passada jornada també per 2-0 al Magna Xota. Són les dades d'este partit. Recordem que en l'anterior campanya, en este pavelló, va guanyar Valdepeñas 1-4. Esperem que no repetisca ese resultat. I com dic, en algo menys ja d'una hora, s'enceta esta tercera jornada, partit en el que, bueno, pues se presenta davant de la seva parròquia el nou Servigroup Peñíscola, com sempre, en tota l'ambició, en tota la il·lusió, i assisto nosaltres per a contar, espere, una victòria més dels jugadors de Peñíscola.
1: Anem a estar pendents del conjunt castellonenc, que busca esta segona victòria, porta un i altre, no? Una victòria, una derrota en l'inici de temporada per al conjunt de Gerard Pusó. Tot preparat a Peñíscola per al partit que comença d'ací a 24 minuts. Gràcies, Gual. I ara de seguida també farem la primera comunicació en l'estadi de Los Arcos. Mentre que anem a buscar, per exemple, en Àguilas, Gonzalo Blanes, si n'hi ha moviment de cara en banquetes a la segona part que està a punt d'encetar-se.
0: La sensació és que no, perquè han calfat damunt del terreny de joc protagonistes de la banqueta dels dos equips, però cap li he vist en una intensitat especial. Jo crec que no hi haurà canvis al descans. Comencen ara a eixir els protagonistes perquè han tingut 5 minuts d'afegit i, per tant, encara estem en els 15 de descans, però la sensació, ara confirmem, és que l'Hèrcules va a eixir en la segona part en el mateix 11.
1: De moment no hi ha moviment i ara seguida tornaré per a preguntar a Toni Cabot de cara al segon acte. A punt de finalitzar el primer quart i continua granant, passant la granera València Bàsquet, la planadora a Torrejón. Salva!
6: Està en un més 10-12-22 i hem d'anotar dos noms que s'afegeixen al mur dels somnis de l'alqueria del bàsquet en València Bàsquet, perquè han debutat ja Isa Hernández, 2009, i atenció, Amelia Alonso. M'han parlat molt bé d'esta xiqueta que actua com a ala pivot i que és del 2010. Què estàs fent tu en 2010? Pues ella estava en Esguent i ja està així en el primer equip de València Bàsquet, debutant en esta Supercopa. A 30 segons per acabar el primer quart, guanya per 10-12-22 València Bàsquet.
1: S'anava a quedar per al final. De seguida tornem a Àguilas, però se quedem per als últims segons d'este primer quart. Tira-li, Salva.
6: 20 segons i ara la errada provoca la contra de Casademont. Laia Flores per anotar la safata. 13 segons, trau ràpidament València Bàsquet, baló per Elena Puello, que està comandant l'atac de València Bàsquet. 7 segons, 6, li xiulen els seus exaficionats a esta Elena Puello per a trobar a Amelia Alonso, però la furta Garzón i se acaba. Se acaba el primer quart en aquesta acció en la que des del seu propi terreny de xoc llançava Laia Flores. Casa de Montsaragossa, 14, València Bàsquet, 22.
1: Més 8 per al conjunt de Javi Torralba, que ha començat molt bé esta primera de les dues semifinals que anem a oferir esta vesprada de la Supercopa Femenina, així en el punt a punt. Ha començat el partit en el Rubial, Gonzalo Blanes, Toni Cabot, en principi heu dit sense canvis.
0: Sí, sí, sense canvis, mateixos protagonistes, Toni. Jo crec que Fran Sol i Oben, no? Són els primers que normalment van eixir al terreny de joc, però a Beto, Toni, no li agrada fer canvis en el descans. Normalment és el 15 de la segona, sí, part.
2: Atenció, quina mà ha tret ara.
0: Ara acaba de salvar, efectivament. Blàfic, eh? Acaba de salvar.
2: Acaba de ficar Blàfic, espectacular Sandro la mà que ha ficat.
0: Era un baló complicadíssim.
2: Habitat de 1-0 total, no?
0: Una, sí, sí, ha sigut un una complicat,
2: efectivament, Gonzalo, després ajuda pel pal, però la mà que ha ficat és absolutament extraordinària. Anava tota la intenció al costat del pal, tocant, a ficar-se fregant el pal, i la mà de reflexes del porter de l'Hercules ha sigut, com dic, absolutament extraordinària. Per a mi l'acció més brillant de tot el que han vist en aquest partit, no? I sí, jo crec que Toril, haurà que veure també Obeng, si en el moment que veig el desgast en les bandes, poder ficar a Obeng en una banda i buscar també aquesta velocitat d'Obeng i també el remat d'un delanter com Toril. Si Toril ha viatjat, evidentment és perquè està per a jugar, si no tot el partit, alguns minuts. Jo crec que en l'última mitja hora és probable que el puguem tindre en el terreny de joc, no?
0: A veure, està de Manu Rico, que pot ser bona la pilota per a Víctor Narro. Ataca l'Hércules per banda esquerra. La sentada de Narro, el remat, la pilota es passeja, però no. El remat no ha sigut contundent i va directament fora. Hem tingut l'opció claríssima de l'Àguilas en la gran intervenció de Sandro Blasic i comença animat este segon temps, Paco, en este remat de cap que s'ha perdut a l'esquerra de la porta de Salcedo.
1: Bueno, parlant d'animació, anem a preguntar si, per exemple, en el vell Pepico Amat, Álvaro Molina, està animat el tram final del partit, de moment molt plàcid per al conjunt de casa.
22: Sí, sí, per a res està animat. És més, comença a baixar un poc el ritme, acabem de tindre ara també la pausa d'atracció, en els canvis, en les faltes, també posant molta pausa al conjunt de Víctor Basadre. És a dir, que de moment el Torrent no està fent per tractar de retallar distàncies. Quan estem arribant ja al minut 33, falten 12 menys. Més l'afegit en el Bei Pepico Amat, continua guanyant el Dense B2, Torrent 0.
1: Te repregunte perquè m'hi espera, si 27 graus fa núvol, ara mateix està núvol en Elda.
22: Sí, ara fa núvol i podem agrair-ho, sobretot els jugadors que són els que estan jugant, i ho poden agrair, perquè ja dic, quan estava pegant el sol, així feia moltíssima calor. Jugar un partit a les 4 en la que estava caient era un poc complicat, però ara ja pareix que està núvol, no és el sol, i corre un poc l'aire, així que ho agraïm des d'ací i ho agraeixen també els jugadors que són els protagonistes.
2: Penalti.
0: Ui! Penalt a favor de l'Hèrcules. Penalt a Àlex Jiménez i expulsió del futbolista de l'Àguila. Ja estic veient.
1: Crucial,
0: la targeta. Sí, ja estic veient la targeta del tècnic de l'Àguilas, que està demanant la revisió, però la primera decisió de Gerard Brull és penalt i exclusió. Estava plantant-se Àlex Jiménez soles davant del porter. Ha sigut Antonio Sánchez, el central, el que crec que sí, li agafa per darrere i l'àrbit ha assenyalat penalt i expulsió.
1: M'agrada molt que ja, com Gonzalo Brana este en el cap posat també en el Leonor Neu a la Can d'esta nit, ja ha dit directament Toni Cabot, exclusió, com passa en l'handbol. Però clar, el cas d'Antonio no pot tornar després, ja va estar expulsat de forma definitiva, i que no canvie la seva decisió l'àrbit, perquè ja hem vist una d'estes en més d'una ocasió, però pareix en principi, Toni, la roja prou clara, no?
2: Estava molt a prop, a més l'àrbit, és difícil que es canviï una decisió, tindria que veure-ho clar. Jo vull veure la repetida, també és de veres. Sí, bueno, estan lluitant els dos per el valor, però si l'ha interpretat...
1: Que és l'últim, és l'últim, això està clar, i no és fora de joc. Per cert, li guanya la carrera molt fàcil, no?, l'avanter.
0: Sí. Àlex el que fa és que se para i l'altre li atropella.
1: Atropella.
0: A partir d'ahí, clar, l'apreciació cadascú, segur que un aficionat de l'Àguila es dirà no
1: és suficient,
0: si és l'altre que se para, clar, jo dic, és una espenta claríssima en l'esquena, sí. És complicada l'acció, és complicada perquè no és
2: si vols pitar-la la pites, si no vols pitar-la no la pites.
1: Ara, vos he de dir una cosa, el porter, sí. Si se queda més baix els pals, igual li cau en el cap i tenim una tragèdia, perquè és que a banda fer això lo que fa és li posa les coses encara més complicades al teu defensa. Mira, has d'aixicar.
0: Sí, una repe en la que es veu, el braç correcte en l'esquena. Sí, és una decisió difícil perquè és el partit, perquè
1: però la clau així és decidir si és penal, perquè vull dir, clar, si és penal ha de ser roja. Correcte. I si no és penal,
0: sí,
1: no n'hi ha,
0: sí,
1: res.
0: Ja així, o res o tot, perquè ara dir que és penal i groga, no, perquè la pilota estava clar que anava
1: és
0: camí de la porta.
1: Pues punt d'inflexió en el partit,
0: Què diu l'àrbit? L'àrbit diu que penal i expulsió. Pues és una acció clau del partit. Gerard Brull, que ha dit que era penal i expulsió, i que s'ha ratificat després de veure la repetició.
1: I Antonio...
2: Un balo llarg de cantero. Són dos accions, Paco, consecutives que són decisives. Esta, evidentment, del penal, i ha tornat a veure l'acció de la parada de Blasic.
1: Sí.
2: I és quin porter té l'Hèrcules, Ojo, És absolutament extraordinària, li pega fenomenalment bé el futbolista de l'Àguilas i trau una mà en uns reflexes absolutament extraordinari.
1: Bueno, pues hem arribat a un moment crucial, 6 de la represa, tenim penal favorable a l'Hèrcules d'Alacant, a veure qui és el llançador, però té per a pegar un back important, un colp important al partit, Gonzalo.
0: Ai mare, no vaig a dir el que estic pensant.
3: Gol del Real Femení! Pau Pausen. El córner que ya sabe la Real Femení. Y el área, ahí tenemos a la emperadora. Ahí tenemos a Pausen para rematar de cap y empatar el partido. El fútbol fa justicia. Empata el Villarreal Femení. Empata Pausen. Este es el 38 de la segunda parte. Villarreal Femení 1. Marca Pausen. Athletic Club Bilbao B 1.
1: Anotem el gol per a Pausen i anem a veure el penal en Àguiles.
0: Li va pegar a Alex Jiménez, no dic res, que marque. Ahí va Alex en la porta, recordem Salcedo. El 11 en l'esquena, Fran Sol a la banqueta. Va Alex, llança, fora.
2: No me puc creure. Que vagis en invents ara.
4: Ha tirat un panenca.
2: Que vagis en invents ara de lo panenca.
0: Però un panenca horrorós,
2: per favor, perquè
0: s'ha anat
2: per favor,
0: molt alt.
2: Per favor.
4: Però què ha fet este home? És el pitjor panenca que he vist. L'ha enviat fora del camp.
2: Que
4: no m'ho puc creure, eh?
2: No es pot fer això.
1: Bueno, pues había Gonzalo Blanes ya avanzat la tragedia, sí. Quan has dit que no volies dir el llançador.
0: Pues mira, ara el vaig a comentar. Estava Toni en mi, en Gekla. Penal a favor de Hércules en el minut 1. No era l'encarregat de llançar els penals Àlex i va demanar llançar. El va llançar fora i la Secretaria Tècnica de Hércules se van disgustar. Correcte, se van disgustar perquè volien que llançara Antonín i marcar el primer gol. I va dir, però per què el tira Àlex? Pues mira, Toni, l'ha tirat Àlex. El llançador, recordem que és Fran Sol, i després està entre Andy i Àlex. Han decidit que siga Àlex perquè li han fet el penal. Bueno, a mi no m'agrada que llance el que li fan el penal. Això és de l'escola. I és que Toni l'ha tirat molt mal el penal, eh?
2: No, és que és el segon. Evidentment va ser contra el Llecrano, partit amistós que van voler els dos en Bonalba, que van fer per a punt a punt, i el va tirar fatal. Però el va tirar fatal. És un futbolista que l'entrenador té que dir-li no pots tirar ni més. No pots tirar ni més. Bueno, i a més, aquestes frivolitats, quan estàs jugant de tant, tu sé ara mateix si vols tirar... A mi m'han agradat. Sé que queda molt bonic, si marques és un fenomen, queda molt guapet, però el que pot eixir mal, no ho intentes.
1: Bueno, pues mira, i aprofite perquè li vaig a donar pas a Salva Gomis en Torrejón. Però Salva, l'altre dia en la polèmica en Mestalla de Carlos Soler i Susic, quan Carlos Soler era el designat per la banqueta per a llançar el penal en Mestalla l'altre dia, que per què demana... Pues molt fàcil, perquè si els entrenadors i els staffs diuen que tu tires el penal és per alguna cosa. I de vegades, quan fas invents, passa a Salva com acaba de passar en Murcia. Però,
2: Paco, jo és el pitjor panenca que ha vist en la meva
1: vida.
2: Vida.
1: Jo també. Però és que jo així la trau del camp.
2: Perquè hi ha panenques i tal que no ixen, que el porter es queda...
1: No, però van
2: tres pals. És que tires un panenca i se te'n va 4 metres per damunt
1: quasi la trau del Rubial. Ha estat impressionant.
5: Estava mirant per les xarxes socials el que està dient d'Espanenca i n'hi ha hasta rànquings, no?, de quins són els espanenques més ridículs, històrics, dolorosos, costosos. Segur que se'n recordeu del d'Ebrahim Díaz en la final de la Copa Africana de Nacions. El més vergonyós és per a Cristian Zavala també este any en l'amistós del Colo-Colo i el Peñarol. Després un altre del Kun Agüero, també hem pogut veure en el City, un altre també que va ser una eliminació milionària en 2012 entre un partit entre l'Udinense i el Braga. Vull dir, n'hi ha moltes coses, també uno de Chicharito en la MLS,
1: sí,
5: en
1: sí.
5: El 2022. Està curiós això dels penaltis a l'Opanenca.
1: Bueno, jo crec que la paraula curiós per a nosaltres sí, però els aficionats de l'Hércules que estaran ara mateix bramant en casa perquè han tingut per a no només aprofitar l'avantatge numèric, sinó també per a posar-se per davant, i Àlex Jiménez, que ha arruïnat aquesta possibilitat. Aprofita el que deia Salva Gomis per a banda del comentari de Carlos Soler que he fet abans, preguntar-te pel minut i resultat en este segon quart. Continua dominant València Bàsquet.
6: 5 minuts per acabar el segon quart i arribar al temps de descans i guanya València Bàsquet 27-16. Quina acció de 2-1 ara de Mario Araujo. Quina acció en ella passada el ganxet de Mario Araujo per a provocar el 2-1. Anirà a la línia de tirs lliures. I el que estàveu comentant, pues en cada equip hi ha un especialista, no? Jo, per lo que esteu descrivint, la imatge deu de ser terrible, per lo que diu Toni Cabot.
1: No, però horripilant.
6: Jo no la puc veure, evidentment, però me la imagine i terrorífica.
1: Buah, mare meva. Bueno, pues aprofite i...
2: Lo que no sé, Paco, és com pot quedar un jugador en el terreny del joc després de veure això.
1: Pues
2: Està en condicions mentals.
1: Sí, home, sí, a veure, els jugadors estan acostumats a fallar.
2: Sí, però d'aquesta manera no. Quan tens una errada així, no? Quan tens una errada
1: així, com continua Toni els porters.
2: Comences a pegar-li voltes.
1: Quan fan una garba darrere un porter, pues continuen perquè no queda un altre tampoc.
0: Mira, ahí está, gol de Álex. Pues han rabiat Álex Jiménez, marca el davanter que havia fallat el penal, marca el seu primer gol en la samarreta de l'Hércules.
2: I se m'ha demanat perdó.
0: Sí, gol de l'Hércules, perdó a l'afició per el penal que havia errat. Gol de l'Hércules, marca Álex Jiménez en una molt bona acció de Víctor Narro. S'ha avançat Álex, ha ficat la cama, s'abraça en els aficionats alacantins. Minut 57 de la segona part. És a dir, el 13, i el resultat és 0-1. Ha marcat l'Hércules, ha marcat Álex Jiménez.
1: I d'Àguila se n'anem al vell Pepi Comand, gol, Álvaro.
7: Gol de l'Eldense, que finiquita ja el partit en el vell Pepi Comand. Sergio Cantú en cama esquerra, on no pot arribar el porter Ribes, com dient finiquita el partit en el vell Pepi Comand. 3 minuts per arribar al final del partit. Eldense B3, Torrent 0.
1: Bueno, pues gols que hem tingut i a banda estem pendents de més marcadors, Clara.
5: Sí, en tercera federació al grup 6 hi ha dos partits en joc. Ho acaba d'arribar al temps de descans entre l'Espanyol de Sant Vicent i l'Acero, amb 0-1 a favor de l'Acero, i també a punt d'arribar a aquest temps de descans, la Xeneta 0, Hércules B 0.
1: M'agrada molt de fer ràdio en directe, Toni Cabot, perquè de vegades llances una pregunta a l'univers i l'univers te contesta, que és el que has fet abans en el cas d'Àlex Jiménez, de com s'alça un jugador després de la errada que fa. Pues en la següent que té, clavant-la dins de la gàbia, que és el que ha fet Àlex Jiménez.
2: Pues sí, li ha pegat per enrabietar-se con Diego Gonzalo. I, a més, fíjate el gest que ha tingut, els dos gestos sí que ha tingut. Uno, primer, de perdó a l'afició de l'Hércules, que s'han anat allí per a celebrar amb ells, i després ha mirat a l'afició local, perquè ve que després de fallar el que
1: s'està
2: ha fallat,
1: li han
2: dit absolutament de tot, i ha posat les mans en els orelles quan diu, ara què dieu, no? Però això és el futbol, no?
1: Però, sí. No, però, i a banda...
2: Així i tot, Paco, el tema dels panencas tens que tindre moltíssima classe, moltíssima frangelada per a fer-lo, no? I jo no soc partidari de jugar en aquestes coses.
0: Tensió a la contra, Toni, que pot ser bona la pilota per Andy Escudero. A veure, Andy Escudero està dins de l'àrea, s'ha parat massa. Continua Andy, que pena, perquè tenia l'opció. Jo crec que se l'ha pensat molt. Ara va Andy, el llançament, la para el porter. Era una opció molt clara d'Andy, que ha dubtat, i era el 0-2. No oblidem que han passat tantes coses, que l'Hércules està guanyant i l'Àguiles està en 10, eh?
1: Sí.
0: En l'expulsió de Adri.
1: És que són 40 minuts en inferioritat.
0: Correcte, i en el gol, en el penal terrat, i ara en una opció que jo crec que a Andy li ha faltat ahí un poc de tindre el gol en el cap, eh? Perquè bueno, l'acció al final ha acabat en les mans del porter Salcedo.
1: Pot ser un dia històric per a l'Hércules, 3 victòries consecutives, ni els més veterans recorden això, perquè fa molts anys que no passa. Però bueno, la cosa continua igual, eh? Ara mateix en Àguiles se guanya el conjunt sí herculà. I vaig a aprofitar també per a demanar com va la situació. Ara de seguida farem una mini ronda, però, per exemple, en eixe gol que ha fet el Villarreal femení, ja en el push final, Toni Galindo té opcions o no de portar-se el partit?
3: Fins a 3 ocasions claríssimes ha tingut l'equip de Jordi Ferriols, i la intervenció de la portera Aldecoa, estratosfèrica, ha evitat que arribi el segon gol del Villarreal femení, que està literalment volcat sobre la porteria de l'equip basc. Estem ja en temps afegit. S'afegiran 5 minuts a este partit. Està l'empat en el marcador. Villarreal femení 1, Athletic Club Bilbao 1.
1: En Torrejón, Salva Gomis doblant en el marcador. València Bàsquet al seu rival.
6: És un 18-33 en esta cistella de casa de Montsaragossa, però resten 3 minuts 50 segons per arribar, temps de descans. Ahí està l'acció de València Bàsquet, a punt de transformar la seva primera cistella. Eixa Hernández, la júnior de València Bàsquet, a la contra Ismarion Ortiz, ataca a casa de Mont, que ho fa per fora en Mary Hempe, que fa molt bona finta i entra sol esa cistella. La safata Plaer, 20-33, és un més 13 per a València Bàsquet, a 3 minuts i mig per arribar al temps de descans. Ara la pilota en la falda clara de Kendra Sherry, després de la errada de Leti Romero en eixa penetració, i serà baló per a casa de Montsaragossa des de la banda. I recordem, València Bàsquet ja està en bonus, però tant seran tirs lliures per a l'equip de Saragossa. Temps mort en pista, Casademont 20,
8: València Bàsquet 33.
1: Estem tota la vesprada, Clara, pendents del món de l'esport a totes les vessants, eh?
5: Pa, que després diguen que quan se para la primera divisió no hi ha esport, no?
1: No, no, no, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha, absolutament de tot.
5: Anem a entrar també en la tercera jornada de la Lliga Sobal, perquè la màxima categoria de l'handbol nacional, amb especial atenció als nostres dos representants valencians, l'Orneo Alacant i el Fertiberia Port de Sagunt, tenen jornada, tenen partits este cap de setmana. Ja ha deixat dos partits molt ajustats. El Proin Sevilla ha guanyat 36-37 a la pista del Ciudad Encantada, mentre que la de Mar s'ha imposat 33-32 al Frigoríficos Morrazo. I avui, a les 5, començava el Nava, que rebia el Ciudad de Logroño. A les 7, la doble cita amb el Villa d'Aranda, Bidasoa, Irún, i el Puente Genil, Torre la Vega. I a partir de les 8 i mitja, el primer dels nostres, l'Orneo Alacant, que arriba a esta tercera jornada 7 amb dos punts, que rep el Granollers, que és un dels equips que ha començat millor la temporada. És quart i suma 4 punts de 4 possibles, i van a poder seguir el partit en directe hacia el punt a punt amb el nostre company Gonzalo Blanes. I demà diumenge serà el torn del Fertiberia Port de Sagunt, on els del Port ara mateix són novens amb 2 punts i visiten l'Atlètic Valladolid a les 12 del migdia, un Valladolid que també ha començat fort, és tercer amb 4 punts, així que tercera jornada de Asobal en marxa amb el partit de l'Orneo esta nit a partir de les 8 i mitja, i demà al migdia el del Port de Sagunt.
1: I per al·lusions, Gonzalo Blanes, que va estar després amb el handbol, anem ràpidament a ell, perquè tenim indignació de Manu Rico, sí, damunt la gespa. Què ha passat ahir?
0: Tenir la revisió més complicada per a un àrbit. Li ha mostrat groga a Manu Rico per llançar-se a terra i l'Hèrcules demana revisió de penal. Clar, el canvi és radical. L'àrbit ha interpretat que Manu Rico s'ha llançat a terra.
1: Sí, feia teatre.
0: I ara, clar, que ha fet teatre. I ara li estan demanant penal. És canviar totalment la seva decisió. Manu està indignat perquè diu que no se tira. I és que per a mi,
1: ¿es penal?
0: El 22...
1: Ui, és penal?
2: Li poso claríssim. La cama.
0: Claro, és que per a mi el 22, que és revuelta, no se dona la volta i li pega en la cama. És que...
1: Un segon
0: home, groga no pot ser.
1: De seguida mirem la repetició. A veure, la tenim ara en pantalla. És penal.
2: Ui.
1: Pareix penal.
0: Clar, el àrbit interpreta que busca ell la cama. No, jo crec que no va xular penal, perquè és molt complicat canviar tant la decisió. Ahí,
1: però és
0: la pregunta
1: és... Que, què fa el defensa? El defensa, ja, en tot cas... No, està fent la clar. Està trepitjant-lo, no? Està posant
0: la cama...
1: Deixa
0: la cama darrere,
1: és penal.
0: Però a mi me sorprenderia molt. Va dir que res, no, groga, oh, i no, bueno, va xular ese penal.
1: Quina vergonya. Bueno, n'hi ha gol en segona divisió, Clara.
5: Sí, tenim gol en Granada, perquè retalla distàncies Mario Jiménez per al Granada. Segon temps, minut 78, Granada 2, Andorra 3.
1: Va, incomprens.
5: L'Andorra està en un menys.
1: Sí, sí, efectivament, per la roxa que ha vist abans. Incomprensible, eh? Incomprensible, per a mi, Toni, és penal.
0: Sí.
1: Per a mi és penal.
2: Sí, deixa ahí la cama en tota la intenció, a més. Deixa la cama en tota la intenció. I a més, és que el futbolista no està mirant en terra. Si veus, està mirant el baló, no està mirant la cama perquè no la veu. I ahí
1: en primera instància, el defensa se queda mirant a l'àrbit dient, és penal, l'ha liat. I quan l'àrbitre assenyala a groga a l'inrevés, està flipant el defensa. N'hi ha gol en el vell Pepico Amat, Álvaro.
7: Arriba el gol del Torrent ja en pràcticament l'últim minut, en el minut 95 de partit. Un mama que ha definit molt bé el jugador del Torrent. Ara direm qui ha sigut. 3-1 el Dense B Torrent. Fa el gol el Torrent, com diem, en l'últim minut ja pràcticament del partit.
1: També estem arribant al final del temps afegit. Toni Galindo en Villarreal.
3: Sí, tenim una jugadora estesa a terra del Villarreal femení, crec que és Vera Rico, està queixant-se, no sé si és una rampa que li ha agafat a la jugadora grogueta, està a punt d'acabar el partit, està ja en el temps complit, més que sobrat, així que m'imagino que quan s'acabi de recuperar la jugadora de l'equip del submarí groc, pues se lliurarà al final del partit. Fins a 5 ocasions claríssimes ha tingut en este tram final el Villarreal femení, no ha entrat la pilota, continua l'empat i sembla que acabarà d'esta forma amb aquest empat a 1 entre el Villarreal femení i l'Atlètic Club Bilbao B1.
1: Pues ara de seguida anem amb els finals de partit i anem a aprofitar per a preguntar si continua la planadora de València Bàsquet en marxa, tot i que està retallant diferències ara mateix el Casa de Monsaragossa.
6: Sí, efectivament, està retallant distàncies Saragossa, ara mateix és un 26-35, resten 1 minut i 40 segons per arribar al temps de descans i maneja ràpid València Bàsquet del triple, ara molt bé de Kendra Sherry per a València Bàsquet. Ahí està, els primers punts per a la aler francesa de València Bàsquet, molt bé, ara la defensa d'Elena Buenavida, fortant la pilota Rápidamente a la contra es Valencia Basket. Falta clara de Mariona Ortiz sobre Elena Buenavida. 26-38. Y será falta en Balópera Valencia Basket desde la línea de banda, porque es la cuarta de Casa de Monte. Encara no está en bonus, pero recordem, 1 minuto 23 segundos. Guanya per 12 Valencia Basket. Y en esta acción ahora para Terrores desde la línea de banda. Y ahora fica en marcha Balogun. Balogun que vol trobar en una buena vida, en una buena vida que ves Falespay ahí rota sobre el cos de la segunda defensora, que era Mariano Ortiz. Agafa la pilota y transforma un cistello en una buena vida. Qué buena es Elena Buenavida. Quina acció de qualitat de bona vida per a fer a València Bàsquet arribar als 40 punts quan encara queda un minut per a que arribem al temps de descans i el triple sale de Mariano Ortiz.
4: Pues anem a aprofitar. Ara mateix aquest triple que posa la diferència, Salva, són 11, no?
6: Sí, 29-40.
4: Perfecte. Pues tornem de seguida per al final del segon quart, al descans.
3: Vila Real.
4: I acaben els partits de les 4 de la vesprada. Primer anem a Elda Álvaro.
22: Final en el Baby Pico Amat, Adri Domínguez, que ha maquillat el resultat en aquest gol, en l'afegit superioritat total del filial Braurana. Ha fet un partit molt seriós, el Torrent, que no li acaba d'agafar-li el pols a l'encontre. Final en el de Condiem, es queden els 3 punts, el d'Ense B 3, Torrent 1.
4: Per a tu, els millors del partit.
22: Torna a repetir, Paco.
4: Els millors del partit, Álvaro.
22: Per part del Dense, en dirien l'engranatge que està consolidant Víctor Basadre, perquè des del central fins al davanter han fet un partidàs, i per part del Torrent, Adri Domínguez, que ha fet el gol i que en la segona part, quan entra des de la banqueta, li ha donat algo més al conjunt valencià.
4: Perfecte. L'àrbitre ve regular, malo, desastrós.
22: El deixarien regular, perquè haurien de veure aquesta jugada, aquest 1-0 que podria ser. Per part del Dense, endirien l'engranatge que està consolidant Víctor Basadre, perquè des del central fins al davanter han fet un partidàs, i per part del Torrent, Adri Domínguez, que ha fet el gol i que en la segona part, quan entra des de la banqueta, li ha donat algo més al conjunt valencià.
4: Perfecte. L'àrbitre ve regular, malo, desastrós.

0: playoff en 8 punts. El Torrent, després de la derrota, se queda en la tercera posició en 7 punts. Tanquem provisionalment des del vell Pepico Amat, deixe per ahí Espigolan protagonistes. Un abraç, Álvaro.
1: Abraçada, companys.
0: Tenim descans ara mateix a Torrejón. Salva.
2: Així és, temps de descans. Finalitza el segon quart en un 31 a 40. En el marcador guanya per 9. València Bàsquet en una gran actuació en la primera meitat de Maria Araujo en 13 punts, acompanyada també d'unes dos jugadores, jo crec que han estat en quant a la creació també i en quant havia que trobar aquest moment de velocitat i de anotació, com és el cas de Peterson i també de la pròpia Elena Buenavida. Així que en temps de descans, 14 minuts resten per a que arranqui la segona part, el tercer quart. Casa de Montserrat, 31, València Bàsquet, 40.
0: Pues anem a veure si podem escoltar protagonistes ara mateix a Movistar.
3: The last minute, Zaragoza come back to the game. How do you expect for the second half? How do you see the first half?
4: Like you said, I think we came out with a lot of energy.
0: Hem eixit amb molta energia.
4: Volíem
0: jugar ràpid.
4: Hem
0: fet una bona tasca en aquest sentit al principi.
4: That's kind of really where they're beating us at right now, and then we got to do a better job of crashing the offensive glass when we miss shots to try to get second opportunities.
0: Estan fallant tant com la part de Conjal. Segones oportunitats de cara a aquest segon tram de partit, aquest segon parcial. Paraules de Peterson, Alexis Peterson, la jugadora de València Bàsquet. De moment que va al descans i dominant en el marcador, i també estaven pendents. Ha finalitzat el partit en Elda, ha finalitzat també el partit en Villarreal, Toni.
5: Sí, ha finalitzat amb ixe empat a 1 en el marcador entre el Villarreal femení i l'Atlètic Club Bilbao. Bé, empat a 1. Bueno, merescuda, mereixia la victòria el Villarreal femení, però de totes, totes. Ha tingut una infinitat d'ocasions que, pues, bueno, si no arriba a ser per les intervencions d'Albecoa, la portera basca, que ha sigut bueno, pues, la millor del seu equip, sens dubte, pues, haguera guanyat tranquil·lament l'equip de Jordi Ferriols. Bueno, pues, estrena amb empat el Villarreal femení així a la ciutat esportiva del Villarreal, a la ciutat José Manuel Llaneza, en sa casa, pues bueno, pues un puntet que s'emporta les xiques del submarí.
0: Les millors del partit per a tu.
5: A veure, del Villarreal me costa perquè tinc quatre candidates: Medina, Lauris, Paulsen i Cienfu. Vas a quedar-me en Paulsen, que és l'autora del gol, i bueno, pues ja t'he dit que per part de l'Atlètic Club Bilbao, Aldecoa, la portera, que bueno, si no arriba a ser per ella, ja t'he dit jo que el Villarreal femení hauria fet 3 o 4 gols, però tranquil·lament.
0: Mm-hmm. Els dos equips que es queden igual, el Villarreal femení quarta posició, llocs de playoff en 5 punts, encara no ha perdut, també l'Atlètic Club, que continua invicte, 5 punts per a el conjunt de les Lleones. Te deixe per ahí Espigola ante protagonistes i acomiadem de manera provisional. Un abraç, Toni!
5: Vinga, vas corregint que se m'escapen, eh?
0: Vale, vinga, el nostre cavalín rampante, que se'n va cap a protagonistes que escoltarem al llarg de la vesprada o ja en temps del partit d'Espanya, o si no dona temps, demà pel matí, ja ho sabeu.
6: Clara. Anem a fer una ullada al rugbi, perquè este cap de setmana també arranca l'activitat amb representació valenciana en diferents escalons del rugbi nacional. Anem a començar per la divisió d'honor masculina, que és la màxima categoria. Demà a les 12 el Huesitos La Vila s'estrena la temporada amb la visita al camp del Quesos entre Pinares, que és l'actual campió, un escaló per baix. En la divisió d'honor Elit tenim dos equips valencians que estan disputant ara dos partits, les Abelles a domicili davant el Recoletas Salut Fènix i el València Rugby Club, que està rebent en Ingenieros Industriales a 4 carreres. En la divisió d'honor B, demà a les 12, la Crab Bàrbara rep a Barcelona Universitari, mentre que el CAU València té pendent de concretar el seu partit davant del Rugby Club Ponent. En la categoria femenina, el Túria representarà el rugbi valencià en la divisió d'honor, en la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria nacional, amb l'estrena davant el CRAT a Coruña, però que encara està pendent també de data i hora. Així que, per situar-nos, la Vila en la màxima categoria masculina, el València i les Abelles en la divisió d'honor Elit, a CRA Bàrbara i CAU València en la divisió d'honor B, i el Túria entre els millors equips del rugbi femení nacional. Molta presència, com pots veure, valenciana, en este inici de temporada del rugbi, que, com sempre, els anem a contar així el punt a punt durant tota la temporada.
0: El baló ovalat del rugby, que també té el seu espai, la seva finestra, al punt a punt. Hem de fer una primera comunicació i una altra en el camí, però abans, Gonzalo Blanes, falta perillosa favorable a l'Àguilas, que no se rendix, eh?
7: No, està en 10, però a baló parat no es nota la inferioritat numèrica. Atenció, perquè resten 17 minuts. L'Hércules faria mal en donar un pas cap arrere. Ahí està la falta, la llança al segon pal, la percussió, la pilota al punt de penal, el remate. Refugia un defensa, el tir i la parada de Sandro Blasi. Oh. Ha estat de nou l'ocasió per al conjunt local, el llançament de Josema i la bona intervenció de Blasi, però l'Hércules té que tindre més protagonisme en la pilota, que està en un home més. Acaba de generar opció,

0: Per cert, Paco, han entrat Alberto Toril com a davanter per l'autor del gol, Àlex Giménez, i també han entrat Ben Hamed per Manu Rico. Doble canvi a l'Hércules, ataca l'Àguilas i gol. Gol
1: no,
0: de l'Àguilas. Gol de l'Àguilas, que empata el partit en un home menys. Marca Adri Heredia. Han segut 3 minuts, 3 de domini de l'Àguilas, només 3, però ha segut suficient per a tindre la primera opció i ara, en la segona, ficar la pilota a la xarxa. De nou, ja que treballar el partit, marca Adri Heredia en el minut 29 de la segona part per a situar el Àguilas 1, Hércules 1.
1: No és una poalada, és un pantà d'aigua freda, d'aigua gelada, Toni Cabot, increïble la endeblesa, la feblesa a nivell defensiu de l'Hércules, eh?
2: No, no pots jugar així, tu tens un jugador més, t'has adelantat en el marcador, el partit té que ser teu, de totes, i no pots deixar que l'Àguilas t'atropelli com t'ha atropellat en els últims minuts, jugant. Ja l'havia salvat abans, uns minuts abans, Blasi, que en una altra intervenció de mèrit. No pots jugar així. Espera que reaccione l'Hércules, té un jugador més, queden minuts, i espere que reaccione, perquè a mi empatar avui a Xina tal i com està el partit a mi em sabria derrota.
1: No, sabria a fracàs, absolutament, però bueno, sí. Anem a veure què és el que diu l'àrbit, que en principi va donar el gol com a...
0: Se va a revisar? Possible fora de lloc, sí. Ui. Possible fora de lloc, pues de Merchan en l'inici de l'acció.
1: Mentre revisen
2: pues
1: la
2: loteria.
1: Estaria molt bé. Mentre revisen l'acció, vaig a aprofitar per a preguntar, José Luis Gual, com ha començat el partit entre Peñíscola i Valdepeñas. Gual.
3: Pues el partit comença a 6 i mitja, Paco.
1: Ah, 6 i mitja, és de veres. No sé per què jo estic pues en les meves
2: sí,
1: coses.
2: Sí, és possible.
1: Pot ser fora de joc, efectivament.
2: És possible.
0: Està al límit, jo crec que sí, però així ja sabem com funciona el VAR.
1: Sí, sí.
0: L'auxiliar ha dit que és gol i només s'anul·la si és molt clar.
2: Molt clar.
0: Però és que per a mi és molt clar, no?
2: Sí, pareix,
0: o no tant,
2: sí.
0: O estic veient
2: però almenys miscos pareix, no? Però claro, aquí claro. Tindries que marcar línia i aquí no hi ha línies.
0: Aquí no hi ha línia, ja és una decisió de l'àrbit que té que... Clar, el problema, si està l'auxiliar alça, és fora de lloc, no hi ha cap canvi perquè la imatge no és clara, però clar, este és el moment.
1: És fora de joc, per a mi és fora de joc,
0: sí.
2: Està miscos,
0: un pac avançat, no? Per la línia de l'àrea.
1: Jo diria que és fora de xoc. Però mentre s'aclara l'àrbit, aprofite i anem a fer aquesta primera comunicació. Els dos partits que comencen a les 6 i mitja, ja sabeu. A veure, ja tenim divisió.
0: Anul·lat!
1: Oh,
0: gol anul·lat!
1: Que bé, que bé.
0: Fora
1: que bé,
0: de lloc. S'ha aparegut la Virge, com diu Toni Cabot.
1: Que bé, que bé, que bé.
0: Per un mil·límetre, no gol. Jo crec que sí era fora de lloc, sincerament. De Merchan, no val el gol de l'Àguila. Segon gol anul·lat al conjunt local. El primer per l'auxiliar i este per el VAR, que crec que sí estava en fora de lloc.
1: Pues el que deia abans, a les 6 i mitja tenim el partit del Peñíscola i a les 6 i mitja comença el duel de l'Orihuela. Obrim línies amb los arcos. El duel que comença d'ací a 21 minuts, Orihuela-Castelló B, quarta jornada de segona federació, grup tercer en Los Arcos, un duel que anem a contar ja en 11 confirmats de la mà de Javier Vicente Lozano. Hola Javier, bona vesprada.
4: Hola, hola, molt bona vesprada i benvinguts al míting Los Arcos. Avui s'obre ací la quarta jornada de Lliga en el grup tercer de segona ref, on la Nucía, Castellonense, Orihuela i Castelló B són els quatre equips que encapçalen la classificació. Que bonica que està! I tenim un bon derbi, i és que per una banda el Xix de René Martínez han començat en 2 victòries i un empat i volen que el seu camp siga un autèntic fortí enguany. Mentre que per part del filial Orellut perguen en la primera jornada però han guanyat la resta de partits. Tenim ja els 11 confirmats per part de René Martínez. Forma en el Ivan Buigues, baix espals, la defensa en Espínola a la dreta, Gonzalo Miranda a l'esquerra i Manol i el Capi Booker. La parella de centrals en el mig del camp, Urcelà i Satoka, en la dreta Loren, en l'esquerra Conejero, en el mig Perdomo i dalt Solsona. Per part de Juan Casajus, forma en Ivan Biarge, baix espals, la defensa de Cuat, en la dreta Wilman, en l'esquerra Denis, en Iago i Trilla de centrals, en el mig del camp Vizcaíno, Albion i Axel, i el trident ofensiu format per Jaime, Nico Font i Miguelón. A partir de les 6 i mitja el contarem així, en punt a punt, Orihuela-Castelló B.
1: presentats els partits que comencen a les 6 i mitja de la vesprada. Recordem que el partit de València Bàsquet ara mateix està al descans i continua guanyant el conjunt taronja i dominant en el marcador. Fet un bon partit en esta segona semifinal, 31-40, més no per al conjunt taronja. I aprofite que estem en el cooling break, la pausa d'hidratació, per a demanar el minut i resultat. Gonzalo Blanes en Múrcia.
0: Estem en el 34 de la segona part, no ha valgut el gol de l'equip local, així que continua el Àguila 0, Hèrcules 1.
5: Tot el que ens uneix, cada dia a la teua ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Emprendre després de la Dana té moltíssim mèrit i ara moltíssimes ajudes. La Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Emprendedoria, llança la segona convocatòria en Dana per a pimes i autònoms. Ajudes que cobreixen fins al 100% dels gastos subvencionables i poden arribar fins als 20.000 euros per sol·licitud. Sol·licita la teua ajuda fins al 30 de setembre en cindy.gva.es.
5: A Punt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.

0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
1: En una vesprada, 6 i 13 minuts, en la qual el punt a punt no només té l'espai habitual per al món de l'esport, el món del poliesportiu, pensareu, no n'hi ha lliga en primera divisió, i què? N'hi ha futbol internacional, n'hi ha segona divisió, n'hi ha futbol de primera, segona, tercera federació, n'hi ha bàsquet, n'hi ha vòlei, n'hi ha absolutament de tot. I també n'hi ha falles. Ja sabeu que avui és un dia important per al món de la festa, perquè és el dia en el qual se té allò. Tindrà lloc les seleccions de les falleres majors de 2027. Seran el Roig Arena, va ser el Roig Arena. Per cert, n'hi haurà transmissió per la tele, en la tele d'Apunt. I allí tenim desplaçat el nostre Carlos Urtia per a contar tot el que va passar. Hola, Carlos, bona vesprada.
2: Hola, punt a punt. Molt bona vesprada des del Roig Arena, que mai es veu aixina. No tan ple fora i amb tanta expectació, sinó amb la gent tan muda, perquè tot el món va super, super arreglat per assistir a un dels actes fallers més emotius, i per això, per suposat, a Punt Ràdio està així, perquè avui és el dia del primer acomiadament de les falleres majors de València de l'any 26, de les falleres de Carmen Prades i Marta Mercader. Avui l'acte és la elecció de les 73 candidates a fallera major i de les 73 a fallera major infantil. D'eixes que ja venen d'una criba de 600, ja quedaran només les components de la Cort d'Honor, per tal que el dimarts 13 d'octubre l'alcaldessa de València, Maria José Català, faça la llegendària, esperadíssima i mítica telefonada dient: hola, sóc la alcaldessa de València, eres la fallera major de 2027. Este és el gran acte previ, esplenarà totalment el Roig Arena, a més amb un motiu de festa romano. La veritat és que la coreografia va ser espectacular, molta calor fora. Afortunadament, per dins l'ambient és molt més fresc, perquè l'aire condicionat va a tota metxa. I així estem, en l'escala VIP de l'accés B del Roig Arena, esperant a que vinguin les personalitats, la fallera major de València i la fallera major infantil. Ara estan venint falleres majors d'anys precedents, les seues corts d'honor, i ja després les candidates i també l'alcaldessa de València, Maria José Català, i el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
1: Pues en el moment en el que les autoritats se vagin a parlar i a intervindre, Carlos, demanes pas, immediatament estarem en el Roig Arena per a escoltar els protagonistes. Un abraç, company.
2: Així ho farem. Vinga, fins ara.
1: Està parlant Javi Torralba ara mateix en Torrejón.
3: Creo que al final no hemos estado muy, muy listos en cómo gestionar esos últimos minutos y hemos perdido un poquito la esencia, hemos dejado de ir al tac, hemos dejado de hacerles daño en esos 8 primeros segundos, nos hemos adaptado un puntito a su ritmo y en eso ya son muy buenas.
4: Muchas gracias, a seguir igual.
1: Sí, palabras del coach de València Bàsquet, 40-31, está guanyant més nou el conjunt taronja de Javi Torralba, en el que recordem és el seu debut com a primer entrenador en competició oficial, el partit d'avui. Tenim accident ara mateix en Águilas, Gonzalo, un jugador que té un colp en la cara.
5: Sí, té un colp en la setja, el tècnic de l'Águilas està desesperat perquè estan en nou, perquè ha tingut que eixir, si té sang tens que eixir per a ser atendre, però clar, el problema és que està en una expulsió, ara està jugant en nou l'Àguilas, ha hagut un canvi, s'ha anat Andy Escudero, ha entrat Isaac Oben. Estem en el 40 de la segona, Toni, ja no tindria que passar res, el partit tindria que estar dominat, però és l'Hèrcules.
4: Sí, és l'Hèrcules, no? I si estàs jugant en nou, potser igual ara tindries que tenir un poc més de vocació atacant, no?
5: Mira, està de Oben, per exemple, era bona, però no ha pogut arribar, però sí, igual està el partit per al 0-2, no? I per a no patir.
4: Així Oben, per cert, al terreny de joc, a mi em pareix oportú, és un jugador de moltíssima velocitat, ara mateix l'Àguila ha fet moltíssim esforç en esta segona part, que està cansat, es pot buscar aquesta velocitat, però sobretot el que té que tindre l'Hércules és el valor. El valor sense cap de dubte, està jugant amb un jugador més, com dic, és l'Àguila el que està ha fet molt més esforç en esta segona part, tens que ser el dominador, tens que ser el dominador i intentar, evidentment, a rematar el partit i no tindre que patir fins al final.
5: Mira, està de Oben, que pot ser bona l'acció de Oben per banda córner, bé, perquè ahir la pilota està en el camp de l'Àguila.
1: Està protestant la defensa de l'Àguila. Corner tret en cantó favorable a l'Hèrcules. De moment continua el 0-1, queden 5 per arribar al final. Ràpidament anem cap a Torrejón a començar la segona part, més o menys en la mateixa dinàmica que la primera. Salva Gomis.
6: Sí, i en cistella per a València Bàsquet, per a Camila Borkowska, en este 33-44, quan es compleix el primer minut de xoc d'este tercer quart. El llançament de 3 no entra per part de Casa de Montsaragosa. El rebot espera Elena Buenavida, que ja combina en Peterson. Peterson, que estàvem parlant ara els companys fora de micros, a falta de Peterson, és la versió femenina de TJ Short, eh?
1: Sí, sí, no, la primera part ha estat un espectacle. Totalment.
6: No, i a nivell estètic, tècnica, mecànica, és molt paregut l'estil de Peterson a TJ Shorts, evidentment, salvant les distàncies que lògicament n'hi ha. Però està tirant del carro, la base dels Estats Units, també en passaport alemà. Jugant València Bàsquet per fora, Camila Borkowska, jugant en la Buenavida. Buenavida obrint cap a Maria Araujo, el llançament de 3, no entra el triple, el rebot espera d'elles. El rebot espera d'elles, el rebot espera Borakova. Pujant la pilota Verónica Borakova, la txeca, combinant en Nerea Hermosa, l'acció ara defensiva i el tap en falta de Camila Borkowska. N'hi ha falta sobre Nerea Hermosa, i per tant seran tirs lliures. Pues li cau a Elena Buenavida, quan semblava que era per a Borkowska, estaven els dos en el all.
1: Sí.
6: I la falta és clara i tirs lliures per a Casa de Montsaragosa. A 8 minuts, 6 segons per a la fi del tercer quart. Casa de Montsaragosa 34, opció de 35. València Bàsquet 46.
1: Del bàsquet a segona divisió, Clara Cobera, acaba el partit.
7: Acaba el partit en esta jornada de la Lliga Hypermotion entre el Granada i l'Andorra, amb 2-3 a favor de l'Andorra. I recordem que també s'ha jugat ja en esta jornada el Girona 2, Albacete 0, el Ceuta 3, Real Societat B 1, Granada 2, Andorra 3, i que a partir de les 6 i mitja hi ha dos partits més, el Celta Fortuna davant del Sabadell i el Tenerife davant el Cádiz. Demà diumenge a partir de les 2 serà el torn del Valladolid Córdoba, 4 i quart Mallorca Almeria, 6 i mitja dos nous partits, Burgos davant del Dense i Eibar davant les Palmes, i tancarà la jornada de diumenge el derbi asturià entre l'Oviedo i l'Sporting a partir de les 9. I serà el dilluns quan finalitzi esta jornada 7 de la Lliga Hypermotion amb el partidàs a partir de les 8 i mitja, que podran seguir així en directe al punt a punt entre el Leganés i el Castelló. En la classificació recordem que el Castelló continua líder amb 16 punts, un per damunt de l'Eibar i encara invicte, mentre que l'Eldense és de setè amb 5 punts, just per damunt de la zona de descens. I per baix segueix el Cádiz, Andorra, Albacete i Ceuta.
1: Això en segona divisió. D'ací a 9 minuts comencen els partits de futbol i de futsal en Los Arcos, Orihuela, Castelló B, amb Javier Vicente Lozano, i en el Juan Vizcarro. Aixe Peñíscola, futsal, Valdepeñas, amb José Luis Igual. I nosaltres estem buscant els últims instants i l'afegit, que ja veurem, m'imagino que serà prou substanciós. Gonzalo Lanes, Toni Cabot en Àguilas.
5: Serà llarg, segur, perquè, bueno, groga a Toril ara per pressionar en una falta i endarrerir el llançament
1: també,
5: de la falta.
1: Toril i Narro també,
5: sí. Sí, Narro, que per cert és un jugador que avui està fent un partit amb moltíssima activitat defensiva, però li ha costat ahir una groga. Baló per a l'Àguilas, que no es rendís ni molt menys el conjunt murcià, que vol entrar a l'àrea. La jugada és bona, atenció, el regat, el tir i la parada del porter de l'Hèrcules, bueno, de Sandro Blasi, que acaba de salvar una jugada molt bona d'Emilio. De nou l'Àguilas a l'àrea. No podem patir tant en un partit que tenien controlat i que estan guanyant i que estan en 10, però ara Sandro Blasic de nou ha sigut clau, però continua l'acció, l'Hèrcules embotellat, la pilota a l'àrea, baló per a Blasic, que estem molt pendents de l'afegit, Toni, però el porter comença a ser un dels millors de l'Hèrcules.
4: És el millor, sense cap de dubte. Estava pensant ara mateix quan Paco mos diga al final del partit...
1: No, els números van a ser una bogeria,
4: Està clar que el porter és el que ara mateix... ha decidit que el partit estigui guanyant l'Hèrcules. Diverses accions, abans en el 0-0, en una mà absolutament prodigiosa, i després en diverses accions, no?
5: Però efectivament... Atenció, set d'afegit, l'opció! I que parada de Blasic! Ai, mare, com està el partit? No pot ser que estem...
4: No pot ser.
5: No pot ser que tinga tantes opcions el rival.
4: Pots guanyar este partit i vas a quedar-te molt content, sí. Has sumat 3 punts, tercera victòria consecutiva, però aquí...
1: Les sensacions van a ser molt roïnes.
4: Les sensacions són roïnes. Les sensacions són roïnes.
5: És que una altra vegada l'Àguila, Toni, És que és una i altra vegada. És que,
4: no pots eixir, és que tens que eixir d'ahí. És que tens que manar en el partit. Estàs jugant contra un equip en 10, un equip recent ascendit, un equip... Tens que manar. I algo més haurà que fer també. Atenció.
5: No, ahir demanava penal, però jugador... jo crec que se li ha acabat el camp.
1: Sí,
5: a la
1: piscina directament, però...
4: Regales el balón.
5: Clar, no té la pilota ni un sospir, Una altra, menys mal que hi ha Emilio Celiana, serà treta de porta, però Blasi, que està salvant a l'Hèrcules en un final de partit roïníssim, Sí, set d'afegit.
1: Set d'afegit que se van a fer molt llargs jugant com està jugant ara mateix el Hèrcules de Alacant. També se li està fent llarg ara mateix l'inici de tercer quart al Zaragoza, Salva Gomis, perquè València Bàsquet continua molt encertat.
6: Sí, però 3-1, en una falta després del triple i que anota en el tir lliure Merit Hempe, així que ja torna la diferència de 10. Recordem, fa no res era molt més important, fins a 15 punts, però retalla diferències, 40-50 al marcador, temps per a que ataque València Bàsquet, traient la pèrdua, recupera Casademont, està molt tàctic Casademont Saragossa, la pilota la en falta de Kendra Sherry, i serà baló per a Saragossa, 40-56 minuts, 34 segons, i baló en falta de Kendra Sherry per a Casademont Saragossa, que tindrà tirs lliures.
1: Pues està posant la cosa molt, molt picant també a Torrejón. Tornem a Àguiles perquè busquem la tercera consecutiva de l'Hèrcules, que des de 2024 en eixa ascensa a la categoria novament no se produïa.
5: En primera federació seria la primera de la història.
1: Sí.
5: Este veres que és la tercera temporada, però no l'havien fet i evidentment hi ha que fer este tipus de ratxes. Però no està fet, perquè estem patint. Doble canvi en l'Hèrcules. Ha entrat Gismera i ha entrat també Galván. S'ha retirat del terreny de joc un futbolista que ha fet un gran treball com Medi Puig i també Víctor Narro, el que tenia targeta groga. Però l'Hèrcules està defensant el 0-1 en un home més davant el conjunt de l'Àguiles, que està pressionant i que té en el 31 Emilio, el jugador que ha revolucionat el partit. De nou la pilota per a Emilio, li estan buscant, i Xavaló es pedrà per línia de fons, treta de porta per a l'Hèrcules, estem al 93, resten 4 de l'afegit, Toni.
4: Sí, encara resten. Bueno, dos canvis més per a poder aguantar, per a poder mirar un poquet també, reforçar també aquest centre del camp, de futbolistes més de contenció que d'altra cosa. Jo crec que hauríem que buscar més les bandes, sobretot a Ben, que és un home fresc, que ha entrat, que té velocitat, tens d'alta Toril, però sobretot és que assegurar ja en el centre del camp, perquè el valor tens que tindre tu. No pot ser que estiguis jugant contra Déu i estiga tossigant constantment el Àguiles a l'Hèrcules, perquè en una d'aixes una desgràcia pot empatar. Ara mateix el resultat és enganyós, no mos enganyem, va guanyant l'Hèrcules, molt bé, tot perfecte, contents, però el resultat és enganyós i el joc que està desplegat l'Hèrcules, des de logo, no és el d'un equip en solvència.
5: Bueno, el resultat està basat en que Blasi, que és el millor porter possiblement de primera federació i que és un descobriment i que ha renovat per 3 temporades, no estava fent grans partits, de fet no va estar bé en el encontre davant el Murcia, però
1: Guim ja ha aparegut
5: el Blasi. És que és un porter espectacular i crec que de cara al futur pot ser clau, també sí, per a fer caixa. Baló per a l'Hèrcules, però mira com està l'Hèrcules patint per a tindre la pilota, el que diu Toni, hi ha que buscar a Oben per banda, hi ha que trobar un poc el camí, mira, hi està, si és que Oben té capacitat, però després no hi ha que jugar en tanta serenitat com si el partit estiguera en l'últim sospir, queden 4 minuts i tens la pilota, li pega a Cantero, a veure si li cau a Toril, ahí Toril entre dos, no pot controlar.
4: No està gens fi, no, Toril,
5: No de fet, jo crec que ha fet falta i portant groga que no proteste. No està bé Toril, evidentment, no pot entrenar al 100% i això, Toni, es nota,
4: li falta,
5: no?
4: Perquè, clar, li si falta no molt, sempre, li, falta, sí, li falta molta posada de a punt, no, se'n veu en seguida, no? És un futbolista, a més, que porta molt poca càrrega de faena setmanal, evidentment, i això acaba notant-se. No?
1: Coincidir el inici de partit en Los Arcos amb este tram final, el final del partit en... A veure si podem solucionar un tema del retard, perquè ara mateix m'estic tornant boig, El que deia...
7: Ja que és per tornar-te boig.
1: No, m'estava tornant boig. Deia que està a punt de començar el partit en Los Arcos, Javier Vicente Lozano, públic i temperatura a 2 minuts de començar el partit.
8: Pues te diria que sobre 2.500, 3.000 espectadors així en Los Arcos i aproximadament 25-30 graus, no?, de temperatura, fa calor, però tampoc molt, De momento no es en el jugador, el que sí que está es Scorpius, que torna así a los arcos.
1: Ahí estem, sí señor. Y de seguida fem la comunicación también José Luis Gual, 2 minutos para comenzar el futsal, pero busquem la victoria de un Hércules que está patint moltíssim davant de dos jugadors, Gonzalo.
5: Baló dividit, el té Cantero per a Blasic. Blasic ara no es complica. Baló llarg, a veure si guanyem un baló. Pilota per a Oben, tampoc. La pilota per a l'Àguila. Resta un minut i mig. El baló és per a l'equip murcià, que vol entrar per banda. Oben vol rebutjar, però mal. Cantero toca a banda. Ara sí, Cantero ha estat bé. Es queda en el central en la pilota, però li pega en contundent, buscant ahí directament a Toril.
1: Un segon company demana pas Carlos Urrutia des del Roger Arena. Carlos.
2: Sí, perquè ja estan així les falleres majors de València, també Santi Ballester, president de la Junta Central Fallera i regidor de festes de l'Ajuntament, i ens va atendre en directe Maria José Català, alcaldessa de València. Hola, alcaldessa, com estàs? Bé?
9: Pues estic molt contenta, perquè este és l'acte més massiu de les falles. És un acte de 13.000 persones, 2.000 més que l'any passat. És un acte preciós, que se mesclen molts sentiments, molta gent i molts sentiments. Molta gent perquè, evidentment, és l'acte on més falles i falleres se concentren per a donar la despedida oportuna a Marta i a Carmen, i on més falles i falleres se concentren per a donar la benvinguda a 13 dones i 13 xiquetes que seran la pròxima cor d'honor, no? Respecte d'això, dir que jo espero que l'espectacle vos agrade molt. Es diu Ritus i representa una costum ancestral de la valentia romana. Hem volgut d'alguna forma representar, no, el lligam i les nostres arrels, no, de la valentia romana, i al mateix temps fer un espectacle divertit, entretingut, molt musical i molt valencià. Però també donar el pas a la despedida de dos grans dones, una xiqueta i una dona, que han sigut el millor que ha tingut València en l'últim any, han sigut elles. Són divertides, estan formades, estan preparades, són persones sèries, són persones naturals, són dos dones espectaculars. I jo me sent molt orgullosa de dir que València està representada en elles. I al mateix temps donar la benvinguda a 13 dones i 13 xiquetes que eixiran de 73 dones i 73 xiquetes que ara estan com un flan, que pobretes meues, l'únic que els desitjo és que se ho passen bé, que se ho passen bé, que ho disfruten, perquè avui és un dia molt gran, arribar a aquesta silla és tot un honor, dona testimoni de la valia que tenen. I sobretot pues, que disfrute moltíssim d'això, que és un moment històric en la vida d'una persona.
2: A més, alcaldessa, este és l'últim gran acte faller abans de la cridada, del que té que ser per a l'alcaldessa de València el moment més emotiu, més especial. Com se sent Maria José Català quan el 13 d'octubre, que serà enguany, el dimarts, fa aquesta cridada dient eres la nova fallera major de València?
9: Ai, jo, si me preguntaren quin és l'acte més guai com a alcaldessa de València, diria la cridada. De tots. Mira que el 9 d'octubre és preciós, emocionant, i jo sigo portadora de la senyera i és tot un honor com a portadora quan te sigo portadora. Però d'aixes coses que repeteixen tots els anys i que només fa l'alcalde, el més guai és cridar. Perquè jo, a vegades que jo ni me ho prepare, ni... O sea, jo vull que siga natural, encara que és molt loco, perquè a l'altre costat del telèfon hi ha una pobra xiqueta amagant-se en el casal perquè n'hi ha 200 persones xillant, no? I ella està intentant parlar amb mi i jo estic a l'altre costat en un escrupulós silenci en el saló de plens, no? I és un contrast superxulo, no? Però molt bonic. Jo crec, pareix que fora ahir quan vaig quedar a Carmen i a Marta, quan vaig quedar a Carmen i vaig anar al seu casal, quan vaig quedar a Marta i després vaig veure les imatges, si ella era no va ser, hasta que va sentir el seu nom. És que passa massa ràpid això, es passa massa ràpid.
2: Que és veritat. Ara quan els companys de Punt Televisió facin la transmissió, veuran que l'alcaldessa n'ha vingut superguapa, superelegant, però mira tota la gent que ha vingut de públic, lo mudats i lo mudades, que venen totes, perquè este és l'acte on tot el món vol vindre guapo, guapo.
9: És que és un acte molt xulo i hem treballat molt perquè siga per a 2.000 persones més respecte a l'any passat, perquè capien 13.000 persones. I el Roig Arena mos ha ficat moltes facilitats perquè ells són fallers valencians i creuen molt a la seva ciutat i ho fan molt fàcil perquè aquesta instal·lació mos dona una capacitat increïble, unes condicions tècniques per a fer un gran espectacle i una comoditat per a tots, i jo tinc que donar les gràcies com a alcaldessa d'aquestes facilitats, no? I dir que estem molt orgullosos perquè estem en un lloc que és de les últimes grans aportacions que s'ha fet a la ciutat de València, que és el Roig Arena, per a triar les dos millors representants que va tindre la ciutat de València, que són les seues falleres majors, les seues corts en este cas, d'entre la qual hi serà la fallera a la que jo cridaré.
2: Que disfruta també molt, bé, molt de l'acte, l'alcaldessa. Gràcies.
9: Vale, ho faré, gràcies.
2: Maria José Català, alcaldessa de València. I anem a veure si ens atén un momentet en directe Santi Ballester, meu amic de tota la vida, de molts anys, i president de Junta Central Fallera, perquè la gent sàpiga en què estem. Perquè n'hi ha molta gent que està sentint del punt a punt, del carrusel, d'esports, de punt ràdio, diu, però no és la cridada, no. Això són l'elecció de les candidates a Falleres Majors de València. Santi, bona vesprada. Explica'ns un poquet, per favor.
10: Sí. Este es el acto exacto, como tú bien has dicho, de la elección de las candidatas. De aquí, de las 146 niñas y señoritas, saldrán las 13 y las 13, que de ellas solo una será la fallera mayor.
2: De 600 primers a 73 cada una y a 13.
10: Correcto. Es uno de los actos más importantes dentro del calendario de las fallas. Pero bueno, yo ahora estaba comentando hace un momentito que también tiene su contrapunto de porque vamos a dejar a dos grandísimas falleras mayores como ha sido Carmen y Marta, dos cortes espectaculares, y al final tanto trato durante un año pues crea un vínculo familiar y nos apena, pero bueno, este es el circo fallero, no solo para lo que es la falla al monumento, sino también para las falleras y las cortes de honor.
2: Bueno, pues desde la época de Convent Jerusalem fins ara, de veritat, enhorabuena per tot el que fas per la festa.
10: Oye, gracias a vosotros por vuestro trabajo. Gracias.
2: Gràcies a Santi Ballester, president de Junta Central Fallera i regidor de festes de l'Ajuntament de València. Després, si n'hi ha temps, demanarem de pas també un segonet per a parlar amb Carmen i Marta, les falleres majors de València, en el que serà el seu últim gran acte multitudinari abans que el seu reinat s'acomiade d'ací a dos setmanes i mitja, tres setmanes.
1: Pues línies obertes, evidentment, en Carlos Urrutia, en el Roig Arena, després d'escoltar a Santi Ballester i també a l'alcaldessa de València, a Maria José Català. Anem amb inicis i finals. Per exemple, final, ha guanyat l'Hèrcules el seu tercer partit consecutiu, Gonzalo Blanestón i Cabot a Múrcia.
11: Per primera vegada en primera federació, tres victòries, queden molts per jugar, però ja està. Era Cuer fa tres setmanes i ara va Quint. És un canvi total. Ha patit el millor Blàsic, però ha guanyat 0-1. El gol de Àlex Jiménez reivindicant-se després d'errar un penal en superioritat numèrica. No ha sigut el millor partit, Paco, però com en el camp de l'Europa, els 3 punts per Alacant l'any passat en tota la temporada. En tota la temporada va guanyar dos partits. Este any ja han guanyat dos partits a domicili. Per tant, està canviant, almenys eixa estadística en el conjunt alacantí.
1: Com ja esport en directe, he de fer el resum superràpid. A nivell estadístic, Toni Cabot, Gonzalo Blanes, 0,80 d'expected goals per al conjunt de casa, no ha fet cap gol. 1,82 per al Hèrcules, que sí que ha fet un gol. Possessió 39-61, favorable a l'Hèrcules. Rematades 14 de l'Àguilas, 7 entre pals, cap gol. 13 de l'Hèrcules, 5 entre pals i un gol. És a dir, ha rematat més i entre pals també el conjunt de casa, en un jugador menys que l'Hèrcules. Corners 2-7 ha tingut més l'Hèrcules. Grogues 4 per a l'Hèrcules, 1 per al conjunt casolà i una roja, evidentment, l'expulsió, en este cas d'Antonio Sánchez. I en faltes ha fet més el conjunt visitant. L'Hèrcules ha fet 15, 11 per a l'Àguilas. Toni Cabot, el teu resum, m'imagine que la victòria te posa content, però la imatge dels últims 15-20 minuts no ens fa estar massa satisfets.
4: Y hay que tener en cuenta el Paco que la semana pasada va a pasar igual. Es decir, el Hércules fa un partit solvent fins a que marca y después de marcar es diluix. Va a pasar contra el Torremolinos la semana pasada, ha pasado contra esta semana. Es de veres que dos han saltado en victorio, pero hay que pensar qué es lo que está pasando. Y además, en el agravant de esta semana, que estaba jugando en un jugador més. Sí, efectivament vaig content per la victòria, però no me'n vaig satisfet pel que ha vist, sobretot en la part final del partit, en el que un Àguilas en un jugador menys pues, ha sigut superior i a més ha fet acreedor d'haver empatat el partit, que ens han lliurat per un miscos d'un fora de joc. No estaríem parlant ara mateix d'un fracàs absolut, però bueno, anem a quedar-nos en el que anem a quedar-nos, són tres punts més, tres victòries consecutives, que era el que volíem a principi de partit, i tindre una conclusió clara. Jo que els espanenques han deixat per a Parenca.
1: Sí, Àlex Jiménez, que ha passat de Villà a heroi en eixe...
4: No sé si tens un segon, Paco, estava recordant-me ara, l'últim Parenca que vaig veure en l'Hèrcules, mm-hmm, un partit oficial, jo el partit estava veient-lo en Don José Rico Pérez, encara estava viu.
1: Encara vivia.
4: Va ser temporada 99-2000 i el Panenca el va tirar David Gallego. Te'n recordes d'ell, que després va jugar
1: sí,
4: en el Llevant?
1: Sí, va jugar en el Llevant, sí.
4: El va tirar, ojo, el va tirar entre els tres pals, David Gallego. El que passa que el porter no es va manejar i el va parar.
1: I se la va... I
4: recordes paraules de don José Rico Pérez, que són irreproduïbles.
1: Ah, bueno, sí, me imagino que si n'haguera un micro en ese moment, n'hi hauria que posar un xiulit molt, molt llarg. Me faltava Gonzalo, només el comentari bé, regular, mal o desastrós de l'àrbit.
11: Pues regular, però bé, ha estat clau l'acció del penal i l'expulsió, no ha sigut en contra de l'Hèrcules, i sí que poden dir que regular tirant-te bé l'àrbit.
1: 3 de setembre, dissabte que ve, Hèrcules-Jaén, recordem un Hèrcules que després d'esta victòria ja se consolida en la zona de, en la zona important de la classificació, en la cinquena posició, 9 punts per al conjunt que dirigís Beto Company, està en llocs de playoff i avança l'Atlético Madrileño del Niño Torres, que és una bona notícia per a tancar de moment el cap de setmana en clau herculana. Un abraç, mestre, Toni.
4: Un abraç,
1: Gonzalo, t'escoltem d'ací a un parell d'hores.
11: Fins ara, un abraç.
1: Al nostre Gonzalo Blanes i a Toni Cabot, al duo dinàmic, al capdavant de l'Hèrcules Club de Futbol.
7: Home,
1: el,
7: no?
1: El duo dinàmic des de Alacant. Molt ràpid, primer, coses que tenim en marxa. Per exemple, Torrejón, n'hi havia un gol per ahir?
7: Sí, tenia un gol en el partit de la Lliga Hype Promoción jornada 7 entre el Celta de Vigo B i el Sabadell. S'adelanta el conjunt bíligués, obra de Álvaro Marín al minut 6. Celta de Vigo 1, Sabadell 0.
1: I deia que se complica la cosa ara mateix en Torrejón. Salva!
6: Empata el partit que s'ha de Montse.
8: I gol, gol, gol.

0: en el minut 7. Estava molt a prop el gol condient del conjunt de René Martínez, que ha començat molt fort la centrada des de la dreta i estava a soles en el segon pal. Crec que ha sigut Perdomo, ha controlat i ha batut per baix a Ivan Vialle, que pràcticament ha fet l'estàtua. S'avança en el marcador el Orihuela, ara confirmen l'autor del gol, estava soles en el segon pal, Orihuela 1, Castelló B 0.
1: El partit que havia començat fa 8 minuts a les 6 i mitja, també salva Gomis el que dèiem, estem a punt d'acabar el tercer quart, tira-li l'última acció.
2: Pues resten 31,1 segons, si guanya València Bàsquet per 2, però remuntada increïble per part de Casademont Saragossa en ese tercer quart. 56-58, ataca València Bàsquet, 26 segons, apreta tota la parròquia de Casademont Saragossa, desplaçada així el Jorge Garbajosa, Elena Puello per fora, combinant en Camila Borskova, ahí està l'acció per a Peterson, se vol llançar el triple, no, fa la finta, 13 segons, 5 de possessió, ahí va Elena Buenavida, vol trobar novament Alexis Peterson de 3, el triple, aigua, errada en el llançament de 3, acaba la possessió i el baló espera a Saragossa. 3 segons i n'hi ha falta, seran tirs lliures
1: per a empatar.
2: Per a Casademont Saragossa, per a empatar a 3 segons per acabar el tercer quart.
1: Bueno, i el que deia, faltava, evidentment, el futsal, que ja està en marxa, és que ha coincidit tot, s'està ajuntat absolutament tot. José Luis Gual en el Juan Vizcarro.
3: Pues en el Juan Vicarro ha començat el partit i la pilota era de Servigroup Peníscola, però la primera volta que ha arribat Valdepeñas ha fet gol. Ha marcat Carrasco, per tant, estan per davant en el marcador els homes de Valdepeñas, que estan imposant-se, com dic, a un Servigroup que està jugant bé, que està tractant bé la pilota, que està tenint molta possessió, però que està veient com cada volta que arriba el conjunt manxè, que està facturant ara mateixa camí del 5 de la primera part. Recorde ràpidament, encara que Canyagulla rota el senyor Paco, que ha començat Servigroup amb Acosta en porteria, Víctor Pérez com a tancament, Flores i Johnny Franco en els alers, i Quintela dalt per part de Valdepeñas, Pato en porteria, en José Mario, Silveira Torres i Nicolás Chula, una parella madrileña, Jorge González i Luis Sánchez, camí del minut 5 de la primera part, com dic, així al pavelló Juan Vizcarro, juga ja esta jornada de la Lliga Prime Futsal i està perdent Peníscola 0-1 davant de Valdepeñas.
1: I acaba el tercer quart en Torrejón, salva minut i resultat.
2: Acaba el tercer quart en Torrejón de Ardoz, així que tenim en no res temps per a que donen indicacions els dos tècnics, però en tot este roído, evidentment, en Torrejón de Ardoz, se n'anem cap a l'últim quart, en tot molt igualat el marcador, així que Saragossa 57, València Bàsquet 58.
1: En tot l'esport en directe també línies obertes en el Roig Arena en eixa elecció de l'Escorts d'Honor de 2027 de les Falles 2027, així en la sintonia del Punt a Punt en directe de 12 de migdia a 12 i mitja de la nit. Sempre estem, si vos criden, ja sabeu, Punt a Punt, a Punt Ràdio.
4: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Laura está pensando en poner paneles solares en la azotea de su casa para producir la energía de toda su comunidad. Maite y Ricardo, en cambio, apuestan por la innovación para impulsar su empresa familiar. Como Ana, que está buscando nuevos clientes en el exterior para crecer tanto como lo ha hecho la startup de Álvaro, gracias a las mejoras en su área industrial. Cuando una bombilla se enciende, no deberíamos dejar que se apague. Y Bademassi, contigo, para hacer realidad tus proyectos. Generalitat Valenciana.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
4: Apunt Radio. A Benicarló. 92.0.
7: Cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: 16 minuts per arribar a les 7 de la vesprada i anem a aprofitar per a fer una mini ronda. Ja sabeu que sempre que n'hi ha esport en directe, molts punts de comunicació ens agrada anar ubicant els resultats. Per exemple, ens estem parlant d'eixa segona federació en el grup tercer en Orihuela. Ja hem viscut gols, minut i marcador. Javier Vicente Lozano en Los Arcos.
0: Estem en el minut 12, camí del 13. Orihuela 1, gol de Perdomo. Castelló B, 0.
1: Deixe duel, passem al bàsquet. Salva Gomis a punt de començar l'últim quart.
2: Arranca l'últim quart, primers segons d'estos últims 10 minuts. Casa de Montsaragossa 57, València Bàsquet 58.
1: I tanquem la ronda en el futsal, José Luis Gual.
3: La tercera jornada de la Lliga Prime Futsal, que de moment camí del C de la primera, sí, al Juan Vizcarro. Està veient com guanyen gol de Carrasco, Valdepeñas. Peníscola 0, Valdepeñas 1.
1: Tot això respecte a la ronda, també Clara Alcover. Recordem que n'hi ha futbol en marxa en segona divisió, dos partits.
8: Sí, ara mateix en la jornada 7 de la Lliga Hypermotion tenim dos partits en xoc, amb ninguna novetat. Concretament al minut... Al minut 15, Celta de Vigo 1, Sabadell 0. I al minut 14, Tenerife 0, Càdiz 0.
1: Home, eixe gol del Celta fortuna. Recordem que en segona divisió ja hem viscut la victòria del Ceuta 3-1 davant la Real Societat B, que s'ha quedat en dos o menys. I la victòria de l'Andorra 2-3 en la seva visita al Granada a l'estadi de Los Cármenes. Ja sabeu que també avui el futbol internacional és protagonista a partir de les 9:15 en eixe Anglaterra-Espanya des de Wembley, que vos anem a contar en la sintonia del punt a punt. I que resultats de la Nations League de esta primera jornada de la fase de grups, per exemple, Eslovènia, que ha empatat 0-0 davant l'Escòcia. Estem ara mateix en el grup, en la Lliga C, que seria com la tercera divisió en este cas. Per exemple, Bulgària empata 1-1 a Luxemburg, Islàndia està guanyant 2-0 a Estònia, Islas Feroe està empatant 1-1 davant Kazakhstan i San Marino perd 0-3 davant Finlàndia. Despartits interessants, per exemple, n'hi ha un República Txeca-Croàcia a les 9:15 i també un Macedònia-Suïssa que comença a les 9:15 també.
8: Això respecte... estava llegint, Paco, sí? Per això estava, m'he quedat deixant pensant en els dos partits. Estava parlant en el nostre company Javier Vicente Lozano sobre el retorno d'una persona molt important a Los Arcos. Ara després, quan connectem en ell, com us ho conte, ho han posat en les nostres,
1: no?
8: Xarxes socials,
1: ara
8: i que ens conte la seva anècdota, i estava llegint un poc la història que estava posant-me i les fotos, i li he dit, ara quan connectem en tu ho has de contar.
1: Sí, senyor. Mentre, ara de seguida tornarem a Los Arcos, però lo més important és que per primera vegada pràcticament en el partit, València Bàsquet Salva Gomis va per darrere.
2: Sí, és la primera vegada que li pega la volta a Casa de Montsaragossa durant tots aquests últims tres quarts. És un 61-58. Està revisant-se una acció en la que Peterson demanava tirs lliures i li canten flopping, flopping. A Peterson, les aficionats i les aficionades de Casa de Montsaragossa són tirs lliures, així que en oportunitat de ficar-se a un punt València Bàsquet, el primer de Peterson dins, 61-59, ja són 13 punts per a Peterson. Anem a veure aquest segon tir lliure, recordem, 7 minuts i 58 segons per acabar el partit, i anava guanyant de sobre València Bàsquet durant tot el partit, i li ha pegat la volta en el tercer quart Casa de Montsaragossa. Erra el segon tir lliure Peterson, però el rebot afavoreix a València Bàsquet. Ataca Exquis, la pilota per a Peterson, anota Peterson per a empatar a 61. I és valor per a Saragossa, Laia Flores, combinant per fora en Vítola, novament en Laia.
1: Un segon salva perquè demana pas ràpidament Carlos Urrutia des del Roig Arena. Carlos. Sí.
9: En Marta Mercader i Carmen Prades, fallera major infantil i fallera major de València, vas tindre la sort de poder estar en aquestes mascletats quan les transmitíem en directe i ara en directe. Carmen, un acte super, super bonico, super xulo, el vostre últim gran i multitudinari acte.
10: Sí, és un privilegi. És l'últim dia que podem dirigir-nos a València i donar-li les gràcies.
9: I Marta, tu com estàs?
11: Jo muy bien, la verdad, antes estaba más nerviosa, pero ahora bastante bien.
9: Com recordeu l'acte de l'any passat quan estàveu pendents de ser una de les 13 finalistes, Marta?
11: Pues la verdad, el año pasado estaba súper tranquila y disfrutando muchísimo con mis amigas.
9: I Carmen?
10: El mateix, molta tranquil·litat, i vinguerem a disfrutar i eixirem amb un regalet.
9: I quin consell li donaríeu a les 73 que estan esperant de les majors, dels infantils, de les 600 que venen de la criba, sí, en aquestes hores que van a ser d'angoixa, d'emoció i de molts de nervis?
10: Que disfruten, perquè és un any molt efímer i en un obrir i tancar d'ulls se t'ha passat.
9: Pues Carmen, Marta, sou història de la festa i història de València. Disfruteu i gràcies.
11: Gràcies.
9: Marta Mercader i Carmen Prades, les falleres majors del 2026, major i major infantil de València, apurant els últims dies del seu reinat, i estem ja esperant que puga aparèixer així al Roig Arena, Juanfran Pérez Llorca, el president de la Generalitat Valenciana.
1: Mantindrem les línies obertes per a més protagonistes i en este cas més veus a nivell institucional. Continuem de seguida en Carlos Urrutia. I el que dèiem, novament estem ahí fent el pèndol Salva Gomis. Quina acció ara, clau de València Bàsquet.
2: Increïble, Elena Buenavida forçant el 2-1, 61-65, i en opció de anotar el tir lliure, el 2-1, Elena Buenavida. Encara està viu València Bàsquet. Semblava que havia desaparegut del mapa, però...
1: Buah.
2: Ahí està Elena Buenavida en mà dreta per anotar. Bé, Elena. Bé, Buenavida. També ja són 13 punts per a d'ella. 61-66, més 5 per a València Bàsquet. A 6 minuts i 27 segons per acabar el partit.
1: La rica salsa canària, que deia Andrés Montes.
2: El mojo picón.
1: Sí, senyor. Pues bon moment per aparèixer, eh? De Elena Buenavida, sí, en un moment en el qual l'equip estava, no vaig a dir noquejat, però prou tocat per aquesta remuntada d'un
2: sí,
1: casa de Monsaragosa.
2: Sí, pràcticament en la lona, eh?
1: Que està jugant molt bé la segona part.
2: Sí, sí, erra el triple de Saragossa, estava pràcticament en la lona València Bàsquet. El triple de Elena Puello. Triple de Elena Puello. 61-69. I ho té que parar. I ho té que parar Carlos Cantero, el tècnic de casa de Monsaragosa. Temps mort en la pista. 6 minuts, 2 segons per acabar el partit. Casa de Monsaragosa, 61. València Bàsquet, 69.
1: Anem a aprofitar també per a veure, per exemple, en l'estadi de Los Arcos, Javier Vicente Lozano, si ha canviat molt el panorama i ese gol de... anota Perdomo, así, el 1-0 de l'Orihuela davant el Castelló B.
3: Correcte, un altre canari. És la primera temporada de Perdomo, así en el Orihuela. Tercer gol esta temporada, un jugador que l'any passat, bueno, ha estat els dos últims anys en la Deportiva Minera i ha fet bones temporades a nivell golejador i ja du 13 gols en guany. La veritat és que no, està molt bé posicionat en el rectangle de xoc l'Orihuela, que ara està intentant parar. Tarxeta groga, ara per a Gonzalo Miranda, el lateral esquerre del Orihuela. Gonzalo Miranda, el lateral esquerre, i Conejero, l'interior esquerre, ja tenen cartolina groga, i el Castelló, que poquet a poquet està intentant tindre la pilota i està intentant aplegar a la meta de Ivan Buigues. Estem en el minut 20, camí del 21. Ara el temps està parat així en Los Arcos. 1-0 està guanyant el Orihuela davant el Castelló B.
1: I també volíem saber, José Luis Gual, a Peñíscola, si havia canviat molt el panorama i segon inicial de Carrasco, que li dona l'avantatge al Valdepeñas.
3: Pues ho està intentant equilibrar, Peñíscola, no li està sent fàcil perquè està defensant molt bé també Valdepeñas, però jo crec que tirant mà de les rotacions, Gerard Pulsó acaba de trobar ahí un quartet que més o menys li està funcionant. Mira, de fet acaben de provocar una falta molt perillosa als homes de Peñíscola, i groga més per a Jou Silveira, el jugador de Valdepeñas, la pilota que està molt a prop de l'àrea que delimita i sa porteria que defensa Pato per a Valdepeñas. 11 minuts d'esta primera part, 0-1, anem a veure si concreta esta oportunitat. Crec que és Elias, l'home que va a colpejar en diagonal, a pegar-li en la cama esquerra l'estratègia, ha taponat bé, ha bloquejat bé el conjunt manxec. Bueno, pues equilibra el partit a nivell de possessió i a nivell d'arriba d'Espeníscola, però continua guanyant, inici el gol que dies de Carrasco en el minut 3, Valdepeñas. 11 minuts, com dic, de la primera part al Juan Vizcarro. Peníscola 0, Valdepeñas 1.
1: He de dir que en primera federació, ha començat el Nàstic 0, Sant Andreu 0. L'altre partit que s'ha jugat a banda del duel de l'Hèrcules, 0-1, victòria per al conjunt de Beto Company. El Torremolinos ha caigut a casa, 1-2 davant l'Algeciras. I el que deia, en segona federació només està en marxa el partit en Los Arcos, el Orihuela 1, Castelló B 0. I en tercera federació estem en la recta final del partit entre Atzeneta i Hèrcules B. 0-1 està guanyant el conjunt Hèrcula, i acaba de finalitzar l'Espanyol de Sant Vicente, 1-0-1. L'Espanyol de Sant Vicente, que ha acabat, per cert, en un home menys. Abans ja havien guanyat l'Eldense B 3-1 al Torrent, i també este matí hem comptat el Villarreal C 0, llevant B 2. Tornem a Torrejón, bàsquet, Supercopa Femenina, València Bàsquet, molt a prop d'arribar a la final.
2: Continua el marcador igual, 6-1-6-9, mana València Bàsquet per 8. Al marcador ataca Leti Romero, combinant en Jenkins, obrint cap aquí, ahí està el triple, no entra, el rebot espera Puello. El rebot després del llançament de Takax Kiss, que no entrava en el triple, l'arriba la pilota novament a Leti Romero, la troba ahí a Elena Puello per a combinar novament, per fora Leti de 3, sobre la botxina, fora, el rebot espera d'elles, el rebot espera a Aisha Separ. Ataca Casademont, ho fa en Mariona Ortiz, combinat en Nadia Finga i l'Àlex València Bàsquet, novament en Mariona. Mariona perdís per a Nadia i n'hi ha falta. Falta de València Bàsquet, serà baló per a Casademont Saragossa des de la línia de fons. 4 minuts, 49 segons.
1: Està mirant 69, per a 69. El partit, per exemple, de Elena Buenavida, sobretot de Maria Pérez, a nivell anotador, en aquests 15 punts, junta Peterson, són els tres jugadors que estan tirant del carro en el dia d'avui.
2: Sí, sí, Maria Araujo, Peterson i Elena Buenavida, són els tres que estan per damunt dels 10 punts d'anotació. Ataca a Casademont, ahí està la pelota per al llançament de 3 i el triple que entra. Entra el triple de Casademont Saragossa, 6-4, 6-9.
1: Per cert,
2: València Bàsquet
1: ha tret comunicat oficial el Real Madrid de la lesió d'Mbappé, que té una hiperextensió en la càpsula posterior del seu genoll esquerrà. Recordem la lesió que se va produir en el partit de la selecció francesa. Tornem a Torrejón.
2: El llançament de Leti Romero, Senís, el rebot espera Jenkins. Demanen els dobles. Ahí estan els passos de Jenkins i efectivament es valor per a Casademont Saragossa. Acció de passos de Jenkins i és un 64-69, 4 minuts, 14 segons i baló per a Saragossa. Baló per a Aisha Shepard, creu en la separadora, perseguida per Elena Buenavida, i a gol.
8: I empata el Sabadell, marca Edgar González per a posar el 1-1 al marcador. Primer temps, Celta de Vigo 1, Sabadell 1 al minut 25.
1: Tira-li, Salva.
2: Falta de Shepard sobre Elena Buenavida i serà pilota per a València Bàsquet. Està ben demanant antiesportiva i sembla que sí, eh? Ahí està la línia de tirs lliures, Elena Buenavida, eh? Diu l'àrbitre tindrà dos tirs lliures. Ahí va Elena. Elena Madreta, el primer fora.
1: Un segonet.
2: Erra, el primer.
1: Un segonet. José Luis Gual, sí, quina acció defensiva ara mateix del Peñíscola baix els pals.
3: Sí, però el més preocupant, no sé si has pogut veure-ho, està protestant, en este cas, Carlos Sanz, a un dels àrbitres que tragueren la mopa, que estava banyada perquè havia caigut un jugador de Valdepeñas en una acció anterior, i estava protestant en ell, l'àrbitre dient que s'acostara per a donar-li la pilota, s'ha encantat, li ha donat el valor, la recupera Valdepeñas, i a partir d'ahir ha vingut la salvada que dius, en línia de gol, un dels homes de Peníscola ha tingut que evitar el que haguera segut el segon gol del conjunt manxec, però ja dic, Carlos Sanz, que se pose ahora, perquè una cosa és protestar i l'altra deixar que el contrari estigui a punt de fer-te el segon. Són ara mateix a 13, de la primera part, perdó, i continua tot igual, 0-1. El partit està igualat, però a Peníscola li costa, la veritat.
1: Clara, què ha passat en segona divisió?
8: Pues que ha marcat el Tenerife, ha marcat Enric en el partit que ha començat a les 6 i mitja de la vesprada. Primer temps, minut 25, Tenerife 1, Cádiz 0.
1: Bàsquet, Salva!
2: A 3 minuts 40 segons per acabar el partit i en possessió per a València Bàsquet des del seu propi terreny de xoc, 64-70. En canvi, sí, substitucions per part de València Bàsquet, torna a pista Alexis Peterson, que és la que porta la pilota, arranca la moto, Peterson es frena, bloqueig ahí en la frenada, Peterson novament, en Maria Araujo la combinació, Peterson, la safata i n'hi ha falta. Hi ha falta de Merritt Hempe i seran dos tirs lliures per a Peterson. És la tercera de Merritt Hempe. S'ha fet mal al caure, S'ha fet mal al caure Peterson. Es tira la mà a l'ull. I anem a veure si té la possibilitat València Bàsquet d'ampliar diferències. Recordem, és un més 6. Podríem anar al més 8 si anota els dos Alexis Peterson.
1: No ho he dit abans, però bueno, la hiperextensió de la càpsula posterior del genoll esquerra de Mbappé significa que estarà unes 2 setmanes, 10-12 dies de baixa, i que en principi arribarà al partit del Villarreal. Per això feia la referència abans, però m'he oblidat de dir el tema del Villarreal. A veure els tirs.
2: Anota el primer Peterson. No, a veure el segon. Quan ja estan per ací les jugadores de Leganés, de Jairis també, per a la següent semifinal. Peterson el segon dins també, vinga. Ja són 17 punts per a Peterson. Ataca Saragossa, ho fa en Marion Ortiz, combinant en Morakova. Borakova perseguida per la seva defensora, però en l'apuello recupera la pilota València Bàsquet, està Maria Araujo al contragol. Maria Araujo encara en 18 segons de possessió, temps i pilota per a Peterson. Li ajuda ahí en el bloqueig Camila. Ahí está Camila fent la pantalla. Arriba la pilota a les mans d'Araujo. Araujo per a Puello de 3. Triple de Puello. I ho té que parar Carlos Cantero perquè se'n torna a anar en el marcador València Bàsquet. 64-75, temps mort en pista.
1: Anem a aprofitar, queden segones per arribar a les 7 en punt de la vesprada. Ronda al punt a punt. I la comencem parlant de futbol. Segona Federació, Javier Vicente Lozano.
0: Estem en el campo de los Arcos en el minut 28, camí del 29 de moment, Orihuela 1, el gol de Perdomo, Castelló B 0.
1: Supercopa Femenina, Salva Gómez Torrejón.
2: Temps mort en pista, resten 2 minuts 54 segons, Casa de Montsaragosa 64, València Bàsquet 75.
1: I per últim, futsal, José Luis Gual.
3: En futsal, la tercera jornada, el Juan Vizcarro de Peníscola. Estem en el 15 de la primera part, Peníscola 0, Valdepeñas 1.
1: Tenim clar Alcover, dos partits en marxa en segona divisió.
8: Així és, Celta de Vigo B 1, Sabadell 1 al minut 31 i el mateix temps per al Tenerife 1, Cádiz 0.
1: Recordatori de que a partir de les 9 menys quart, Anglaterra-Espanya, Anglaterra-Espanya, partit que anem a fer en la sintonia del punt a punt amb Luis Urrutia, amb Charlie Egea i amb Fernando Gómez Colomer, i que també en la jornada d'avui vos hem contat, per exemple, la victòria de l'Hèrcules per 0-1 davant l'Àguilas, l'Hèrcules que acaba de moment dissabte en jocs de playoff. També vos hem contat l'empat a 1 entre el Villarreal femení i l'Atlètic Club de Bilbao B en la primera federació i la victòria de l'Eldense B davant el Torrent per 3 gols a 1 en tercera federació. 7 de la vesprada i un minut, mentre que València Bàsquet està molt a prop d'aconseguir aquest bitllet per a la gran final de la Supercopa Femenina de Bàsquet. Nosaltres fem un alt en el camí i tornem així en la sintonia del punt a punt. De 12 a migdia a 12 i mitja de la nit, dissabtes i diumenges, sempre estem, si vos criden, a punt ràdio, punt a punt, cap de setmana.
0: Penalte en los Arcos.
1: Oh, pues aguantem la publi perquè tenim penal en los Arcos. Javi.
0: Penalta favorable a l'Orihuela, la jugada a la contra, Loren que porta ja 3 contres, que està fent-lo molt bé, molt ràpid el jugador de l'Orihuela, i dins de l'àrea l'han derribat i l'àrbitre que estava molt a prop ha xiulat la pena màxima. Punt de penals, és Perdomo el que va llançar el dorsal número 10, que pot fer 8 doblete. Anem a veure, baixes pals, està Ivan Biargue. L'àrbitre està parlant en Perdomo, Perdomo que va fent-lo molt bé, molt ràpid el jugador de l'Orihuela, i dins de l'àrea l'han derribat i l'àrbitre que estava molt a prop ha xiulat la pena màxima. Punt de penals, és Perdomo el que va llançar el dorsal número 10, que pot fer 8 doblete. Anem a veure, baixes pals, està

0: ningú dins de l'àrea fins a que llance la pena màxima per Domo, el dorsal número 10. Anem a veure, torna a agafar la pilota, la torna a ficar ahí en Mimo. En cama dreta va a rematar ese dorsal número 10, el Canari, Perdomo, que pot ficar el quart gol esta temporada en el seu compte, segon en el dia d'avui. Agafa carreta, llança, allargar i fora! Sí.
1: Una vesprada d'un guai de sants,
0: eh? Ha errat ahí, Perdomo, segon penal, tercer penal d'esta temporada que llança, segona errada de Perdomo, no se meneja el marcador de moment, Orihuela 1, el gol de Perdomo en el minut 8, Castelló B 0.
2: 7 i 2 minuts, en directe fins a les 12:30, punt a punt.
3: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
3: Apunt Ràdio. A la Marina Alta, 93.5.
6: So am I still waiting for...
7: Punt a punt. Esport en estat pur.
2: 7 i 4 minuts, tornem a Torrejón perquè València Bàsquet el té en la mà. Salva!
8: El té en la mà després dels 3 tirs lliures que ha anotat Casa de Montsaragossa. És un més 7 al marcador, 70-77. I n'hi ha ara tirs lliures per a València Bàsquet després de la falta de Merri Zempe. És la quarta i anirà a la línia de tirs lliures Alexis Peterson. Ara parla Javi Torralba en Elena Puello i en Elena Buenavida. I substitució en Casa de Montsaragossa. Torna a pista Elena Oma i se'n va Merri Zempe per a estos últims minut i 35 segons. Més 7 per a València Bàsquet. Opció de més 9 si anota els dos tirs lliures Peterson, el primer dins. Anem a veure el segon. En pista ara mateix Peterson, Puello, Buenavida, Maria Araujo i Viraj. Anota el segon també Alexis Peterson, més 9 per a València Bàsquet. Minut i mig i s'acaba. Minut i mig i estem en la final. Ataca Casa de Mont, ho fa Shepard. Shepard per fora, buscant per dins a Vítola. La safata no, i el rebot és per a Buenavida, que la lluita des de terra i la guanya. La lluita des de terra i la guanya per a Maria Araujo. Allà va Elena Puello, per fora la vol parar la jugada. La té que parar València Bàsquet. Per dins, ara la falta clara. La falta és clara de Shepard sobre Viraj Takakskis. Hi haurà tirs lliures per a la jugadora d'Hongria i em sembla que se'n va, sí, expulsada Shepard, eh?
2: Sí.
8: És la cinquena falta, se'n va a la banqueta, entra Elena Oma de nou i ahí va Viraj. Era el primer dins. Torna el més 10.
9: Takakskis, uno más.
8: 70-80. Opció de més 11. Qui ho anava a dir fa no res, que estava a Casa de Mons, ara cosa per davant. Anota el segon. 70-81, últim minut. La pilota per a Mariona, perseguida per Peterson. Ataca a Casa de Mons, trobant el cantó, Elena Goma. Perseguida per Buenavida. Buenavida que a punt de fer la falta, però provoca una bona defensa i valor per a València Bàsquet. La pèrdua d'Elena Goma.

0: Els crits de Javi Torralba des de la banqueta. 57 segons. A l'opera Puello. Puello, que estava a punt de fer-se un embolic. Ahí està l'acció, la combinació ràpida entre Peterson i Puello. El cantó busca bona vida per Araujo. Ofereix ajuda a Peterson. Marca la jugada, diu que calma. 46 segons, 12 de possessió, 10. Se la vol jugar Peterson. Ahí està Peterson tractant de trobar l'espai. Peterson vol trobar per dins a Virag. Virag espiga la volta. Virag, el ganxer dins. I ara sí, ara sí. És un més 13 i València Bàsquet estarà en la final demà. Igual per a Casademont, al cantó. Ahí està Elena Oma, el llançament de Mariona Ortiz i el triple. El triple de Mariona Ortiz, torna el més 10. Torna el més 10, n'hi ha falta clara, ho té que parar ahí Casademont. I a la línia de tirs lliures anirà la base Alexis Peterson per a sentenciar el encontre.
1: Anem a recordar que la final, Salva, és demà a les 5, si no m'enganye, davant el guanyador.
0: Correcte.
1: De l'altre partit que se disputa.
0: Leganés Jairis.
1: Correcte.
0: Que se disputa a les 8.
1: A les 8 de la vesprada, d'ací a 52 minuts. Bàsicament, les jugadores que van a entrar a fer la roda d'escalfament i a calfar ja directament des del final del partit, perquè s'està allargant. Anem a fer dues hores de partit.
2: I gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Bé, empata Migueló. La jugada per el mig, justament quan havia fet un canvi per lesió, l'Orihuela l'ha aprofitat molt bé Migueló en la jugada individual. El zapatàs en cama esquerra, tocat en el peu. Ivan Buigues, i empata el partit. 1-1 en los arcos.
1: Deixem los arcos i anem cap a Torrejón.
0: Un i se acaba el partit. Se acaba l'encontre. València Bàsquet està classificada per a la final de demà a les 5 de la vesprada. Demà València Bàsquet es jugarà el títol de la Supercopa d'Espanya. Així, en el pavelló Jorge Garbajosa en Torrejón de Ardoz. Guanya València Bàsquet l'encontre. València Bàsquet està en la final. València Bàsquet tindrà opció de guanyar un títol perquè acaba de vèncer 73-84 a casa de Montsaragossa.
1: Estava mirant per ací les estadístiques i anem a destacar, n'hi ha que destacar, jo crec que en este cas de valoració Peterson, 26 de valoració, una barbaritat. Elena Buenavida, 21, i Maria Araujo, 19 de valoració. Són les tres jugadores que han tirat del carro en el cas de València Bàsquet, ho hem dit abans, a nivell d'anotador i també a nivell de valoració. Celebra València Bàsquet la seva presència a la final de demà, Salva.
0: Ahí estan, en el mig de la pista fent un roglet de les jugadores de València Bàsquet. Alegria, en la plantilla de València Bàsquet. També veiem ahí el cos tècnic, el staff, el coach, tots abraçant-se perquè estan en la final i això és importantíssim per a començar bé una temporada. Recordem, és el primer partit i ahí estarà l'agraïment cap a l'afició taronja desplaçada a Torrejón de Ardoz, a este pavelló Jorge Garbajosa. I estan acostant-se ahí els jugadors per a aplaudir, també per a abraçar-se, per a llançar
1: alguna
0: pilota,
1: Salva,
0: també.
1: Un segon que està Javi Torralba, sí, amb els companys de la tele.
3: La segona ha empezado bien.
4: Sabíamos que Zaragoza era un equipo que no se iba a rendir. Contentos por la victoria, pero creo que estamos para más. En ese punto también hay una parte nuestra de dejarlas entrar tan fácil en partido y entenderme el fácil. Ellas han hecho lo que tenían que hacer. Yo creo que nosotros podíamos estar en nuestras cosas un poco mejor.
3: Hemos visto muy bien de piernas a tus dos jugadoras exteriores, sobre todo a Elena Buenavida, Elena Puello y también a Alexis Peterson Small, ¿no? Tirando un poquito del punto de forma del Mundial.
4: Bueno, la parte del Mundial nos ha lastrado en algunas cosas, pero nos ha dado en otras. Entonces, cuando dijimos que estábamos en el mejor momento que podíamos estar, era también por eso y teníamos que aprovecharlo, pero hemos de seguir creciendo.
3: Pues muchas felicidades y a celebrar poquito, que hay que ver vídeo y preparar el partido de mañana. Gracias, Javier.
4: A seguir currando.
1: Les paroles de Javier Torralba, que recordem, avui ha estat el seu debut oficial en competició. Salva Gomis ho ha fet. No és un partit brillant, jo crec que València Bàsquet ha tingut els seus moments de feblesa en el partit, però molt contundent, sobretot el parcial de l'últim quart. Recordem, només un punt d'avantatge, acabat en un més 11, finalment.
0: Sí, sí, sí, correcte. Perdona, Paco, però estan explicant-vos ara on és la zona de premsa i la sala de premsa. També estem esperant si ens poden confirmar si podem parlar amb alguna jugadora en zona mixta. Però sí, com dius, al cap i a la fi, l'últim quart ha estat
5: molt
1: important. Un segon, que venia. Elena, bona vida.
5: Buen comienzo y se lo merecen, que llevan currando una pasada.
2: Bueno, por lo menos le has dado una alegría a Alexis Peterson, le has dado una alegría, ¿no? Porque en el tercer y cuarto puesto no acabó tan contenta.
5: Bueno, Alexis es una chica que acaba de llegar, que tiene una calidad tremenda y que poco a poco la iremos integrando más y más y se sentirá más cómoda. Si ahora es imparable, imagínate en unos meses.
2: Oye, se os ve muy bien de piernas, ¿no? Todavía apurando, ¿no? Lo que es el punto de forma que os queda del Mundial. A ver hasta cuándo dura, ¿no? Porque llegará un momento que tendréis que ir bajando de revoluciones, pero ya llegará.
5: Bueno, tenemos la suerte de tener un equipo detrás brutales, de fisios, de preparadores físicos que nos cuidan, que controlan cargas, y la verdad que se agradece el trabajo bien hecho.
2: Descansa, que mañana tienes otro. Gracias.
1: Paroles d'Helena Buenavida i anem a acomiadar-te provisionalment, Salva, perquè d'ací a 47 minuts parlem novament.
0: Sí, sí, i si n'hi ha protagonistes, pues avise.
1: Perfecte, pues la victòria de València Bàsquet, 84-73, més 11 per al conjunt de Javi Torralba, sempre de la mà de Teica.
6: Espai oferit per Teica, el bon vending.
7: Ganamos todos.
6: Juguen elles, guanyem tots.
1: Aprofite per a dir que estem en la recta final de la primera part i mentre passaven coses també a Torrejón, estan passant coses en Peñíscola, José Luis Gual.
8: Sí, sí, moltíssimes coses perquè quan faltaven dos minuts estaven els dos equips en bonus de faltes. Ha comès una falta per a mi molt tonta Johnny Franco, que a més ha estat amonestat i que ha provocat el segon doble penal per a Valdepeñas. En esta oportunitat no ha errat el brasiler Silveira per a col·locar el 0-2, però segons després ha tingut ahí una acció a baló parat molt complicada, però que ha aconseguit embocar ahí al més pur estil Haaland, diria jo, traent ahí la puntera de no pareixia que poguera treure res el jugador Diego Sancho per a clavar en el partit a Peníscola, i espera que queda més perquè estava en el bonus també Valdepeñas. Ha comès falta i a 36 segons per a la fi de la primera té l'opció el jugador i capità Elías de Peníscola de poder empatar el partit. Ha estat amonestat també el porter per protestar, Pato, el porter de Valdepeñas, i per tant moment important ahí en el pavelló Juan Vizcarro. Agafa molta carrera Elías, va pegar-hi la cama esquerra Elías, ha ficat la cama dreta Pato, i per tant el 1-2 a 34 segons per al final. N'hi ha partit evidentment, però té que millorar la punteria el conjunt que dirigís Gerard Pusó.
1: I també ara sí ja tornem per al final de la primera part d'ella, Javier Vicente Lozano, que ha tingut per a matar el partit pràcticament de la mà d'eixe penal de Perdomo el conjunt de l'Orihuela, i ha perdomat i Miguelón ha empatat el partit.
9: Correcte, així n'ha sigut. I és que havia tingut també el Castelló bé abans, en 1-0 abans del penalt, una oportunitat també per empatar el partit, molt pareguda. En este cas ha sigut Jaime, que en cama esquerra ha tirat mal directament fora, però també ha sigut una jugada per el centre de la defensa. La veritat és que, ja dic, està bé en el rectangle del xoc l'Olihuela, però la contra, els homes de Juan Casajus estan fent mal en ese sentit. 1-1, hi han hagut dos canvis, un per part de cada equip. S'han anat Conejero lesionat, ha entrat Adai Alcaide per part de l'Orihuela, i s'han anat Wilman també lesionat i ha entrat Domingo per part, en este cas, del conjunt del filial Orellut. De moment estem en el minut 44, quasi 45, 1-1 en los arcos entre l'Orihuela i el Castelló B.
1: Anem a Peñíscola, igual, en la última de la primera part.
8: La última de la primera part, que tracta de rematar directament a porteria el jugador de Valdepeñas, Joao Silveira, acaba d'estavellar una pilota al travesser de nou el conjunt manxec, Una acció de transició rapidíssima quan apenes faltaven 15-20 segons i que ha acabat salvant el travesser de nou a Peníscola, que està patint molt perquè Valdepeñas quan arriba fa mal, té dinamita. Mira, s'acaba la primera part final del primer acte a Peníscola, partit mogut, però de moment en un Peníscola que té molt la pilota però que li costa en àrea contrària i que està veient com cau per la mínima davant d'un Valdepeñas que està mostrant avui que és un molt bon equip de la categoria. Recordem, han marcat Carrasco i Silveira per als visitants, a curta distància en l'últim minut de partit Diego Sancho. Descansen Peníscola 1, Valdepeñas 2.
1: Partit obert, en eixe pavelló Juan Vizcarro entre Peníscola i Valdepeñas. Gràcies, Gual, ara se diga tornarem. I el que deia, estem en la recta final, m'imagine que ja alcançant, a punt d'alcançar el temps de afegit en los arcos, Javier.
9: Estem en el 45, se n'anirem fins al 55, ha donat l'àrbitre. Recordem, 10
1: minuts. ¿Pero qué ha pasado?
9: Cinc minuts.
1: Ah, vale,
9: 5 minuts.
1: M'has dit 55, clar, 50.
9: He dit 55, no, 50 minuts.
1: 5 minuts, vale.
9: 5 minuts, 50, correcte. Està jugant el Orihuela, la pilota a l'esquerra per a Gonzalo Miranda, l'uruguaya, que intenta anar-se'n, intenta anar-se del seu part, se'n va, està ja pràcticament en línia de fons, cau, l'àrbitre diu que no ha passat de res i serà treta de porteria per al Castelló B. I traurà Ivan el meta del Castelló, del filial Orellut, que ha empatat en ese gol, com dient, de Miguelón. El primer gol del Miguelón, de Miguelón, el dorsal número 9 del Castelló en guany. I estem ja en el minut 46. Va a traure en curt la pilota per a Ivan. Ivan cama dreta, pilotada llarga, buscava els davanters. Saltava per ahí Urcelay, la pilota per a Sato, de nou Vizca, perdó, de nou era Espínola, al final rebutja el Castelló, se la queda Miguelón, Miguelón se'n va, Espínola agafa, continua Miguelón, en la frontal de l'aire Miguelón se'n va de un, dins de l'àrea, ja cau, dispar, fora! A punta està de donar-li la volta al marcador el Castelló, la jugada molt bona de Miguelón, que s'han anat de dos, ha caigut, l'àrbitre ha dit que no havia passat res, però la pilota l'havia quedat a Nico Font, que en cama dreta ha rematat molt creuat, i a punt ja dic que ha estat de fer el segon per part del filial Orellut, va traure de porteria Ivan Buigues en cama dreta, pilotada llarga, buscava els davanters, buscava Solsona, tocava en el cap i tota l'avantatge per a la defensa, se la lleva de damunt Ivan, el guardameta, torna a rebutjar el Castelló, bé, se la queda Urcelay per a l'Orihuela, obre l'esquerra per a Gonzalo Miranda, de nou en curt per a Urcelay, intentava anar-se'n del seu part, ho fa cau, l'àrbitre diu que no ha passat res, la pilota de nou per al Castelló, munta la contra, agafen ahí el jugador Orihuela i falta de Sato i serà cartolina groga per a Satoca, cartolina groga per a Satoca, el migcampista d'Elx, enguanya les files con dient de l'Orihuela i serà cartolina groga. Recordem que ja és la tercera per al Orihuela, la tenen Conejero, que ja no estan en el camp perquè s'ha anat lesionat, Gonzalo Miranda i Satoca. Tres targetes grogues per a l'Orihuela, una per al Castelló B, la que veia Vizcaíno, un córner a favor del Castelló B i 2, 4, 6 i 8 córners a favor de l'Orihuela, 8 córners a favor del conjunt de René Martínez. La falta formal de Orihuela en tres quarts de camp, ja en terreny contrari, la pilota llarga al segon pal, la intentava tocar ahí, era Trilla, va a rebutjar, no, la guanya el Castelló en la banda esquerra, en Rich, la pilota per al Viol, fa el quiebro, obri de nou a l'esquerra, intentaven buscar la centrada Font i alemans al final d'Ivan Buigues, controla Ivan Buigues, manda els seus cap endavant, al final trau en curt a l'esquerra, de nou per a l'Uruguellà, Gonzalo Miranda, obrint massa a l'esquerra per a Adai Alcaide, que ha entrat de nou al rectangle del xoc, els últims partits havia sigut titular, avui ha eixit des de la banqueta, valor de nou per a Ivan, Ivan Buigues, el guardameta, pilotada llarga en la frontal de la seva àrea, torna a rebutjar ara Miguelón, la guanya en la frontal, Jaime intentava anar-se'n, continua Jaime en la frontal, l'espenten, l'àrbitre diu que no passa res, de nou la pilota per a Miguelón, obria a l'esquerra, la pilota per al Castelló, intentava buscar en la frontal de l'àrea, de nou la pilota, que pot ser per a Vizcaíno, fa el retall, continua Vizcaíno, obri de nou l'esquerra, l'àrbitre diu que no ha passat res, la pilota al córner, enrereix el baló, que intenta buscar la centrada, al final va rebutjar el Orihuela, pilotada llarga, monta la contra ara el conjunt de René Martínez, la torna a guanyar el Castelló, era la defensa de la Trilla, el que obria, la pilota per el mig de nou, intentava plegar ahí, en el pit, Héctor era Nico Font, de nou torna a rebutjar el Orihuela, li dona en l'esquena Orcelay, és Gonzalo Miranda en cama dreta, i final de la primera part. Final de la primera part, Los Arcos, de moment empat a un entre l'Orihuela i el Castelló B. S'avançava en el minut 8 el conjunt local per mediació de Perdomo. Empatava Miguelón en el 38. Abans havia perdonat el 2-0 Perdomo des del punt de penal que l'ahorrava. De moment, en temps de descans, en Los Arcos, Orihuela 1, Castelló B 1.
1: Molt ràpid, si has de quedar-te en algú o alguns de la primera part, Javi.
9: Me queda el Loren, el jugador de banda dreta del Orihuela, que ha sigut l'assistent de l'1-0 i al que l'han xiulat el penal.
1: Bueno, pues Perdomo que ha fet el primer, ha perdonat, o perdomat, com he dit abans, el segon, de penal, i Miguelón que ha empatat el partit en un duel molt igualat entre Orihuela i Castelló B en l'estadi de Los Arcos. Gràcies, Javier Vicente Lozano. Tornarem de seguida, però hem de fer un xicotet alt en el camí. Abans, Clara Alcover, anem a posar en ordre ja els partits de tercera federació d'aquest grup sext, que evidentment inclou tot equips de la nostra comunitat.
7: Avui s'han disputat 4 partits en tercera federació del grup sext en esta jornada 4 i demà es completa la jornada amb 5 enfrontaments més. Per que fa els resultats d'avui, l'Hèrcules B ha guanyat 0-1 al camp de la Xeneta i suma 3 punts molt importants. L'Espanyol de Sant Vicent i la Cero han empatat a 1. L'Eldense B ha superat 3-1 al Torrent, mentre que el Gegant B s'ha imposat 0-2 al Villarreal C en un duel de filials que els hem pogut contar així al punt a punt. I demà 5 partits per completar la jornada. A les 11:30, doble cita, Torrevieja, Soneja i Torrellano, Valldoixó, i a partir de les 5:30, Utiel, Roda. A partir de les 6, serà el torn de l'Ontinyent 1931 davant el Bunyol i el Crevillent Atlètic Saguntino. I mirem també com queda provisionalment la classificació, on el Villarreal C continua líder amb 9 punts, tot i encaixar avui la primera derrota de la temporada. L'Eldense B és segon amb 8 i darrere està molt igualat el Torrent, Llevant B, Valldoixó i Hèrcules B, que sumen 7 punts. Per baix, la Xeneta queda amb 2 punts, els mateixos que l'Utiel i l'Espanyol de Sant Vicent, mentre que el Torrellano és cuer amb 0 punts i demà buscarà estrenar el seu caseller davant la Valldoixó. Així que una jornada quarta molt oberta, amb moviment tant per dalt com per baix, i encara 5 partits demà per a poder tornar a canviar la classificació.
1: Pues anem a aprofitar perquè havíem de fer un altre camí, però clar, és que és rabiosa l'actualitat perquè ja tenim els sorteos confirmats del partit de selecció espanyola. I això sempre, un partit gros de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, és el torn per a presentar el nostre partit de la jornada.

0: Es la primera jornada de esta Liga A, de la fase de grupos de la Nations League. Un duel importantísimo, ¿eh? Anglaterra-España, pero molta gent del que podría haber estado perfectamente en la final del Mundial. El duel que comienza así a 1 hora y 20 minutos, a les 9 menys quart, un partido que anem a contar amb els comentaris de Charlie Egea, de Fernando Gómez Colomer y la narración de Luis Urrutia. Hola Luis, ¿qué tal? Molt bona vesprada.
1: Hola Paco, para inaugurar la segunda estrella, ¿no?, de la camiseta de España en este escenario, no puede ser mejor que el de Wembley. Per a jugar davant d'Anglaterra, dos de les semifinalistes d'este passat campionat del món que es veuen les cares en esta primera jornada de la Lliga de les Nacions. I l'11 d'Espanya sense Oyarzabal és la gran novetat, així que Ferran va estar en la formació titular del València, perdó, de la selecció espanyola, que juga amb Unai Simón en la porteria. Eric García és lateral dret, per l'esquerra va jugar Cucurella, els centrals són Laporte i Cubarsí. Al mig del camp, Rodri, escortat per Fabián i Olmo. Continua sense jugar Pedri. I l'atac per a Lamine Yamal, per a Nico Williams i per a Ferran Torres, el valencià, que torna a ser l'estilet de la selecció espanyola de futbol.
0: Bueno, pues ahí está el inici, ¿no? El inici, que así en la sintonía del puntapunt, ya sabeu, es el nostre partit de la jornada.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: 9 i 26 i demana pas Salva Gomis. Acabem de passar per zona mixta protagonistes, simplement per a comentar els ànims com estan ara mateix en aquesta zona del pavelló en Torrejón, Salva, perquè València Bàsquet està en la final, però ara toca conèixer el rival.
3: Parla Javi Torralba.
0: Ahí estem.
4: En ese camino.
5: Gracias, preguntes.
3: Debes parar per a les preguntes. Le pregunten primer la enhorabuena y ver cómo está Javi Torralba.
4: Pues yo estoy contento, estoy agradecido por la gente que creyó que podía ayudar a estas tías a competir, agradecido por ellas por creer en la película que les estamos contando desde el primer día, convencido que tenemos mucho margen de mejora, y lo dije desde el principio que tenía esos nervios positivos de querer empezar. Me he encontrado a gusto dirigiendo. Creo que todo el staff ha ayudado al equipo a volver y a competir. Entonces, nada, con ganas de mucho más, y que esta sea la primera de muchas que podamos venir.
3: Javi, así en directo para el punto a punto, te quiero preguntar por si tenéis algún favorito para mañana, si tenéis alguna alguna preferencia de cara a lo que pueda pasar mañana. Ya estáis en la final, es la oportunidad de ganar un título y empezar así la temporada.
4: No, nosotros queremos jugar, queríamos estar en la final, disputar el primer título, y esto va de nosotras. El resto de gente ahora no es importante. Entonces, el que se lo merezca más, para que podamos ver un partido como el que hemos visto hoy, que creo que para el espectador de baloncesto ha sido un muy buen partido de baloncesto a estas alturas de temporada, y con las realidades que teníamos todos los equipos, porque no era fácil lo nuestro, no era fácil lo de Casademont, no ha sido nada fácil lo de los cuatro equipos que estamos aquí. Entonces, estar nosotras, lo hemos conseguido, ahora descansar, a trabajar, que tenemos mucho trabajo que hacer, y mañana pues otra oportunidad para seguir creciendo, intentar corregir cositas y volver a demostrarnos quién queremos ser y que realmente lo podemos ser.
5: Por ahí.
3: Le doy la enhorabuena.
0: Sí.
3: Y le pregunto por el Casademont.
0: Pues anem a aprofitar perquè tenim que fer la descomens, companys. Salva't, i sempre ell espigolant, ara de seguida tornarem. A les 7 i 28 minuts, demane disculpes, perquè anem 8 minuts tard del que estava previst. Sempre, ja sabeu, que així en la sintonia del punt a punt sempre estem, de 12 del migdia a 12 i mitja de la nit, punt a punt, a punt ràdio, cap de setmana, dissabtes, diumenges, però sempre n'hi ha finestretes per a conèixer el que està passant en el món, no només a l'esport, sinó també en l'informació generalista a la comunitat valenciana, a Espanya i a tot el món a nivell internacional, sempre de la mà dels serveis informatius, encapçalats per Jordi Cabezas. Hola Jordi, bona vesprada.
6: Hola Paco, bona vesprada a tots i totes. La informació general passa per manifestacions d'este dissabte, l'última a Alacant. La protesta de les víctimes de la Dana s'ha traslladat allí, esta mateixa vesprada. Les associacions de víctimes de la Dana i els comitès de reconstrucció s'han concentrat fa uns minuts a la Casa de les Bruixes per a demanar que l'expresident Carlos Mazón deixi de ser diputat a les Corts pel Partit Popular. És l'última protesta a les portes del segon aniversari de la Dana el mes que ve. Seguint la concentració a Alacant ha estat Marc Gomar.
7: Les tres associacions de víctimes de la Dana s'han concentrat davant la Casa de les Bruixes, seu de la Generalitat Alacant, per a recordar que Carlos Mazón continua disfrutant de l'aforament i dels privilegis com a expresident del Consell. Tot en un ambient d'indignació per la seva compareixença dilluns en la Comissió de la Dana del Congrés i que les víctimes han tillat de miserable. Els convocants han volgut agrair el suport que han rebut des del sud de la Comunitat Valenciana, a més de recordar que també podria haver passat així. També diuen han triat Alacant perquè és la ciutat de l'expresident de la Generalitat, assenyalant que ni Mazón representa Alacant ni Alacant és Mazón. Entre els càntics del mig miler de manifestants, Mazón recorda el poble t'ha fet fora, Mazón a Fontcalent o els diners de Juan Roig per a la reconstrucció. La concentració ha acabat amb la lectura d'un manifest.
6: Gràcies, Marc. Escoltem ara les presidentes de les dues associacions majoritàries de víctimes de la Dana, Rosa Álvarez i Mariló Gradolí.
8: Debíamos esta visita a Alicante, a Alacant, a la tierra de Carlos Mazón. Mazón no representa Alicante, Alicante no representa a Mazón.
9: Carlos Mazón es indigne de continuar de diputat, continuar en la política y que el que ens va a pasar a nosaltres en la zona cero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
6: I manifestació a esta hora a Madrid per a demanar una política de vivenda que evite desnonaments com el de Mari Carmen d'esta setmana a Madrid. Susana Fuster.
10: Bona vesprada. La manifestació ha començat fa escassament mitja hora amb crits de Mari Carmen. Es queda ni una Mari Carmen més. El cas d'esta dona de 87 anys s'ha convertit en tot un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Ho estem tornat a comprovar esta vesprada en esta concentració convocada pel sindicat d'inquilines i inquilins que reclama mesures per garantir el dret a la vivenda i posar fre als desnonaments. La manifestació està prevista que acabi davant del Congrés dels Diputats. Seran ara els polítics els que hauran de moure fitxa. El govern treballa, recordem, contra rellotge per aconseguir el vistiplau de Junts i de Sumar, que amenaça en plantar-lo i no assistir al Consell de Ministres de dimarts si no porta el decret de la vivenda. Un decret que este sindicat d'inquilines ha batejat esta vesprada com el decret Mari Carmen.
11: En primer lugar, los contratos indefinidos, porque las vidas inquilinas deben ser estables y por lo tanto exigimos la renovación automática de todos los contratos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres. Debe entrar íntegramente el fin del fraude de los alquileres de temporada y de los alquileres de habitación. Y por último, una moratoria efectiva. No habrá desahucios sin alternativa habitacional.
6: I no deixem Madrid, però este matí hem assistit a la primera manifestació del curs contra Pedro Sánchez. Al voltant de 20.000 persones s'han marxat per a demanar eleccions generals i en defensa de Ceuta. Manifestació convocada per l'agrupació Sociedad Civil Española amb el suport del Partit Popular i de Vox. Escoltem Miguel Tellado i Santiago Abascal.
12: Exigirle al gobierno de Pedro Sánchez elecciones inmediatas. España está desprotegida. Ceuta ha sido víctima de una invasión hace casi dos meses y el gobierno de España no actuó, y eso que tenía información.
13: Ceuta sigue invadida, y Ceuta sigue invadida porque Sánchez sigue siendo el siervo del rey de Marruecos y porque parece que Sánchez odia a los españoles y ha decidido sustituirlos.
6: I així, a casa nostra, la Guàrdia Civil investiga com a delicte d'odi l'agressió a tavernes de la Valldigna. Un dels homes apallissats, un marroquí de 31 anys, continua ingressat al Clínic de València. Els atacants també van apallissar un jove senegalès, els dos veïns del municipi de la Safor. Encara no hi ha cap detingut. Pilar Bernabés, la delegada del Govern d'Espanya.
14: En este momento les puedo decir que la Guardia Civil está investigando este delito como delito de odio. Y en este momento, gracias a los vídeos que hemos podido ver, se está trabajando en la identificación de todas las personas que participaron.
6: Mentrestant, la Fiscalia alerta d'un increment dels delictes d'odi i de racisme. La fiscal Susana Gisbert ho confirma en declaracions a Punt.
15: La gent jove, que es suposa que s'ha educat en igualtat, està tenint aquestes conductes, la veritat és que és per a preocupar-se i molt, no? I crec que la clau no està solament en el càstig, la clau està sobretot en l'educació en igualtat. Els missatges en xarxes socials influeixen a les persones joves, siguin menors o no, i això té una transcendència de la mateixa forma que té transcendència l'arribada al poder de determinats moviments que estan, d'alguna manera, alentant la xenofòbia.
6: Estem arribant a les 7 i 35 minuts de la vesprada. De moment és tot pel que fa a la informació general. Ja saben que tenen totes les notícies actualitzades en el web apuntmedia.es. Ara uns consells i de seguida continua el Punt a Punt amb Paco Polit.
16: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
17: Emprender después de la Dana tiene muchísimo mérito y ahora muchísimas ayudas. La Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Emprendimiento, lanza la segunda convocatoria EMDANA para pymes y autónomos. Ayudas que cubren hasta el 100% de los gastos subvencionables y pueden llegar hasta los 20.000 euros por solicitud. Solicita tu ayuda hasta el 30 de septiembre en cindy.gva.es.
18: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
19: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt.
16: A Punt Ràdio. A l'Horta Sud, 102.2.
19: Punt a Punt. Esport en estat pur.
0: 7 de la vesprada de 37 minuts. Reprenem el pols de l'actualitat informativa a nivell esportiu, evidentment. I tenim ja futbol en marxa i futsal en marxa. En primer lloc, en Los Arcos, ese duel del Orihuela que està en casa batallant davant el Castelló B. Comença o no la segona part, Javier Vicente Lozano?
20: De moment no. A sol es aixit el 11 del Castelló B, però encara no ha eixit el Orihuela.
0: Poca serietat, sí, perquè van a ser les 7 i 40, el partit ha començat a les 6 i mitja i bueno, pues res, no n'hi ha presa, se nota que no n'hi ha tele, està clar.
20: Clar, de fet també et dic una cosa, han donat 5 minuts d'afegit, estaríem parlant de que tenia que haver començat fa 5 minuts. No,
0: correcte, que porten 20 en vestidors, però bueno.
20: Mira, ixen ara l'Orihuela i de fet van fer exercici un poquet d'escalfament.
0: Pues normal, s'hauran refredat. El que dèiem, esport en marxa, per una banda, per l'altra també, futbol i futsal, perquè ja el partit està ara mateix en una zona molt, molt calenta en Peñíscola, igual.
21: Sí, estem camí del minut 6 ja de la segona part, tot continua igual en quant al marcador, continua guanyant per la mínima el conjunt manxec de Valdepeñas, 1-2 en el Electroni del Juan Vizcarro. És de veres que esta segona part dona la sensació que Peníscola ha eixit en un puntet més, ha tret un quartet molt pressionant Gerard Pussó en l'arranc i s'ha carregat en dos faltes i està el partit en aquest intercanvi de cols que pot arribar l'empat per a Peníscola, però també està contracolpejant en molt de perill el conjunt de Valdepeñas, de moment sense gols, però ja dic, en una millor cara, una millor imatge de Peníscola que sembla tindre el control de l'encontre per un Valdepeñas que tira d'ofici i que de moment aguanta en el marcador, 7 minuts ara mateix a la segona, al Juan Vizcarro, continua igual, Peníscola 1, Valdepeñas 2.
0: Recordatori que en segona divisió Clara Alcover han començat ja les segones parts de dos partits que són importantíssims, el Celta B 1, Sabadell 1 i Eixe Tenerife 1, Cádiz 0. Álvaro Cervera, que se pot carregar a Celades avui si no aconseguir rascar alguna cosa positiva. Jo crec que inclús empatant avui el Cádiz se carregaria Albert Celades. I està en pendents també...
20: Comença la segona meitat.
0: Perfecte. N'hi ha substitucions, Javi?
20: A soles una en el Orihuelas, ha quedat en la banqueta o en el vestidor Espínola, lateral dret, i entra un altre lateral dret com és Sabater.
0: Pues això el que deia, la substitució en eixe partit que recordem va 1-1 en los arcos. Deia, la victòria de l'Hércules, patint això sí en la recta final davant un equip que tenia un home menys, com és el Àguilas, 0-1 en eixe gol, fonamental, però fonamental per a no trobar-se problemes amb els aficionats d'Àlex Jiménez. Recordem, ha tirat un penal a l'Opanenca, el pitjor Panenca que hem vist en dècades, fora del camp pràcticament, i dos minuts després, quan estava Toni Cabot ja ahí pegant-li un back verbal, en este cas, ha fet Àlex Jiménez l'únic gol del partit. Beto Company, en el postpartit, deia això.
1: Me quedo con que cuesta mucho venir a este campo, que te compiten espectacular, que la afición aprieta y aprieta de verdad, que es un fútbol que nos gusta y que, bueno, te vas satisfecho por, obviamente, los tres puntos y por la portería cero, que cuesta mucho mantenerla aquí, ¿no? Tengo la sensación de que ellos han atacado bien, sobre todo en esa segunda parte. Creo que la primera nosotros hemos mantenido bien el control. Arrancamos, creo que mal la segunda en esa primera acción del minuto 1 o 2 que se nos viene repitiendo fuera de casa, sobre todo. Pero que la hemos salvado. A partir de ahí el penalti y la expulsión obviamente condiciona el partido. Hemos tenido el penalti y no lo hemos metido, pues por esa desgracia. Pero luego el primer ataque que hemos tenido contra 10, hemos hecho un ataque sensacional y hemos sido capaces de meter. A partir de ahí, pues bueno, los partidos se van desvirtuando en el sentido de que tú quieres tener el balón y quieres atacar y atacar bien. Creo que nos ha faltado un poquito eso, ¿no? El que nuestros ataques contra 10 fueran buenos para intentar llegar un poco más al área, para meter ese segundo, porque obviamente cuando el partido se pone 0-1 y aunque juegues contra 10, también nos pasó a nosotros contra el Atlético Madrileño, pues el rival no tiene nada que perder y arriesga y ya está. Y si tú no matas, pues terminas pues como nosotros, sufriendo y sacando agua, ¿no? Luego uno lo piensa en frío y juegas en superioridad numérica y piensas no puede ser, pero el fútbol es así. También tiene mucho emocional. El Águila se ha empujado, nos hemos defendido incluso sacando agua donde teníamos que hacerlo y ya está. En líneas generales, obviamente contentos. Sumamos la tercera victoria consecutiva en esta categoría que recuerdo que el club no lo había hecho nunca. Así que, bueno, contento y, como siempre digo, no en todas las victorias todo es positivo y lo trabajaremos, ni en todas las derrotas todo es negativo y tampoco hay que dramatizar. Estabilidad, tranquilidad y seguir hacia adelante.
0: Les paroles del técnico Beto Company.
20: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Castelló. Marca Axel en el minut 3 de la represa. La pilota per a Axel, frontal del área, aproximadament a uns 5 metres de la frontal de l'àrea. El tir pegat a la cepa del pal de dret d'Ivan Buigues, que fa l'estàtua i marca el segon el Castelló B. Minut 3 de la segona meitat. Orihuela 1, Castelló B 2.
0: Qui ho anava a dir, Javier, en el moment en el que li han xiulat el penal favorable a l'Orihuela en la primera part,
20: Sí, a més ha sigut un dispar que pareixia que no tenia perill. Algú, és veritat que estava sol, és el jugador del Castelló, i l'ha pegat fort, l'ha pegat a ras de xespa i pegadet al pal de dret d'Ivan Buigues, que ja dic que no l'ha vist, s'ha quedat fent l'estàtua, i la veritat és que la remuntada del Castelló ve, que s'ha fet efectiva en este minut 3 de la segona meitat, quan tenia tot a favor l'Orihuela per haver sentenciat en la primera part del partit. De moment, com diem, estem en el 3, camí del 4, ja en los arcos. De moment, Orihuela 1, Castelló B 2.
0: Pots repetir el golejador, que no m'ha donat temps a apuntar?
20: Sí, ha sigut Àxel, el dorsal número 15 des de la frontal de l'àrea.
0: Perfecte. I aprofite perquè estem en l'Equador de la segona part en el futsal. Gual, continua el Peñíscola tractant d'abastar l'empat.
21: Ja ha estat a punt d'aconseguir-lo en una acció a baló parat, una falta en la que ha vist groga, per cert, el dorsal número 7 de Valdepeñas, Carrasco. L'ha tret a Víctor Pérez al segon pal i ahir Diego Sancho l'ha estavellada en el pal, era el 2-2 i ha tingut ahir mala fortuna o falta de punteria, com es vulgui mirar, però apreta Peníscola de moment sense premi, com dius, Equador de la segona, 10 minuts de partit, 1-2.
0: Aprofite perquè Salva Gomis crec que ha terminat ja el torn de protagonistes i ja calfa motors per a la següent semifinal que comença en 10 minuts. Salva, Torrejón.
2: Sí, efectivament, Paco, ja han acabat el torn d'entrevistes, també en zona mixta. Estan ja escalfant tant les jugadores de Leganés com de Ozono Global Jairis. Resten 16 minuts per a que comence la següent semifinal. Lo que ja sabem i ja tenim clar és que demà València Bàsquet estarà en la final a les 5 de la vesprada.
0: Ja sabeu que anem a contar, eh? L'altra semifinal entre Ozono Global Jairis i Nova Leganés, i que esta nit en els últims 90 minuts del punt a punt estarà Salva Gomis desplegat en Torrejón per a fer la prèvia de la final de demà, que és a les 5, i que encara tenim pendent conèixer qui va ser el rival del conjunt taronja de València Bàsquet amb Javi Torralba al capdavant. Aprofite per a continuar amb els convidats, en la gent que va a formar part d'aquesta transmissió de l'Anglaterra. Selecció espanyola que comença d'ací a una hora exactament i un minut. Ja ho he escoltat a Luis Urrutia amb eixes alineacions que ara de seguida recordarem al personal. Està per ací també vestit per a l'ocasió Charlie Egea. Hola Charlie, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal? Les promeses hay que cumplirlas. Buenas tardes.
0: Després de guanyar-li el Mundial,
4: claro,
0: primer partit oficial de selecció espanyola, i els dos heu vingut en la camiseta de la selecció en les dos estreles.
22: Que podem veure en les nostres xarxes socials, si volen, i comentar-vos i dir-vos lo guapos que esteu.
4: Oye, pues voy a entrar.
0: Però a banda, Charlie, has vingut repeinat. Que yo creo que
4: no,
0: era...
4: es que me moja el pelo antes de salir de casa. No, repeinado, no.
0: ¿Era un extra de la promesa?
4: No, o... no, hoy me he peinado. Hoy tocaba peinarse. No, mucho. Es que me peinó un poco.
0: Pues mira, abans de fer-te la primera pregunta, anem a aprofitar, perquè hem donat el 11 fa 20 i pico minuts, i anem a aprofitar perquè així al punt a punt ens agrada sempre la banca nostra, propera, i amb els teus mateixos valors, sempre amb la cooperació com a senyal d'identitat. De la mà, sempre de Caixa Popular, anem amb els 11 confirmats d'este Anglaterra-Espanya. Podem recordar, Luis Urrutia, què va traure Luis de la Fuente, renovadíssim Luis de la Fuente, en esta primera alineació davant d'Anglaterra?
23: Sí, sense Pedri i, per damunt de tot, sense Oyarzabal, la selecció de Luis de la Fuente, que juga avui en Wembley estrenant la segona estrella amb Unai Simón en la porteria. Defensa per a Eric García, per la dreta, per l'esquerra, Marc Cucurella. La parella de central són Pau Cubarsí i Aymeric Laporte. Per davant, Rodri. Com a interiors juguen Dani Olmo i Fabián Ruiz. Per la banda dreta, Lamine Yamal. Per l'esquerra, Nico Williams. I el davanter d'Espanya és Ferran Torres. Per part d'Anglaterra, juga Trafford, James Trafford, en la porteria. Sorprenent que en Wembley jugue Trafford. Pickford es queda fora de la convocatòria. Lateral dret és Quan Xa. Alexander Arnold no juga.
0: Sí.
23: El central són Consa i Gehi. Això estava esperat. Per l'esquerra, Nico O'Reilly. Per davant, Elliot Anderson i el jove Luis Skilly. Les tres mitges puntes són Bukayo Saka, Jude Bellingham i Anthony Gordon, i el davanter és Harry Kane.
0: Pues te traia, el Anglaterra davant de la selecció espanyola. Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot encaixa. Charlie, per a mi,
4: sí,
0: te digo una cosa, este partit era la final del Mundial.
4: Sí, para mí también. Yo creo que es el mejor partido que se puede ver con selecciones, Yo
0: es
4: que,
0: primer contra tercer,
4: claro,
0: ¿no? Primer del Mon contra tercer clasificado.
4: Creo que Argentina vivió un poco de la locura, sobre todo de Tuchel, porque yo creo que si Tuchel no se vuelve loco, el finalista era Inglaterra.
0: Ese hombre alemán va en bochín.
4: Claro, y luego yo, es que no ve Brasil, yo creo que está en el peor momento futbolístico de su historia, y no ves ninguna selección capaz de hacer eso a Inglaterra y a España. ¿Cuál es la diferencia? España, además, yo creo que en este torneo, que para mí es un torneo menor, obviamente, y que debería servir para hacer muchas pruebas y muchas cosas, el 11 de España es el 11 casi que acabó la final del Mundial.
0: Sí, sí, sí. Entonces, mira, te posaría el asterisk de un parell que son Mol Curro Romero,
4: sí,
0: que son Portugal y
4: sí,
0: Países Bajos.
4: Sí.
0: Que en un día bo te la pueden fer, pero es que no son consistentes.
4: Pero es que llevamos esperando Países Bajos 20 años y a Portugal 12.
0: Bueno, ahora en Xavi ya voré, porque sí, en Koeman yo sabía que no arriba en acá.
4: Me gustó mucho
0: puesto,
4: el otro día.
0: La trilla me ha ganado mucho.
4: A mí me gustó mucho. Vi el partido, me gustó mucho. Y coincido contigo. Yo creo que Portugal, jugador por jugador, quizá tenga la mejor selección, pero luego como equipo no acaba.
0: No, y de Prestria a Roberto Martínez, que a mí me parece, claro, un poquete, en todo el respeto, en cariño, en gañaoret.
4: Yo también, ¿no? Yo lo dejo aquí también.
0: Sí,
4: aquí
0: sí,
4: también,
0: sí,
4: me criticaron, pero yo.
0: No, pero Inglaterra es la nuestra némesis, ¿eh? Y no parlen de historia, que no, eso no fa falta, pero...
4: Y que tiene muy buenos futbolistas,
0: sí,
4: ¿eh?
0: Sí, sí.
4: Tiene muy buenos futbolistas. Entonces, España, yo creo que nos dimos cuenta todos el pasado domingo que Oyarzabal está fundido. Oyarzabal tenía que haber descansado en esta...
0: Está tieso.
4: En esta ventana tenía que haber descansado, porque ese chico ha vuelto con poco descanso. El Mundial fue terrible para él. Con Oyarzabal bien, la Real hubiera ganado fácil otro día en Mestalla, no está bien. Y creo que Ferran está todo lo contrario, en un momento de dulce desde que marcó en el Mundial. Lleva 6 o 7 goles en 5 partidos en Francia y se ha ganado ser el jugador titular, aparte de lo que significa el jugador que marcó el gol en la final. Bueno, España tiene muy buen equipo. A mí me gusta mucho Eric García como lateral derecho, porque yo creo que no se va a notar la ausencia mucho de Pedro Porro. Y lo demás vamos a ver cómo llegan físicamente, porque es verdad que jugadores como Cucurella y tal no han empezado bien la competición, pero este partido en Wembley es un partido chulo de jugar. Y aparte está el morbo ese de Harry Kane, Lamine Yamal, Rodri, el Balón de Oro. Esas tonterías que se inventa la gente que yo no soporto, pero que también le da un poco de morbo al tema este.
0: Bueno, un comentario que habían de buen comentado avance en el punto a punto, la lesión de Kylian Mbappé, que es un altre dels candidats que té un problema en una cápsula en el genoll esquerra, però en principi arribaria d'ací a 15 dies al partit davant el Villarreal.
4: El parón de les eleccions.
0: Efectivament. Però, mira, és que al fil de això va ser perquè França va guanyar a Turquia ahir 0-1 patint, però sobretot, i vos pregunto als dos, a Luis i a Charlie, Itàlia ahir se va pegar una bascolla, però tràgica, davant Bèlgica, que és un bon rival, però ni Roberto Mancini, ni Gattuso, ni el Sunsun Corda. 0-2, Itàlia fracassant novament en el seu inici o reinici una nova etapa.
23: És que està en esta fase Itàlia. El que passa és que ja dura més d'una dècada.
0: Clar, però, és que no és una fase, però, ja però, és una
23: però,
0: tendència.
23: Clar, és que és un autèntic... I jo crec que no és una qüestió de jugadors, ni és una qüestió de seleccionadors.
0: Falla la base.
23: És una qüestió de federació. La federació... deu d'implantar una idea, un estil a la selecció i Itàlia deu de ser la Itàlia que vulguin, però una Itàlia, el que va passar en Espanya en l'època d'Aragonès, no? Aragonès va decidir que Espanya canviava, que la selecció espanyola deixava de ser aquesta selecció blaneta, aquesta selecció poc competitiva, aquesta selecció que golejava en les fases de classificació i que quan arribava l'hora de la... Bueno, pues Itàlia està en aquesta fase on deu de reinventar-se i deu de guanyar davant de si mateixa, davant de la seva afició, davant de seu un crèdit que la mateixa han perdut.
4: Sí, yo coincido con Luis. España abandonó la tontería esa histórica de la furia por el fútbol, ¿no? Y cuando tú juegas a fútbol, la furia desaparece. El otro día leí una estadística que me llamó la atención. En la liga italiana no juega ningún futbolista italiano que haya estado en un mundial.
0: Es muy duro, ¿eh?
4: Es que claro...
0: Son 12 años, son 12. Es muy duro.
4: Es que es una barbaridad. Es decir, pero yo creo que es un problema, como dice Luis, mucho más profundo que poner a Guardiola de entrenador.
23: Sí.
4: Es un problema de base, es un problema de la apuesta por el talento joven, es una apuesta por no dejar fichar tantos extranjeros, es una apuesta por saber a dónde quieren jugar, porque igual la época de Italia de pegar patadas y tal también ha pasado, entonces, y no salen jugadores, entonces yo creo que Italia está ante el momento más duro, es decir, Italia, la España en los últimos 20 años se acaba con la historia de Italia, no se acaba con ellos en 12 o 15 años, pero que creo que aquí el problema no se soluciona con la aparición de un futbolista o la aparición de un entrenador. És molt més complicat.
0: Vos llance dos punts. Bueno, ara de seguida vos pose dos moments claus en el cas de la selecció espanyola damunt la taula, però abans, xicoteta mini ronda per els partits que tenien en marxa ara mateix. Per exemple, en Los Arcos, Javier Vicente Lozano, ara mateix el Castelló B, que se posaria entre els capdavanters de la classificació.
20: Correcte, sumaria 9 punts i igualaria a la Nucía i al castellonense. Quedan cuarto en este caso en set punts el Orihuela. Recordem que és el primer partit d'esta jornada 4 del grup tercer de la segona ref. Estem en el minut 13, camí del 14 de moment. Orihuela 1, Castelló B 2. I va entrar per set Guille Bernabéu per part del Orihuela.
0: La substitució ahí està. I en el Juan Vizcarro, José Luis Gual, el Peñíscola, que ho està intentant tot per aconseguir l'empat.
21: Ho està mereixent, ho està mereixent per aquest gol, no acaba d'arribar, s'està defendent com pot Valdepeñas, tirant ahí d'ofici, intentant trencar el ritme als homes de Gerard Pouso, als que està faltant-los la punteria, però ja per mereiximents tindrien que estar com a mínim empatats, camí del 15 de la segona, continuen guanyant els manxecs, Peníscola 1, Valdepeñas 2.
0: Per continuar, bueno, i un xicot de detall també, Clara Alcover, que volies parlar de primera federació, en este cas primera FEB de bàsquet.
22: Sí, perquè arranca este cap de setmana la primera FEB, és la segona categoria del bàsquet espanyol i ho fa també amb protagonisme valencià, perquè ahí juga el Fundació Lucentum, que ha debutat esta temporada al Pedro Ferrandi davant el Fuenlabrada. Estan al temps del descans i els alacantins hauran de remuntar en esta segona part. 43 a 49 és el marcador, 6 punts d'avantatge per al conjunt madrileny. I a més, hi ha molta activitat en esta primera jornada, perquè a esta hora també estan en xoc l'Albacete-Palencia, el Granada-Guipúzcoa, el Ourense-Tizona-Burgos i Cantàbria-Menorca. Abans, a les 6 i mitja, també ha començat el Córdoba-Zamora i encara quedarà bàsquet esta nit a les 9 el Gran Canària-Oviedo, i la jornada inaugural continuarà demà diumenge amb l'Estudiantes Caja 87 a les 12 del migdia.
0: I ara de seguida farem la següent comunicació ja en la segona semifinal de la Supercopa Femenina de Bàsquet en Torrejón, en eixe pabelló Jorge Garbajosa, recordem, entre Ozono Global Jairis i Innova Leganés. A Luisa Charlie, i ara de seguida quan entre Fernando, del problema italià o la problemàtica sí. italiana, vos pose dos punts sobre la taula que per a mi són claus absolutament. El primer, els Jocs Olímpics de l'any 92, que te generen eixa base per a la sub-21 de l'any 2000, que són els Jocs Olímpics del 2000, Xavi, Casillas, tota esta gent, el Mundial del 99 de Nigèria, que guanya també la selecció espanyola, i que ells són els que arriben a la selecció absoluta, i després Luis Aragonés. Són els dos punts en els quals va prendre un camí el futbol espanyol, que era primer eixa fornada primera de jugadors i després a com volem que jugue eixa fornada de futbolistes. I ja des de que Espanya guanya en l'any 2008, ja sabem a què futbol s'ha de jugar. Així que és futbol sí, de tocar i no de fulla i de catapum per arriba, que deia...
4: Jo crec que és més l'aposta de Aragonés con la herència del Barcelona. Es decir, yo creo que Aragonés apuesta por un fútbol mucho más de toque, de bajitos, de jugar al fútbol, ¿no? De olvidarse de la furia y esas tonterías, pero la herencia que también había dejado Johan Cruyff en Barcelona, Guardiola,
0: tal. No, es sucesor.
4: Sucesores, sí.
0: Más Rijkaard que Van Gaal, sí. pero.
4: Sí, empieza a notarse un poco del fútbol. Que a fútbol se gana jugando al fútbol. Es que al final hemos dejado la manía de pelear, de meter la piedra, de pelear. Mira, el Catenacho lleva muerto 20 años. Si es lo más aburrido del mundo.
0: Un señor de Alacant, que es dijo José Bordalás, diría que no.
4: No, pero es que no es lo mismo, no es lo mismo. Italia.
23: Pero yo creo que la cosa es deber de sentarse todos y
0: el talento.
23: Preguntarle a la Juve, al Inter, al Milan, ¿por qué no poseen italianos?
4: Es que no pueden.
0: Porque no son bons.
23: ¿Por qué trien siempre jugadores?
4: Si no juegan, no sabemos si son buenos, Paco.
23: Es que no los posen.
0: Pero claro. Es que tampoco juguen, Luis, tampoco ni hay italianos importantes fuera de Italia.
4: No,
0: ni a estreles. No ni a jugadores.
23: Claro, si no
4: juegan,
0: emblemàtics,
4: claro.
0: Has de crear-los, i per això s'ha de treballar com ha treballat per exemple França, o com ha treballat per exemple Holanda,
4: sí, pero Francia, Baixos, pero Francia,
0: o com treballa Espanya, o Portugal.
4: Tiene toda la ventaja, tiene muchos mercados que puede coger jugadores, muchos mercados africanos.
0: Bueno, pero que también Portugal está treballant molt bé la base, desde fa 15 anys.
4: Sí, Portugal tiene mucho mejor equipo de los
0: resultados. El tema es que si tú vols guanyar una cosa l'any que ve,
4: sí.
0: Tú hauries de haberte posat a treballar fa
4: 4 o 5 años.
0: Claro.
4: Yo creo que Italia tiene complicado y hasta el Mundial de España, que van a ir 720 equipos.
23: Si en Italia siguen como el Madrid, vull dir que la cantidad de jugadores españoles es minoritaria, sí. en la, habitualmente en la alineación, tindríem en España el mateix problema.
4: Es que en Italia pasa lo mismo.
23: Pero es que en el Barcelona col·loca a muntó espanyols en la seua, encara que també té molts estrangers, clar que sí, però tu mires ara la base de la selecció espanyola.
4: Cuenta.
23: Eric, Cubarsí, Laporte, que encara que no està estat, Rodri, Olmo, Lamín, Ferran, han estat o estan, vull dir, és que quasi tots ells han passat pel Barcelona.
0: Mira, un xico de detall, bueno, està per així ja Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando.
3: Què tal?
0: Fernando,
3: buenas tardes.
4: La camiseta, què?
3: És que me sabia mal traer l'autèntica.
4: La nostra és autèntica,
0: Autèntica de AliExpress.
4: No. És de mi amigo.
3: Que no me l'havies dit?
4: És de mi amigo Samba. És de mi amigo Samba.
0: De mi Samba, bueno.
3: De totes formes, traer-lo para un partido de la Nations League. Però un gran partido,
4: Un gran partido. El más chulo del...
0: El millor partit d'este paro de selecció.
3: Muy buen partido.
4: El mejor partido de selecciones del mundo.
0: Mira, Fernando, estem parlant de la crisi a Itàlia futbolística, en este cas, i d'Espanya, però mira, un detall que vol donar José Luis Gual des de Peñíscola Gual, d'un jugador, precisament, Itàlia el que està és important talent, perquè no pot exportar pràcticament.
21: És un entrenador de... No ha nascut a Castelló perquè son pare, que era en el seu moment jugador del Castelló, l'Alberto Navarro, parle de Sergio Navarro, jugava en Huelva, en el Recreativo, quan mal aixerei, però, vamos, és de Castelló. No sé si recordeu, però ell, en l'actual president de l'Athletic Club, va ser el primer director de Lezama, prèviament havia estat, sí, en l'escola del Villarreal, i enguany és la seva primera temporada dirigint el filial del Milan, on ahir m'explicava, no?, que té molta gent de diferents països, molta gent jove, però igual la idea és, bueno, pues donar una identitat, i sobretot donar oportunitats a la gent de base, perquè jo estic d'acord, crec que ho deia Luis, o Charlie, no ho sé, un dels dos, que és que segurament hi haurà bons jugadors italians, però si no es poses, no saps si te van a funcionar, no? I segurament aquesta idea se vol exportar, i ja dic, Sergio Navarro porta uns mesos allí en el filial del Milan, però és lamentable la situació dels futbolistes italians, sí?
0: Si és que de vegades la exportació l'està produint Espanya de futbolistes i d'entrenadors.
4: És que igual l'ha dit,
3: Corregidme si soy, sí, equivocado. ¿No hay un país que va a ir reduciendo, sí, un año a año?
4: Yo creo que Italia.
3: ¿Puede ser Italia?
4: Me suena ahí. Que van a intentar algo.
3: Que van a intentar reducir el número
4: porque
3: de...
4: Porque obviamente no...
3: Ah, pues puede ser
4: Italia. Es que acaba de decir igual, una cosa importante, es que en el filial ya tiene muchos extranjeros.
3: Claro.
4: Del Milan, entonces claro, es que es muy difícil, porque en tu filial puedes tener dos chavales jovencitos.
3: De todas formas, es verdad que miras un poco la selección de los últimos años de Italia, ¿cuántos jugadores de verdadero talento hay?
4: Muy pocos.
0: Eixa la cosa.
3: ¿Cuántos jugadores de verdadero talento hay?
4: Muy pocos.
0: Eixa la pregunta. Un segon gol, tenim gol.
21: Acaba d'empatar per fi Peníscola. El gol de l'empat, algo més de 3 minuts per a la fe. La passada de la mort, ahí no podia fallar de ninguna de les maneres en el segon pal, Diego Quintela, que ara sí li posa una miqueta de justícia al marcador a 3:44 per a la fe. Empata Peníscola 2, Valdepeñas 2.
0: La jugada es una meravella,
4: sí, una preciosidad.
0: Magnífica.
4: Yo creo que Italia, además, yo creo recordar también que leí que habían venido a España para ver cómo se trabajaba, sí, en España, en la cantera. Sí, sí, sí. En la cantera.
3: Pero da igual. Ya. Yo creo que es que da igual.
4: Sí.
3: Porque puedes copiar la manera de
4: pero
3: entrenar.
4: Si no te lo crees.
3: Pero luego. No, pero exacto.
4: Si no te
3: pero
4: lo
3: luego. Acordaos la pregunta que os hice yo, sí, en el Mundial. ¿Por qué nadie más puede jugar como España?
4: Sí, sí.
3: Por mucho que lo intente,
4: sí.
3: Nadie más puede jugar como España.
0: Es una barrecha de dos cosas, es estilo y jugadores.
3: No, si estilo, no tenés... estilo, jugadores y creer. Y estar convencido de que esa es la mejor idea.
0: Y un entrenador...
4: Y
3: estar convencido, claro. Al final el jugador siempre va un poco, busca su zona de confort, y sí, cuando las cosas no van del todo bien, no insiste.
0: Pero
3: no insiste.
0: Un detalle ahí, y mira, y aprofite también para anar a comida antes, porque son les 8 y hem de fer un paró, y tenim 45 minuts para parar tranquilamente la selecció, però clar, a cobert, de la vesprada faltava en un parell de detalls més, ja han fet el repàs, i anem a recordar que en segona divisió te'n vas a anar en un Celades que està en la corda fluixa ara mateix, i l'altre partit que continua empat.
22: Sense novetats en la Lliga Hypermotion, en esta jornada 7, en els dos partits que hi ha en xoc, al minut 73, Celta de Vigo B, 1, Sabadell 1, i al minut 72, Tenerife 1, Cádiz 0.
0: Pues anem a veure què passa finalment en Albert Celades. Demà parlem, no?
22: Demà estarem així.
0: Un abraç, Clara.
22: Un abraç i que guanyi Espanya.
0: Aprofite, són les 8 i 1 minut per a fer una mini ronda en els dos partits que s'aniran marxant la sintonia del punt a punt. Per una banda, en segona federació, en Los Arcos, ara mateix el Castelló B, que seria un dels líders de la categoria, Javier.
20: O intenta el Orihuela, encara que ha tingut una en el cap de Jaime, el Castelló B, que ha estavellat el baló en el llarguer. Aixina que de moment, així en Los Arcos, estem en el minut 67 de partit, lo que és lo mateix, el minut 23 de la segona meitat. De moment, Orihuela 1, Castelló B 2.
0: Futsal, José Luis Guara, Juan Vizcarro, últims minuts, molt picant en empat en el marcador.
21: I tot per definir, emoció per tot l'alt consol dir-se, perquè estan empatats a dos, Peníscola i Valdepeñas, a falta de 3 minuts per a la conclusió de l'encontre.
0: I per últim, Salva Gomis en Torrejón de Ardoz. Mare meua, un segonet, perquè acaba de marcar. Sí. Quin golaç acaba de fer el Valdepeñas, tu.
21: Ha marcat el Valdepeñas, ho ha fet el dorsal número 7, Naranjo, per a posar de nou Txell en la il·lusió que tenien els aficionats, perquè estan empatats a dos, Peníscola i Valdepeñas, a falta de 3 minuts per a la conclusió de l'encontre.
0: I per últim, Salva Gomis en Torrejón de Ardoz. Mare meua, un segonet, perquè acaba de marcar. Sí. Quin golaç acaba de fer el Valdepeñas, tu.
21: Ha marcat el Valdepeñas, ho ha

0: El que deia també, tornem a Torrejón de Ardoz, on en eixe pavelló Jorge Garbajosa estan passant cosetes. En esta vesprada de bàsquet en directe, Salva Gomis comença la segona semifinal de la Supercopa.
1: Sí, perquè València Bàsquet ja està en la final, l'altra semifinal està definint-se ara mateix. Acaba de començar, primers segons de xoc, Leganés 2, Jairis 0.
0: 8 de la vesprada i 13 minuts. Alt en el camí a la tornada, parlem de la selecció, de l'11, de solventar el problema italià i també del València, que hem de repassar un parell de comentaris que estan passant ara mateix en... Mira, estan passant cosetes, eh? Per exemple, n'hi ha gol en Peníscola.
2: I torna a ser de Quintela, que està fent ahí d'autèntic palomero en Peníscola, una jugada molt semblant a la que ha originat l'empat a dos en aquell moment. La pilota que busca ràpidament un descostat i ahir la giren al pal llarg i apareix de nou per sorpresa guanyant l'esquena dels defensors Quintela per a tornar a establir la igualada. Quina bogeria en esta recta final de partit. 2.5, Peníscola 3, Valdepeñas 3.
0: I n'hi ha gol importantíssim en segona divisió. Ja veurem si li salva el cap o no. Albert Celades marca Vladislav Kopotun en una acció en la qual ha desmarcat molt bé a l'espai. No estava en fora de joc. Quasi se mata un jugador del Cádiz que anava a celebrar. I Kopotun que fa l'1-1, Tenerife 1, el conjunt d'Álvaro Cervera davant el Cádiz d'Albert Celades. 1-1, ara mateix en el Eliodoro Rodríguez López. 8:04 minuts el que deia. Alt en el camí, parlem d'Espanya, del València, de moltes coses més al punt a punt.
3: Quan la nit cau, les paraules s'apropen. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Tot l'esport valencià té cabuda al punt a punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt.
3: A Punt Ràdio. A la Vall de Cofrents, Sallora, 100.9.
6: Quisiera ser capaz de darle play. 100% Sport, 100% Ràdio Esportiva a Punt a Punt.
0: 8 de la vesprada i 7 minuts, d'ací a 38, comença el partit de la selecció espanyola a Wembley. Queden segons ara mateix a Peníscola. Què s'està xiulant ara mateix, Gual?
2: Hi ha hagut una interrupció per part del porter de Peníscola. Està assumint riscos Peníscola en jugant en els 5 de canxa per a tractar de guanyar el partit. I ahir demanaven que ha tocat el baló en la mà el jugador porter fora del que és l'àrea. Crec que és això el que estan revisant a instàncies del tècnic visitant, en este cas Marlon Velasco. Ahí tenim els dos àrbitres. A 16 segons per a la fi, en 3-3 al marcador entre Peníscola i Valdepeñas.
0: Aprofite també, busque minut i resultat, Javier Vicente Lozano en los arcos.
7: Estem en el minut 28.

Abaixa les finestretes. Puja el volum. El cap de setmana comença així. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

0: Les 11 i un minut de la nit i així comencen els últims 90 minuts del punt a punt que hem emprès este migdia a les 12 i que 12 hores i mitja després conclourà i esperem que amb un somriure i havent passat un bon ratet en els convidats que tenim i que anem a presentar a l'ordre de ja, perquè seran els protagonistes juntament amb vostès i amb vosaltres, els que esteu a l'altre costat de la ràdio, siguen la ràdio convencional com mon pare de tota la vida, això, l'analògica, això, la bona, la de numeret, la digital, o la APP, que això és per a modernos, com Carlos Rosique, de l'Agència EFE. Hola, Carlos, bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: Com estàs? No sé si t'haurà dit Paco Polit que, volent o sense voler, vas dir la frase lapidària de la setmana a nit en la transmissió del partit de l'Atlètic madrileño contra el Villarreal, que se jugava a Madrid, en Alcalá,
1: sí,
0: que feia 30.000 graus. I és que jo, per feina, havia estat el dia
1: d'abans
0: en Madrid.
1: Pues estava escoltant perquè, a més, estàveu també en paral·lel amb el València-Bàsquet, que va guanyar...
0: Pues tu, valencià de pro que vius en Madrid, estàs d'acord.
1: En que Alcalá de Henares, efectivament,
0: està. No, la sentència que vas dir, que lo millor de Madrid és quan te'n vas.
1: Totalment, totalment.
0: I se ave ja, que enfiles tu l'eixos de Chamartín, a la perla.
1: Al túnel, quan aplegues al túnel de Chamartín, dius, vinga, que ja estic a casa.
0: Que quasi. Ja lo de més ja és el carrer Sant Vicent en la plaça d'Espanya. Don Eduardo García Belda, Miqui, molt bona nit.
2: Hola, què? Buenas noches.
0: Com està el meu amic i la
2: meva
0: llegenda?
2: Como siempre, encantado de estar contigo.
0: Por supuesto que sí. No podia ser d'altra manera.
2: Además de verdad.
0: Història viva del futbol sala com a jugador, com a entrenador i agitador de qualsevol moviment d'ones radiofòniques. I avui debuta en els dissabtes dels últims 90 minuts el meu amic i el meu company Álvaro Navazo. Hola, Álvaro, bona nit.
3: Bona nit, Carlos, i gràcies per invitar-me.
0: Agent de futbolistes de la extinta YouFirst, que ara es diu Gers i que, entre altres clients de qualsevol moviment d'ones radiofòniques. I avui debuta en els dissabtes dels últims 90 minuts el meu amic i el meu company Álvaro Navazo. Hola, Álvaro, bona nit.
3: Bona nit, Carlos, i gràcies per invitar-me.
0: Agent de futbolistes

0: Buenafuente.
1: Pues sí, sigue su buena estrella, buena segunda estrella, ganando en Wembley, que siempre marca la diferencia, la verdad.
0: Mejor que el vinagre. Está Luis de la Fuente, tiene mes años con vos, pero está ahí. Ahí ya entrena al fallo. ¿Tú sabes lo que es el fallo? Ya mismo diré, yo pensaba que eran botes repeticiones de pocket, no, al fallo hasta que te falles el buscar, hasta que el brazo de buf,
2: ya no
0: por un mes. Disfamos de mal.
2: Y acabas con el brazo hinchado.
0: Hombre, no, te diré tango, pero el músculo sunfla. També li fa mal als que tiren mostis lliures i als jugadors bons de bàsquet el braç. I de bàsquet anem a començar parlant perquè està en Madrid el nostre Salva Gomis, habitual conductor d'estos 90 minuts i dels últims 90 minuts de divendres, de dissabte. Madrid, Pichón, bona nit.
3: Què tal, Carlos? Com estàs? Bona nit. Tot. Una salutació a tots els que esteu a la taula.
0: Així estem tots. Encantats de sentir-te perquè avui t'has portat l'alegria de contar-nos com el València Bàsquet femení s'ha classificat per a jugar demà a la final de la Supercopa d'Espanya.
3: Sí, així és, no? És l'objectiu en el que venia el València Bàsquet a esta zona de Madrid, a Torrejón de Ardoz, al pabelló Jorge Garbajosa, en unes semifinals de la Supercopa d'Espanya que signifiquen, no?, el començament de la temporada en quant a partits oficials, les de Javi Torralba, que han vençut en un bon partit al Casademont de Saragossa, que en els últims anys és un rival habitual quan te toca jugar-te les coses a la final de temporada. Pues avui és en el començament de la temporada i València Bàsquet ha guanyat 84-73 a un Casademont Saragossa que és de veres que sobretot el tercer quart ha plantat moltíssima cara, però jo crec que el projecte del València Bàsquet femení, encara que li falten noms importants com Raquel Carrera, Marta Suárez, Alicia Flores, que estan en la WNBA, en la NBA femenina als Estats Units, bueno, pues encara ja així han donat una bona performance, una bona actuació el dia d'avui, i estan en la final, una final, Carlos, que jugaran davant un Leganés que ha vençut, jo crec que durant una semifinal còmoda per a les madrilenyes, al Ozono Global Jairis, a l'equip d'Alcantarilla de Múrcia.
0: Bueno, demà, a quina hora és la final, Salva?
3: A les 5 de la vesprada. Estarem ja vora les 4 de la vesprada per el pabelló, per anar contant l'ambient, les sensacions, tot el que té que veure en la prèvia, però a les 5 arrenca la final, una final que enfronta a València Bàsquet i a Leganés en xoc està el títol de la Supercopa, que és la millor manera de començar una temporada, en un títol.
0: Per cert, tu que no ho saps tot, però sí, quasi tot, a que no saps qui de la família del punt a punt és de Torrejón. Ah, amic. Juan Luis Mora, tú vas a decir.
3: Punta a punta.
0: Juan Luis Mora, el nuestro comentarista.
3: Ah, pues se va de que es el de Madrid, claro.
0: Sí. Ahí está. Pues demà parlarem i sentirem la teua narració, la teua transmissió. Que tinga molta sort. T'has perdut el partit d'Espanya? Que veig en el futbol.
3: Bueno, estava pendent, estava pendent perquè estàvem en directe i després m'ha arribat ara per a sopar així a un local prop del pavelló i estàvem pendents de la remuntada i d'una nova victòria d'una selecció espanyola que per algo és campiona del món i, bueno, pues té la plantilla que té al cap i a la fi, és el millor, no?, el millor plantel del món.
0: És que t'imaginaràs que començarem la tertúlia que avui la farem en clau valencianista parlant de que ojalá el València Salva jugara un poquet bé a futbol, eh? I a veure si los brotes verdes són veritat.
3: Bueno, a veure si Aguirre ho aconseguís, no? Jo crec que ja no és tan important que jugue bé, sinó que traga resultats, no? Que és el que necessita el València, que està en la 19a posició, que és algo que ha recordat molt Braulio estos dies, que és que anem penúltims, que tenim 4 punts, i jo crec que més enllà d'un joc bonic o agradable o atractiu per a més talla, jo crec que lo ideal és que el València comenci a guanyar punts quant antes, perquè si no continuarà, no? O tornarà a complicar-se la vida en la classificació.
0: Salva Cariñez, que estàs a meitat sopar. Gràcies i bon profit.
3: Un abraç, bona nit a tots.
0: Adeu, demà te sentirem a partir de les 5 la final de la Supercopa Femenina de Bàsquet. Per cert, l'emparada que porte no és de Torrejón, Mora, és d'Aranjuez. Menys mal que tinc Álvaro Navarro, abans que m'envié Mora un missatge, que són d'Aranjuez. Té una xota, Torrejón, Aranjuez, una xota. T'ha justificat, però Álvaro sap que jo normalment li canvie de nom a quasi tot el món habitant del planeta Terra. És el que n'hi ha. Punt a punt, els últims 90 minuts.
4: 100% Sport, 100% Radio Esportiva.

Que pas doble més bonic. Una persona mai es cansa d'escoltar-lo. Música i vinos. Avui hem preparat un concert molt interessant. Començarem escoltant dues obres interpretades per l'Orquestra Simfònica de Castelló. I per començar, el nostre concert d'avui ens acostem fins a finals del segle XIX, amb una obra plena de color, ritme i energia, El Capricho Español, opus 34, de Nikolai Rimsky-Korsakov. El compositor rus va escriure esta obra l'any 1887, inspirant-se en melodies de tradició espanyola, especialment del folclore asturià. Curiosament, Rimsky-Korsakov havia pensat inicialment en una fantasia per a violí i orquestra, però finalment va convertir-la en una autèntica exhibició de les possibilitats de l'orquestra. El Capricho Español està dividit en 5 moviments, 2 alborades, unes variacions, una escena i cant gitano i un espectacular fandango asturià. Al llarg de l'obra, els diferents instruments van prenent protagonisme amb una gran varietat de timbres i una important presència de la percussió. Una música brillant, festiva i plena de color que ens mostra com un compositor rus va saber recrear a través de la seva pròpia mirada els sons i els ritmes d'Espanya que tant el van inspirar a ell.

ja està, i l'orquestra preparada. Aleshores, anem a escoltar ja el Capricho Espanyol interpretat per l'Orquestra Simfònica de Castelló, dirigida pel seu director titular, Pablo Marqués. Anem a escoltar.

Qué bona interpretació de l'Orquestra Simfònica de Castelló del Capritx Espanyol de Nikolai Rimsky-Korsakov. Una autèntica explosió de color, ritme i energia. I continuem el nostre concert viatjant ara fins a l'altra banda de l'Atlàntic, fins a les grans extensions de la Pampa Argentina. Escoltarem la suite Estancia d'Alberto Ginastera, una obra que el compositor argentí va escriure entre 1941 i 1942 i que està inspirada en la vida rural del seu país, especialment en la figura del gaucho. Originalment, l'obra Estancia va ser concebuda com un ballet, però posteriorment Ginastera va seleccionar quatre dels seus números per crear una suite orquestral que avui és una de les seues obres més conegudes. Al llarg de la suite trobarem diferents escenes de la vida en una estància, des de la feina dels treballadors del camp fins a les danses tradicionals argentines. Arribarem a un final espectacular amb la dansa final El Malambo, una dansa tradicional dels gauchos caracteritzada per la seva força rítmica i la velocitat dels seus moviments. Una obra plena de força, ritme i color que es permetrà descobrir una part de la identitat musical argentina de la mà de l'Orquestra Simfònica de Castelló. Doncs, escoltem-la.

Uau, quina autèntica explosió de ritme, força i energia, especialment en este malambo final. Acabem d'escoltar la suite Estancia d'Alberto Ginastera. I ara continuem amb una obra molt especial i està molt vinculada al món de les bandes valencianes. Banahue Symphony, de la compositora Raquel Sánchez. Una obra que serà la peça obligada de la tercera secció en este certamen, en el 46, certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, que se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre al Palau de la Música de València. Però la història de Banahue Symphony va començar molt abans. Raquel Sánchez va compondre esta obra originalment per a orquestra sinfònica l'any 2018, amb motiu de la Banahue International Music Composition Competition celebrat a Filipines. L'obra va quedar finalista d'este concurs internacional. Banahue és una localitat de la regió d'Infugao, al nord de Filipines, famosa sobretot per les seues espectaculars terrasses d'arròs construïdes al llarg de les muntanyes. Un any després, el 2019, Banahue Symphony va tornar a rebre un reconeixement important en convertir-se en obra guanyadora del concurs de composició de la Jove Orquestra Intercultural de Melilla. Posteriorment, va ser transcrita per a banda. I per això la versió que anem a escoltar és la interpretada per la banda Unió Instructiva Musical L'Esmeralda d'Almassora en un concert celebrat l'any passat. Doncs, mestre, quan vulga, pot començar l'obra.

Acabem d'escoltar Banahue Symphony de Raquel Sánchez, una obra que ens ha portat musicalment fins a les muntanyes d'Ifugao, a Filipines. I acabem el concert d'avui escoltant una altra obra de Raquel Sánchez, Alma Mia, una obra concebuda com banda sonora i que té, a més, una gravació molt especial perquè va ser enregistrada als Air Studios de Londres, un dels estudis més prestigiosos del món, amb la pròpia Raquel Sánchez al capdavant de l'orquestra. Aleshores, esta és la versió que anem a escoltar, així que escoltem ja Alma Mia.

0: Qué bonica és esta peça. Acabem d'escoltar Alma Mia de Raquel Sánchez, una obra nascuda en el món de la música per a la imatge i que ens ha mostrat una altra de les facetes creatives de la compositora. I fins ací el concert d'avui. Ara, com sempre, farem una breu pausa, però no es mogueu, que continuem ací en Fem Banda.
1: El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Si al lloc on estàs neva, extrema la precaució i evita els viatges a primeres hores del matí. Reduiràs així el risc de circular amb capes de gel a la carretera. En cas que et disposes a transitar per ports de muntanya, informa't si estan oberts o tancats. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: Tot l'esport valencià té cabuda al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, hoquei amb el debut en divisió d'honor del Carpesa front el Sardinero. La primera jornada de rugbi amb la visita del Huesitos La Vila a Valladolid. La jornada a Sobal amb el partit Atlético Valladolid per Tiberia Port de Sagunt i el nostre futbol amb atenció especial al Mallorca Almeria de segona divisió. A més, la Copa Comunitat Valenciana de Voleibol i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Tot este diumenge des de les 12 del migdia al Punt a Punt.
1: Desconnecta, viu i compartís la vida amb nosaltres. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan el director alça la batuta, comença la màgia. La banda sonora de la nostra terra. Els nostres músics, els nostres pobles. Estàs en A Punt Ràdio. Comença Fem Banda. Amb Imma Mateu.
2: Ja ho crec que és la banda sonora de la nostra terra. Allò que es identifica moltíssim, la música. Molt bon dia i benvinguts i benvingudes tota la gent que a partir d'ara s'incorpora a Fem Banda. Ja tenim així la tardor. Avui venia en el cotxe i esta setmana ja es nota la frescoreta al matí, perquè l'estació, la tardor ja ha començat oficialment el dimecres passat, el 23 de setembre, a les 2:05 de la matinada començava la tardor. Sabeu que a les Illes Canàries una hora abans. Anomenada com l'equinoci de la tardor, és el moment de l'any en què el sol creua l'equador celeste en direcció sud i que marca astronòmicament el canvi de l'estació. La tardor d'este 2026 s'allargarà durant aproximadament 89 dies, fins el 21 de desembre, quan donarem la benvinguda a l'hivern. Una nova estació que ens porta dies més curts, ja es nota ja. Nits més llargues, colors ocres i temperatures que a poc començaran a baixar. I si fem una ullada a algunes de les commemoracions que es porta esta jornada, per exemple, el 26 de setembre, se celebra el Dia Internacional per l'Eliminació Total de les Armes Nuclears. Una jornada impulsada per les Nacions Unides amb l'objectiu de conscienciar sobre l'amenaça que representen les armes nuclears i sobretot la necessitat d'avançar cap a la seva eliminació. I també celebren el Dia Europeu de les Llengües, una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa per posar en valor la diversitat lingüística i cultural del nostre continent i per animar-nos a aprendre i conèixer altres llengües. I deixem les commemoracions per endinsar-nos en la història de la música, perquè tal dia com avui, l'any 1898, va néixer George Gershwin, un dels grans compositors i pianistes nord-americans del segle XX, autor d'obres com, per exemple, La Rapsodia in Blue, Un americà a París o l'òpera Porgy and Bess. I també, tal dia com avui, però l'any 1945, moria Béla Bartók, una altra figura fonamental de la música del segle XX. Doncs, fetes aquests recordatoris, seguim el programa d'avui de la mà d'Imma Santana. Imma, bon dia.
3: Bon dia, Imma.
2: A partir d'ara, què és el que tenim preparat?
3: Pues, a partir d'ara, en el programa d'avui, com he dit abans, ve molt carregat de música, entrevistes i molts continguts interessants. Acabem d'escoltar el concert d'avui dissabte. Vos recorde que el podeu tornar a escoltar en acabar el programa, tant siga a Spotify o a la plataforma de Apunt. A partir d'ara, seguim amb la secció Joves Talents, on anem a parlar amb la compositora Raquel Sánchez i coneixerem de prop els seus projectes i la seva trajectòria. A més, serà ella mateixa l'encarregada de descobrir-nos el suggeriment de la setmana. Després, continuarem amb la secció Educació Musical i viatjarem fins a ASP, on coneixerem tots els detalls d'una masterclass de bateria aplicada. I després de les notícies de les 9, entrarem de ple en el rebost de la banda, on parlarem de l'Orquestra Simfònica de Castelló, de la mà del seu director, Pablo Márquez. I per acabar, com sempre, repassarem totes les propostes de l'agenda musical, perquè aixina no es perd res. Així que ja ho sabeu, música, entrevistes, educació i actualitat, tot això a fer en banda.
2: Superbé, fas careta de fred. Estàs així un poquet arrupideta, Emma.
3: És que
2: comença la frescoreta al matí, eh?
3: La geloreta és molt mala.
2: Posa't un poquet al solet, que fa bon solet. Superbé. Doncs, a la tardor, ni fred ni calor, però en fent banda, sempre hi ha música i molt bon humor. Tira-li, Òscar.

0: Avui, dins de la nostra secció Joves Talents, tenim el gust de tornar a parlar amb la compositora i directora musical Raquel Sánchez. Raquel ha desenvolupat una trajectòria molt diversa amb obres per a banda sinfònica, orquestra i audiovisuals. És una compositora jove amb molta creativitat i amb una manera molt personal d'entendre la música. Raquel va començar els seus estudis musicals a la Unió Musical de Llíria i posteriorment va continuar la seva formació al Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, on es va especialitzar en composició. També ha completat la seva formació amb un màster de la Film Scoring a la Berkeley València, una especialització que connecta directament amb una de les seues grans passions, la música per a la imatge. Autora de bandes sonores com Els dies clars, Vidres a la piscina, Eixam o El mal padre. Però amb ella parlarem també d'una realitat que moltes vegades queda darrere de les càmeres: les dificultats amb què es troben els compositors i compositores a l'hora de treballar amb les productores i de defensar els seus drets i la seva música. I la tinguem així. Raquel, molt bon dia.
1: Bon dia, Imma.
0: Encantada de parlar amb tu, de saber que estàs fent moltes coses, de saber, per exemple, que després parlarem d'aquesta obra en el suggeriment de la setmana, perquè el 6 i el 7, crec que és el dia 7, una obra teua s'interpretarà en el certament de bandes de la Comunitat Valenciana en el mes de novembre. És així, és a dir, sí, l'any passat sí, sí. Crec que es van també van interpretar una obra teua, sí. la de...
1: com es deia?
0: Correcte. Me se n'ha millorat ja el cap, un poquetet. Però bé, a veure, començant un poquetet, recordant un poquetet, com naix la teua relació amb la música?
1: Bé, la meva música és part de mi. I part del meu dia a dia i la meva vida.
0: I quan descobreixes que, a més d'interpretar-la, el que realment volies crear-la?
1: Pues jo vaig començar a composar al Conservatori Professional a Llíria, una assignatura que teníem d'audiovisuals i després de fonaments també de composició.
0: I diguem que ahir vas descobrir, no?, ixe cuquet, no?
1: Sí. Ahir em vaig donar compte que m'agradava molt i passava moltes hores cada ordinador i cada partitura fent coses.
0: I ahir estaves feliç, com una perdis, no? En quin moment decideixes, perquè tu crec que eres violoncel·lista, vas començar sí. El violoncel, no?
1: Sí.
0: En quin moment decideixes seguir els teus estudis, però en vez d'estudiar violoncel, fer composició?
1: Bueno, jo vaig començar les dues coses. Vaig presentar a les dues especialitats al Conservatori Superior i no vaig entrar a cello, que n'hi havia molt poques places
0: sí.
1: en aquell moment, i vaig entrar a composició, però vaig seguir estudiant cello per entrar, i vaig entrar uns anys després. El que passa que per coses de la vida, pues mira, al final no podia tocar, una molèstia que tenia i...
0: Sí.
1: I ho vaig deixar a part i vaig seguir més en la composició.
0: La veritat que la composició també, diguem, abarca molt de temps i deixa a l'hora d'estudiar un instrument, perquè un instrument també requereix moltes hores i el sí. dia només té 24 hores. És així, no n'hi ha més.
1: O una o l'altra, tot també.
0: Correcte. Bueno, correcte.
1: Hi ha gent que ho fa i fa direcció i tot,
0: bueno,
1: requereix molt.
0: Bé, anem a escoltar una sintonia que nosaltres la tenim així en el suggeriment de la setmana. Després veuràs com, quan jo donaré pas al suggeriment de la setmana, escoltarem aquesta sintonia, però ara anem a escoltar-la ara, en este moment, i és esta.

0: Aquesta sintonia nosaltres la tenim cada vegada que suggerim una obra d'un compositor o una compositora, i és la sintonia de capçalera. Però jo la tinc ficada com a aburriana, però això pertany, crec que, no sé si era un documental, no me recordo si era una... Això m'ho expliques tu, que dia no es poaleig, crec que, o algo això, o algo així, no? Pot ser?
1: Sí, és la banda sonora de No es poaleig, un documental de Laura García Andreu.
0: Quan la vas compondre, tot això? Quan ho vas fer?
1: Això va ser 2024-25, sí, no fa un parell d'anys. I és un curtmetratge que està basat en les Alqueries, en el poble de les Alqueries, i la problemàtica que van tindre amb els poales de reciclatge que va dividir el poble.
0: Sí. Que en molts pobles hi ha problemàtica en els poales de reciclatge. Sí, és veritat, és així. I aleshores vau fer esta banda sonora, no? Bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha moltes.
1: Sí, són peces molt curtetes perquè forma part d'un curtmetratge, un curtmetratge documental, i és tot en mode molt irònic, perquè el que busca Laura és buscar-ho còmicament, un poc la gràcia de la guerra que hi ha en el poble.
0: Ja ho crec que sí. Tu alguna vegada tens comptabilitzades les obres que t'has compostes?
1: Sí, clar, bueno, tinc tot comptabilitzat.
0: Ah, sí?
1: Menos les que fas, que es queden un caixó, que ja a vegades...
0: I si no les contes? I si no vas contar-les?
1: No les conté, no, les tinc ahí, les que tinc pujades i estan ja per un projecte, sí que les tinc comptabilitzades. Les altres, no, a vegades obric i me sorprèn, dic, ostres, això ho havia fet i ho vas deixant ahí i tinc milions de coses.
0: I tu te'n recordes la primera que vas fer?
1: Ostres, pues no.
0: No la tindràs ni comptabilitzada. Quantes en tens? Quantes en tens ja? Perquè...
1: No ho sé.
0: D'obres, en número.
1: D'obres...
0: No ho saps.
1: No te sabria dir ara un número, però moltes.
0: Moltes.
1: Entre banda i música de cine...
0: Jo t'he dit que en total, sí.
1: Pues no ho sé.
0: Entre elles està esta obra, que no sé si va ser... Igual clave la pata, eh? No sé si va ser estrenada en la banda de dones. Dirigia en el 2018, crec que Merche Femenia. Escoltem un poquet d'esta peça.

0: Àngels i demonis, sí. Els àngels que tenim tots i els dimonis que tenim dins de les persones. És una de les teues primeres obres, per a banda?
1: No. Bueno, per a banda, més o menys, sí.
0: Però... I va ser una estrena eixe any o ja l'havies estrenat?
1: No, no, va ser una estrena. Va ser per a un concurs que va fer la federació.
0: Sí.
1: I sí, va guanyar i per això la van estrenar a... amb la banda de dones de la federació.
0: Correcte.
1: Al Palau.
0: Al Palau.
1: Sí.
0: Què és el que més t'agrada quan composes? Per a quina agrupació t'agrada més composar? Per a banda, per a orquestra, per a bandes sonores? És a dir, quin és el format que més t'agrada?
1: Per a tot. Depèn de què siga.
0: Sí. On estàs tu més còmoda, diguem?
1: La corda, perquè és el meu instrument, no? I a mi la corda m'encanta. M'encantaria fer més coses d'orquestra, en cas que si no és per a cine és un poc complicat. Però sí, la corda m'encanta. I bueno, la banda també.
0: Sí,
1: sí, tractar la banda com un instrument també m'agrada molt.
0: Sí, perquè a l'hora de, per exemple, n'hi ha obres teues que primer les has fet en orquestra, després han passat a banda, no? Ixa transcripció, diguem, canvia molt quan és per a banda o quan és per a orquestra?
1: Sí, a veure...
0: Perquè les sonoritats canvien, no?
1: Sí. Vull dir, els instruments no són els mateixos, encara que es poden fer les coses, però al final tens que pensar-ho... És una altra sonoritat, és un altre plantejament i una altra tècnica.
0: Sí.
1: Que canvia totalment de l'arca al vent, no? Moltes coses que tu penses per a l'arc després sonen d'una altra manera, no? N'hi ha que pensar-ho bé.
0: Doncs anem a escoltar també un altre momentet d'una altra obra teua, també per a banda, que crec que la va estrenar la Pamplonesa. Escoltem un poquetet.

0: The Open Window també és més o menys de la mateixa època, és a dir, 2018-2019, o estàs
1: sí,
0: posterior?
1: Sí, és 2019.
0: I te la va estrenar la Pamplonesa?
1: No, me la va estrenar la banda municipal de Vitoria
0: Gasteiz. Hola.
1: Lo que pasa que després sí. El director era el mateix i me lo va estrenar també amb la Pamplonesa.
0: En els últims anys, Raquel, has treballat molt en música per a cinema.
1: Sí.
0: Què és el que més t'atrau de compondre per a una imatge?
1: I contar una història, el ajudar, no sé, és com me fiqué dins d'un món que sí. Ja sonoritzar el que estic veient.
0: Sí.
1: I traure-li la música el que estic veient i ajudar, posar-li color. I això m'agrada molt, me submergís dins d'aquella història.
0: Aleshores, a veure, què és més complicat? Compondre una obra, que tu tens llibertat per orquestra o per a banda, ¿vale? o fer una història, muntar una banda sonora, una història que tens unes imatges i tens unes indicacions del director.
1: Tot té la seva complicació, perquè posar-te des de ser a fer una obra de banda també és complicat. És que saber cap a on vas, què vols fer, i també té molta complicació. La complicació de la música de cine sempre és que mai va ser el que tu vols. Sempre tens que dialogar amb una altra persona, amb el director i entendre què vol fer aquesta persona i en les millors possibilitats fer-ho.
0: Doncs anem a entrar en aquesta temàtica, però abans vull que escoltes una peça que a mi m'encanta. La veritat és que m'agrada molt, que és esta, Alma Mia.

0: que muntes soles d'esta peça, Alma Mia. Els nostres oients la poden escoltar quan acabi el programa en el concert, perquè l'última peça que escolteu en el concert d'avui, que ja està, ja l'han retransmès, ja l'heu escoltat, és Alma Mia. Raquel, quan reps una pel·lícula o un curtmetratge, què és el primer que fas? Mires les imatges i comences a imaginar la música, o necessites conèixer primer la història, o parlarem amb el director? Com és aquest procés?
1: Bé, si em passen ja un muntatge previ que tenen, o si no, em passen el guió i trates d'imaginar-te la història i què faries tu en aquesta història, com veuries i que, on li veuries tu els punts, on podria entrar la música, on no, quins instruments, quanta música, quin volum, si requereix que molta presència, si simplement és una música que anirà de fons i acompanyarà i potser passi molt desapercebuda. Intentar buscar ahí un poc què faries, no? I sí, plantejar-li-ho també al director. Encara que el director ja te va plantejar el seu plantejament, l'escoltaràs i...
0: Sí. Aleshores, tu tens que anar més o menys trobant l'equilibri entre la música que ha d'acompanyar la imatge, no? Però al mateix temps té que tindre una personalitat pròpia.
1: Sí.
0: És a dir, que escoltem i digues... Sona Raquel, qui ha fet això, no? Eixa personalitat que quan escoltes una banda sonora dius, ostres, qui ha fet esta banda sonora, no? Com per exemple esta peça que estem escoltant, no? A mi sempre, és a dir, jo escolto esta peça i dic, qui és el compositor o la compositora, no? Perquè atrau.
1: Bueno, esta peça és que és molt, molt carinyo.
0: Sí. A veure, tu has treballat en un projecte que és El mal padre, que ha sigut seleccionada en la secció oficial del Festival de Sant Sebastià.
1: Sí.
0: Aleshores, això jo crec que què significa que una... on has treballat una banda sonora, on tu has treballat, arribi a aquesta dimensió, no?
1: Pues és molt d'orgull, no? El que passa que just amb aquesta producció la col·laboració és molt mínima, més que en altres pel·lícules, però, bueno, ja és... Bueno, és molt...
0: Però ja és. Tota la gent no arriba fins ahí, Raquel. Així que ja és. Però ara seguim, perquè ara sí que vull parlar d'una temàtica que jo crec que és molt important. Però primer escoltem una intro. Mm.

0: estem escoltant Eixam, una producció d'un... Bueno, ara ens dirà Raquel exactament. I darrere de tota aquesta part creativa també hi ha una realitat professional que potser el públic desconeix. Raquel també comentava que existeixen determinades problemàtiques en què la relació entre els compositors i les productores, no? O, per exemple, la importància que es dona a la banda sonora, els pressupostos o els drets dels compositors. Raquel, des del teu punt de vista, quina és la principal dificultat que s'enfronta actualment un compositor o una compositora a una música per al cinema, és a dir, a una banda sonora com, per exemple, esta, Eixam?
1: Bé, pues, a veure, hi ha problemàtiques, hi ha moltes. Però, bueno, començant perquè jo crec que, no se li dona el valor que té realment.
0: Però no sé, perquè, per exemple, tu fas... això és un curtmetratge, és una pel·lícula, Eixam, què és?
1: No, documental? És un llargmetratge.
0: Un llargmetratge.
1: Està al cinema, sí.
0: Sí. I a tu t'encomanen, tu fas la banda sonora i aleshores arriba això, la productora o el director, i a partir d'ahí ell pot modificar, canviar i fer tot el que vulgui. No sé.
1: Clar. Bàsicament nosaltres tenim un contrat, cada compositor té un contrat. El problema és que hi ha ara molt, el que sol passar moltes vegades, no dic el 100%, però dic, moltes voltes és que sempre els contrats van quasi sempre molt a favor de la productora. El que vol dir això és que estàs molt lligat a poder fer pràcticament res si passa qualsevol problema. En este cas de que s'han modificat moltes músiques, una volta el procés estava finalitzat, estaven donades com a bones i clar, es modifiquen i no tens ninguna possibilitat a poder fer res d'un treball que val teu nom.
0: Perquè els nostres oients ho entenguen, és a dir, tu firmes un contracte, que en aquest contracte, per exemple, tu perds pràcticament els drets d'autor, no? I poden,
1: sí,
0: ells,
1: bueno,
0: per exemple,
1: perquè tu seguis, fas una sessió de drets en el contracte.
0: Perquè, clar, vols treballar, no? Vols treballar i dius, vale. I ells poden agafar, clar.
1: El problema és ixe, clar, tu... que com molts compositors hi ha molt poca feina, entonces molts compositors diuen, he de treballar, he d'acceptar el que em donen.
0: I aleshores firmen ixe contracte i ells mateix, en el tema, per exemple, de l'IA que n'hi ha ara, ells mateix posen, contenen les partitures, és a dir, ells mateix posen en l'IA i poden modificar i tu, bueno, no, i tu no saber.
1: En el dia ja no ho sé, perquè en molts contractes sí que posa que està prohibit utilitzar el dia. La del dia és un cas a part que... bueno, és un cas
0: que
1: a part
0: això
1: que...
0: Ja, que això està... tindreu que vindre i explicar als compositors,
1: sí.
0: perquè és un tema que m'interessa.
1: No, així bàsicament és, bueno, per decisió pròpia de productora, de director, el que siga, pues es modifica el treball a posterior del que tu has entregat i el que és la tua obra que prèviament ja ha sigut acceptada. Vull dir que nosaltres fem un treball expressament per al que ens han manat, no? Per al que és la pel·lícula i per al que hem estat ajustant moltes voltes i hem estat treballant perquè siga el més fidel a la pel·lícula i estiga ajustat. Entonces, quan tu bueno, envies un treball que està... Sí. Consideres que ja s'està bé...
0: Sí.
1: I que després es modifica sense tu poder fer res.
0: Sense consultar, diguem, no?
1: Sense que et consulten, sense tindre ningú...
0: Sí.
1: Pot estar de fer res, que això va al cine, després això va a totes les plataformes, amb el teu nom i et quedes...
0: I és a dir, Raquel, per a posar en context, tu passes moltes hores fent una feina que normalment, si comptaren les hores que feu, està per baix del pressupost, perquè és així.
1: Sí, moltes voltes sí.
0: I damunt van i te la canvien i no avisen. Això sol passar.
1: Sí, sol passar. A mi m'ha passat en dos casos, però bueno, ho he comentat amb l'Associació de Compositors i és una cosa que nosaltres s'està lluitant i des de l'associació també s'està lluitant per fer coses, no?
0: Sí.
1: Els mateixos compositors, pues, comenten tots els casos i totes les problemàtiques que hi ha i aquesta és una d'elles.
0: Aleshores, creus que encara fa falta valorar més la feina que fa un compositor dins d'una producció audiovisual? Clar, que li donen tot el valor.
1: Falta valorar, sí. i respectar. Jo crec que respectar, correcte, és la paraula.
0: Correcte.
1: Vull dir, igual que es respecta la feina d'un altre, nosaltres estem així com una part més,
0: sí,
1: com és la fotografia, com és el vestuari, com és tot, que cada cosa és igual d'important, jo crec, per a que la suma siga el final del que és el projecte, la pel·lícula, no?
0: Sí,
1: i que
0: sí.
1: Tots sumen i tots treballen per a que la pel·lícula doni el millor de si.
0: Entonces, sí.
1: Jo crec que és respectar la feina que ha fet aquesta persona i com a mínim preguntar.
0: Correcte,
1: preguntar,
0: com a mínim, si n'hi ha canvis, preguntar el que volen fer i tot això, no fer el que... Perquè la feina, sí, ja està feta, és a dir, el gros de la feina ja està feta. I aleshores,
1: clar,
0: si n'hi ha canvis...
1: Clar, la feina està feta, clar, i tu et signes com a compositor,
0: clar,
1: vull dir,
0: correcte,
1: no és un treball anònim, és un treball que va firmar per una persona,
0: uh-huh,
1: i que, precisament en el meu cas, jo tampoc tinc tants projectes com per a que això se passi per desapercebut. Si aquesta cosa que, bueno, no ha quedat tan malament, haguera quedat pitjor i jo no haguera estat tan... haguera acceptat això.
0: Clar que sí.
1: Això repercutís en la meva feina, en el meu futur. I a aquestes persones es dona igual, perquè això ho passen per alt.
0: Raquel, però...
1: És el que jo em referisc al respecte.
0: Sí, ho entenc, perquè és el teu mitjà de vida i és comprensible, però el teu futur, diguem que la vida és així, dona de sal, de com és, de cal i d'arena, i anem a escoltar una obra, el Solstitium, que va ser una de les obres obligades, crec que va ser en este certamen passat o en el 2025?
1: Sí, en el certamen passat.
0: En el certamen passat. Escoltem un trosset. És la banda de la Unió Musical de Tres Forques.

0: Una cosa que estan fent, jo crec que bé, és organitzador de certàmens, és apostar per música de banda composta per compositors i compositores. Crec que és una eixida, encara que n'hi ha molts compositors i compositores, però és una eixida, no? I a l'hora d'interpretar. Esta te la van interpretar enguany, sí. I ara després parlarem de...
1: No, és el 2025.
0: Ah, en el 2025. Sí. Ara després parlarem de la que va interpretar-se ara al mes de novembre, la Banaue Symphony. Però el que vull que, abans de passar al suggeriment de la setmana, que no vull que te'n vagis perquè anem a seguir, pots parlar de quins són els projectes que tens ara damunt la taula?
1: Ara estic en la producció d'una altra pel·lícula que es diu La Dona Invisible. I bueno, no puc parlar molt més, ja. Però sí, estic amb aquest projecte ara.
0: En aquell projecte ara. I suposo que estaràs també il·lusionada de que una altra obra teua s'interpreta en el certamen autonòmic.
1: Clar, sí.
0: Aleshores, no te'n vagis, perquè ara sí que va el suggeriment de la setmana. Raquel, no te'n vagis, que estem de seguida parlant d'Ixa Banaue Symphony.

I arribem al suggeriment de la setmana. Una obra que ara mateix està tenint un protagonisme molt especial és la Banahue Symphony, i que serà interpretada en la tercera secció del certamen de bandes de la Comunitat Valenciana, que se celebra el pròxim mes de novembre. Raquel,